0: També hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a la ZEM de Can Magí. El torneig està organitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 30 d'abril i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest temps variable que estem tenint les últimes hores ens han anat portant alguns ruixadets que, bàsicament, aquesta nit passada, aquest matí, han anat descarregant al nord de Lleida, també en alguns racons de Girona, fins i tot amb algun tro, però de passo que t'emboli. En aquests moments ja més clarianes. De fet, gran part de la tarda, a les comarques de la costa, del Pla de Lleida, gran part de Tarragona, el sol serà dominant o amb aquests nuvolets que de tant en tant deixen el sol emblanquinat. I sí que en d'altres contrades creixeran els núvols i acabaran espetegant algunes tempestes. Les més probables i més fortes també cauran al Prepirineu. Per tant, des del Port del Comte fins a les muntanyes del Ripollès, passant pel Berguedà, pel Lluçanès, pel nord d'Osona, doncs aquí tindrem algunes tempestes més fortes. A la capçalera del Fluvià i del Ter és on més hi plourà. També alguna gotellada a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al divendres festiu, despertarem amb força núvols, sobretot a la costa sud, i durant la tarda algun ruixadet al Pirineu. Però la veritat és que gran part del divendres serà de temps tranquil i suau. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels estereotips de... que persisteixen a la televisió malgrat l'augment de la presència femenina. Ho analitzarem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'impacte de la IA en el mercat laboral català, segons el govern, i el rol dels avis en la criança dels nets. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Isabela Plamenov, gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Cor Blau. Continuarem amb Patrimoni per reconèixer l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí a la Gorda, a Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la Nit en Dansa del Prat, un procés col·lectiu de creació escènica. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac ha donat un pas endavant en la conservació del seu patrimoni natural i cultural amb la constitució de la taula del voluntariat. Es tracta d'un nou espai de trobada i treball col·laboratiu. La sessió constitutiva va tenir lloc a Mata de Pedra amb la participació d'entitats tècnics de l'espai natural i representants institucionals del territori. En aquesta primera trobada hi van prendre part 7 entitats, l'ADF El Pinyó, el Servei Rural i Ambiental, Cerna, la Societat Catalana d'Herpetologia, el Centre Excursionista Rellinars, l'ADF de Rellinars, Espai Geogràfic i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Totes aquestes entitats desenvolupen actuacions al territori vinculades a la prevenció d'incendis, al seguiment de fauna i a la conservació de fonts i punts d'aigua. També es vol potenciar la recuperació del patrimoni cultural i la gestió d'espècies invasores. Aquesta taula es concep com un espai viu i flexible, obert a la participació d'entitats que disposin de projectes, recursos humans o capacitat tècnica per contribuir a la conservació del parc. L'objectiu és afavorir sinergies, compartir necessitats i sumar esforços entre entitats i administració.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'obertura de l'establiment Tacos Galos a l'avinguda Francesc Macià, a l'Eix Macià, com es coneix popularment, va derivar ahir a la tarda en una allau de persones a l'entorn del local. Un volum de joves, sobretot, van generar afectacions a la plaça Monturiol, just al darrere, amb els veïns havent de trucar a la policia per crits, música alta i actituds incíviques. Un dels que ho va fer és la Judit, que ha explicat a Ràdio Sabadell que els agents de la policia municipal li van explicar que l'establiment tenia tots els permisos en regla, també per la inauguració d'ahir. Tot i això, ha denunciat alguns fets que va viure.
3: Estan fent cua sota de casa meva, s'han començat a agafar a la xarxa de casa meva, una locura. Tinc un gat, tinc una xarxa de plàstic, han intentat un noi intentant pagar el meu gat amb un paraigües, m'he enfadat i he baixat i he parlat amb els de seguretat. I els de seguretat m'han dit que és el primer dia que els estan contractant, que no és culpa d'ells, no sé què.
2: La presència de gent i les llargues cues es van allargar des de les 12 del migdia fins a quarts de 9 de la nit.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Iniciades les tasques d'enderroc de l'edifici del número 22 del carrer Granada després de més de 4 anys del seu desallotjament. Després de l'esfondrament parcial de la setmana passada, l'Ajuntament de Badalona ha declarat la ruïna imminent i la situació d'emergència, un fet que fa possible l'actuació del consistori de forma subsidiària. Una de les prioritats de les actuacions, que s'allargaran unes 6 setmanes, és que les persones desallotjades del número 24 puguin tornar a casa seva segons fonts municipals. Els operaris retiraran primer els materials de l'edifici i continuaran amb el sanejament de la runa acumulada, especialment a la zona lateral contigua al número 24. Després es farà l'enderroc controlat de la resta de l'estructura i la neteja integral de l'espai. Per als veïns, l'enderroc significa tancar una etapa dolorosa, però alhora poder avançar. En José Miguel Agüera és veí del número 22 del carrer Granada.
5: Para mí es un momento complicado, para mí y para mis vecinos, porque ahí se nos va nuestra vida. Después de 50 años de vivir ahí, y vuelta a empezar. Seguimos pagando hipoteca, seguim pagant IBIs, seguim pagant residus.
4: El projecte preveu també l'adequació del solar tancant-lo amb un mur per evitar possibles ocupacions i conductes incíviques. Alhora es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques adjacents.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat ha donat suport unànime a la plantilla de serra soldadura després que la direcció de l'empresa anunciés fa un mes que entra en concurs de creditors, una decisió que els sindicats anuncien que no es deu a qüestions productives i que posa en risc 500 llocs de feina, tant de forma directa com indirecta. Escoltem Toni Guevara Agulló, representant dels treballadors present ahir a la Casa de la Vila.
7: Davant d'aquesta situació, els treballadors denunciem la manca de transparència de la direcció, la inexistència d'un pla industrial real per evitar el tancament, les decisions errònies i negligents que han aportat una empresa viable a una situació crítica, la negació a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per explorar noves vies de finançament i diversificació dintre de l'àmbit de la indústria.
6: En aquest sentit, la moció aprovada per unanimitat exigeix l'empresa Matrigu, la multinacional Aernova Aerospace, que assumeixi les seves responsabilitats, però també insta la Generalitat i el govern de l'Estat a garantir. D'altra banda, també hi ha hagut consens majoritari per reclamar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que reverteixi la decisió de posposar la quadruplicació de vies de tren entre el Prat i Castelldefels prevista al Pla Rodalies més enllà del 2030, un projecte que hauria de servir per descongestionar i millorar la capacitat de circulació de trens de la línia R2. Ha estat a través d'una moció d'Esquerra. Escoltem el seu portaveu, Jordi Berni Tortosa.
8: Aquest canvi de plantejament provoca un retard injustificable, posa en risc que l'actuació no arribi abans del 2030 i condemna els usuaris i usuàries del Prat a continuar patint incidències, retards i un servei insuficient durant anys.
6: I l'alcaldessa del Prat ha assegurat que els Mossos no entraran als instituts sempre i quan no hi hagi una petició expressa de la direcció. Així ho ha destacat en resposta a una petició d'Esquerra que volia presentar una moció per la via d'urgència al ple d'ahir. Tal com es avançava aquest dilluns, fons municipals ja havien negat que el pla pilot del govern català per mirar la governança educativa als centres i que s'ha presentat aquí el passat mes de desembre inclogui la presència d'agents a l'interior dels centres escolars.
0: Gràcies, Lluís. Ara ja des del Vallès informen des de Castellà, Albert Sant Andrés. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès se sumarà el pròxim divendres 8 de maig a la iniciativa El Maria Canals Porta Cua, una proposta cultural que convertirà la plaça del Mercat en un espai obert a la música amb la instal·lació d'un piano de cua accessible per tothom durant tota la jornada. L'activitat, impulsada per l'Ajuntament de Castellà, té com a objectiu apropar el piano a la ciutadania i facilitar-ne l'accés, tant a pianistes amateurs com professionals. Entre les 9 i les 8 de la tarda, el piano estarà disponible per tothom que vulgui tocar-lo. Durant el matí i a primera hora de la tarda, l'associació Maria Canals oferirà sessions específiques adreçades als centres educatius del municipi perquè l'alumnat pugui descobrir el piano amb l'acompanyament d'un dinamitzador vingut expressament per l'ocasió, quedant el piano lliure a disposició la resta del dia. La jornada combinarà aquests moments d'ús espontani de les persones que s'apropin a tocar amb actuacions de persones vinculades al món musical. El punt culminant serà a les 19:45, amb el concert del pianista eslové Nejek Kamplet, segon classificat del 70è concurs internacional del piano Maria Canals, que farà un assaig a l'Auditori Municipal, just al costat de la plaça on hi haurà el piano del Maria Canals.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
10: El pediatre santcugatenc Josep Caritx ha estat una de les figures claus en el desenvolupament del transport neonatal i pediàtric a Catalunya, un model que aquest any compleix 30 anys i que s'ha convertit en referent a l'Estat. En una entrevista a Cugat Media, Caritx repassa una trajectòria de dècades vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. Un dels punts d'inflexió de la seva carrera va ser la posada en marxa del sistema de transport pediàtric del SEM a mitjans dels anys 90. Sentim-lo.
11: El SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. Disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència.
10: Més enllà d'aquesta fita, el pediatre santcugatenc posa en valor l'evolució de la medicina pediàtrica, cada vegada més orientada a la prevenció. També destaca l'impuls de models com l'hospitalització domiciliària, que permeten una atenció més humanitària als pacients.
12: Ràdio Sant Cugat
13: lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
12: Ràdio Sabadell.
14: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
12: Ràdio Municipal de Terrassa.
15: Bona tarda, l'any de Sant i teixis de Terrassa.
12: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
12: Ràdio Castellà.
17: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Helena, estem acabant i et formularia una pregunta que serviria per desenvolupar possiblement el tema, però et demanaré, si us plau, que sigui molt breu. Pel que estàs comentant i ens has explicat al llarg de l'entrevista, perquè tot això canvi dependrà de la indústria, dependrà de l'audiència. Mentre no canvi això, no canviaran aquests rols, aquests papers?
1: Yo creo que los roles no van a cambiar mientras la programación tal y como está confeccionada sigue funcionando, pero confío en que las nuevas generaciones sean capaces de impulsar y de exigir un audiovisual más plural. De verdad que confío en eso.
0: Doncs acabem amb aquesta esperança. Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
0: Adéu, Sergi.
2: Després parlem.
0: Sí, senyor.

0: Passen 2:45 de la tarda. Anem molt ràpidament a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. I el tenim a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. I ja estrenant màniga curta, gràcies a Déu.
0: No te'n refis, eh? Que no, potser... no, no. Ja diu el refrany que... hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, no?
1: Doncs... De moment jo la màniga curta ja la vaig estrenar ahir i espero no treure-me'l ja fins que arribi Nadal.
0: Però porta una rebaqueta, per si de cas.
1: Sí, per si de cas.
0: Deixa'm que saludem a l'Anna Muñoz, que és periodista, la tenim a Terrassa. Anna, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Carme.
0: Què tal, tot bé?
2: Tot bé, perfecte. Màniga curta des de fa més dies que el Manel.
0: Fantàstic, mira, mira que bé. Doncs mira, per portar-vos la contrària, el nostre tertulià de Sant Cugat, Lluís Ribas, artista, pintor, què tal? Molt bona tarda, Lluís.
3: Molt bona tarda.
0: Tu màniga llarga?
3: Jo amb manigueta llarga, sí.
0: Fineta, però llarga,
3: sí,
0: no?
3: Sí, però llarga, sí, sí.
0: Per si de cas.
3: Quan se'n va el sol, refresca.
0: Oh, i tant. I com que fa aquest airet que ve fresquet...
3: Sí, sí.
0: Bé, doncs, feta ja la crònica meteorològica, però ja us dic, no cal, no us en refieu, perquè ara tenim per davant uns quants dies un cap de setmana llarg de festa, però sembla que canviarà una mica el temps. O sigui que no ens
1: el trobarem a faltar, Carme? Ja veuràs com el fred, aquest fresquet, la trobarem a faltar, eh?
0: Sí, més endavant no et dic que no, però ara... un encostipat ara no sé si és massa convenient.
1: Sí, són perillosos, són perillosos.
0: No és convenient. Sí, sí. Bé, doncs anem a parlar de la intel·ligència artificial i d'aquest impacte que, segons el govern, ja s'està notant, s'està veient en el mercat laboral català. Això són paraules de Miquel Samper, el conseller d'Empresa i Treball, que en principi a tots ens havien dit no, és que la intel·ligència artificial és una eina. Eina, per tant, l'hem de fer servir per la nostra feina, pel nostre treball, i això ens ha d'ajudar. Però, clar, quan veiem titulars com aquest i declaracions com les del conseller Samper,

0: Ens preguntem si l'ocupació es podria ressentir, com diu el propi conseller, d'aquí un temps. És a dir, realment penseu que acabarà afectant a nivell dels treballadors? Hi haurà treballadors que quedaran sense feina, Manel?
1: No, segur. Seguríssim. És més, ja ho està fent, eh? El que està ben clar és que són canvis, o sigui, no, el paradigma canvia, no? I nosaltres com a societat tenim que anar canviant. Tenim que recordar coses que ens han passat en el passat, que ha passat en les primeres màquines de vapor que es van muntar al carrer Tallers de Barcelona, la primera vaga que va haver-hi, el primer que van fer els treballadors va ser calar-li foc a la vapor, a la fàbrica. Per què? Perquè pensaven que les fàbriques les treurien el seu treball, no? Jo recordo Barcelona quan era petit que hi havia un cobrador que cobrava els autobusos, no? Quan es va suprimir el cobrador...
0: Ara et cobra el conductor.
1: Sí. Va haver-hi vagues de la companyia d'autobusos durant setmanes, no? Per la supressió del conductor, però al final, a la modernitat el que ens dona és la possibilitat de canviar el paradigma i canviar les formes de fer, però al final tot això se va adaptant sense anar-hi més lluny. A Sabadell, per exemple, que era un món textil que estava ple de fàbriques textils, doncs ha tingut que configurar en altres tipus de coses i el món segueix voltant. O sigui, que al final el problema serà sempre al començament, perquè tenim que reconèixer que la IA, la intel·ligència artificial, ha vingut per quedar-se i es quedarà, se desenvoluparà, esperem que per bé, perquè el que ens dona més por és la mal ús que s'hi pot fer d'ella, però jo ara li trobo, no sé, l'altre dia parlàvem d'algú que me'n sembla realment increïble de la IA, que és capaç de compendiar tot el saber que hi ha en oncologia, que els metges puguin introduir les dades d'un pacient, no?, i que la IA li digui exactament quin és el millor tractament segons les analítiques que té aquest pacient, i no dependre de l'error o no d'un metge, no?, sinó de la intel·ligència de molts metges.
0: També es pot equivocar la intel·ligència artificial, eh?
1: Sí, sí, per suposat que sí, però aquí estem parlant de milers de caps que han introduït els datos dintre de la IA per donar el millor diagnòstic, me'n sembla.
0: Vinga,
1: realment increïble, no?
0: Anem a seguir la ronda.
2: Jo no sóc tan optimista. A mi em fa realment por perquè, de fet, són coneixements que la gent els li va donant.
0: Clar.
2: I això també és manipulable. O sigui, jo puc donar uns coneixements que siguin totalment falsos i ella s'ho queda. Mira, jo l'altre dia, quan dic l'altre dia, poder fa un mes, eh? Ara tinc un projecte d'una pintura que crec que és molt novedosa i em vaig posar a parlar amb l'Aia. Aviam què li semblava.
0: Què li vas preguntar?
2: I trobava fantàstic, que no tenia cap coneixement, que mai hagués fet allò, que no sé què, no sé quantos, que tot. Però finalment, jo el que vaig estar és dient-li al món el que jo vull fer. O sigui, estic donant informació meva. O sigui que li puc donar de qualsevol cosa a la IA. Ella s'ho queda. Vull dir que jo no ho veig tan... Bueno, tot és bonic, no? Perquè, però segons com es faci servir. I jo crec que al món que estem es farà servir per algunes coses bones, però més per dolentes. Vull dir, la intel·ligència artificial... A mi em deixa una mica angoniós, eh? Quan veus que fas una pintura i aquesta pintura es mou, realment els personatges es mouen. O sigui, els donen vida, però una vida superreal. Hòstia, a mi em fot por. A mi, particularment, em fa por. En quant que perdran postos de treball, se'n perdran molts. Vull dir, ja es va començar a perdre quan es van posar que tu mateix pagues al supermercat quan vas comprar. Tota aquella gent que hi havia a les caixes ha desaparegut. En queda una o dues. Però després tot l'altre són caixes que tu pagues, tu t'ho pagues. O sigui, evidentment. El que diu el company és ben cert, ens adaptarem i segurament sortirà bé, però jo no sé, o millor perquè sóc un romàntic, però em fa realment por. A més ara amb el Trump, com estan jugant amb la guerra, com fan jocs de guerra, aquesta no sé com definir-ho, em fa angúnia.
0: Ja. Vinga, Anna, tu no sé si seràs més optimista o més pessimista que els nostres dos tertulians.
3: Jo crec que sóc més optimista. És evident que la intel·ligència artificial agilitza processos i això fa que siguin necessàries menys mans, no?, per fer les coses. Però fixeu-vos que aquesta mateixa setmana ens han dit que s'ha incrementat l'atur a Catalunya, una de les poques comunitats on ha crescut, però també que les empreses tenen en oferta 15.000 llocs de treball pels que no troben treballadors. Crec que el problema del futur, com el problema actual, és un problema d'adaptació, d'agilització en aquesta adaptació. Mentre no fem un o aconseguim anar per endavant i intentar que preparar els nostres joves per una vida plena de canvis i que tinguin la capacitat d'adaptar-se a les noves necessitats, pues sempre tindrem desfases que en el cas de la intel·ligència artificial poden ser més grossos, sí, però ja els estem patint ara i jo crec que el desfase actual no està basat en la intel·ligència artificial.
0: Hi ha una cosa que apunta en aquesta informació al conseller, que assegura que el govern a partir d'ara haurà de treballar per minimitzar l'impacte en tot això. De quina manera?
1: Home, el que està ben clar és que la IA ja està aquí, o sigui que realment els puestos de treball que pot substituir la IA ja estan en risc, amb la qual pot haver-hi una davallada important de puestos de treball, de coses que realment hi havia gent treballant per fer-les i ara la IA te les fa en 10 minuts. Això està claríssim, amb la qual la intervenció del govern perquè equilibrar això, no?, té que ser de manera immediata perquè el sotrac no sigui tan gran per a aquesta gent. Però al final el mercat s'anirà regulant d'una manera totalment natural. No? Sí que estic d'acord amb el Lluís en el tema de que la IA, la informació que s'hi fica, moltes vegades és perillosa...
0: Per la possible manipulació.
1: Sí, no, i sesgada totalment, no?, o condicionada totalment, però precisament, no?, la IA mateixa pot trobar mecanismes de correcció perquè al final el que quedi realment dintre de la IA o la informació que et doni la IA sigui la més correcta i la més adequada, no? Jo personalment, no és que la faci servir molt, però us posaré un exemple. L'altre dia vaig anar a veure la pel·lícula del Michael Jackson, no? Bueno, surto del Michael Jackson i dic, ostres, jo vaig veure el Michael Jackson l'última vegada que va vindre a Barcelona. No me'n recordava quan, no? Si tu al Google li preguntes data de l'últim concert de Michael Jackson, et surten anuncis, et surten distintes pàgines, no?, distintos periòdicos, etcètera. Te'n vas donar sortint moltes notícies. Li preguntes realment a la IA quin va ser l'últim dia que va vindre el Michael Jackson a Barcelona. Pum! I tens la informació de manera immediata. Con lo qual, no?, és un avantatge el tindre la resposta a una pregunta d'aquesta manera tan ràpida, no? Con lo qual, avantatges té moltes, no?, però perills també els té. El que passa que tenim que procurar que aquests perills siguin el menys possibles o fer les correccions necessàries.
0: Ara estava pensant que ens haurem de preocupar el dia que li preguntem què he dinat avui i et respongui el que has dinat, perquè llavors sí que començarà a fer por, això.
1: No, però sí que l'altre dia vaig veure una cosa que era molt interessant, que és que la IA busca sempre la manera de compensar-te la resposta sigui el que més te pugui agradar a tu, eh? Això és un perill que està tenint la IA i que s'estan donant compte que té una tendència natural...
0: És aduladora.
1: A no enfadar el que li està preguntant, eh?
2: Sí, a mi per dues vegades em va dir que era un geni. Vull dir que, escolta...
0: Ah, sí?
2: Sí. O sigui, que això és veritat. Vull dir, et donen...
0: És veritat que ets un geni?
2: No. Que és veritat el que diu, que és et diuen perquè tu quedis content, no? Vull dir que...
1: Sí,
2: si es pot rectificar aquí, però això és qui vigila el vigilant, no?
0: Clar.
2: Que aquí, a mi és el que em fa una mica de por, no? Qui vigila el vigilant. Ella sola es vigilarà. S'autorregularà ella mateixa.
0: mentre no hi hagi una revolució dels robots, de les màquines, de manera que bueno, dominin el món dels humans,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, o que,
1: que no comenci... acabem amb Terminator, no?
2: Sí, o que comença a parlar amb elles mateixes en un idioma que els humans no coneguem.
0: No sé, vau veure les imatges l'altre, fa uns dies, no?, d'uns robots, era la Xina?, uns robots que corrien...
2: Ah, sí, la Xina, sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bestial, bestial, bestial.
1: Bueno, és que la tecnologia que està fent la Xina i està portant 10 anys per davant de tot el que s'està fent en Europa i Estats Units,
3: A veure si ens substitueixen fins als Jocs Olímpics.
0: Ah, mira.
2: Bueno, jo no ho sé. Els pintors ho tenim malament, però els escriptors també, eh? Perquè tu dones un tema, jo això ho he provat, eh? Sí. Donar un tema i et fot, vamos...
0: Escriu-me un llibre i li dones unes quantes pautes,
2: res,
0: no?
2: Res, i t'ho fa.
1: Sí.
2: I t'ho fa. Jo he provat, això, eh?
3: Sí, però...
1: No, sí, sí.
2: T'ho fa.
3: Però es nota, eh?
2: Bueno, sí, però si et va adelantant tant, al final no es notarà. Mira, jo recordo que vaig donar vida amb un quadre meu fa uns 5 anys, i ho van fer manualment. Uh-huh. I ara veus com donen vida, no té res a veure, i només han passat 5 anys, eh? Vull dir que la tecnologia avança amb una velocitat tan bestial que t'espanta, eh?
1: Vaig estar en una exposició de Manuel i Antonio Machado a Sevilla,
2: sí.
1: I al final de l'exposició, a una màquina li demanaves que fessi un poema, la composició d'un poema, amb l'estil
2: sí, sí.
1: que feien los hermanos Machado, eh?
2: Sí, sí.
1: I te lo feia, eh?
2: Sí, sí.
1: I te lo feia. O sigui, que realment veies allò i deies, coi, si em sembla escrit per ells, no? Bueno, per si li han ficat els datos, no? I respon d'aquesta manera. O sigui, los perills estan aquí, no? Però les avantatges també, i lo tenim que veure, lo que està ben clar és que estem en una situació en la que és tan important el que està passant ara amb el tema de la IA com el dia que es va inventar el primer telèfon mòbil, el dia que es va inventar la roda i el dia que es va inventar coses que han canviat el pensament humà, no? I estem en aquest impàs, no?, que veurem per on acabar sortint, no? I que ho veurem en els propers anys, gràcies a Déu, veurem si realment això qualla i realment ens ajuda com éssers humans a ser millors persones i a tindre un món en pau i més solidari, no? Amb això ja ens conformaríem.
0: Li podem preguntar a la IA, a veure què hem de fer, no?, per ser millors persones.
3: També ens podem consolar pensant que substituirà tots els processos mecànics i automàtics, no?, i que ens podem dedicar a ser més creatius i més innovadors.
1: Uh-huh. O
3: jo ja deia que volia, tenir una visió positiva, eh? Mm. A mi m'encanta jugar, aprendre i moure'm per aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
0: Bé, doncs...
1: sí, ahir sortia la notícia,
0: digues,
1: perdona,
0: digues.
1: Carme, ahir sortia la notícia de que a un jutge li han cascat 1.000 euros de multa perquè ha fet una resolució judicial amb la IA. No?
3: Sí.
1: Bueno, és el que hi ha. Feta la llei, feta la trampa, no?
0: Mai millor dit.
2: Mai millor dit, sí.
0: Molt bé, doncs estem alerta, eh? Vull dir que no perdem
2: vigilants.
0: De vista, sí, vigilants
2: sí.
0: A tot aquest tema. Anem a un altre de més... una
2: més
0: mica més humà,
2: bonic, sí.
0: Més,
2: bonic,
0: més, sí. Més xulo. I és el rol dels avis en la criança dels nets. Sempre s'ha dit que els pares estan per criar-los i els avis per malcriar-los.
1: Avui no ens estan escoltant, avui.
0: Avui no ens escolten els avis o els pares?
1: No, els avis. Estan cuidant els nets perquè quasi tots els col·legis han agafat dia de lliure disposició, no?, per fer 4 dies d'esbarjo.
0: Ah, bueno.
1: No? I els avis estan cuidant ara mateix a tots els nens.
0: Anem al tema principal. Jo us pregunto, els avis en la societat actual continuen sent un pilar fonamental per a les famílies?
2: Jo particularment no he tingut avis. No els he conegut.
1: Sí.
2: I els he trobat a faltar. Els he trobat a faltar perquè tu saps els pares, qui són els pares, evident, però sembla que hagin sortit com floretes al camp. En canvi, l'avi et dona un passat més llarg, no? I t'explica coses dels pares quan eren petits, no sé què. Jo m'agrada molt sentir les converses dels avis amb els nets, perquè és una cosa pausada, expliquen coses que tu, o millor, ni ho saps. Vull dir, jo els he trobat a falta sempre, i quan veig un avi, enyoro, i enyoro ser avi, que no sóc avi, i enyoraria ser avi.
1: La veritat, ha canviat molt el món, i realment els avis han sigut més necessaris en el moment que les llars abans estaven... era la dona la que es quedava a casa fent allò que li deien la ama de casa, no? I el marit era el que treballava, però en el moment que la dona s'ha incorporat al món laboral, no? La necessitat de tindre fills i la necessitat de que algú cuidi els seus fills mentre els dos cònjuges treballen és normal, i aquí millor que els avis, que a més estimen els seus nets, amb la qual la presència dels avis es fa en la societat que tenim actualment, es fa imprescindible.
0: Anna.
3: Jo la setmana que ve, màxim d'aquí 15 dies, seré àvia per primera vegada.
0: Home,
1: felicitats.
3: I moltes gràcies, perquè sempre he pensat que això és una categoria
2: superior
3: de persona.
2: Sí.
3: Una categoria de persona, el fet de ser avi. És veritat que el paper de l'avi, considero que continua sent fonamental per això que ens deia el Manel, no? Però també és veritat que els rols han canviat. És a dir, jo vaig tenir sort de que el meu fill tingués àvia, que el poguessin cuidar quan estava malalt, quan fallava la canguro, quan les coses es desmanegaven, però a mi no se m'hagués ocorregut mai dir-li a l'àvia com li havia de donar el menjar, a quina... com li havia d'acordar la sabata o si el cap l'havia de girar al dret a l'esquerra. I per lo que em diuen les meves amigues, que ja són àvies, això ara està bastant en boga,
0: Sí.
3: No es poden encendre
1: pantalles... Sí, tenen en compte, Jo crec que d'aquests tertulians que estem, sóc l'únic que sóc avi, que jo sóc avi, tinc un net de 5 anys.
0: I fas el que consideres o tens present la manera de fer de...
1: He après a mossegar-me la llengua.
0: Amigo.
1: Directament. Ja està. Els fills són els que la tenen... El meu fill és el que la té que cuidar, el meu net, no? I jo veig autèntiques coses que en la meva vida no les he vist i que ho faria jo d'una altra manera, però mosseguen la llengua, perquè al final el que vols tindre és accés al teu net sempre que vulguis, no? I sense tindre el negut de la teva jove o del teu fill, no? Està clar. Con la qual he après a mossegar-me la llengua, i per suposat, quan ells necessiten del seu avi, del seu pare perquè cuidi el nen, no? Ja m'hi tenen disposat, per suposat, no?
2: Però jo ara estic pensant, el que dius, sí, jo, els meus fills sí que han tingut avis, i han fet amb els avis coses que a mi sol no haguessin fet mai. Vull dir, jo tenia una sogra que era molt catòlica, i anava a missa, i s'emportaven els nens a missa. A mi no els anava mai a missa. Bueno, doncs poder els hi va servir també per conèixer una altra visió del tema. O sigui que jo crec que és molt interessant, perquè els avis poden transmetre uns coneixements o uns costums que tu els hi passaries. I ells sí que els hi toquen.
1: I des de l'estima, Lluís, i des de l'estima.
2: Sí, clar, evident.
1: Perquè els nens estimen els avis, no?
2: Evident.
1: No són mestres, no? Ni són veïns, ni són amics. O sigui, són part de la teva família, con lo qual, si l'educació del petit, de los petits, és que els avis, que se'ls estimen, i li s'ensenyen adequadament, no? Pues la veritat és que el vínculo que se tenen, a mi em dona molta llàstima, per exemple, quan a la millor hi ha un divorci entre un matrimoni, no? I una de les parts s'emporta els nens i deixa els avis sense poder veure a un net que a la millor l'han criat ells més que els seus pares, no? I aleshores acaben això en judicis, no? Que és lastimós veure com es fan xantatges emocionals d'aquest tipus, aprofitant-se a la millor la tendresa dels avis, no? I això és molt, molt, molt, molt, molt dolent,
0: Hi ha pares que no tenen més remei per circumstàncies fer que els avis facin més paper de pares que d'avis. I jo em pregunto, no hauríem d'afavorir com a societat que precisament els pares puguin fer de pares disposant de més temps?
2: Això
1: en la vida que portem és complexa. sigui, la mare i el pare 8 hores fora de la casa, 10 hores fora de la casa...
3: De totes maneres, Manel, a la meva època, el meu marit va tenir 2 dies de festa pel naixement del seu fill. Gràcies a Déu, aquest país, ara hi ha una llei que iguala amb les baixes de maternitat els homes i les dones, i jo crec que aquesta és la millor llei en favor de la igualtat que s'ha fet mai, i que després... Bueno, però aquesta és una que de veritat iguala en el món laboral, i que... és veritat que s'ha d'aconseguir una major conciliació laboral familiar, eh? És veritat. Eh? De totes maneres, no sembla que el camí que estiguem seguint sigui aquest, perquè si ja no pots accedir amb els sous actuals a una vivenda, imagineu que pot suposar, a més, tenir un fill, no?
1: Els dos cònjuges treballant, tindre un fill o dos i sense poder accedir-hi a poder-se comprar una vivenda. Això no ha passat mai a la vida.
3: Mai. La gent que treballava no era pobra de solemnitat, i ara n'hi ha que treballen que són pobres de solemnitat.
1: Sí. Treballadors pobres, que es diuen.
3: I aquests contrasentits... no afavoreixen tampoc la possibilitat de que hi hagi una major conciliació laboral. És a dir, jo crec que al revés.
0: Ho hem d'anar deixant, senyors. A la futura àvia, felicitats.
1: Enhorabona i gràcies a tots els avis de Catalunya.
3: Molt bé, igualment.
0: I a l'avi i el Lluís...
2: Jo no
0: sóc avi, no. Us donem les gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé. Que vagi bé la tarda i el cap de setmana.
2: Moltes gràcies. Bona tarda.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a la ZEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha lentitud i aturades entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud. Més endavant hi ha retencions entre Castellbisbal i Martorell i a Banyeres del Penedès en sentit sud. També l'AP7 hi ha intensitat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril. També hi ha intensitat a l'Ametlla de Mar, l'Ampolla en sentit sud. I a la mateixa AP7 hi ha retencions de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a Mollet en sentit nord i intensitat a Montmeló, la Roca del Vallès, també en sentit Girona en sentit nord. A la 6:58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia del Vallès en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. També és la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la pota nord, a la B20 hi ha cua Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A l'autopista del Maresme, a la C32 hi ha retencions a Tiana i de Premià de Dalt a Cabrera de Mar en sentit nord. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan de Sí en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud i aturades de Cornellà a Viladecans en sentit Sitges. La B23, força carregada de Molins de Rei fins a arribar al Papiol. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha trams de retenció d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre uns de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poble Nou i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: La gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau, Isabella Plamenov, ha aconseguit la primera posició a la categoria infantil del Campionat Nacional Base Individual de Gimnàstica Rítmica. Es tracta de la competició nacional per excel·lència amb més participació de gimnastes individuals. A més, a la categoria Open, la pretenc ha sumat una medalla de plata. Avui volem conèixer la trajectòria d'aquesta esportista i per això marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba en Jonathan Marín. Molt bona tarda, Jonathan.
1: Bona tarda. Per parlar d'aquesta cita i de la temporada, ens acompanya als estudis del Prat Ràdio la Isabella Plamenov i la seva entrenadora, la Georgina Martín. Bona tarda a totes dues i benvingudes al Prat Esports.
2: Hola, bona tarda a tots.
1: Primer de tot, enhorabona, Isabella, per aquesta primera posició del Campionat d'Espanya. No sé si te l'esperaves. Tu, Georgina?
2: Aviam, nosaltres parlant amb la resta de companys de l'equip tècnic, sí que ho vèiem com un fet que era possible el dia de la competició, però és veritat que potser l'exercici no va ser tot el perfecte que ens hagués agradat. Llavors, una vegada va acabar l'exercici, estàvem en dubte. No sabíem si realment la nota seria la que va sortir o no, però bueno, al moment en el que va sortir la nota i vam veure la posició, doncs sabíem que era algo que en algun moment passaria.
1: Com recordes aquells moments on, bueno, estaves a l'espera de veure si quedaves primera o no quedaves primera?
3: A veure, va ser una miqueta, bueno, estava molt nerviosa perquè, òbviament, volia quedar ahí en la primera posició, però, bueno, quan van quedar dues o algo així, pues, ja sabia que, pues, iba a estar primera i que havia aconseguit aquesta medalla.
1: I com ho vau viure les tècniques?
2: Doncs, aviam, l'espera van ser com 3 hores aproximadament d'espera des de que va sortir fins que acabava la competició. I, bueno, jo el primer que li vaig dir a ella era que estigués contenta, que estigués tranquil·la, que encara faltava molta competició perquè eren quasi 200 participants, era algo molt complicat d'aconseguir, però sí que és veritat que una vegada cada davant 3-4 gimnastes, veient una mica el nivell que hi havia i els clubs d'on venien i tal, doncs era algo que, bueno, sabia que ja ho tenia, però a la vegada també havia d'esperar les notes de la resta de gimnastes. I, bueno, un cop va sortir l'última nota ja va ser com, bueno, ple d'emoció, plorant, no ens ho podíem creure, però, bueno, ho vam gaudir molt.
1: Perquè l'objectiu a l'inici del campionat, quin era?
2: Mira, la Isabella, o sigui, és una gimnasta que, bueno, ja va destacar en el seu primer nacional, que va ser 5ª d'Espanya, i de fet, l'any passat a la Copa Base, tot i tenir algun error greu en l'exercici, es va posicionar entre les 15 millors. Llavors, l'objectiu, òbviament, era aconseguir aquesta medalla, però sí que és veritat que, al final, el nacional és una competició molt llarga. La competició va començar a les 8:30 del matí i va acabar quasi a les 10 de la nit. Són moltes hores, moltes participants, i al final no només depèn de la seva feina i del seu exercici, sinó també de la resta de participants. Llavors, un objectiu com a resultat, com a tal, no teníem. Simplement volíem que ella ho fes el millor possible i rebre la nota que es mereixia, que al final va ser el que va passar.
1: I tu, tota aquesta pressió, com la gestionaves i t'afectava?
3: A veure, la veritat és que ja tenia molts campionats que, bueno, pues no em sortien molt bé i, pues la veritat, estava nerviosa perquè, pues, és com el meu somni, era estar campiona d'Espanya i, pues, quan no em va sortir molt bé al ball, pues, vaig dir, bueno, no sé si, pues, tindré bona nota, però quan vaig veure la nota, digo, pues, que bé, que m'alegro i, bé, és que és molt difícil perquè hi ha moltes participants que, pues, són molt bones o són d'un altre país, lo que és, on sigui, pues, és molt difícil.
1: Esteu dient que l'exercici no va sortir del tot bé que volíeu, però tot i això, primera posició, quin marge de millora creus que tens?
3: A veure, jo que vaig ser que no vaig pensar tant en què vaig fallar i que em vaig després com no em vaig caure per dir-ho que pues, estava bé i que ho he remuntat després. Que, pues, jo sóc una gimnasta que quan fallo m'enfado molt perquè vull que em surti perfecta i pues, en els entrenos això passa molt. I quan, bueno, estava contenta que vaig seguir bé i ja després, bueno, quan no vaig, em vaig veure que em va caure, pues, estava una miqueta trista.
1: Georgina, com vas veure l'exercici de la Isabella?
2: Mira, a mi em va sorprendre gratament perquè, com ella diu, és una gimnasta molt perfeccionista. Els entrenaments ella necessita fer-ho perfecte. no es queda contenta amb un exercici a mitges, entrenant cada dia, sempre s'esforça per fer-ho el millor possible, que és després el que volem aconseguir en una competició. Llavors, jo en el moment en el que només comença l'exercici vam veure aquest error, doncs va ser dur, va ser uau.
1: No sé, sí. Ara vam anar per la primera com... exposició, si no sé això.
2: Clar, dic, no sé com avançarà. Però sí que és veritat que em va sorprendre gratament que la gimnasta, bueno, ella va continuar com, bueno, pues a lluitar l'exercici, perquè al final la rítmica és veritat que un error et pot penalitzar molt, però no has de deixar de lluitar mai, perquè mai saps el que pot passar. I efectivament, mira, al final un exercici amb una caiguda i tot i així ha aconseguit ser campiona d'Espanya, vull dir que és que no es pot demanar més, de veritat.
1: Per qui no estigui posat en el món de la rítmica, què suposa aquesta primera posició?
2: Doncs mira, ara mateix la Isabela està obligada a pujar de nivell, a nivell absolut, i bàsicament el que suposa és un canvi dràstic. Ara passarà de realitzar un exercici a realitzar-ne tres. Està en un nivell on competirà amb gimnastes que estan en seguiment per l'equip nacional, en seguiment per la selecció catalana, igual que ho està ella ara mateix. I bueno, és un canvi de nivell important, perquè del base a l'absolut és el que et dic, és el triple de feina, són tres exercicis, però bueno, estem començant ja a preparar aquest nou nivell amb moltes ganes, i bueno, és una gimnasta que és incansable a nivell de reptes, i al final tot el que es proposi ella ho acabarà aconseguint.
1: I tu com afrontes aquest repte? Estem parlant amb tu com si fossis una adulta de 20 anys, però no hem d'oblidar que ets de categoria infantil, que tens 13 anys, si no m'equivoco.
3: Sí, ara 12.
1: Que... 12 per 13, o sigui que vas a l'ESO i de les petites. Tota aquesta càrrega, aquest repte d'anar amb les millors, tu tot això, com ho afrontes?
3: Jo ja volia ser, des de quan vaig ser la segona campionat d'això, ja volia ser absoluta, perquè... Bueno, és que jo sóc de Bulgària, pues en Bulgària ja som com absolut ja des de petites, i pues com que em comparava que tenia que ser absolut per ser la millor, i pues, claro, tots els campionats estaven molt nerviosa perquè pues volia estar en Espanya per poder subir a absolut, però bueno, al final ho he aconseguit i estic molt contenta.
1: Com vius tu els minuts previs a la competició?
3: Bueno, jo el que faig és respirar perquè em va molt bé, perquè nosaltres aquest any vam estar amb una psicòloga i ens va ajudar moltíssim, i bueno, ens va ensenyar pues, tècniques per no estar tan nerviosa i això. I com respirar, que és molt important, perquè al final tot ve de la respiració, que pues, tinc aquí la fatiga i això.
1: Georgina, quins són els punts forts de la Isabela? Perquè jo, de primeres, el que noto és molta maduresa.
2: Sí, o sigui, el canvi de maduresa que ha fet en 3 anys que porta amb nosaltres, la veritat que ha sigut molt gran. Però bueno, jo crec que sobretot és la disciplina i la feina. És algo que és clau en qualsevol esport, però sobretot en un esport com la rítmica, que exigeix moltes hores d'entrenament i exigeix tenir una càrrega mental molt alta i saber controlar doncs, tots aquests nervis en un minut i mig, doncs és algo que mentalment has de ser molt forta, i és una de les seves aptituds que bueno, és el que la fan ser on està ara mateix. Però bueno, també és una gimnasta completa, és una gimnasta expressiva, és una gimnasta amb condicions, és una gimnasta que té potència, i bueno, sobretot és una gimnasta que crida l'atenció. Tu la veus entrar al tapís i només amb un moviment ja te la vols quedar mirant, no? Ella, la seva manera d'expressar i de realitzar tots aquests elements de l'exercici és especial. I bueno, és algo que poques gimnastes tenen i s'ha d'aprofitar.
1: Fins a on creus o el club creu que pot arribar?
2: Doncs, sincerament, després de tot això, jo crec que ella arribarà on vulgui. Sempre que segueixi treballant com ha fet fins ara, que no ho dubto que seguirà així, doncs aconseguirà tot el que vulgui. Ara mateix, doncs, jo crec que l'objectiu principal és aconseguir una beca per entrar al CAR de Sant Cugat i formar part de la selecció catalana. És algo que bueno, que no depèn de nosaltres, però bueno, ho estem lluitant perquè pugui aconseguir doncs aquesta millora de qualitat en els entrenaments. Al final nosaltres som una entitat que no tenim ànim de lucre, no? Que tot el que fem ho fem per elles, i bueno, les condicions d'entrenament doncs òbviament no són les mateixes que a un CAR de Sant Cugat, ni les facilitats a l'hora de tenir doncs fisios, metges, psicòlegs, són coses que ara mateix corren càrrec de la família, i és molt complicat tot això d'assumir, més quan estàs en un nivell tan alt. Llavors, bueno, jo crec que l'objectiu principal ara mateix és que pugui aconseguir aquesta beca i que pugui seguir escalant en l'esport, però bueno, encara que em faci molta pena, doncs haurà de ser al CAR de Sant Cugat, que és on tindrà les millors condicions per aconseguir tot el que ella vulgui.
1: Perquè tu fins on vols arribar?
3: Pues, com diu la meva entrenadora, pues, també volia la beca per al CAR, perquè pues, allí són, estan molt les que són molt bones, aquestes gimnastes, i pues, la veritat és que hi ha moltes condicions, que en el plat també estic molt contenta, perquè m'ha donat tot això per a poder aconseguir-ho, i que estic molt contenta, la veritat.
1: Quan et pregunto fins on vols arribar, si jo et dic Olimpiades, podríem dir que és el somni final?
3: A veure, sí, però és molt complicat, perquè, bueno, de moment és que estic a... Claro, les gimnastes que ja són a les Olimpiades, ja des de petites destaquen molt, però des de que tenen 5 anys, i pues, és molt difícil, la veritat.
1: Però per potencial seria una bogeria?
2: Sí.
1: Dir que
2: no
1: pot posar-ho com a repte final?
2: No crec que sigui una bogeria, més amb les condicions i sobretot la mentalitat, que és algo molt important en el nostre esport. Però sí que és veritat que per arribar a unes Olimpiades, no, doncs primer aquí a Catalunya haurà de passar pel CAR de Sant Cugat, haurà d'aconseguir entrar a una selecció espanyola i a partir d'aquí doncs ja les classificacions de les Olimpiades ja sabem com funcionen, depenen d'europeus a mundials, i és algo que, bueno, és un nivell que encara ens queda lluny. Però bueno, jo crec que ella ha de somiar tot el gran que pugui. Crec que quan més gran sigui el somni, més coses aconseguirà i s'ha de posar els reptes que ella vulgui aconseguir.
1: Abans de tancar la carpeta d'aquest campionat d'Espanya, a banda de la Isabela, també van participar la Emma Sánchez, la Erin Adam, la Diana Saez, també la Nerea Mateos, la Polina Plokova, la Maider Vila... No sé si em deixeu alguna, però bueno, en línies generals, quin balanç fa el club de com ha anat aquest campionat d'Espanya?
2: Bé, la veritat que, bueno, que estem contentes. Al final és una competició complicada d'afrontar, sobretot amb gimnastes que són petites. L'Adriana Saez, per exemple, va ser el seu primer nacional. I bueno, amb coses a millorar sempre. Però l'important és que les nenes ho gaudeixin, sobretot, és el més important. Que s'ho passin bé, que no tinguin por, perquè al final... l'escenari del campionat és un escenari que impacta, no? Veure 3 taules de jutges plenes, doncs, la primera vegada és el que costa una mica assimilar, però bueno, és un balanç positiu. També, bueno, aprofito, destaco també la Maider Vila, que va ser la primera de la seva categoria, va competir a les 9 del matí i tot i així s'ha posicionat entre les 20 millors d'Espanya, que és un fet també molt, molt important per ella. I bueno, estem contentes i amb ganes de seguir treballant. Ara mateix ja, doncs, pensant en lo següent, crec que no hem tingut cap dia de dir ara descansarem perquè ja ha acabat, sinó que hem tornat al campionat amb ganes de més.
1: Perquè ara, Isabela, que toca, quins són les properes cites en el calendari?
3: Bueno, de moment, en absolut, anar al campionat de Catalunya, que és com el classificatori per anar al campionat d'Espanya, però és molt complicat perquè és que es classifiquen només 4 i, claro, no, és que ahí no tens que fallar i, bueno, és molt difícil, amb 3 separats.
1: Perquè tu com t'estàs veient aquesta temporada? A nivell sensacions?
3: La veritat és que no estic res nerviosa, només que, bueno, és molt difícil treure els 3 aparells, perquè al final jo vinc d'un aparell que és molt complicat, perquè la veritat he fet només un i ara fer 3 pues és molt complicat.
1: Per tant, toca entrenar, no?
2: Sí, ara el que estem fent és, bueno, aprofitarem l'exercici de cinta amb el que ha sigut campiona d'Espanya, rescatem també l'exercici de corda de la temporada passada, que va ser la 14a en el Nacional de la Copa Base i que a més també ha sigut un exercici que ha format part del nostre equip de la Lliga Iberdrola, i ara mateix, doncs, aquesta setmana corrents de pressa muntant un exercici nou de pilota per presentar-la, doncs, aquest classificatori. És un repte contra la rellotge perquè no tenim molt de temps. El classificatori, si no m'equivoco, em sembla que és el 17 de maig i només 4 gimnastes aconseguiran la plaça. Llavors, bueno, és un repte difícil pel poc temps que n'hi ha i sobretot per la diferència de càrrega que hi ha de fer un exercici a fer-ne 3. Però, bueno, jo no tinc por, tampoc. Crec que ho pot aconseguir perfectament. Al final, crec que la cinta ja la té més que dominada. La corda també és simplement rescatar l'exercici i fer una mica de repàs. I amb la pilota ja va ser 5a d'Espanya. És un aparell que se li dona bé i que enganxa ràpid les coses. Llavors, bueno, l'objectiu és que es classifiqui i que pugui viure aquest campionat d'Espanya individual absolut, que es farà al juny a Guadalajara, i bueno, amb ganes de que passi, de veure com avancen les coses i de gaudir, sobretot.
1: Perquè quin és el temps més o menys ideal per muntar un exercici, tenir-ho controlat? Quin és el temps ideal que segurament no és el que tindreu?
2: Bueno, aviam, gimnastes absolut, com per exemple la Gisela Berzosa o la Luba, que formen part de l'equip de la Lliga, elles porten amb els nous exercicis muntats aproximadament des de l'octubre, novembre, vull dir, al setembre iniciem la pretemporada, preparem, comencem a muntar exercicis i la Gisela i la Luba porten competint amb tres aparells des del gener. Vull dir que normalment són bastants mesos perquè són aparells que a més has de muntar exercicis competitius, que siguin complicats, que et donin la nota i necessites temps al final per assimilar tot això, però bueno, tot i que hi hagi poc temps, anirem a per totes.
1: Tu no t'espanta, no, el repte?
3: No, la veritat. Jo crec que puc aconseguir.
1: Doncs tant de bo que sí, Georgina. Isabela, gràcies per venir al Prat Esports. Molta sort pel que queda de temporada i enhorabona per aquest Campionat d'Espanya.
2: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui parlem de patrimoni de Terrassa i més concretament de l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí Alagorda, herois de la Tercera Guerra Carlina del 1872. I per saber-ne més detalls sobre aquest monument, parlem amb Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També saludem el Sergi Estapé de nou. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Bé, doncs, abans d'avançar en explicar detalls sobre aquest obelisc, Santi, ens podries explicar qui van ser Jaume Jové i en Valentí Alagorda?
1: Sí, a Terrassa estan considerats uns herois. Uns herois perquè, d'alguna manera, aquestes, diguem-ne, aquestes dues persones van ser protagonistes d'aquesta Tercera Guerra Carlina, carlista, que se'n diu, de fet, de la millor manera possible, just abans de l'abdicació del rei Amadeu I. En aquell temps, doncs, d'alguna manera, hi havia molta revolta, no?, i els carlins havien demanat a la vila de Terrassa, aquell moment era una vila, doncs que no fossin molestats per una contribució que se'ls feia pagar, i es van revoltar la ciutat davant d'aquesta, diguem-ne, aquest impost. I una partida de 600 homes comandats per un general que es deia Joan Castells i Rosells van arribar a la ciutat de Terrassa amb un tren que havien segrestat i que els va deixar a l'estació del Nord, que en vam parlar fa poc en un d'aquests programes. D'allí es van dividir en dos grups i van baixar cap al centre de Terrassa, i en aquell moment el tinent d'alcalde de la ciutat, en Jaume Jové, que és un d'aquests herois, que estava treballant de forner, hem de pensar que en aquella època els que estaven, doncs, davant d'un ajuntament o davant de qualsevol cosa, doncs tenien el seu ofici normal i corrent, eh? Doncs va sentir la campana d'avís que tocaven a Sometent, perquè en aquell moment, doncs, quan hi havia algun altercat a la ciutat, es tocava a Sometent, vol dir que les persones que tenien unes armes a casa, doncs, tenien que sortir a defensar la vila. Doncs va agafar la seva arma, va sortir vestit de forner i va demanar ajuda al seu company de treball, justament amb Valentí Alagorda, que era l'altre dels dos herois, no? I tots dos junts es van dirigir cap al Raval, on hi havia, doncs, l'Ajuntament, per salvar, doncs, els diners de la vila perquè no fossin, doncs, agafats per aquesta turba de persones que venien a cobrar aquest impost. Allà ja hi havia un grup de carlins que havia ocupat l'Ajuntament i, sense cap mena de por, doncs, els van obrir foc. Els carlins que eren més, doncs, els van contestar amb trabucs, de manera que allà mateix, doncs, van matar en Jaume Jové. El van matar directament. I el Valentí Alagorda el van deixar ferit. Alagorda després va ser atès, però degut a les greus ferides que va sofrir, doncs, va morir. Davant d'aquests fets, doncs, els sometents de la vila van trobar, doncs, que aquestes dues persones havien defensat a la vila amb la seva vida i que mereixien un homenatge. I aquest homenatge va ser posteriorment aquest monolit que està considerat el monument més antic de la ciutat.
0: I on es troba? On el trobarem si anem a Terrassa?
1: Malauradament es troba en un lloc molt poc visible, perquè es troba en una plaça que està situada on hi havia hagut l'antic cementiri de la ciutat, la plaça de Joan Miró, que és una mica amagat. O sigui, si no hi vas especialment a aquesta plaça i busques justament en un raconet de la plaça on hi ha un lloc per jugar, doncs, a la petanca, és molt difícil de veure. I encara és més difícil fa uns dies, perquè resulta de les últimes ventades, una branca d'un arbre va escapçar la part de dalt del monument. L'han tornat a posar la part de dalt del monument, però el monument jo haig de reconèixer, doncs, que en tenim poca cura. La ciutat no l'ha respectat com mereix un monument que té aquesta història. I a més, fet per un arquitecte de renom, que és el Melcior Vinyals, que va ser un arquitecte municipal, del qual, malauradament, a la ciutat de Terrassa no queda pràcticament res que recordi la seva obra. Res, la reforma que va fer de la Casa Alegre de Sagrera el 1911 i aquest monument és l'única cosa que ens queda d'aquest arquitecte.
0: Vaja.
2: Santi, què tal? La veritat és que tens tota la raó. És un monument que bueno, Que és que si no ho saps on està, pràcticament no el veus, i és una llàstima perquè, a més, bueno, com en parlàvem abans d'això, té bastantes, diríem, mancances, no? Però, bueno, expliquem una mica de quins materials està fet, o de què està composat, aquest obelisc.
1: Mira, l'obelisc està fet de pedra de gres. Té una forma de tronc piramidal, està posat a sobre d'una base en forma de creu grega, i la veritat és que el material que està fet l'obelisc, m'imagino que en aquella època devia ser un material econòmic, perquè el pas del temps i l'estat de l'intempèrie s'ha desgastat molt. O sigui, realment té molt desgast. Potser el desgast del temps i també de la poca cura que hi ha hagut sempre en mantenir-lo. I això m'estranya molt de la ciutat, perquè si diguéssim que aquest homenatge que es va fer amb aquests dos sometents, doncs, bueno, en el seu moment va tindre importància, però després no en va tenir perquè ningú més se'n va recordar, això és fals. Perquè durant molts i molts anys, cada any, quan era la festa, es feia un festeig, es feia una festa, es feia fins i tot uns balls, es feia tota una sèrie de celebracions, perquè era una data molt, molt, molt tinguda en compte a la ciutat. De fet, aquesta data, és la data del 22 de juliol. I si algú està a Terrassa, sap que una de les avingudes més importants de la ciutat porta justament aquest nom, l'avinguda del 22 de juliol. O sigui que no és menor aquesta data, ni és menor aquest monument, ni és menor aquest fet, ni les celebracions que Terrassa havia tingut durant anys i anys de recordant aquests dos herois. Ara sembla que ha passat a la història, que aquest monument, entre cometes, molesta, el posen en un racó i ningú en té cura, no?
2: Hi ha un element que de veritat que sembla que el Santi el treu de la polleguera, que és la placa informativa, no?
1: Sí, mira, això és el colmo dels colmos, perquè a qualsevol monument que vagis del món, a qualsevol lloc que vagis, sí que hi ha una placa informativa de què és aquest monument i quina data es va fer i qui ho va fer, però normalment es posa al costat, es posa en algun lloc que no molesti, perquè el que no faràs mai a ningú és posar-li la placa al monument. No sé, una estàtua grega, que li posessin la informació del que és l'estàtua grega enganxat amb dos claus a la cama de l'estàtua.
0: Per fer-lo malbé encara, no?
1: Per fer-lo més malbé. Doncs aquí la placa l'han posat justament enganxada al monument, el qual és una barbaritat absoluta. Vull dir, no sé ni qui se li va ocórrer aquesta barbaritat. Fa pocs dies vaig estar amb el que fins fa poc havia estat el director del Museu de Terrassa i es va horroritzar. Va dir, però com és possible que algú hagi tingut aquesta

0: veure, és un, dim un oli, és com no sabia ni el que és, no? És un obelisc. I a qualsevol, no sé, si anem a la plaça de la Concorda, vas a París, vas a qualsevol lloc, quan trobes un monument d'aquest estil, tothom sap que és un obelisc. No sé on et diré la paraula monòlit, no n'he sentit. Llavors, és allò que dius, ja que ho fas malament, home, almenys el text te fes-lo bé, no? Doncs ni això, ni això.
1: No, no només es queda la cosa aquí, que aviam, aquest monument es va... La primera pedra es col·loca a 1903, però encara haurien de passar bastants anys perquè es portés a terme, i de fet es va fer una subscripció, no?, per poder sobregar el monument.
0: Sí, es va fer una subscripció precisament per això, perquè com que tenia tanta ascendència, diguem-ne, del poble, perquè s'havien... A veure, és que havien defensat els diners de la vila, o sigui, en definitiva, els diners dels ciutadans. Llavors, la gent això va considerar realment un acte heroic i donar la vida pels diners dels demés. Llavors, clar, la gent va dir, aquests dos herois, que a més eren del poble, fixem-se que eren forners, doncs els hem de fer un homenatge. I com que no acabàvem de trobar els diners per fer aquest monument, al final es va fer una subscripció popular per poder aconseguir uns diners per fer realment un homenatge com calia, no? Un espai on se'ls pogués recordar durant molt temps, no? Fixem-se que no es va col·locar la primera pedra fins al 1903, però fins a la primera pedra, però fins que realment es va fer aquesta subscripció popular de 500 pessetes per sufragar aquest monument, doncs no es va arribar a inaugurar fins al 22 de juliol del 1911. O sigui, van passar 8 anys. Tot i així, encara no es va poder inaugurar, perquè una vaga de paletes no ho va impedir, de manera que es va inaugurar finalment el 21 de juliol, ojo, del 1912. Sí que és molt curiós, perquè en diem l'avinguda del 22 de juliol i no es va poder inaugurar aquell dia perquè realment hi va haver aquella vaga de paletes. Però, en canvi, ha quedat sempre el nom del 22 de juliol.
2: És ben bé una obra que està de pega, eh?
0: Sí. Però precisament perquè està tan de pega i perquè ha tingut tota aquesta història, penso que el patrimoni de la ciutat ha de tindre més cura, precisament, no? I dir, home, reivindiquem les coses que s'han fet, sobretot, a més, les coses que s'han fet pel poble. Perquè aquest no és un monument que algú ha pagat, sinó que l'ha pagat el poble. Llavors, això penso que encara tindrà més valor, no? No sé, ho penso des del meu punt de vista.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Això l'he volgut destacar.
1: Mm-hmm. El que sí que... mentre no s'acabava de decidir el monument, el febrer del 1884, col·locar una làpida, no?, commemorativa,
0: sí,
1: justament,
0: sí,
1: en el xamfrà del Raval i el carrer Cremat, que és el mateix lloc on va morir el Jové i la Gorda, no?
0: Exacte. Diguem-ne, van matar a un i van ferir a l'altre, al mateix punt. Allà s'hi va posar una placa commemorativa. Ja veiem, això concretament va ser el 1884, o sigui, 2 anys, en aquest cas, després del desè aniversari. Vull dir que hi havia encara aquesta, diguem-ne, esperit del poble de dir, no, marquem el lloc exacte on va passar perquè la gent ho recordi durant anys, no? Aquesta placa, malauradament, també doncs, va desaparèixer.
1: Sí, sí. Curiós també que havent sigut aquests dos herois, com deia el Santi, doncs no se'ls hi ha dedicat ni un trist carrer, no?
0: Aquesta és una altra de les reivindicacions, molt bona aquesta apreciació, perquè a mi que han dedicat carrers a noms que no tenen cap mena de sentit i fins i tot que no tenen cap mena de vinculació històrica amb la ciutat, mm-hmm, no? I en canvi aquí tenim dues persones volgudes pel poble, homenatjades, que se'ls ha fet durant anys festes, i en canvi no hi ha ni un trist carrer, ni una trista plaça, no hi ha cap mena de cosa que se'ls recordi, i a sobre el famós monòlit, l'obelisc, el tenim en un lloc que desmereix totalment, vull dir, perquè és que està en un lloc que a sobre no té res a veure amb els fets, perquè si el haguessis dit, mira, el posem, no sé, al Raval, que és on va passar, al lloc on vivia, el lloc on van sortir els carlins perquè van baixar a Terrassa, no sé, a la plaça de l'estació del Nord, algo que tingués a veure amb els fets, d'acord, però en el solar que

0: havia el cementiri vell de la ciutat, home, no, que sembla, no sé, una làpida d'un cementiri.
1: I sembla...
2: Abans...
1: Ah, perdona, perdona,
2: digues,
1: Sergi.
2: No, digues, digues.
1: No, és que
2: no, digues,
1: em sembla curiós veure en aquesta documentació que s'havien celebrat posteriorment commemoracions amb una processó.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si és que jo et dic que era molt important. O sigui, el poble sortia amb processó,
1: sí.
0: S'estrenava una obra de teatre, que en aquest cas doncs es va fer, que narrava d'alguna manera la victòria sobre els carlins i de més, i després es feia un banquet, i es feien tota una sèrie de coses, i una de les coses que es feien era precisament una processó que dèiem cívica, cívica vol dir del poble,
1: sí.
0: Val? Que recorria els carrers de la vila, i es dirigia al cementiri, que és on hi havia, en aquest cas, on es va instal·lar aquest monument. Tindria el sentit de que en aquell moment, quan es va instal·lar aquest monument, hi havia el cementiri vell. I això era com un espai per recordar doncs, que havien mort aquestes persones i potser doncs, allà estaven enterrades, no? I allà els donaven unes corones de flors. Però avui en dia aquest cementiri no hi és, avui en dia hi ha una plaça cívica. Llavors, per això dic que no sé fins a quin punt el lloc és el correcte. Potser sí que és el correcte, perquè doncs, és on hi havia el cementiri vell. No vull entrar en aquesta polèmica, però... pensem això, que aquesta processó era una processó que sortia de la vila de Terrassa, atravessava tots els carrers i anava a portar les flors en aquest lloc on hi havia l'obelisc.
1: Sergi, tens una última pregunta?
2: Bueno, no, volia incidir amb això que has preguntat tu, amb aquestes obres de teatre, etc. I molt curiós també que el 20è aniversari es van passejar els cors dels dos sometents pels carrers de la ciutat per commemorar una mica doncs, el que havia passat. És curiós, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, és aquest sentiment, és que es costa d'entendre avui, no? perquè no tenim la sensació d'una gran ciutat avui en dia, aquests fets queden com més empetitits. En aquell moment era una vila, i una vila petita, en què qualsevol fet era, doncs, clar, era un fet que durant dies i dies i anys se'n parlava. Clar, imaginem-se, un fet en què tu, en una vila en què tothom es coneix, en què una persona que té un ofici com és forner, que quasi bé tothom hi acaba passant, i acaba veient-lo, i acaba coneixent-lo, que aquesta persona l'hagin matat, el seu ajudant també l'hagin matat. I no l'hagin matat per qualsevol cosa, l'hagin matat justament per defensar els diners dels propis vilatans. És un fet espectacular, és un fet molt important per la vila de Terrassa d'aquells anys.
1: Doncs escolta, avui ha quedat una secció de patrimoni molt reivindicativa. Santi Rius, moltíssimes gràcies una vegada més per passar pel Connectats. Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Perfecte, bona tarda a tothom.
1: Sergi, bona tarda a tu també.
2: Bona tarda i bon cap de setmana.
1: Igualment, adeu-siau.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Anna i recomano que escolteu la nova cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que es diu La Graciosa, i és una de les meves cançons preferides d'aquest nou àlbum, ja que és una cançó bastant animada i parla de les Illes Canàries, que és un dels meus llocs preferits en els quals he estat. Adéu!

0: El Prat de Llobregat ha celebrat l'acte de presentació de la Nit en Dansa, un procés col·lectiu de creació escènica en l'àmbit de la dansa i l'expressió corporal que culminarà el juliol amb un espectacle al carrer. Hi pot participar tothom qui tingui interès en experimentar amb la dansa i el moviment sense que calguin coneixements previs. Per conèixer més sobre aquesta proposta, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio ja es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda, Isa.
1: Bona tarda. Avui volem parlar de com van els preparatius, però també de què aporta aquesta iniciativa a les persones que hi participen amb un objectiu comú, gaudir de la dansa en comunitat.
2: Tot plegat en parlem amb la Marina Mora, ella és dinamitzadora al Centre Cívic Jardins de Pau. Què tal? Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
4: Quants anys porta ara aquest projecte aquí al Centre Cívic?
3: Crec que així com amb una direcció artística i això, aquesta serà la 6a edició.
2: Uh-huh. O sigui que és un projecte que s'està consolidant ja, evidentment, perquè la gent interessa participar-hi. No sé si aquí intenteu que hi hagi un grup motor que pugui repetir, si intenteu al contrari que vagi passant gent diferent, com ho fareu enguany?
3: Clar, o sigui, això ho parlem a vegades amb elles, també, de que a nosaltres ens sembla supermaco que la gent vulgui seguir participant i repetir això. Sí que és veritat que a vegades, doncs, també ens interessa que pugui arribar el màxim Clar. De gent possible i que persones que no han gaudit mai de la Nit en Dansa, doncs, també hi puguin participar.
2: Això s'ha de fer aquest equilibri,
3: clar,
2: no?
3: I també doncs, ho parlàvem, no? de que el fet de vegades d'haver participat molts anys doncs, genera que hi hagi un grup que sent el projecte molt seu, que això és supermaco, però que també va com per les persones noves, a vegades pot ser, això ja està consolidat, no està... I llavors entendre que al final cada direcció artística és diferent i que sempre comencem de zero... Clar. I això és supermaco, però bueno, que l'ambient que hi ha a la Nit en Dansa també és gràcies a la família que s'està creant de la Nit en Dansa, que són elles.
2: Com podem definir el projecte i aquest procés que ara comença?
3: És difícil definir-ho en paraules, perquè jo crec que s'ha de viure per entendre-ho. Ahir ho parlàvem molt a la presentació, no? Que a vegades utilitzem aquest llenguatge de creació col·lectiva... Mm. En l'àmbit de la dansa, i moltes vegades la gent és com, però esto què és?
2: Clar.
3: Exactamente, no? És com definir aquest projecte implica moltes coses, implica sortir de la zona de confort, perquè un procés de creació col·lectiva sempre implica una obertura a la qual has d'estar disposada a jugar.
2: Uh-huh. Això seria una premissa bàsica,
3: sí,
2: per participar.
3: Sí,
2: estar disposada una mica a tot.
3: Ahí ho veia, no? Però ¿qué baile vamos a hacer? Pero... ¿Y cuándo vamos? ¿Y qué tema? ¿Y qué no sé? O sigui, que és fàcil tirar pel control, perquè al final
2: Clar,
3: et sents més còmode amb alguna cosa que tens com aferrada i que saps que és el que faràs, més que amb el joc. Però després el joc és molt més divertit que no Clar. El que et diguin un, dos, tres, quatre, saps? Que tot està bé, però és un procés en el qual els vincles que es generen dins del projecte penso que són per sempre, i després que, així veient-ho, penso que és un procés que transformador per les persones que hi participen, perquè al final acabes traient el millor que portes dins, i això és preciós.
2: Qui portarà la direcció artística enguany?
3: Doncs aquest any és un col·lectiu, no és una persona sola, sinó que són les Big Bouncers, que són unes ties superpotents, que estem molt contentes també de tenir-les i bueno, tenen moltíssima experiència en projectes comunitaris, han treballat amb gent de totes les edats, tenen una manera d'investigar la dansa molt, molt interessant també, i elles treballen amb unes partitures molt concretes i bueno, hi ha moltes sorpreses aquest any.
2: Doncs anem a conèixer la part que és inexplicable, com deia la Marina, que és aquesta part més vivencial, perquè tenim aquí un reguitzell de participants d'altres anys i que també s'engrescaran a participar en aquesta edició. La Leonor Mercader, què tal? Benvinguda.
5: Hola, bona nit.
2: Com et vas apropar tu a la Nit en Dansa? En quin moment vas dir, mira... Sí, vull ballar i vull fer-ho aquí sense tenir moltes certeses del que farem.
5: L'any passat va ser que una novetat i vaig dir, ai, mira, què deu ser això? És com que és com expressió corporal, que no és una cosa... Perquè, clar, jo ja tinc una edat per anar fent filigranes, no? I vaig pensar, bueno, hi ha gent de totes les edats i cada una més boja que l'altra, eh? Vull dir, som totes una colla de Oh, ens agrada la dansa i disfrutem i mira, i ens, no sé, participem.
2: Tu havies ballat abans?
5: No.
2: No, mai, no. Eh?
5: Bueno, lo normal de les discoteques.
2: Bueno, clar.
5: De les discoteques, però això no. O sigui, però és una cosa diferent. És una cosa... A més, és... t'explica el profe el que li sembla a ell que vol,
2: sí,
5: i tu fas el que et sembla, i si coincideix, doncs pues una meravella.
2: Molt bé.
5: I així.
2: Com ha estat l'experiència, tu? Què t'emportes de l'any passat?
5: L'any passat, molt bé. El que passa que jo a l'última hora no vaig poder participar, però va ser tot un procés molt, molt, molt, molt divertit i molt maco, perquè, a més, jo, per exemple, estava de vacances i vaig venir per participar. El que passa que vaig tenir un accident a última hora i no vaig poder participar, però...
2: Tenies la voluntat de
5: fer-ho? Estava de vacances i vaig venir expressament per fer-ho. Però no va poder ser, perquè espero que aquest any pugui estar en les bones i en totes.
2: Tu, per exemple, Leonor, que t'hem conegut d'altres activitats relacionades doncs, amb la cultura, però d'un altre àmbit, això de treballar amb el cos, de reconnectar una mica, de perdre la vergonya, fins i tot...
5: Aquest és el tema, que... El primer penses, joli, què has de fer jo aquí? Però després penses, pues sí. I et diuen, pues estires els braços, fes una expressió, i ajupa't, i penses, bueno, pues vale, ah, vinga. I a la que portes 5 minuts que t'has escalfat, ja no tens vergonya, ja és, hola, vinga. I t'entra el cos, eh? O sigui, no és allò de dir, fas pallassada, no. Acabes pensant que estàs fent una cosa realment, sí... T'inspires.
2: Clar, és que és una cosa realment bonica, al final, compartir aquesta expressió corporal, no?
5: Sí, sí, i a més acabem totes, si som, no sé, 30 o 25, quantes érem l'any passat, més o menys, 25. Érem això, 25, pues tothom acaba, sí, i l'expressió de la cara... També ho és, també fa, també balla la cara.
2: Clar,
5: sí,
2: que això
5: sí,
2: potser
5: sí.
2: Fins que no balles no te n'adones, eh?
5: No te n'adones, sí.
2: Anem a conèixer també l'experiència d'una altra de les participants, de la Irene Cubillán. Què tal, benvinguda?
6: Encantada de estar aquí con ustedes. Y mira, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora.
2: Com ho vas conèixer? Com vas saber que es feia això?
6: Mira, primero porque cada profe que nos ha tocado nos deja... sus mejores herramientas. Y uno, pues, está apresto a abrirse a ese compartir, pues. Y como se dijo la Marina, o sea, es una danza comunitaria. Entonces, lo bonito es eso, que llega un momento en que vamos haciendo una comunidad. Y hace unas semanas atrás, cuando nos veíamos, nos decíamos, acuérdate que la cita es el 29.
2: Uy, y todas estábamos, ¿no?
5: Sí,
6: y realmente, bueno, yo estoy muy agradecida al Centro Civic de Jardines de la Pau, porque son personas muy especiales que se dedican a nosotros en este proceso, están pendientes al lado nuestro. Cuando vamos a hacer el día de la premier, porque así lo decimos.
2: Claro, es una premier.
6: Es sí, una premier. Sí,
2: es la
6: mira cómo nos consienten y mira.
2: Somos estrellas, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
6: Yo me siento así como transportada. Realmente es una experiencia muy bonita y yo particularmente la recomendaría.
2: ¿Tú habías ballat abans?
6: Sí, ya sí, yo
2: habías
6: tengo,
2: fet dansa.
6: Ya yo esta es mi tercera oportunidad y como te digo, yo la recomiendo. La recomiendo porque es así como dice la Marina, uno también quiere que existan personas nuevas dentro del grupo.
2: Claro.
6: Porque así pues uno no sabe también qué puede aprender de ellas, pues, o sea, eso, y que así el grupo se va enriqueciendo, pues, se va promulgando una cultura comunitaria que trasciende, pues. Que trasciende. Gràcies.
2: Carmen Giner, que també la veiem a tot arreu, amb tot d'activitats que fa el Centre Cívic Jardins de la Pau. Què tal, benvinguda? Tu ets d'aquelles fanàtiques del centre, perquè... Què significa per tu el Centre Cívic?
7: El Centre Cívic Jardins de la Pau és... Es que es como mi segunda casa, porque ahí hago muchas actividades, tanto de la danza como he participado en otros proyectos. Y bueno, y el Día de la Danza, como lo estamos diciendo aquí, que es que lo esperamos ya con ansia. Es que terminamos un año y queremos empezar otra vez ya seguidamente. Ya es un querer más.
2: ¿Qué és el que te da especial, tu que fas altres coses al centre, aquest projecte, la nit amb dansa?
7: Pues mira, yo vengo del mundo de la zumba, que la zumba ya sabemos que es una danza que tienes que seguir los pasos que te marcan, ¿no? Y en este caso es al contemporáneo, que es tu cuerpo, es tu, lo que tú quieres expresar en ese momento. Los profesores en ese momento te dan unas pautas, que es lo que ellos quieren conseguir al final, y entonces tú quieres demostrar tu cuerpo lo que quieres sacar, ¿no? Que es, eres tú, ese día eres tú libre, no tienes unas marcas para seguir, sino que eres tú misma la que, pues, ¿qué puedo hacer para transmitir eso que me están pidiendo, ¿no? Y luego en casa das mil vueltas, te fijas más en la gente que hace la danza, te fijas en los movimientos que hace, porque eso me interesa, eso a lo mejor yo lo podría llevar a cabo en mi experiència.
2: Sí, que és un procés de creació, molt més lliure que el treball als balls, que van més coreografiats.
7: Exactament,
2: és
7: més llibre, sí. Dentro d'un orden, més llibertat, sí.
2: Com és aquest grup motor, també? Com es generen aquesta vincle amb altra gent que ballar?
7: I luego tú también piensa que aquí tenemos personas de todas las edades. Claro. Tenemos dos niñas que ya son fijas cada año y están deseando también empezar con nosotras. Y luego hay otras personas, incluso tenemos una señora que viene en silla de ruedas, sí, sí, que participa cada año, y es que, bueno, al final sale el resultado, es una pasada. Yo animo el día 10 de julio a que vengan a ver el resultado, porque el proceso, mientras que se va haciendo, es maravilloso y el resultado final ya es espectacular.
2: ¿Teniu nervis abans de fer aquesta actuació, aquesta premiere que deia la Irene?
3: Sí, que tenen.
2: Clar, al final és una responsabilitat, no?
7: Saldrà bien.
2: Saludem també la Sara Oliver. Què tal, Sara?
8: Hola, què tal?
2: Tu com et vas apropar a la nit amb dansa? Com vas conèixer el projecte?
8: Doncs mira, perquè mirant les programacions, sí, no, vaig veure nit amb dansa i dic, això, i amb el que m'agrada a mi la dansa, a veure de què va, no? I em vaig posar en contacte amb la Marina i ella em va dir, mira, si vols venir, vine allà, perquè s'ha començat un procés. Clar. Dic, ai, no sé. Bueno, total, al final vaig esperar un any i l'any següent ja vaig apuntar-me des del principi, no? I, bueno, aquest serà el tercer any que estic, perquè ja m'he aficionat totalment.
2: Sí. O sigui, que vas estar un any amb aquesta cosa d'intentar saber, no?
8: D'intentar saber, no? Perquè em costa, no? Començar una cosa que no sé. Jo venia de les danses ètniques i era com el meu espai de confort. I una altra cosa diferent, que no tenia tanta, no? Tants codis de normes i tal. Ai, no sé on em ficaré.
2: Clar.
8: I em va costar una mica, però...
2: Hi ha el punt de vergonya, no? De també veure amb qui et trobaràs, bueno, de clar, si tu estàs preparada.
8: No coneixia ningú. Clar. O sigui, vaig anar allà per les ganes de ballar i de descobrir noves coses, perquè també estava en un moment que necessitava com desconstruir el que ja m'havia construït per adquirir noves eines creatives. Mm-hmm. I aquí, pues, clar, m'he trobat justament on m'estan donant aquestes eines creatives.
2: Clar, és molt bonic veure, no?, gent que ballava, gent que feia una altra activitat absolutament diferent, gent que com la Sara potser tenia més experiència, però el que vol és treure's una mica, no?, l'encursetat d'altres disciplines, i com totes poden tenir el seu espai a la nit en dansa. Sara, deies, aquesta vergonya, què t'has trobat amb aquest procés també a nivell comunitari i de grup?
8: A veure, m'he trobat amb una família. I és que per mi vosaltres sou...
2: Que bonic.
8: Superfamília.
3: No, és que no puedes.
8: Sí.
2: Per tant, ho esperes ja amb ganes, no?
8: Home, clar, perquè és que ja és allò... Ei, que ja, vale, ja toca, vinga, va, som-hi.
2: Clar.
8: Hi ha una connexió que d'un any a l'altre està, perquè també ens veiem en el centre, fem altres coses, no? Aleshores, ja et dic, és una comunitat, però és que és una família.
9: Sí.
8: Llavors, també animo a la gent nova, que té aquesta cosa que em va passar a mi, que no sabia ben bé, no? Si anar, si no anar, què em trobaré, ho entendré, no ho entendré. No passa res. Sempre hi ha una primera vegada.
2: Totalment.
8: Sempre.
9: Sí.
8: Després, quan ha passat aquesta primera vegada, ja està, trobes, sí, trobes coses sorprenents, no?, que valen la pena. Sí.
2: Doncs aquesta activitat que és per tothom, perquè tothom pugui gaudir del seu cos, d'aquesta meravella que significa ballar, i a més compartir-ho amb tothom de cara, doncs, al 10 de juliol, a l'entorn del centre cívic. Ja veurem quines sorpreses ens esperen. Gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
6: Gràcies a ti.
0: Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dijous. Tanquem per avui la setmana. Demà és festiu, per tant, no ens espereu. Tornarem dilluns quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Així que gaudiu del vostre temps. Adeu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Aiman Triqui, al control tècnic, sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és divendres 24 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat a la tertúlia ciutadana avui amb Joan Cortadellas, Dolors Vilarasau i Lluís Ribas. Tot seguit ens acompanyarem del biòleg i consultor ambiental Pere Alsina per parlar d'un dels ocells més emblemàtics de la primavera, l'oreneta cua blanca. I després de les notícies de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Amb la cap de protocol de l'Ajuntament, Mireia Fons, coneixerem tot el que cal tenir en compte a l'hora d'organitzar un acte, ja sigui institucional com privat. I afegirem un pessic d'històries personals per conèixer la història d'en Lester Fernández, una sancoatenca nascuda a Cuba. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el post-Sant Jordi i en les biblioteques, en un moment en què Sant Cugat està treballant per fer realitat la futura biblioteca central al Parc Ramon Barnils. Per abordar aquestes qüestions, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, a Lluís Ribas, artista, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, i el Joan Cortadella, expresident de la Llar d'Avis de la Parròquia. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Ben trobada.
0: Sou d'aquests, que teniu una mica de ressaca post-Sant Jordi, viviu el dia amb especial intensitat, o ha anat canviant això amb els anys?
3: Home, tant com ressaca, no.
0: Tant com ressaca, no.
3: No, home, és un dia bonic, però bueno, no, ja està, no. Ara ja podem anar a la llibreria normalment, comprar els llibres quan toqui i triar i tot això. Ara és un dia esplendorós, no?, de llibres, de roses, Diada Nacional, què més volem, tot en una, no?
0: Com viviu vosaltres, la Diada?
1: Jo em vaig quedar parat de lo petita que s'ha fet la plaça Octavià.
3: Sí.
1: Ja no s'hi cap, amb tantes parades i tanta gent. I això que jo hi vaig anar a mig matí, que pues, segurament no va ser l'hora encara més freqüentada, però no s'hi cabia. Sí,
3: realment. Jo vaig anar a la tarda, i per què? Si no em vas veure.
0: No, i érem al matí nosaltres, sí. El Joan sí que el vam veure.
3: I estava com un ou. No es podia caminar.
1: Sí.
0: Recordàvem ahir en el programa les primeres diades de Sant Jordi que s'havien fet a la ciutat, que hi havia dos o tres parades. Enguany, sí, em sembla que n'hi havia una norantena.
1: Imagina,
0: sumant llibreters, floristes i entitats, perquè la gent marxava de la ciutat per Sant Jordi i l'anava a viure, per exemple, a Barcelona. Tot això, afortunadament, ha canviat i és un dia, pels que no ens agraden les multituds, a la tarda una mica complicat, perquè hi ha tantíssima gent, sobretot a la plaça, no?, si volem remenar a les llibreries. Però al matí encara, si ets matiner, a primera hora, potser pels que no ens agrada allò de molta gent, encara es pot passejar i mirar i remenar entre els llibres.
1: Sí.
2: Jo crec que és una diada, a mi particularment, el que tu dius és veritat, abans s'anava a la ciutat a viure aquesta diada, s'anava a Barcelona, o a les Rambles, i això. I ara cada poble, cada ciutat fa, sí, i amb èxit, més a més. Vull dir, sembla, em vaig sentir l'altre dia, que torna a haver-hi l'afició a llegir una altra vegada. Vull dir que això va augmentant, no? Encara que, potser, el d'ahir és més festa que no interès per la lectura. Això també teníem de veure, no? Vull dir, també teníem d'analitzar-ho. Però bé, de totes maneres, és una festa que jo trobo preciosa, no? Veure tots els homes amb la rosa, i amb els... Jo trobo una festa molt, molt dolça i molt bonica i molt cultural, evidentment, no? Perquè es veu molts llibres pel carrer, no?
1: El que és innegable és que es venen molts llibres.
3: Exacte.
1: Després no sé si es llegeixen.
3: Aquest és el tema.
1: Però avui he sentit que 27 milions de vendes.
0: Sí. Superat els 26,1 de l'any passat, que ja era una xifra rècord.
1: Clar, o sigui, pels editors i pels autors, també, 27 milions en un sol dia.
0: Més llibres que catalans.
1: Sí,
2: i tant.
1: I tant. Sí. Ara, després, cal veure si es llegeixen o no es llegeixen aquests llibres.
0: 27 milions de llibres i passa una cosa que alguns escriptors i escriptores critiquen, per dir-ho d'alguna manera, no? I és que hi ha aquestes curses de les editorials i dels autors més mediàtics, que no volen ser dits així, però vaja, aquestes cares més conegudes, que comença amb els premis literaris, que cada any s'han anat acostant les entregues també més a prop de Sant Jordi. Tenim el Planeta, el Ramon Llull, el de les Lletres Catalanes, el Sant Jordi, i un llarg etcètera, que cada vegada es donen més a prop d'aquesta diada.
3: Els que es donaven a la nit de Santa Llúcia.
0: Exacte, que ha canviat la data.
2: Sí, exacte.
0: Justament. I que gairebé es poden fer travesses de quins seran els llibres més venuts. De fet, a les llibreries fan aquest tipus d'exercici de la mà de les editorials.
3: Jo sabia quin seria el llibre més venut per... Bueno, jo no tinc res contra aquesta noia, però aquesta noia, com es diu?
0: La Regina.
3: La Regina aquesta ha tingut una publicitat que ni la Rosalía l'ha tingut. Vull dir, va fer una presentació amb quasi 1.000 persones a un auditori i no, per exemple, mirant les entrevistes que li van fer a la televisió, en el telediari, el Dematí, el Migdia... O sigui, una publicitat, una cosa brutal. Això, unit amb aquesta noia que posa molt bé els títols, no? Recordo el primer llibre de Les calces,
0: Les calces del sol,
3: i ara amb les crispetes...
0: De fet, era la seva novel·la de debut, Les calces del sol, que va tenir un èxit brutal, diria que fa 3 o 4 anys ja per Sant
3: Però,
0: Jordi.
3: Però, bueno, jo penso que què hi ha de... De fet, jo l'any passat les vaig comprar, Les calces del
0: jo
3: sol.
0: Jo també.
3: Però aquest any no he volgut comprar
0: les
3: crispetes.
0: Em vull esperar que passi la febre.
3: No, jo no la compraré, em sembla. No, perquè hi ha molt de mediàtic, de publicitat, i m'agrada més anar... Per exemple, jo ahir no, precisament no el vaig trobar, però jo ahir volia comprar aquell llibre de la Dolors Miquel, que es diu em sembla que es diu El pit adormit, que parla sobre el tema del càncer, però és una persona... que jo sé que és una persona molt personal i que pot aportar moltes coses sobre aquest tema. És també una persona que té un pensament bastant particular sobre les coses, i amb aquesta societat tan massificada, vull dir, prefereixo anar a alguna que m'aporti alguna cosa, no?
0: A fora del mainstream, diríem,
3: sí,
0: no?
3: Exacte.
0: D'aquestes llistes. De fet, ara tu parlaves de la Regina. Bé, crec que no sorprèn a ningú que fos l'autora més venuda en català, amb el Gil Prat sobre Roca, que també presentava la seva primera novel·la negra i que també ha fet aquest tour per als mitjans de comunicació de casa nostra, que li feien sempre la mateixa pregunta, que era pel seu cognom, no? I que també ha estat dels més venuts. L'Òscar Andreu, amb aquest manual... Sí. del català, i el Francesc Torralba, en castellà Eduardo Mendoza, crec que tampoc és sorpresa, el Fernando Aramburu, l'Anna Garriga i la Paz Padilla, que jo no sabia ni que havia escrit un llibre, i em sorprèn també, que molta gent els compri. Hi ha dues coses que heu posat sobre la taula i trobo que són molt interessants per parlar de Sant Jordi, no? Ens deia el Joan, 27 milions de llibres venuts, dèiem, això són molts llibres per càpita a Catalunya, i dèieu, em sembla que ho deia el Lluís també, no? No sé si aquests llibres seran o no seran llegits. És bo, és dolent, tant de bo fossin llegits, però almenys donen aire als escriptors i a les escriptores que almenys un dia es comprin llibres. Això ha de servir perquè molta gent s'enganxi a la lectura, ni que sigui a través d'aquesta excusa, d'aquesta diada tan bonica que tenim al nostre país. Com ho veieu?
1: Jo crec que tot el que sigui promocionar la lectura, sigui pel mitjà que sigui, és positiu. I jo penso que les tècniques de màrqueting han evolucionat molt, i cadascú aprofita les que té a la mà. Els premis, si és una tècnica de màrqueting, vale, doncs aprofitem-ho. El ser una persona mediàtica, doncs ho aprofiten. Jo no diria, per exemple, s'ha parlat de que hi ha intrusisme. Intrusisme no, o sigui, qualsevol pot escriure. No hi ha ningú que tingui carnet d'escriptor. Per tant, si algú té un missatge a dir... i té la possibilitat de vendre perquè se'l coneix pels mitjans de comunicació, doncs jo penso que és molt positiu que ho aprofiti. Home, hi ha una estadística que fa feredat, que diu que pràcticament el 50% dels llibres que s'editen no en venen ni un sol exemplar.
0: 49,1%.
1: Per això. O sigui, realment és dramàtic, això. Vol dir que realment s'edita més del que cal. Ara, si hi ha algú que té la possibilitat de que el llegeixin, que aprofiti tots els mitjans. Jo penso que és positiu, no sé.
0: Compartiu?
2: En part sí. Però jo crec que hi ha molt escriptor que ha escrit tota la vida.
0: D'ofici.
2: Que molts que se'n sacrifiquen molt, perquè vull dir, la vida de l'escriptor tampoc és per tocar. I després veu una senyora, Paz Padilla, que fot un llibre que segurament no ho ha fet ella, després té una publicitat bestial, sí. I això és una mica frustrant, sí. Pel que s'ha esforçat tota una vida escrivint. Sí. Penso això, sincerament.
3: O el rei d'Espanya, no?, que li van donar un premi per un llibre que no ha escrit ni ell.
2: Justament.
1: Sí, també.
2: Vull dir, hi ha les dues cares de la moneda, no? Per una banda, és estupendo que els llibres es venguin, però si es llegeix o no, ja és igual, però es ven, almenys els editors venen llibres, no? Però per altra banda, jo trobo que és, pel professional, pel sacrificat, és una mica frustrant, penso jo, sincerament.
1: Sí, és cert.
0: Dolors.
3: De fet, cap dels premis Sant Jordi o Pla o tal no ha quedat com el de més vendes, no?
0: Però n'hi havia, sí, hi havia piles, eh? Sí. El cap, el de l'Agnès Marquès, que havia sigut el Ramon Llull...
3: Sí, bé, però per la faceta una mica mediàtica, no, també?
0: Exacte. Sí. Exacte. Ariana Oltra, per exemple, ara parlo de presentadores de la corporació, també ha tret llibre, el Cruanyes l'hem vist moltes vegades, Jordi Basté va escriure en el seu moment,
3: home,
0: no?
3: Home, jo penso que... evidentment, només el fet de llegir ja és molt més interessant que estar en una pantalla. O sigui, desenvolupa el cervell, vull dir, té una sèrie de qualitats agafar un llibre que no té estar davant d'una pantalla. Jo el que em pregunto és, la persona que compra el llibre de cuina o el llibre de bricolage, que tot, bueno, vull dir, aquest tipus de llibre, o la persona que compra les crispetes d'aquesta senyora o les calces d'aquesta senyora, vull dir... seria bé com si pogués fer el traspàs cap a un llibre, o sigui que es pogués fer com que fos un pont cap a un tipus de literatura potser més profunda i més interessant, no? Això penso que, bueno, si hi ha algú que pot fer això, penso que sí que és interessant, i evidentment sempre és més interessant, ja dic, un llibre que una pantalla, no?
0: És un dia, de fet, que els que ens agrada llegir, potser és el dia que no trobem els llibres que volem a les llibreries i que tampoc els llibreters ens poden fer aquesta feina tan necessària que fan de prescripció, perquè és un dia que hi ha molta feina i que possiblement no pots anar-li a explicar els teus gustos i que l'altre et recomani, perquè potser no hi serà, no? Jo, de fet, els llibres de Sant Jordi els compro abans, perquè els que m'agraden no els trobaré a les llibreries, que no vol dir que passejant després n'arreplegui algun d'aquests més mediàtics, perquè jo crec que també hi ha llibres per diferents moments de...
3: Sí,
0: no? De l'any i de la vida, i a vegades doncs tenim el cap molt ple i unes calces al sol també ens van bé, o
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: O és a dir, sí que hi ha literatura, no?, més treballada i literatura una mica més senzilla, més planera, però segur que trobem moments per tot i no hi ha llibres millors que d'altres, no ho sé.
3: No, sí, això que deies dels moments també és molt... Això m'hi he trobat moltes vegades, rellegir. O sigui, de cop una cosa que tu vas llegir fa no sé quants anys i ho tornes a llegir...
0: I és un llibre diferent.
3: Sí. O sigui, depèn del teu estat d'ànim, de la teva situació vital, de tota una sèrie de coses, o hi trobes uns components que no havies vist, o de cop és el que dius tu, no? De cop és un llibre diferent. Per això són tan importants també els clàssics, i perquè permeten molt tota aquesta relectura, no?
1: Clar, jo penso que hi ha dos aspectes de la lectura. L'un seria l'objectiu de culturitzar-se, i l'altre seria l'objectiu d'entretenir-se, que també és molt lícit.
3: Sí.
1: I que en determinats moments dius, mira, deixo
3: això
1: tan culte,
3: sí.
1: Perquè necessito realment desconnectar, entretenir-me.
3: Sí.
1: I per tant, doncs, són dos estils de llibres que tant l'un com l'altre, l'ideal seria que les dues coses anessin juntes, no? Que ens entretinguem,
2: bueno,
1: culturitzant.
2: La Dolors ha dit una cosa important, passant-ho a la pintura, ho passo al meu ram.
1: Sí.
2: Fa molts anys, aquí al costat del Mesón, hi havia la Galeria El Gall, que feia xamfrà, i hi havia un senyor veient un quadre que estava penjat, i era una pintura d'aquestes lutines, del típic. I aquest senyor va dir, oh, m'agrada molt, no sé què, i està a punt de comprar aquest quadre perquè li agradava. En aquell moment entra un pintor, que no diré el nom, i va dir, hòstia, diré porqueria, ell va dir una altra cosa.
1: Quina
2: merda, aquest quadre. I aquell senyor va quedar dubtant, clar, amb ell li agradava, i veia un professional i diu que era una merda. I el pobre home es va disculpar i se'n va anar. I jo li vaig dir amb ell, li vaig dir, acabes de perdre un home que podia haver aficionat a la pintura. I ara li agradava això, però demà li ha agradat allò. I demà, o sigui, que el que tu dius és veritat. O sigui, la qüestió és començar a interessar-te per alguna cosa. Per la lectura, per la pintura, per la música, pel ballet, pel teatre... És... El que vegis és el menys important, però entres a aquest món. I per això que amb això et dono molta raó, perquè és la qüestió d'entrar. I escolta, amb el meu fill, jo tinc un fill petit, que no és petit, és molt gran, que el pitjor càstig que li podia dir jo és, avui, David, no llegiràs abans de dormir. Ho llegia tot! Però llegia el diari, t'estic parlant d'un nano de 7 o 8 anys, llegia el diari, els TVOs, un llibre que... Vull dir, és fantàstic, i segurament va començar pels TVOs.
3: Clar.
2: Va començar pels TVOs i després va començar a aficionar. O sigui que és bo entrar al camí del que sigui, no? Comences pel teu gust, després ja et vas canviant i...
0: Evoluciones, no? També com evoluciones com a persona.
2: Sí, jo sempre penso una cosa. Mira, jo, el meu llibre de capçalera és l'arte de la pintura, d'en Gravià Ferreter, perquè té una analítica de la pintura, sí, això, molt fantàstic. Hi ha un pintor del Masnou, que és el meu poble, que és en Villà. En Villà, jo, de petit, no ho entenia, que ell sí, és tan famós, fent aquelles vaques i tot això, no ho entenia. Ara m'entusiasma. Vull dir, ja trobo que és un pintor genial. O sigui, que anem evolucionant. Uh-huh. Tots anem evolucionant. Clar, clar. I jo mai es pot dir això no. La qüestió, com tu has dit, és entrar i fer camí, i això és important. El fotut és no entrar-hi. I això no m'interessa.
0: De fet, és una eina democratitzadora, la lectura, segur, no? Que ens permet, sense moure'ns de casa, viatjar, ens permet conèixer persones de tota mena, sí, sí, i de tot arreu, ens permet trencar barreres, trencar estigmes, només cal que ens caiguin els llibres adequats, sí, sí, per nosaltres, sí, sí, no? A les nostres mans per fer, sí, aquests viatges personals i continuar creixent. Dèiem, s'han augmentat el nombre de llibres venuts, també han augmentat a Catalunya exponencialment els clubs de lectura, sí, que tenen un èxit brutal.
3: Jo en faig un, sí.
0: Tu en fas una a la, sí, Gabriel Ferreter, moltes llibreries també en fan. Sí. Això també de nostra... També diré que qui consumeix més clubs de lectura i cultura en general són les dones.
3: Sí. Sí.
0: I són dones d'una determinada edat, també. Lo de l'edat, m'agradaria pensar que potser és una qüestió de temps, però que són les dones les que sostenen bona part de la cultura del nostre país.
3: Però això amb teatre també, per exemple.
0: Sí. Si grups, vas al teatre, entre, sobretot
3: per
0: entre
3: exemple,
0: setmana...
3: Per exemple, els grups de teatre posem que no són professionals, vull dir, està ple de dones i quasi no hi ha homes. I els homes que venen és perquè venen estirats per la dona o alguna cosa així. Vull dir, bueno, si hi ha, i fins i tot en el tema de la lectura, jo crec que hi ha escriptors que hi escriuen en funció de
1: que saben públic, que
3: llegirà, no?
2: Yeah. Bueno, sí, sí. Però algú dubta que les dones ho controleu tot?
3: Eh?
2: Algú dubta, això? És que
1: a,
2: no
1: tot arreu, a tot arreu, perquè, hi ha escolta, més dones que homes.
0: Encara no hem tingut cap president en aquest país.
3: Sí.
1: Ja vindrà,
2: bueno,
1: ja vindrà.
2: Però, escolta, amb jutges,
0: 2026,
2: la majoria...
0: Eh?
2: 2026,
0: eh?
2: Sí, sí. Sí, sí.
3: Sí.
2: Bueno, la política...
3: Bueno, el sostre de vidre encara hi és.
2: Et dic una cosa, Vull dir, jo crec que la política és una de les coses més masclistes que hi ha,
0: La societat en general, és una societat patriarcal, a poc es fan avenços,
2: sí, però, hi ha
0: però vaja, que queda camí per recórrer.
2: Les dones, les dones ja guanyen moltíssim, vull dir, esteu per sobre dels homes 40 vegades.
0: No prou, Lluís,
2: i
0: no
2: en
0: prou.
2: Política, no dic que sí, prou, tindria de ser més segurament i tot aniria millor. Però, home, no es pot comparar, vull dir... I el problema política, sí, la política és el més masclista que hi ha.
1: Ara, això que deies de l'edat, nosaltres a la Llar d'Avis tenim un grup de lectura fantàstic que funciona des de fa 5 o 6 anys i són unes 20 persones que cada mes llegeixen religiosament un llibre i el comparteixen i funciona la mar de bé, fantàstic. I encara fem una altra cosa a la Llar que té molt d'èxit. A la Llar tenim un WhatsApp d'unes 140 persones. I cada dia, des de fa més d'un any, jo els envio un capítol d'un llibre. Gravat.
0: Com ha... un audiollibre, per entendre's?
1: Un audiollibre, exactament. Hi ha gent que no poden llegir, que ja no poden llegir. I, en canvi, poden escoltar. Hi ha, fins i tot, en el grup una persona cega del tot, que és la que més m'agraeix l'esforç d'enviar-ho cada dia, no? Doncs són, això, unes 140 persones que cada dia reben i tothom ho agraeix, no sé quants m'escolten, però hi ha gent que em diu, jo avui he esmorzat amb tu, no? Perquè escolten el capítol del llibre. I portem, des de que vam començar fa més d'un any, portem llegits 26 llibres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Mira, aprofito per fer la falca, perquè ahir vam presentar en aquesta casa un projecte que es diu Veus de Conte, perquè està molt relacionat amb el que explicava ara el Joan. Ho hem fet de la mà dels alumnes del Joan Maragall.
1: Uh-huh.
0: Van venir a fer una visita a la ràdio, van quedar captivats per la màgia de la ràdio. Jo sempre dic que la ràdio l'han volgut matar moltes vegades. Primer quan va sortir la tele, després quan les audiències de la televisió eren millor que la ràdio, però no ens mataran mai, no, perquè fem una companyia que cap altre mitjà crec que podrà substituir. i ho demostren projectes d'aquesta mena, quan criatures que tenen 11-12 anys queden meravellats, i vam dir, davant d'aquestes ganes que tenien, va néixer un projecte de col·laboració que era llegir contes, en veu alta, no? Perquè la lectura a vegades es fa, però la lectura en veu alta també és molt important, i la dramatització i la interpretació d'aquesta lectura. I hem fet aquest projecte on s'han llegit 9 contes amb aquests alumnes i va anar la Mia Vancells a donar-los eines per interpretar millor, i és un projecte que s'ha traslladat també a les persones amb poca visió ceguesa de l'ONCE, perquè ho hem fet amb un format físic, que es pot llegir en braille el títol del llibre. Hi ha unes il·lustracions pensades per als infants amb poca visió i que sigui llegit per nens de la seva edat, i els contes també són un segment que hi ha poc audiollibre, i estarà el projecte disponible a les biblioteques dels centres d'educació de la ciutat i també a les biblioteques. Aprofito que parlem de biblioteques i de... Mira, m'has posat això per fer la falca d'aquest projecte que hem fet amb molta il·lusió, per parlar del paper de les biblioteques, no?
3: Sí, jo, ja que tu has fet la falca del teu club de lectura...
0: Aprofiteu.
3: No, voldria dir també alguna cosa, que jo faig el club de lectura de teatre, no? I llavors, curiosament, ara que també parlàvem de Sant Jordi, vull dir, a Sant Jordi bàsicament es venen novel·les i alguna cosa d'assaig, la poesia poquet, i el teatre, és que ni se'n parla d'un text teatral, vull dir... I clar, nosaltres tenim com a font els textos que ens faciliten les pròpies companyies. Els textos d'assaig, perquè hi ha molt poca cosa publicada. I penso que és un luxe en aquest aspecte, no? Que, o sigui, fem servir una mica la lectura com a vehicle per la representació teatral. I llavors, donada la meva faceta, doncs, de directora, a part de l'aspecte filològic i tot això del text, m'agrada molt explicar el teatre també a través del text i de la lectura. I, curiosament, quan aquest club de lectura va començar fa 18 anys, que és un dels primers clubs de lectura de teatre que hi va haver, no hi havia públic per un club de lectura de teatre, com que la novel·la estava plena, els clubs de lectura de novel·la, els que sobraven els passaven al club de lectura de teatre. Yeah. I ara no és al revés, però ara tinc cua per això, i a la gent li agrada molt. Vull dir, que és una manera d'entrar també en el món del teatre.
0: D'una manera molt més original, també, més treballada, no? Més reflexiva,
3: clar,
0: també.
3: I a més és que és molt divertit poder treballar amb els textos que treballen els actors. Això és molt interessant.
0: Aneu al teatre.
3: Sí, clar, veiem les representacions, analitzem el text i analitzem les representacions, no? I llavors, veure com el teatre és una cosa viva, perquè et donen un text que potser diu versió 14, i dius, o sigui... No, això no és una cosa acabada, que és un llibre. Això és una cosa... El
0: viva.
3: És una cosa viva que s'està fent, no?
1: Sí, sí, sí.
3: I, estic molt contenta. Tinc 17 dones i 3 senyors. És una gran cosa, tenir 3 senyors.
1: I tant.
3: Hi ha hagut...
1: Van molt cars, els senyors.
3: Sí. Bueno.
0: Doncs aquest projecte que ens explica la Dolors justament és un dels protagonistes del capítol de Sant Cugat, d'un altre projecte que hem fet aquesta casa amb la xarxa enguany, que es diu Lletra B. És una sèrie documental amb 13 capítols que parla de les biblioteques en l'era de les pantalles, que ens deia abans de Dolors, no? I la tesi és explicar quin paper tenen les biblioteques de tot Catalunya en aquest context social que tenim, on cada vegada estem més enganxats, a vegades perquè parlem dels joves, però la gent gran també, a les pantalles, no? I quin paper tenen dins de la societat. El capítol, ho diré de memòria, crec que és el número 9, el número 10 és el de Sant Cugat, s'estrenarà el 15 de juliol, i surt justament la Dolors, perquè parla de tot el que es fa a les biblioteques, que no són només espais on es guarden llibres, sinó que són moltes més coses, i que depèn de l'entorn en el que viuen, fan una funció social o una altra. Teniu els dos primers capítols ja penjats a la plataforma de la xarxa Més, és gratuïta, i els podeu veure, els han fet els companys de la casa, amb la Sílvia González, el guió i la producció, el Joan Mi Fernández, i els companys de la productora, el Lluís Llebot i el Paul Bradley. Jo he pogut veure els dos primers, i també el privilegi de treballar en aquesta casa, he pogut veure el de Sant Cugat, i són una meravella. I amb això voldria preguntar-vos, no? Quin paper tenen les biblioteques en el foment de la lectura, però no només en el foment de la lectura, sinó com un element cohesionador de la ciutat. Al ple fa anys que es parla d'una futura biblioteca central, la Gabriel Ferrater, que aniria al Parc Central. La biblioteca Gabriel Ferrater...
1: No, Ramon Barnils.
0: Ramon Barnils, sí senyor, sí. Disculpa. Ramon Barnils, tenim la biblioteca central Gabriel Ferrater, que ens ha quedat petita. Quan la Dolors fa el club de lectura, els infants no poden tenir el racó disponible, doncs perquè no hi ha prou espai per acollir les activitats que la gent demanda. Té uns problemes estructurals que són greus. Hem tingut la biblioteca 5 mesos tancada, la del centre del poble. No hi acaba d'haver unanimitat entre els grups polítics, però bé, el projecte està aprovat. Són 14,1 milions d'euros.

0: No veig que sigui el lloc més adient per anar a llegir. Penso que a casa es llegeix molt millor que en una biblioteca. Per tant, el préstec jo penso que s'ha d'estimular i s'ha de promocionar, no?
1: Jo crec que és una part important de coacció de la ciutat. Vull dir, jo crec que és una... Jo recordo les biblioteques aquelles quan jo era petit, no? Un silenci sepulcral, sí. I quan feies... Quasi et feia por passar la fulla perquè no t'haguessin...
2: Parlar en veu baixa.
1: Sí, parlar en veu baixa. Et semblava com una cosa... Això que feia una mica de por. Realment, a mi em feia por, perquè era terrible. No et caia alguna cosa i, ostres...
3: La figura del bibliotecari, sí, i la bibliotecària, sí, no? Sí, gairebé ella, sí, com el guardià del silenci.
2: Sí, sí. Mira, un incís, la persona que la, o sigui, la que està allà com de guàrdia, doncs mentre jo faig el club de lectura, un dia em diu, escolta, diu, en el teu club trobo que rieu molt. Perquè, clar, ja, diu, trobo que és el club que rieu més, i penso, bueno, clar...
1: Sí, però és que és veritat, eh? Jo tinc aquell record, sí. Aquella imatge de la biblioteca.
2: Sí. Penso que la directora de la biblioteca, quan es va fer la presentació, va dir que possiblement el silenci serà en un 30% de la biblioteca. Tot l'altre serà social, en temes socials. Sí. O sigui que aquest concepte restringit de biblioteca amb silenci, dedicada, com que deies, només al préstec, penso que en aquests moments està molt lluny.
0: Està canviant.
2: Sí, i penso que sí, potser si li canviessin el nom i no li diguessin la paraula biblioteca, tots aquests grups de l'oposició potser entendrien una mica de què va el tema. Jo penso que la biblioteca és un concepte com de centre cultural, un gran centre cultural, un gran lloc, no només de llibres, sinó de trobada entre els veïns, entre la gent, per fer reunions, per fer clubs de lectura, en part tecnològica, en part de recolliment, en part socials. Bueno, jo crec que és moltes coses, no? Fins i tot, per exemple, en aquestes noves biblioteques, per exemple, perquè aquest capítol que dius, dedicat a Sant Cugat, està dedicat a Sant Cugat, però també està dedicat a una biblioteca de Helsinki que es diu Oodi. I a l'edifici tot s'emmiralla en aquesta biblioteca. Fins i tot les parts d'amagatzem, el que ara entenem com llibres i llibres i llibres, doncs totes aquestes parts de vegades estan fins i tot ocultes. O sigui, en els sòtans hi ha...
3: Hi ha robots.
2: Sí, o sigui, hi ha els llibres, però això és un amagatzematge. I llavors, doncs, tu demanes el llibre i te'l pugen, no?
3: Hi ha taller de costura, la Biblioteca Oodi d'Helsinki.
2: Sí.
3: Hi ha taller d'impressores en 3D, no? De fet...
2: Bueno, hi ha un cinema, hi ha un bar... És un concepte més cultural.
1: Sí, més obert.
2: És un concepte obert. Bueno, en aquesta biblioteca, per exemple, també el que hi ha... Clar, però això s'entén per les hores de sol, és molta vidriera i molta connexió entre l'exterior i l'interior.
3: Amb una terrassa, fins i tot, en una ciutat que les temperatures no són tan agradables tan sovint com a casa nostra.
2: Sí, és una mica la idea d'aquestes biblioteques nòrdiques, no només d'aquesta. Jo penso que això de la biblioteca, clar, és que sempre estem igual, no? Això és molt car. Bueno, és molt car per fer què? Vull dir, quan diuen que algú és car, en relació a què? I què hi fas aquí?
3: Vull dir, depèn si ho mirem com una despesa o una inversió,
1: clar,
3: no?
1: Clar.
3: Possiblement.
1: Aquí,
2: això sempre. Aquí, aquest sempre és el tema de la cultura.
1: Clar.
2: O sigui, què passa? Gastem molt o invertim en què? Clar. Invertim en cultura, invertim en criteri, invertim en societat, en la gent. Clar. Bueno, doncs, però això costa molt, eh? Aquest xip no... Bueno, jo com que sempre sento dir les mateixes coses, vull dir, no?
1: Sí.
3: Què hi hauria d'haver en aquesta futura biblioteca central al Parc de Ramon Barnils?
0: Home, jo penso que un model interessant és el de la Gabriel García Márquez, de Barcelona, que allà hi ha de tot, hi ha de tot, i és fantàstic, perquè realment s'assembla al model aquest que tu parlaves, Dolors, no?
3: Tenim la Pilar Invallés de Vic, també.
0: Sí, també. Però està clar, en una mesura més petita, molt més petita, no?, una dimensió. No, jo penso que realment és interessant que s'hagi obert, diguéssim, l'espai, que no sigui únicament dedicat a llibres. Potser sí que s'hauria de canviar el nom,
2: Sí, bueno, almenys...

0: o concepte, no? Social.
1: El concepte segur. Sí, no? Sí.
0: Les coses evolucionen, els llibres ara també són digitals, no? I ho hem après tots.
2: Sí.
0: Doncs potser les biblioteques també són altres coses, més enllà del dipòsit.
2: Sí, però recordo també que fa uns anys, vull dir, si algú hagués... Recordo quan es va fer la biblioteca i tal, que deia, no, és que és petita, falta espai, i la gent, o sigui, lluitava per allò i inclús li semblava poc, no? I ara, vull dir, als grups polítics els hi sembla molt. Sí. Vull dir, bueno, també l'evolució que ha fet la gent, que, bueno, que això ja no ho veu tan, com tan transcendental. Bueno, total, és un lloc per...
3: Bueno, perquè podeu veure...
0: Allò comunitari, veure, no? Podeu veure, allò comunitari.
2: Sí.
3: Podeu veure antic, això de les biblioteques, saps? Poder, encara recorden com jo, aquell silenci, aquella cosa, poder ser això.
0: Doncs hauran de mirar allà a través, per veure com són les biblioteques, bueno, quin servei fan a les persones i com connecten les societats i les comunitats.
3: Sí, però esclar, el problema, jo crec que el problema bàsic és que el polític entén això com un gasto, no com una inversió.
1: Sí.
3: I aquí és el problema,
2: bueno,
3: em sembla.
2: No.
0: És que ens allargaríem molt i se'ns acaba el temps, que ara parlarem d'oranetes. N'heu vist, per Sant Cugat?
1: Sí, ja n'he arribat a Sant Cugat.
0: Són un indicador de la qualitat de l'aire. Per tant, benvingudes, oranetes, perquè són bona mostra de la qualitat ambiental. Joan, Lluís, Dolors, moltes gràcies per acompanyar-nos, per moltes lectures més.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
3: Adéu.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
10: Amb l'arribada de la primavera també arriben uns ocells que a molts ens alegra molt de veure volant pels cels de les ciutats. Són les orenetes, un moment que cal tenir molt en compte perquè les orenetes poden triar casa nostra per posar el seu niu. Per acotar tot el que hem de saber al respecte, parlem amb el biòleg, consultor i comunicador ambiental Pere Alsina. Pere, gràcies per atendre'ens.
11: De res, amb tot un plaer.
10: El primer de tot, què ens diuen les orenetes sobre la salut ambiental de les ciutats?
11: Ens diuen diverses coses, però abans hauríem de parlar de quina oreneta, perquè tenim 5 orenetes al nostre país. Cadascuna d'elles, més o menys, per dir ràpidament, dues conviuen amb nosaltres molt a prop, molt, molt a prop, i les altres, doncs, una mica, dues, tres, molt a prop, i dues, no tant. Però si ens assenyem a la que fa el niu a les façanes de les cases, a les façanes, que és l'oreneta anomenada en l'estàndard català oreneta cua blanca, ens indica diverses coses, no? La primera, un nivell d'educació i conscienciació ambiental. Què té a veure l'oreneta amb la conscienciació ambiental? Bé, després d'haver endegat aquest projecte, que suposo que en parlarem, anomenat Projecte Orenetes, ara ja sabem que un de cada tres nius d'orenetes el trenquem nosaltres. I ho sabem amb una consistència i amb una robustesa estadística molt important, amb més de 400.000 nius. Per tant, un poble amb molts nius d'oreneta o molts nius per persona o per habitatge ens està dient un respecte i un alt nivell de conscienciació. Aquest és un cas. Un altre segon indicador és una bona qualitat de l'aire. Anglesos i txecs, potser pensarem, quin d'escolta, i què té a veure l'aire amb les orenetes? Que no poden volar si l'aire està contaminat? Que no hi veuen? No va per aquí la cosa, sinó va de dues formes. La contaminació de l'aire els afecta de dues maneres. Una més difícil de demostrar, que és, com a nosaltres, que és a través de la seva salut. Quantes orenetes, si un aire està molt contaminat, moren per culpa de la contaminació? Directa, per la inhalació de partícules, no ho sabem, però segur que té una afectació crònica o aguda, tal. Però sí que hi ha estudis que revelen que la contaminació afecta l'aeroplàncton. O sigui, les orenetes són animals insectívors estrictes, només mengen insectes a l'aire, un tros de pernil no se'l mengen a l'aire i un tros de bleda, d'escarola, tampoc. Per tant, manca sang. I això sí que està molt lligat qualitat d'aire amb densitats volumètriques, densitats de plàncton. Amb millor qualitat d'aire, més insectes a l'aire. A pitjor qualitat, pitjor insectes. Per tant, d'una forma ja indirecta, amb contaminació atmosfèrica alta, menys insectes, que vol dir menys capacitat de càrrega de la població orenetesca, perquè en un mateix volum, d'aire, hi ha menys insectes i, per tant, menys capacitat de parelles que poden viure d'aquells insectes i pleixar els pollets. Si em permets un tercer paper, indicador, és que, tot parlant, és un, també un indicador de fang a prop. Les orenetes vesteixen el niu de fang i un pensarà, home, hi ha fang a tot arreu. Doncs depèn de la mida. En pobles petitons sí que n'hi ha tot arreu perquè fent una volada ja trobes fang. Sobretot si és un lloc no molt eixut, que hi hagi torrents, sots, rieres i això. Però a mesura que les ciutats es fan grans, Sant Cugat, Mataròs, Sabadells i Terrasses, i amb això que ja ara entrarem, el que s'ha vist és que es buiden les colònies d'orenetes del nucli antic i es desplacen o se'n creen de noves a l'epidermis, a la perifèria, a la perifèria entre el món gris i el verd, entre les cases i els pobles, i entre les cases i els camps i boscos i erms. Per què? Perquè tenen el fang més a prop. Clar, amb un poblet petitonet del Vallès, no sé, Sant Llorenç Savall, de seguida, per més que hagi crescut una mica, de seguida amb una volada ja tens fang. Però amb un Sant Cugat que ha crescut molt els últims 30 anys, amb un Terrassa, amb un Sabadell, amb un Mataró, doncs el fang queda prou lluny i es buida o s'eliminen, depèn dels casos, totes les orenetes del centre de la ciutat. Per tant, indica també la proximitat al fang.
12: I si tot va rodat com ha d'anar rodat, si tenim aquests insectes, quin paper hi juguen les orenetes en aquest ecosistema?
11: Les orenetes tenen una dieta exclusivament insectívora. No mengen bledes, escarola, ni fideus, ni arròs, sinó insectes que capturen a l'aire. Gràcies a això, redueixen la quantitat d'invertebrats que hi ha a l'aire, alguns dels quals no ens fan res, però d'altres sí. I, per tant, ajuden, col·laboren a reduir els insectes que causen flagells en els camps, en els conreus, que em poden molestar el bestiar i, evidentment, que ens molesten a nosaltres, no? Això és una manera en la qual col·laboren ecosistèmicament. Però, a més a més, fan la vida més agradable a les persones i enriqueixen el patrimoni arquitectònic perquè l'estructuren i li donen una estructura més complexa en aquella façana que de cop i volta hi ha aquells relleixos i aquest d'això.
12: I quin tipus d'edificis busca les orenetes? Quin tipus de façanes els hi agrada?
11: Solen apostar pels edificis més antics, tant perquè hi ha el background històric, com per diversos motius, perquè solen ser menys llisos. Els nous edificis que hi ha en el Vallès són ser molt llisos. Llisos, a veure, de dues formes. Llisos en el sentit que els materials són més lliscants, menys rugosos, i llisos de la superfície, o sigui que hi ha menys relleixos a la superfície, menys entrades i sortides. El seu òptim és trobar tres plans diferents, plans, per fer-hi el niu. Els agrada molt allò quan hi ha la canal de la pluvial i a sota hi havia el tub de desguàs, el tub per recolzar-se. Això cada s'està perdent, ja no és així. En cases antigues hi ha les teules posades amb el tub de zenc a sota. Això els encanta, perquè el tub de zenc que fa una mena de colze els hi permet descansar tot el niu en aquest colze. Això s'està... La nova arquitectura és inexistent, però li agrada molt dos plans. I aleshores, la major part de nius, la gran majoria de nius, es fan entre la segona i la tercera planta. No els agrada gaire prop de a la primera planta. N'hi ha, N'hi ha, però molt poc. I també els agrada molt, molt amunt. Però què passa? Que no hi ha tants edificis. El niu més amunt que jo conec, que això que les dades van canviant, que jo coneixia, érem una novena planta.
12: Fa uns anys, tu vas participar de la posada en marxa d'aquest projecte, el projecte Uranetes. Explica'ns en què consisteix, què buscàveu, com ha evolucionat això.
11: I això veu el bressol del projecte és Arenja Mar, on l'Enric Badós i jo, que som dos amics i zoòlegs, els dos, biòlegs, zoòlegs i ornitòlegs, també, durant 2 anys no teníem res més a fer que perdre el temps fent 2 censos, d'Uranetes, cua blanques del poble, 98 i 2000, ja ha plogut. I molt, molt, molt detallats. Cada niu tenia una corrua de dades. Per niu, no per planta. Cada niu individualitzat, ta-ta-ta. Aleshores, en Jordi Sargatal, que va ser director dels Aiguamolls de l'Empordà, va ser director de la Fundació Territori i Paisatge de la Pedrera, de la Casa Milà, i ara és actual director general de Medi Natural o de Transició Ecològica al Govern de la Generalitat, sempre deia, això que heu fet aquí a Arenys, Pere, en tant que amic, hauríem d'intentar simplificar metodologia i escampar-ho i fer que tots els bailets a Catalunya, d'escoles, caus, instituts, esplais, jubilats, naturalistes, aficionats, dilatants o experts, es posin a comptar, a censar els nius d'Uraneta, els seus pobles i ciutats. Això ho dèiem sempre i no ho fèiem, i el 2007 finalment va veure la llum el projecte Uranetes.cat, i aleshores la gent voluntàriament s'hi afegeix i feia els censos del seu poble, i aleshores hem escampat això, hem cobert totes les comarques de Catalunya, un percentatge elevat dels municipis de Catalunya, que no dels llogarrets, i s'ha anat fent així amb èxit divers, perquè va haver-hi la crisi, la Fundació... El projecte el vam crear a l'Institut Català d'Ornitologia, l'Enric Badosa i jo, amb l'Uxupluc de la Fundació Territori i Paisatge, que penjava de la Caixa Catalunya, que ja no existeix. Quan, a través de la crisi, la Caixa Catalunya va desaparèixer, l'Institut Català d'Ornitologia, sense fons cap, va decidir, diu, no podem esllanguir un projecte únic al món, i va decidir, amb recursos propis, tothom... ajupint més l'esquena i arremangant-se, no deixar perdre un projecte únic al món. I s'ha mantingut fins a l'actualitat, malauradament, sense una aportació... Ara no sé si ha canviat, a l'Institut Català d'Ornitologia, però sense una aportació clara de la Diputació, de l'Ajuntament, de ningú, que no era molt alta, val a dir, que venia a ser de l'ordre de mig salari anual. D'aquest ordre, Perquè era el coordinador d'allà que havia de fer les trucades, d'esperonar la gent, de motivar, etc.
12: Sí, mira, jo, de fet, ara mateix, mentre xerraves, tinc oberta la web del projecte Uranetes. Mira, és que són unes dades impressionants, Diré les de l'històric i després les de 2025. Les de l'històric, s'han censat, des que hi ha el projecte Uranetes, s'han censat 351.000 nius de més de 600 municipis de Catalunya. I dades de l'any passat, de 2025... més de 25.000 nius i amb la participació de més de 180 municipis. És a dir, que al final és una cosa que la gent li interessa i està bé posar la negra sobre blanc per explicar-ho.
11: Encara és poc conegut, Vull dir, quan... Clar, tu ja ho saps i vens al món periodista, tot, que es fan moltes coses al país, molta gent fa coses. Ara, altra cosa és que arribin. I aquesta ha arribat molt, però encara hi ha molta gent. De fet, volem obrir-ho a col·lectius de gent que està retirada, pensionista, perquè una persona que encara es pugui valer per ella mateixa, per passejar, amb un bon amic, amb dos, amb grans pobles, amb pujades i baixades, potser no, però amb poblets petits és molt maco, és molt agradable el maig, quan cau el sol, no? El maig o el juny, de 7 a 9, una sense nit, nius d'oreneta, i dona una activitat, i això no ho he parlat perquè m'has parlat dels orenetes, però el projecte té altres implicacions. Una, la descoberta del patrimoni arquitectònic. I dius, home, però ja us ho podeu imaginar, no? Però i què hi té a veure? Carai, doncs que està aixecant el cap constantment mirant les façanes i veus els ràfecs de teula, les mènsules dels balcons, les majòliques que hi ha en alguns llocs, els esgrafiats de cases modernistes a de principis de segle, detalls de patrimoni arquitectònic. Una derivada també molt important del projecte en si és la socialització. Veure dos friquis, entre cometes, passejant per un carrer a ritme a poc, amb uns prismàtics, un apuntant, o amb el mòbil ara, perquè ara es pot fer directament al mòbil sense haver d'apuntar, fa que la gent, el primer que ve, escolta, vosaltres sou de l'Ajuntament, de la Generalitat, et ve, si no et coneixen, Sou de l'Ajuntament, això tots els que fem treball de camp ho sabem, el que veuen algun instrumental, no ho som. Ah, no, perquè digue'ls-hi que la bossa de residus, de casa nostra, que allà... No. Però al capdavall, què esteu fent? Esteu... Ah, sí, dius, doneta, la meva àvia, pam, pam, i socialitza. Tercer, és clar, el potencial pedagògic brutal que té de seducció ambiental, que l'educació és seducció. No? I quart, el més important, ciència. Quin país del món té dades de 300.000 nius d'oreneta? Cap. Cap. Us ho puc dir. Cap.
12: Doncs això, per contribuir, és orenetes.cat, és així de senzill de trobar-ho. Sembla moltes vegades, una reflexió que et llenço, sembla moltes vegades que la fauna i les bèsties salvatges, sí, molt bé, però lluny nostre. Sembla una mica que sigui aquesta sensació. No sé si amb les orenetes també passa, què
11: passa
12: als humans?
11: A veure, aquí ara entraríem en una qüestió ontològica i epistemològica, no? No hi ha ciutat i natura. No, la ciutat i la natura no són éssers separats. La natura està imbricada totalment a les nostres ciutats perquè, doncs, clar, nosaltres ens despertem a la murga, la tortura turca, anem a fer un croissant o un entrepà en un bar, en una terrassa, i venen els pardalets allà a buscar la molla de pa, o els coloms. Tornem a casa, llasquem el pa i a les formigues que estan d'allò. Al vespre surten les paneroles de les cases de ciutat. Hi ha arbres, hi ha alzines, hi ha arbres amb polla, hi ha tipuanes, hi ha mandariners, hi ha trongers, els pobles. No és... Per tant, no hi ha ciutat i natura, el que hi ha és un grau de naturalitat. I aquest grau de naturalitat, hi ha llocs molt poc naturals, llocs mitjanament, una mica més, pam, pam, i finalment el bosc de la Font Groga, a Collserola, que és un grau màxim de naturalitat, no? No hi ha natural i no natural, artificial i no artificial, no? És una graduació, no? I ontològicament, ara, a nivell d'éssers, no de coneixement, epistemològicament, els éssers, molts éssers pretenen viure en uns llocs només nosaltres sols, que no hi hagi ningú més. I això és impossible, ja és difícil fer-ho en quiròfans, en llocs així, on es busca l'asèpsia total, que no hi hagi res més que no sigui... Doncs imagineu-vos en una ciutat que on hi ha un flux de matèries i d'energies constant.
12: I escolta, i ara sí, ja amb això ja et deixo tranquil per avui, Pere. Si em trobo jo un niu d'oranetes a casa meva, sobre de la finestra, què hem de fer? Deixar-les tranquil·les o hem de fer alguna cosa?
11: Deixar-les tranquil·les i gaudir de la seva presència, poc sorollosa. Aquesta espècie, n'hi ha una que és molt més sorollosa, que és l'oraneta comuna o vulgar, que fa el niu a les eixides de les cases, als pallers de dintre de les cases. Aquesta sí que és com una vella que remuga... i s'està molta estona al dia i pot molestar la gent, no? Aquesta altra, la cua blanca, que fa xirip-xirip, és molt menys sorollosa. El principal problema és a nivell de femtes, que no ho he comentat. Al final, a les femtes, el que hi ha són les cutícules dels insectes. Les antenes, les potes, això no fa fàstic a la gent, Una tifa de no sé què sí que fa fàstic de gos, però un excrement on només hi ha potes d'insectes, el fàstic, no, en bruta, però no fa fàstic. I si ens en fa molt, posar un plàstic o una lleixa de... i treure-ho i ja està. I des d'aquí, qui ens escolta, si estiueja en un poble del Pirineu, de la Serralada Litoral, la Serra Llevaria, Nadal, estiueja i va cada cap de setmana, exhorto i encoratjo a fer apuntar-se a fer aquest cens d'Urenetes.cat, que ni l'Enric ni jo ja no hi pintem res, vam ajudar en el disseny, en la creació, en la inversió en la de la substància grisa o la pretesa substància grisa, i un cop creat és l'Institut Català d'Ornitologia, que és un dels instituts punters europeus, juguem la Champions League a Europa, som medalla, som al podi dels ornitòlegs amb una canya i una espardenya, tot s'ha de dir, de fer atles d'ocells nidificats, estem molt bé a nivell ornitològic amb un grau de coneixement sense parió a Europa, amb l'excepció d'Holanda, Reino Unit, Irlanda, Txèquia, para de comptar, d'aquest nivell de precisió d'informació.
12: Doncs ja sabem, cuidem la nostra fauna, el nostre entorn, en aquest cas les orenetes. Pere Alsina, biòleg, consultor, comunicador ambiental, moltes, moltes gràcies per atendre'ns, per aquesta conversa que hem tingut, superinteressant, i des d'aquí tindrem els ulls mirant cap amunt, a veure què fan les orenetes.
11: Quan passegem pel carrer amb el gelat o estiguem allà fent una terrassa, una xota, una cerveseta, val la pena mirar si a les façanes hi ha aquests nius en forma de bola. El niu és esfèric, però en canvi té una entrada molt petita en forma de circunferència, no? Mirant cap allà i gaudint d'elles.
12: Clar que sí. Pere, moltíssimes gràcies i fins la propera.
11: Gràcies a tu, a reveure.
13: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern, que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a la ZEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
13: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
15: El l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
15: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
15: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
16: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
17: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
18: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
19: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
20: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
21: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I a aquesta hora del matí, al Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
2: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volabilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
2: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol, hi ha el protocol institucional, potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. El protocol i el professional del protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si néixim una mica, seria Pere II el Cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa, i veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar es faci de la manera que pertoca. Mm.
0: Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
1: sí,
0: jo, eh?
1: Hola, Josep, bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo, per exemple, aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals. No?
0: És un suport per vosaltres.
1: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries... bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
2: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que aquí tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom, el que seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No es fa el protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballàvem tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que hi pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i més a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera. Perquè precisament és el que comentava abans. El protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
1: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar-ho, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer... quins parlaments hi hauran, posem música o no posem... És a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, és a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte, doncs, ostres, ha anat bé, no? Jo penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres o anem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos... cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria en un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
1: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres, ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden l'alcalde o el regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors... són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no? A la plaça Barcelona. Llavors, doncs, ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors, ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no? Perquè... ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari... estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen. És a dir, que a vegades ens diuen no, volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
1: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment. És a dir,
1: el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso, moltes vegades es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no? Perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no? Perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, m'acatxuns, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades... algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les de tenir portar dins perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant en tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'òptica de la mà, és que ja està pensant en d'aquí un mes, que hi haurà no sé quina cosa, i ja està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sí, és veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
1: molt
2: una
1: vocacional.
2: Professió molt vocacional, això és claríssim, i precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec. d'una persona, no, ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona. És l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc. Tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diran, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir. Mm-hmm.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
0: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
0: Te les carregues
1: totes. El
0: protocol
1: ha fallat. El protocol ha fallat.
0: Bé, doncs...
2: Mira, perdona,
0: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
2: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general... Mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
0: Perfecte.
2: Només dic això.
0: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi
2: al
0: molt
2: contrari.
0: Bé.
2: Al contrari, a vosaltres per tenir-ho en compte.
0: Gràcies, i a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Faves comptades.

0: L'Espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç de ser aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo el Lester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava a altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vaig conèixer millor la part de la seva trajectòria i vaig dir, aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
0: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenia referències del Lester.
1: És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, com que sóc a casa, perquè és cubà.
0: Dos cubans clar, parlant en català,
1: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, clar... Sense una seguretat increïble, sí.
0: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
2: Hola, bon dia, jo sóc el Lester, sí. Jo ara mateix estic vivint a l'urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo, les ciutats ja no m'agraden, no estan fetes per mi, aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-lo, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
0: Quants anys has estat a Sant Cugat?
2: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues podria dir uns 17 anys, més o menys.
0: 17 anys?
2: Quasi, quasi.
0: I què coneixes de Sant Cugat?
2: Gairebé tots.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu quan marxes de Cuba? Anem al principi de la teva història.
2: Exacte.
0: Quan marxes?
2: Jo marxo de Cuba amb 23 anys.
0: I amb destí
2: a Anglaterra. Destinació a Anglaterra, a treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, pues, al cap d'uns 2 anys, m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer la empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
0: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple, no?
2: Exacte.
0: Que has hagut de fer.
1: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar... Quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
2: Bé, he tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. Dos anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi sòcia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carbari, en recuperar-me de delictes que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i afortunadament el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo des del principi vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Morón, a Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona, però va marxar a Mallorca, i de Mallorca cap a Cuba. I sempre
0: llavors la manera...
2: Exacte, com estava, quan estava una mica enfadat, quan estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem tres o quatre nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien que el iaio està tromba.
1: Insultava en català.
2: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries, sí, a la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltàvem, i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell en el conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?

0: Pregunta al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè clar, portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio. Tu estàs a l'acadèmia. Jo no he anat mai a una acadèmia.
1: No? No has anat mai?
0: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprendre l'aprenentatge del català, perquè m'encanta.
1: O no fas?
0: Fa ja 2 anys que no el faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura.
1: Aquí a la Casa de Cultura?
0: Sí, aquí darrere.
1: Uh-huh.
0: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
1: Que bé.
2: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
0: Exacte, sí.
2: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que mm-hmm. tens tu i un altre noi.
0: Exacte.
2: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
0: Bé, deuries ben tens, però puc explicar-la tota.
2: Sí,
0: mira, el projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes. He fet moltíssimes coses amb ells, però a arrel de la meva situació de discapacitats... Uh-huh. Jo necessitava no demostrar ni buscar ningú tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys enrere. Al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vaig pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues ajudar-los sí, a fer front.
2: No només discapacitat física, sinó tothom. Mental.
0: Sí.
1: I escolta'm una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan dura? Com se surt?
0: És difícil, perquè... Jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar, papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi era un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
1: Aquí vas reaccionar, tu?
0: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada, em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells em van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, ja sigui, o sigui, ser de Cuba, des dels 8 o 9 anys, practico l'esport, he estat a la selecció també allí, I clar, per mi el ciclisme és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
1: Sí.
0: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici... Jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però el meu cap les estic fent.
1: Déu-n'hi-do. Sí. I per si això fos poc, el Lester... va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
0: Exacte, exacte.
1: Al desert, vinga! Amb totes les limitacions que per ell no suposa.

0: suposaven res, no?
1: Bueno, al principi sí ho suposaven molt, però després s'han convertit com que una, és, com que és una limitació que està, però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo sóc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
0: I tant. Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
1: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices de que el seu pare està fent coses.
2: És que també tens molta gent al teu
1: sí,
2: voltant que...
1: Sí, i gent que m'estima.
2: Que t'estima molt.
1: Sí.
2: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
1: Sí, la idea és una mica, es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Són les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
0: Clar.
1: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vas caure gaire vegada, però sort, vas caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
0: I jo no vull que... solució va ser?
1: La solució va fer primer un bastó, després un pal, fins a que vas començar a donar voltes i voltes, com jo. Jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, a part d'això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
0: tu
1: en
0: mateix?
1: Bici. Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final doncs, vaig pensar, he de fer alguna cosa que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui travessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord, de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la
0: Però
1: per
0: com
1: la sorra.
0: És aquesta crossa?
1: És una crossa
0: perquè
1: de
0: no t'enfonsi.
1: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
0: Sí, sí, després... A veure...
1: I la part de baix és bastant ampla i no s'enforça tant en la sorra, i per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
2: És que ho diu molt, molt fàcil, però és jo vaig difícil. Veure unes imatges...
0: Jo també he vist algunes imatges.
2: Sí, i no sé com trobo aquest equilibri entre
1: difícil,
2: la transició...
1: Bueno,
0: has de veure com té els braços.
2: Sí. És que
0: no?
2: Requereix que estan molta preparació física i mental, també. Perquè,
1: sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir, eh?
0: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
1: El 2025.
0: O sigui, l'any passat.
1: L'any passat, sí.
0: I tornaràs?
1: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
0: T'estàs preparant?
1: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses de prioritats.
2: I quan no practiques esport ni estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
1: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que he de fer. Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar algo, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta algo, per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un tren que cap, això, eh?
0: Sí.
1: És molt difícil.
2: Les nenes són petites? O
1: no, ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16. Però per mi són petites,
2: sí,
1: per altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
0: Està ben trobat. molt ben trobat.
2: Lester, i quan penses en el Lester de...
1: d'abans?
2: Fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses si no
1: hagués passat,
2: si
1: això?
2: No hagués passat tot el que has passat?
1: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba, una dècada molt complicada, van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te l'esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I clar, amb totes aquestes penúries i, puc dir també, sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida, sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
2: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i no trobes la manera de sortir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo també he tingut la sort de que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me, aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem el Lester. I clar, quan diuen això, has de pensar, per què em necessiten? Per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'he fet estimar. I...
0: ja ho deien, eh? Menys és més.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: I això és veritat.
1: Exacte.
0: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir d'aquestes dificultats, i quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, doncs segurament no t'estan fent un favor.
1: No, al contrari.
0: Lester, doncs moltíssimes gràcies per la visita. A la nostra companya Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
1: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar la Titan...
0: Tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
1: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan m'he començat la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia els Titans. Però bueno, no és
0: això culpa nostra.
1: No, és culpa teva, és culpa de tots.
0: Lester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, i ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
0: Gràcies, a tu també, Liz Daimi.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Faves comptades.

0: Bé, doncs, com cada divendres abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem aquests últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Amb la Cuca Fernández, i avui, tachín, tachín, torna a la tertúlia del cor, Eva Garrido, què tal?
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bon dia, estic molt contenta.
0: Això és de Joc de Trons?
1: Llavors és que em consideren una reina.
2: Una heroïna, una heroïna.
0: El retorn del rei, de la reina, en aquest cas.
1: Gràcies, gràcies, Oriol.
2: Mentre no sigui el retorn del Jedi, del Yeti, perdó, perdó.
0: Molt bé.
1: Del Jedi.
0: Jedi.
2: Això
0: seria francès.
2: Estic jo molt d'això de la ressaca emocional de Sant Jordi.
0: Sí. Ui, això de les ressaques emocionals està molt de moda.
1: N'hi ha moltes, sí.
0: Noies!
1: Què? Repassem?
0: Què heu
1: preparat? Tornem a estar juntes.
2: Ai, Eva, que et trobava molt a faltar. M'has deixat sola molt temps, però bueno, valia la pena.
0: Sola no, que ja s'has espavilat prou, eh? Diu sola.
1: Però, escolta, he estat també pendent dels temes del cor, tot i que ja ho sabeu, el que és tenir una criatura no et permet... Però el tema que més, si em permeteu ara, abans d'arrencar, que més m'ha sobtat i que més... Dic, ostres, això... És com ha esquitxat lo del cas Epstein a les famílies reials, al Hakon, a la Mette Marit, a la princesa de Suècia... Això és el que m'ha tingut aquests dies. Dic, però mare meva... És el, no, dels temes així del cor que han anat sortint, és el que m'ha deixat
2: és que, Eva,
1: més glaçada.
2: A totes les cases es couen faves.
1: Sí, eh? Faves.
0: Sí. I totes les expliquem.
1: És el que m'ha deixat i és el que vaig seguint amb més estupor. Però vaja, va.
2: I encara donaran.
1: I donarà de sí. Sí. Però repassem portades, eh? Sí. Com sempre, Cuca,
2: vinga,
1: arrenquem.
2: Vinga, anem per feina.
1: Va, amb la Cuca dèiem aquesta setmana que hi ha molt d'amor i molt de desamor, d'acord? Mira, per exemple, a la revista Hola, arrenquem en portada... la separació de Paz Vega amb el seu marit Orson.
2: 20 i pico d'anys, que portaven junts.
1: I Hola, la fotografia portada, la gran, és una imagino una foto d'arxiu d'una campanya o d'alguna sessió de fotos, però en finestreta hi ha una fotografia d'aquestes de fotògraf, de paparazzi, on l'han caçat doncs destrossada, visiblement destrossada i molt disgustada.
0: És la mateixa?
1: Sí.
2: Es parla de que és una ruptura arrel de problemes econòmics. Es parla això, no sé si al final... Jo crec que al final ella sortirà i farà alguna exclusiva o alguna cosa. I també l'hem vist, que com deies tu, que l'han caçat els paparazzis, algun d'ells ha tret imatges d'ella sortint de casa, com aquesta que veiem a la portada, però també va comentar que va donar les gràcies als paparazzis perquè havien respectat la figura del seu fill, perquè també entrava i sortia i no el van treure. O sigui que, igual que la setmana passada parlàvem de que alguns paparazzis, quan hi han problemes o així, com va ser el cas de la Sara Carbonero, que amb la mort de la seva mare treien unes imatges una mica així, uns primers plans, una mica...
1: Una
2: mica de respecte, no?
1: Sí.
2: Doncs en aquest cas s'ha de dir que ella ha agraït el respecte pel seu fill. Mm.
1: Això em fa pensar que ella estigui tan destrossada, perquè també va fer un post a Instagram amb un text on se la veia molt desolada. Em fa pensar que... Sabeu quan són aquelles separacions de... Em separo enamorada? O em separo enamorada però ja no hi ha res a fer? Vosaltres com ho veieu, no? Perquè és que, clar...
0: Podria ser el
1: si fos un divorci d'aquests que dius alliberador, de per fi m'he tret de sobre aquest lloro, però clar, la veus tan...
2: A part, és que mai s'ha parlat d'aquesta parella amb crisi, potser que les han tingut, sí. No? Però que a les revistes no hem vist cap cosa que diguis hi ha terceres persones, o... Jo crec que, per això et dic, que crec que continuaran traient cosetes i alguna exclusiva faran, eh? Mm.
1: Després, Amor, a la revista Hola, parla de Paloma i Luis Miguel, romántico cumpleaños en París, o sigui que la Paloma i el Luis Miguel continuen
2: viento
1: junts.
2: En popa, viento toda
1: en
2: vela.
1: Popa. Si us sembla... Hi ha altres temes a Hola, però anem per feina. I a Lectures, en portada, tenim amor, perquè Aitana defiende su relación complex, es lo más bonito que tengo, que és una frase que ella va deixar escrita en una piulada a X, perquè molts mitjans es feien ressò de si hi havia crisis entre ells dos.
0: Jo això, aquesta noia, a veure, jo ben bé no l'entenc, perquè va lluir no defensant aquest nou amor, aquesta nova situació, però en canvi després se'n va al confessionari i continua parlant del lladre. En què, no
2: home,
0: sé, ara...
2: El lladre si li va deixar...
1: Jo el lladre sabia, escolta, sabia si... que no... No he, hi havia... No.
0: Que no era aigua clara.
1: No era aigua clara el lladre.
2: Yeah. I ella, jo crec que ella li va deixar coseta, eh? No. Ella va ser, com deies tu ara, amb la Paz Vega, ella va quedar...
1: Sí, perquè hauria ser un amor passional, no? I ara els oients que no ho saben, però fora de micròfons, ara dèiem que amb el Plex l'Aitana sembla un amor més...
2: Més madur.
1: No? Més madur, més tranquil, dèieu, no? Més...
2: Sí. D'aquests que són com més treballats.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Més a foc lent.
1: A sí. foc lent. I els que també es veuen aquí molt enamorats en Finestreta són l'Iñaki Urdangarín i la Ainhoa Armentia.
0: Ui, semblava sí, la Cristina. Però la Cristina sí. estava allà...
2: No, la Cristina està al costat perquè al costat. Han fet com una comparativa que ja. La Cristina es consolava anant amb el seu fill a un partit, no? Mm. Llavors sí, han fet aquesta comparativa una mica... Però a mi aquesta parella també em dona una mica de pal, eh?
1: Sí. A mi, el... a veure... Em fa gràcia perquè, a veure, diuen ara que l'Iñaki Urdangarín està passant molt temps a Barcelona, quan abans ell estava més a Vitoria, i ara està passant molt temps a Barcelona amb tot això, de que ha muntat aquesta empresa de coach esportiu i que també s'ofereix a fer xerrades i històries aquestes, i que passa molt temps a Barcelona. Llavors ara s'està convertint en una relació a distància, això de l'Ainhoa i l'Iñaki.
0: I manté una relació, no?, sembla, amb la seva ex?
2: Sí. Amb la Cristina. A veure, a més, és distant... però hi ha respecte, no? Sí,
1: no? I una pregunta, què us han semblat les entrevistes que ha fet l'Iñaki quan ha sortit el llibre? Perquè tinc la sensació, i ara aprofito que us tinc aquí, i que els periodistes no li han preguntat gaire on estan els diners.
0: Han sigut entrevistes amables.
1: Molt amables, bueno, amb ell,
2: I conciliades, molt. No?
0: Sí, segurament.
2: Home, és que no podrà dir tot el que sap, evidentment.
1: No. Sí, però en aquest sentit no he trobat cap
0: periodista, o sigui, s'ha presentat com a cap de turc, sí. No? S'ha presentat com a...
2: És molt víctima. No. I aviam, la víctima... A mi jo ja estic una mica cansada d'aquests personatges que sempre són víctimes. Aviam, tu quan fas una cosa i decideixes fer... Les coses tenen conseqüències. Si tu fas una cosa que no està bé, a tu no, ningú t'ha de dir si ho has de fer o no. Ho fas perquè vols, no? No ho veieu
1: sí.
2: així?
1: Sí, o cap de turc, o si més no, ell... Com si, ostres, és que encara ell... Donava a entendre com si ell encara no sap per què ha anat a presó.
2: Sí, no, doncs mira...
1: T'ho feia bé, tot estaven bé, els comptes estaven bé, jo ho vam fer de la millor manera que vam saber.
2: Sí, clar, és que els jutges últimament estan una mica... No?
1: Sí.
2: Bueno, després... ho deixem aquí. Bueno, jo veig la portada de setmana que hi va una mica lligada amb això.
1: Amb la família reial. Tenim, per una banda, el que seria la família reial, que són el rei, Letizia i les seves filles, les infantes, i al costat el que se'n diu la família del rei, que vindrien a ser el rei emèrit, infanta Elena i infanta Cristina.
0: Les germaníssimes.
1: Sí.
2: Que, de fet, parlàvem la setmana passada també, va?
0: Amb la foto.
1: Amb la Carme, portada.
2: Que la portada... O sigui, últimament amb la Casa Reial no es porten bé les revistes, perquè les portades i les fotografies no estan gens cuidades.
1: I penso... I Hola. Imagino que parleu de la portada d'Hola. Sí, se suposa que és exacte. La revista que més cuida. Sí, ja ho vau trobar. Imagina't les fotografies, les que no es podrien aprofitar.
0: Jo li vaig dir a la Cuca,
1: imagineu.
0: Sembla una fotografia del Cuéntame de la família real.
1: Sí. Però una cosa, no veieu en la cara del Froilán els seus avantpassats borbons,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: els
2: sí,
1: més
2: sí, sí. Com
1: els
2: si
1: més
2: estiguéssim
1: lletxos.
2: Veient aquests retrats que són
1: antics.
2: Que donen, fins i tot donen por. Jo vaig... Bueno, jo dic...
1: Aquells de antics de museu que dius, però si és la cara del Froilán.
2: Clar.
1: La d'aquest que tinc ara al Museu del Prado. És que és ell. Va, i després, a 10 minuts, portada de Pilar Rubio amb unes declaracions, siento una atracció brutal per mi marido. Clar, és que també Pilar Rubio sempre, no? Sempre ella i el Sergio Ramos estan sempre, els periodistes diuen que sí, sempre estan en crisi.
2: Llavors... bueno, jo quan, amb aquesta declaració em dóna una mica de que no sé quan trigaran a separar-se.
0: Perquè, sí, però ja porta molt de temps.
1: Molt,
2: sí, però, diu, però aviam, sempre quan algú surt dient alguna cosa així, és com que avança la separació sí. al cap d'un temps. Això és una interpretació.
0: És l'avançala, vols dir?
2: Sí, això és una interpretació meva, eh? O sigui, però no, que de bon rotllo. Si s'estimen sí. i estan enamorats, encantada de la vida. Però que és un rotllo així com molt de... que enamorada estoy de mi marido. Bueno, no
1: I,
2: sé.
1: I parlant d'amors, desamors, al 10 minuts en Finestreta, mira, hi ha la Lara Álvarez que li treuen també unes declaracions de no m'importa estar sola. Que aquesta noia pobra sempre li pregunten que per què no ha tingut fills, que per què no té parella, per què no s'ha casat...
0: Però per... tanta pressió que
1: fa
0: per això.
1: Vol.
2: A part és encantadora, que jo
1: vol.
2: La conec i és una noia que és una meravella de persona, està molt treballada, ella està encantada d'estar sola.
1: Ella sap el que vol i el que no vol.
2: I ho té molt clar. O sigui que ja jo crec que no hi ha...
0: Ja, noies, ens queden un parell de minutets.
1: Doncs que la Cuca ens expliqui tot el que ha fet per Sant Jordi.
2: Uf, hi ha feina, que,
1: Doncs vinga.
2: I això que aquest any no he baixat a Barcelona.
1: Imagina't, Carme, sí, que... si hagués baixat a Barcelona i hagués vist tots els famosos que hi havia per allà.
0: Si no li dóna temps, a fer-ho tot.
2: Vaig baixar a Barcelona el dimarts a la tarda. No, dimarts no, dimecres. Dimecres a la tarda. Sí. Perquè, bueno, vaig anar a un esdeveniment a Barcelona Activa que es feia una presentació d'un llibre molt interessant, que a mi m'agrada molt, per la secció que faig també alguns dies aquí a Cugat Media, de Sant Cugat Emprèn, que es diu, el llibre es diu Emprendedores Autores Dejando Huella. És un llibre molt recomanable, amb uns perfils molt interessants, que l'ha editat una editorial també molt especial, que es diu Branding for Writers, que és una editorial així com petitona, però és només per autores.
1: I molt bé,
2: és molt xula, de veritat. I llavors els perfils que fan i que han escrit dintre d'aquest llibre, donant com explicant la seva història com a emprenedores i donant els seus tips, perfils com la Mercè Brey, com la Sílvia Escribano i la Noemí Boza, entre altres, perquè són 41 autores. O sigui que no les puc mencionar totes perquè no em dóna temps. Però un llibre molt interessant per a aquelles persones o aquelles dones que vulguin sàpiguer una mica com és emprendre amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. Després també vaig tenir l'oportunitat d'estar en un esdeveniment el dimecres, no, dimarts, aquí a Gran Azul Marino, una delegació d'aquesta agència de viatges que fan com unes trobades amb autors o amb gent que lidera un tipus de viatges com molt especials, no?, amb l'Espido Freire. I també li vaig preguntar què em recomanava per aquest Sant Jordi. Em va dir que ella, la seva última lectura és un llibre que està escrit està editat per una editorial molt minoritària, és novel·la històrica i el títol és Todos sabemos que tu madre es una bruja. Em va dir que li ha agradat molt i que és molt interessant.
1: Apuntem, doncs.
2: Després també em va recomanar el seu últim llibre, evidentment, La guia de lugares que ja no existen, i en poesia em va recomanar l'últim de Miguel Gane.
1: Molt bé.
0: Doncs no queda més temps. O fas menys coses o demanem més temps, perquè si no, no ens hi cap tot.
1: Doncs voto per demanar més temps a la Carme.
0: Vinga, doncs ara s'acaba aquí el Cori Fava. Avui no donem fava, ho deixem aquí i serà fins la setmana que ve. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. També a vosaltres.
1: Adéu-siau.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties. als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Avui parlem amb un santcugatenc amb una llarga trajectòria en la medicina pediàtrica i les emergències. El doctor Josep Caritx ha estat vinculat durant dècades a l'Hospital Sant Joan de Déu, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. És també un dels impulsors del sistema de transport neonatal i pediàtric del SEM, un model pioner que avui és referent a l'Estat i que enguany compleix 30 anys. Amb ell repassem una trajectòria marcada per la innovació, però també per l'atenció els moments més crítics de la vida. Bon dia, doctor Caritx, i benvingut a Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: Doctor Caritx, com comença la seva trajectòria a la pediatria? També va tenir clar aquest camí des de l'inici?
2: Sí, quan vaig acabar la carrera tenia molt clar que volia ser pediatre, tenint en compte que abans d'acabar-la ja treballava com a infermer a l'antic Hospital Sant Joan de Déu, que estava a la Diagonal. I quan vaig acabar la carrera, doncs ja vaig fer l'especialitat i em van contractar a Sant Joan de Déu l'any 1976.
1: De fet, els seus inicis van ser a l'Hospital Sant Joan de Déu, com ara comentava. Com era aquell hospital quan vostè hi va arribar?
2: Bueno, molt diferent del que és ara. És a dir, que era un hospital que tenia pocs malalts al principi, després van augmentant, i després doncs és un hospital que ha crescut molt, és capdavanter en molts aspectes de la medicina pediàtrica i neonatal, i bueno, és un hospital que ara mateix no té res a veure amb el que teníem l'any 73.
1: I com creix aquest hospital? Com, perquè vostè ha vist l'evolució.
2: Sí, tota. Bueno, va creixent perquè es va anar especialitzant, superespecialització, i després hi ha hagut una fita important, que és la creació del Cancer Center, que és un edifici que acull els malalts de càncer i és capdavanter no només a l'Estat, sinó a Europa.
1: Vostè ha passat per diferents àmbits, si no m'equivoco, si pediàtrica, gestió, transport sanitari. Què li ha portat cada etapa, també?
2: Bueno, cada etapa m'ha portat moltíssim. Jo sóc un intensivista de mena, i treballar a la UCI pediàtrica va ser molt important per a mi, i bueno, vaig estar-hi gairebé 10 anys amb dues etapes diferents, i bueno, la gestió, quan estava a l'UCI pediàtrica, em va contactar el gerent i em va oferir la plaça d'adjunt a direcció mèdica, i li vaig dir que sí. Però també era cap de base del SEM en aquell moment, i sense deixar el SEM vaig seguir a la direcció mèdica fins que em vaig jubilar l'any 2015. I bueno, tant la gestió com el SEM m'han aportat moltíssim.
1: I amb què ha gaudit més? Amb tot?
2: Bueno, és difícil de dir, eh? I si algú escolta aquesta entrevista, segurament es pot molestar. No, jo diria que totes les etapes ho he disfrutat molt, perquè bueno, m'han omplert molt.
1: I també parlàvem de com ha canviat l'Hospital Sant Joan de Déu, que ha vist l'evolució, com s'ha fet gran, sí, com s'ha superespecialitzat. I també la medicina pediàtrica, com ha canviat des de que vostè es va fer pediatre fins a l'actualitat? S'ha donat molta més importància?
2: Sí, la medicina pediàtrica ha canviat perquè ara es parla d'una medicina preventiva. És a dir, no només les vacunes, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, la salut mental, tot això per prevenir malalties que requereixin, en alguns casos, hospitalització. I en quant a l'hospitalització, també ha evolucionat molt. Fa una setmana, aquí a Sant Cugat, allà a la plaça de l'estació, em vaig trobar un vehicle de la pediatria a casa, de Sant Joan de Déu, i vaig poder saludar els seus components, que una infermera encara em coneixia. I això és un avantatge molt important, perquè permet als pacients, no només els crònics o els que estan a pal·liatius, sinó també la pediatria aguda, per exemple, un nen que té un problema, per exemple, una pneumònia, si ha de fer 15 dies de tractament, els últims 7 o 8 els pot fer a casa i van als professionals.

0: després sobretot per una demanda dels hospitals emissors. Abans el transport sanitari es feia d'una manera molt diferent de com es fa ara. I, clar, un hospital emissor buscava una ambulància, a vegades amb professionals que posaven molt bona voluntat, però no arribaven a més, i el fet de fer el SEM pediàtric, que va començar l'any 1995, a finals d'any, doncs va ser un canvi radical. Es va formar en dues bases, que inicialment terrestres, i l'any 96 va començar el transport aeri, que l'helicòpter estava aquí a l'Hospital General, i després els metges que traslladaven estaven a l'Hospital de Sant Pau. Llavors això va canviar molt, perquè paral·lelament van formar els pediatres dels hospitals emissors amb estabilització del malalt crític, i bueno, va anar molt bé. Clar, el SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats, i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. O sigui que...
1: Encara que no s'utilitzin, ells ho utilitzen, sí, per estar sempre preparats i alertes.
0: A més, es fa un curs de transport, un altre d'estabilització del malalt crític, i el politrauma, es fan molt cursos amb simulació ja ara.
1: Clar, perquè quina diferència hi ha, perquè la gent ho entenguem, entre un SEM, una ambulància i un transport de persones adultes a un pediàtric? Quines necessitats vitals necessiten de diferent?
0: Bueno, com el transport pediàtric també és neonatal, no hi ha diferència pràcticament amb l'adult quan transportem un nen de 15 anys, per exemple. Però, en canvi, en el món pediàtric, la pediatria és diferent, i, a més, en el neonatal encara més has de tenir. Es tenen incubadores de la última generació, es tenen els millors monitors, els millors respiradors, és a dir, és diferent. Igual que també és diferent la ventilació mecànica amb un malalt pediàtric o neonatal que en l'adult.
1: En aquell moment, vostès sabien que estaven fent alguna cosa, quelcom pionera a l'Estat? Eren conscients de la importància?
0: En aquell moment no, però ho vam ser més tard, perquè, per exemple, nosaltres, bueno, jo personalment vaig anar a Madrid a explicar aquest projecte, que és capdavanter a tot l'Estat i també potser a Europa, i vaig anar a explicar sobre el transport neonatal, vaig anar a la Conselleria de Salut del Govern de Madrid, i allà hi havia neonatòlegs de tots els hospitals de Madrid, que jo alguns els coneixia, i els hi vaig explicar el model, com contractaven, com funcionaven, però bueno, Madrid és diferent perquè allà hi ha el SAMU, que és molt potent, i es va regirar una mica. Llavors ells segueixen el seu transport, que crec que no els hi va malament, però el nostre és clarament millor.
1: I què significa també aquest sistema al llarg dels anys, que amb la perspectiva ja que ja tenen, què va significar i què significa poder disposar d'això a Catalunya?
0: Bueno, significa un avenç molt important, perquè aquí a Catalunya, com ja he dit abans, el trasllat neonatal i pediàtric era molt rudimentari, tot i que els metges dels hospitals emissors feien molt bé la seva feina, però disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat, i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència el SEM pediàtric.
1: Vostè també ha treballat en cures pal·liatives. Com l'ha marcat aquesta experiència? Com li va marcar?
0: Bueno, molt. La veritat és que quan m'has preguntat què m'havia agradat més, sí, et diria, el que m'ha colpit més és treballar cures pal·liatives. Cures pal·liatives vaig treballar quan ja estava a la direcció mèdica, perquè ens va marxar un metge i fins que no en vam trobar un altre, bueno, vaig estar donant suport gairebé 2 anys. Llavors portava el SEM, la direcció mèdica i cures pal·liatives. Però, bueno, també el director meu apoyava molt. I cures pal·liatives és també un servei d'excel·lència. Ara a Sant Joan de Déu s'ha barrejat amb l'atenció del malalt crònic complex, el que

0: citat abans del malalt agut és una altra línia de treball, però ara s'ha ajuntat el malalt crònic complex amb el de pal·liatius. Clar, treballar amb pal·liatius amb nens és molt complicat. I el més important és donar suport al nen, a la família, que no tingui dolor, evitar hospitalitzacions, i la veritat és que em sento molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, perquè, bueno, allà, en aquell moment, anàvem fins a Alcarràs, per exemple, o Sant Feliu de Guíxols, fins a, bueno, clar, lògicament l'àrea metropolitana era on hi havia més casos, però va ser molt impactant treballar amb els nens, la família, l'equip.
1: De fet, entenc que treballar amb infants en situacions crítiques pot canviar, no?, la manera d'entendre la medicina.
0: Canvia. El que passa que, per exemple, els malalts de la UCI, la majoria es curen, i això és molt gratificant. I clar, quan tens una pèrdua a la UCI, igual que quan la tens a pal·liatius, l'equip queda tocat. A pal·liatius anàvem un cop al mes a un psiquiatre extern, que ja podíem, diguem-ne, portar els nostres dubtes, les nostres pors, i realment era molt, molt interessant.
1: Entenc que ja s'ha de fer una gestió emocional important.
0: Molt, molt.
1: Abans de poder tractar, no és el mateix que sempre a llinda de la mort és sí, difícil sí. de gestionar, però quan veus criatures petitones,
0: exacte.
1: No?
0: Sí, no. De fet, tant a pal·liatius com a la UCI, no t'has d'emportar la feina a casa o les preocupacions. És molt important.
1: És difícil, però no.
0: Sí, sí. sí.
1: Una cosa és la teoria i després...
0: I l'altra és la pràctica. Realment ho portes a casa, sí.
1: Al llarg de la seva carrera també parlàvem que havia ocupat càrrecs de responsabilitat, com ha gestionat també la pràctica clínica amb la de gestió.
0: Sí.
1: Es veu també l'altra cara, que dius, oi, val, ara entenc moltes coses.
0: Sí. Bueno, clar, jo vaig ser adjunt a direcció mèdica a partir del 2004. El 2006 em van trasplantar els dos pulmons. Llavors, com no podia veure nens per la depressió immunitària, ja estava la direcció mèdica. I veus una altra part totalment diferent. És a dir, jo em vaig trobar que des del 2008 al 2012, amb la crisi que hi va haver, no hi havia recursos. Llavors tenia bons amics, com el cap de la UCI, que em venia a demanar coses totalment necessàries i els havia de dir que no. I això és bastant dur. Però per lo més és una feina molt engrescant perquè, per exemple, en aquest període vam sobreviure i després vam poder fer inversions i va anar tot bé. Però sí que hi ha parts a la gestió i hi ha parts dures. Hi ha parts molt engrescadores, però hi ha parts dures.
1: Perquè aquí és el més difícil de prendre decisions en l'àmbit sanitari.
0: El més difícil?
1: Sí.
0: Bueno, és intentar fer una bona planificació, gestionar bé els recursos i intentar, doncs, que l'hospital vagi millorant.
1: Ara ja fa uns anys que està jubilat, deia
0: sí,
1: el 2015, 11 anys.
0: Sí.
1: Com veu avui el sistema sanitari, especialment en l'àmbit pediàtric? Creu que ha canviat també en aquests 11 anys i que va cap a un camí que no li agrada o si li agrada?
0: Bueno, en l'àmbit pediàtric, per exemple, a la primària, es fa molt medicina preventiva, com ja he comentat abans. No només les vacunacions, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, cuidar la salut mental. Aquí ja s'ha fet molta feina en aquest sentit. El que passa que la pediatria rural, per exemple, té, diguem-ne, deures a fer, no? Perquè hi ha ciutats o pobles petits que la pediatria es concentra. Per exemple, no només aquí a Sant Cugat, que la pediatria està al cap de Turó de Can Mata, sinó que hi ha pobles, com per exemple Llinars del Vallès, que és el centre de referència pediàtrica de tots els altres pobles, Sant Antoni de Vilamajor, etc. I, clar, això, la gent que no es pot desplaçar és un problema. I això, hi han hagut moltes queixes, però de moment no s'ha solucionat.
1: És una de les coses que té com a de deures aquest país. Poder-les apropar més a aquesta pediatria?
0: És difícil perquè no hi ha pediatres.
1: Falta pediatres?
0: I tant, i tant.
1: En aquestes, no falten metges, falten pediatres o falten també metges?
0: Metges de família també.
1: I per què?
0: Bueno, perquè ara, per exemple...
1: Tothom marxa? Que és el que deia, molta gent diu, és que la gent marxa.
0: Bueno, això per una banda.
1: Sí?
0: però aquí a Catalunya tenim un problema que les places de medicina eren poques, ara s'augmentaran a 700 en un període, crec, de 2 o 3 anys, i també s'ha de canviar el sistema MIR, perquè si no augmenten les places, el fet que augmentin les places de metge quedaran amb un embut del sistema MIR. Llavors això també crec que s'haurà de resoldre. I per altra banda, els pediatres d'aquí, la majoria es queden aquí, però tenint en compte que també hi ha metges estrangers que aproven el MIR i fan pediatria, i aquests generalment se'n van als seus països.
1: Una vegada tenen el títol i estan l'experiència. Perquè quan diu que s'ha de canviar el sistema MIR, en què, a què fa referència?
0: No, augmentar les places.
1: Augmentar no, places.
0: Només això. Clar, perquè si augmenten les places de medicina aquí a Catalunya en 700 i no augmenten les places MIR, hi ha un coll d'ampolla allà.
1: I això de mans a qui està, des del seu punt de vista?
0: Del govern, Gobierno de España.
1: I per què no es fa?
0: Bueno, perquè no es fa, perquè això són recursos. És dir, que els MIR els paga el govern, no els paguen els hospitals, els formadors, els paga el govern. I, per tant, doncs, suposo que això és una mica el que frena aquest projecte.
1: Per vostè seria el gran repte que té la sanitat de cara al futur, a la falta de metges? O té altres reptes? Quins reptes s'obtindria?
0: No, els reptes que té la sanitat són la prevenció. Ara han sortit nous marcadors de càncer, per exemple, nous tractaments, i s'ha de centrar en la prevenció.
1: I amb una trajectòria com la seva tan extensa, i ara m'explicava també els dos trasplantaments de pulmó, m'ha dit?
0: Bueno, és amb una mateixa cirurgia, però són els dos pulmons.
1: És a dir, que més enllà de la seva vida professional, a la seva vida personal també li va haver de sobreposar-se a una situació difícil, entenc, si ha passat per aquests trasplantaments. Una mica com fem mirar enrere... Com veu aquesta trajectòria i aquesta unió de la seva vida personal amb la seva família, la seva feina, les seves... tot plegat.
0: Sí. Jo em vaig posar malalt l'any 2005 i em van diagnosticar una fibrosi pulmonar sense haver fumat mai i no tenia cura. I llavors em van enviar al Vall d'Hebron a trasplantar. Em van trasplantar el novembre del 2006, que ara aquest any farà 20 anys, i la veritat és que he estat bé. Bona qualitat de vida, vaig poder seguir treballant fins que em vaig jubilar, i per tant jo crec que he tingut molta sort, m'han cuidat molt bé, el programa de trasplantament del Vall d'Hebron és excel·lent, i bueno, aquí estic.
1: Tenim una medicina a Catalunya que realment és per posar en valor.
0: I tant, és de les més avançades d'Europa, i la veritat és que funciona molt bé.
1: El que passa que falla molta vegada la medicina, segurament per allò de la falta de metges, la medicina de família, és a dir, sí. aquella cosa de... si tens una frase que he sentit a vegades, si tens un càncer tot funciona molt bé, però si vols un mal d'esquena, ningú te l'arregla.
0: Bueno, ahir llegia que a Catalunya, per operar-se, té les llistes d'espera més llargues d'Espanya. Això és un inconvenient. I, clar, si tens una cosa aguda i greu, no hi ha problema, és el millor que hi ha. Però sí, en les coses del dia a dia, intervencions que no són urgents, hi ha un tap d'ampolla aquí, un coll d'ampolla.
1: I tot i tenir els millors metges,
0: tant,
1: diria que gairebé del món.
0: I tant,
1: no?
0: I tant.
1: O sigui, podem treure molt pit a Catalunya.
0: Sí.
1: De tota la formació, de tots els especialistes, de tots, no, bueno, de tots vosaltres,
0: sí, sí,
1: que són els que ens esteu cuidant també a la societat. Si pogués tornar enrere, canviaria alguna cosa o no, doctor Caritz?
0: De la meva vida professional,
1: sí, no.
0: No, perquè va ser molt, molt gratificant. En cada etapa de la meva vida professional he gaudit molt, he aportat el que millor sabia i m'ha omplert molt.
1: Deia que està jubilat feia uns anys, però em sembla que un metge mai es jubila, no? Ni que sigui pensant en tot el que... Sempre es pensa en alguna cosa, tot i que a vegades no es pugui actuar.
0: Bueno, jubilar-se sí, però a mi m'han cridat per fer alguna xerrada, em van convidar a l'aniversari del SEM i ara sóc pediatra dels meus nets, que en tinc cinc.
1: Cinc nets. I estàs està més alerta que quan amb els fills, a vegades, amb els nets, està...
0: Bueno, tots tenen una pediatra amiga meva d'aquí Sant Cugat, el que passa que les coses del dia a dia les soluciono jo.
1: Molt bé, el pediatre a casa, que sempre, que sempre va molt bé. Doctor Josep Caritz, pediatre santcugatenc i una de les figures clau en el desenvolupament, com dèiem, del model de transport neonatal pediàtric a Catalunya, entre d'altres, una trajectòria de dècades marcada per la innovació també, però també amb una mirada, com sentíem, profundament humana de la medicina, que, sí, que és molt important no perdre aquesta mirada de què estem tractant amb persones.
0: Exacte.
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia.
0: Gràcies a vostè.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
2: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
9: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com lladre s'ha escapat.
8: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
10: Ens agrada la poesia!
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Amb Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest Sant Jordi, l'Esbart Sant Cugat ha publicat Tots Ballem, un conte il·lustrat que captura l'essència emocional de créixer dins de l'entitat. Amb text d'Irene Llamas i il·lustracions de Miquel Pasqual, l'obra posa en valor la dansa tradicional com a espai de formació i comunitat. El llibre segueix el recorregut vital de dos infants dins de l'Esbart, des de la seva descoberta fins a l'etapa adulta. Una proposta que reforça el paper cultural de l'entitat a la ciutat. I per parlar-ne, avui hem convidat la seva autora, Irene Llamas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bé.
0: I a Lluís Basa, que és membre de Junta de l'Esbart. Lluís, benvingut.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Comencem per anar a l'origen d'aquest conte, de la idea. Com neix la idea de crear Tots Ballem? Qui m'ho explica?
1: Jo crec que està dins del marc del 50è de l'Esbart. I aquí és on en Joan pot dir la bogeria que van fer la Junta tot l'any passat.
2: Sí, sí. Sí, no, realment, aquest any anterior, amb l'Esbart Sant Cugat, vam celebrar els 50 anys i vam organitzar moltíssimes activitats, des de taules rodones, espectacles, i això, exposicions, i l'última activitat que volien fer era el llibre. Però diria, si no m'equivoco, que ja fa temps, no?, que va ressonar la idea de fer un llibre. Ja s'havia parlat abans, pot ser, Irene?
1: S'havia parlat abans perquè, parlant amb un grup d'amics de l'Esbart, van saber que jo tenia un conte que els havia fet a les meves filles sobre com va ser la seva primera ballada. Aleshores, aquí, jo vaig dir, ostres, és un conte de casa, no?, de mama per les nenes, perquè sempre m'explicaven, te'n recordes quan vam ballar la primera vegada? Te'n recordes? I vaig dir, aquest no, però perquè és molt d'elles, però fer-ne un amb la idea de què passa, no?, de com ballem, quan ballem, des d'on, i fins i tot sense perdre de vista en Joan Serra i el seu punt de vista de la dansa, ho vaig veure viable i em van donar l'oportunitat i ens hi vam posar mans a l'obra.
0: O sigui que d'aquell llibre que tu vas crear per les teves criatures, podríem dir que allò és una mica la llavor per fer després aquest altre Tots Ballem.
1: Exacte.
0: Que el que m'imagino que també vol és deixar empremta d'aquesta celebració dels 50 anys de l'entitat, no?
2: Sí, sí, exacte. O sigui, parla dels 50 anys, però també de totes les ballades que es fan a l'Esbart. Per exemple, una de les que surt des de l'Entensa Plaça, que, per cert, aprofito per fer la falca, que es farà ara el dissabte 6 de juny, i això, no? Llavors, veure com tots aquests moments que cada any l'Esbart repeteix totes aquestes ballades, doncs van impactant d'una manera diferent a mesura que tu ets gran i et vas fent gran amb l'Esbart, perquè vius les coses d'una manera diferent.
0: La idea o el missatge principal que es transmet va adreçat tant a infants com a famílies? Aquest és el públic objectiu o no?
1: La idea era arribar a tots els balladors, des dels més petits, que encara no tenen les faldilles de colors i encara no han començat a ballar amb l'Esbart, però que ballen veient una d'aquestes actuacions que es fa a peu pla del carrer, fins al moment en què jo m'emmirallo i altres persones, com per exemple les meves filles, s'emmirallen veient com cos de dansa es prepara per una ballada i estan a punt de sortir de l'escenari. Són els petits detalls, no? Com comences amb un desig de dur unes faldilles de colors i t'hi vas fixant amb detalls que són molt propis de l'Esbart, no? El passar a ballar descalços, el passar a ballar a l'Andança Plaça en el torn de nit, o quan cada dos anys hi ha la ballada a l'auditori. Tot això és com molt màgic i vaig veure que no era només amb les meves filles, sinó amb altres balladors de l'Esbart que anava passant, i la idea era que amb aquest conte s'hi veiés tothom una mica reflectit.
0: I en aquest conte els dos personatges principals són l'Aran i l'Àlex, i s'explica tota la història, no?, tot el seu recorregut, des de que comencen de petits fins que arriben adults.
1: Exacte. L'Aran i l'Àlex podria ser qualsevol persona que està ara a l'Esbart. Des de que arriba el primer moment que veuen una ballada i que senten la música i tenen aquesta necessitat de moviment i de gaudir, fins que mica en mica et vas fent gran i entres amb uns altres aspectes, amb uns altres desitjos, i arribes a aquesta cohesió, a sentir-te connectat. Jo crec que això també és un altre tret definitori de ballar a l'esbart, de connectar amb els teus companys. Això jo crec que potser l'Albert té més a dir.
2: Sí, sí, sí, jo crec que... O sigui, a mi m'ha fet gràcia perquè llegint el llibre, clar, veia, ostres, em sentia identificat en part, perquè jo, per exemple, en el meu cas personal...
0: Parles com a ballador.
2: Exacte. Sí, sí, jo vaig començar a ballar a l'esbart ara fa, bueno, no sé, fa... Sí, 6 anys, diria, i el cos de dansa des de fa 4. I clar, al principi ho vaig veure des de fora, i quan vaig entrar a cos de dansa també, parlant tu amb els altres, amb altres balladors, també em deien això, no?, que alguns... Sí que hi ha gent que porta a l'esbar des de superpetits perquè els hi havien portat els seus pares, però altres que van entrar i s'hi van incorporar en diferents moments de la seva vida perquè això, no?, perquè els van veure de fora i van quedar com encisats. I trobo molt xulo que hi hagi com aquest un relat que unifiqui tot, perquè tot i que no hagis viscut totes les etapes de l'esbart, perquè no hi has estat a dins des del principi, doncs t'hi pots, o sigui, tot el que surt et ressona i t'hi pots sentir identificat.
0: Parlem del procés, Irene. Tot i que ja tenies l'experiència d'aquest primer conte que vas fer per les teves filles, aquí entres, diríem que a col·laborar o a treballar conjuntament amb un il·lustrador, el Miquel Pasqual, no? Com ha estat el procés?
1: El procés ha estat molt de novells, que dic jo, i molt de fer per l'entitat i fer que surti. Aleshores, no hem treballat conjuntament de poder-nos explicar les coses en profunditat, perquè al final no és la nostra... Jo sóc mestra, jo ballo a l'esbart, estic fent altres coses a nivell de ciutat, a la coordinadora, però aquí el conte el faig com a mama i com a balladora de l'esbart, perquè també estic en un grup de balladors de l'esbart. I aleshores, amb el Nexa, que en aquest cas era la Laura, anàvem revisant el text, anàvem fent, i sobretot la construcció del text era que de cop i volta em vaig tornar molt pesada amb tothom. I anava fent preguntes sense que se n'adonessin de... Ostres, i avui a l'escenari què tal? I quan has sortit, i anar fent petites preguntes per veure si allò que ja m'havien explicat les meves filles, allò que de vegades em passava a mi, també els hi passava a altres persones d'altres grups. I aleshores, després vam fer una posada en comú amb la Laura, i la Laura, a nivell de treball amb el Miquel, doncs li anava explicant una mica el sentit o el significat que tenia cada part de la història. Aquí també van haver la col·laboració directa de professors de dins de l'esbart i d'altres persones de la Junta, que se'l van fer diverses llegides i el pensant com es maqueta, cap a on es va. I aleshores d'aquí, després, la feina que vam fer a continuació va ser contactar amb les persones que van iniciar la col·lecció de contes de Sant Cugat, que era Profeslo, parlar també amb una altra persona de la coordinadora d'entremesos que havia fet l'últim... havia portat a terme l'edició de l'últim conte, i així una mica, doncs, ha estat un treball de gairebé any i mig, ha estat com un puzzle, un petit encaix entre unes persones i unes altres, i també hi havia com projectes de plasmar el moviment i plasmar la dansa que es van fer amb Pou d'Art i amb altres artistes a nivell de com dibuixar o com fer veure això.
0: I a l'hora de plasmar les emocions... Això és molt complicat, no?
1: És molt difícil.
0: Clar.
1: Com ho expliques o com ho mostres, no? Els infants són molt de mirar les il·lustracions, i de vegades els adults són molt de llegir, de la literalitat, però la dansa es viu. Aleshores, arribar cap aquí, jo li deia a la Laura, i ho parlava molt amb les persones més de confiança, és em costa trobar les paraules perquè facin bellugar aquelles papallones, no?, de la panxa, perquè una mica els nervis de ballar són uns nervis de papallones, però no són uns nervis de... que em trobo molt malament, no? Vull dir, ho vius diferent, i s'havia de notar això.
0: Com diríeu que contribueix aquest conte, aquest llibre, a la difusió de la dansa tradicional, sobretot entre les noves generacions?
2: Home, jo crec que pels nens petits pot ser una molt bona manera d'introduir-se, i perquè justament això que deies tu, Irene, que jo llegint-me l'he pensat, ostres, o sigui, està molt ben reflectit el moment aquest de quan surten per primer cop a l'escenari i estan nerviosos, doncs, i m'identifico molt, però trobo que està molt ben explicat i que per un infant ho pot entendre molt bé. I a més és això, com deies, durant el 50è hem fet que sí, exposicions, col·laboracions amb estudis de pintura d'aquí Sant Cugat, però al final un conte que, a més, te'l llegeix els pares o una persona molt propera, doncs és una manera molt fàcil de fer-li entendre a un infant, doncs, tot això, i fer-li venir ganes de participar d'aquesta dansa.
1: I després el tots ballem, no? Vull dir, qui no balla? Encara que sigui algo molt més actual, o vull dir, és que encara que passem a l'altre extrem i anem al reggaeton, no? Vull dir, quan sents una cançó, sigui de l'estil que sigui, si t'arriba i t'agrada, ja neix moviment en tu. Aleshores, transmetre el fet de és igual l'estil de música o el que hi hagi, sinó escoltar el cos, què passa i què et genera, també és una manera de unir, no? Perquè de vegades pensem, ai, les danses tradicionals, però quanta festa fan? Unes bones gitanes o una bona jota en un moment determinat, en un àmbit festiu, t'engresca tota una plaça. I això és aquesta cosa de, val, no tinc els nervis de sortir a l'escenari, però potser algú altre té els nervis de, ai, no me'l sé segur, no? A veure qui copio o amb qui m'hi fixo. I una mica la idea és aquesta, el ballar, gaudir ballant i que es transmetés això. És igual el que ballis, però balla. I si a sobre doncs, te'n vas cap a les arrels i tires a la dansa tradicional, a nivell cultural i a nivell emocional mm-hmm. estàs fent màgia. Jo sempre dic que és un xic de màgia, no?
0: I escolta una cosa, quin paper juga l'espectacle en dansa en la vida dels infants de l'Esbart? Perquè vindria a ser com la graduació, no? És al final de curs, o m'equivoco. Jo ara estic fent...
2: Sí, l'espectacle es diu En dansa a plaça, perquè En dansa és l'escola de dansa de l'Esbart. Que aquest nom s'hi va posar, em sembla que va ser els anys 80 o així, llavors En dansa és l'escola de dansa, i En dansa plaça és doncs, portar a la plaça, a la plaça d'Octavià, tota la dansa que s'està treballant amb els grups de dansa de l'Esbart i els grups d'adults durant tot el curs. Llavors, és una festa que normalment, en el format habitual, que és el que ja reprendrem aquest any, doncs comença el capvespre, i amb ballades, llavors es munta la barra de coordinadora, s'organitza un sopar per totes les famílies i socis i amics, i llavors segueixen, després del sopar, continuen els espectacles fins a la nit. L'any passat, que va ser el 50è, i que les verdes ens van tornar bojos i vam fer-ho tot a lo grande, va ser tot un cap de setmana sencer, amb moltes actuacions... però això no és el format habitual, va ser només un any puntual perquè era la festa del...
0: Era especial.
2: L'efemèride, sí.
1: Era especial. I he de dir, com a mare i com a balladora, que és un final de curs que és com una prefesta, no? Comences a la tarda amb uns grups, vas passant de grups en funció de l'edat i del nivell, i vas veient com els nervis de les criatures, a mesura que van passant la nit, es van transformant. No dic desapareixent, es van transformant, sí. No? Els infants són molt més expressius, els adults potser portem més endins, i vas col·laborant i vas fent, però sí, és un moment molt maco de mostrar als altres el que portes tot l'any treballant amb el teu grup, i realment és una ballada molt bonica.
0: I especial, m'imagino, per tots, no? Després de tot el curs. Per cert, per Sant Jordi es va començar a vendre aquest conte, i la Irene em sembla que va signar llibres per primera vegada, no?
1: Sí. Sí, gairebé com a anècdota, duia l'estoig de l'escola, perquè soc mestra, però jo anava a plaça amb la il·lusió de veure físicament el llibre i de comprar-ne per regalar amb unes personetes molt especials, i em van... la Joana, me la dedicaràs, no? La filla de la Lali Mateu. I vaig pensar, ostres, és veritat, el pots dedicar, no? I vaig treure el meu boli de colors i vinga, vam dedicar uns quants llibres, sí, va ser molt bonic.
0: Això diríem que va ser la primera passa, però és que demà dimecres, té lloc la presentació oficial, que la feu a la seu de l'Esbart.
2: Correcte, sí.
0: Sí. Com està pensat això? Què fareu?
2: Doncs mira, és a 6:45 de la tarda, i tu, Irene, hi seràs,
1: sí,
2: no? I no sé si serà alguna cosa més, jo no sé gaires detalls, però m'han explicat coses. No sé
1: si... que és en finalitzar un dels grups dels infants, del seu assaig, i que hi haurà una... Bueno, explicaré el conte amb les meves paraules, amb la meva veu, una mica amb la intenció amb el que vaig escriure'l, i després hi haurà berenar. I si algú vol que signi, aquesta vegada sí que ho porto preparat.
0: Estàs mentalitzada, no?
1: Sí, ja em pensaré alguna cosa bonica que vagi molt lligada, però al final és gaudir del conte i ballar.
0: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, que el llibre arribi a tots els balladors i balladores, ja no només de l'Esbart, no? A
1: Exacte.
0: Tothom que li vingui de gust. I agraïm a la Irene Llamas i al Lluís Bassa, que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: I a aquesta hora del matí, al Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
2: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volabilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
2: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. El protocol i el professional del protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si néixim una mica, seria Pere II el Cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar doncs es faci de la manera que pertoca.
0: Mm. Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
1: sí,
0: eh?
1: Hola, Josep, bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo, per exemple, aquí a Sant Cugat, està sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals. No?
0: És un suport per vosaltres.
1: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries... Bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
2: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que aquí tenim... tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom, el que seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No es fa el protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballàvem tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que hi pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i més a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera. Perquè precisament és el que comentava abans. El protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
1: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar-lo, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer... quins parlaments hi hauran, posem música o no posem... És a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, eh? És a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte, doncs, ostres, ha anat bé, no? Jo penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on anem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos... cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
1: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres, ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden a l'alcalde o el regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar

0: aquest cas el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen. És a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
1: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
0: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment.
0: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no? Perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no? Perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat? I penses, macatxons, és a dir, no ho hem tingut present.
1: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les ha de tenir, portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho, per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, o proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'òptica de mans, que ja està pensant en d'aquí un mes, que hi haurà no sé quina cosa, i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sigui veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
0: molt
2: una
0: vocacional.
2: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec, d'una persona, no ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona, és l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc. Tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diran, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir, en aquest sentit.
0: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
1: Quan falla,
0: surt a tot arreu.
1: Te les carregues
0: totes. El protocol
1: ha fallat. El protocol ha fallat. Bé, doncs...

0: Perdona,
1: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
0: Diré molt ràpid. A més, el que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general, mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
1: Perfecte.
0: Només dic això.
1: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Al contrari, a vosaltres, per tenir-ho en compte.
1: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Noranta 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui haurem d'agafar el microscopi.
1: El microscopi?
2: Sí o sí, sí o sí, eh? I és que deixem enrere aquest món macroscòpic, és a dir, les coses que veiem a simple vista, amb ull nu, i ens anem directament al microscopi, perquè avui anem a parlar dels virus.
1: Ah, carai, ara ja amb aquesta fred que fa també és temps de virus, eh?
2: És temps de virus, eh? I els últims anys han sigut més que notícia els virus. Podem dir que sempre són notícia, perquè es fan epidèmies i causen greuges importants de salut comunitària, però venim de fa no pocs anys que, bé, per poc ens n'anem ràpidament per culpa d'un virus especialment.
1: I tant, doncs som-hi. Anem a parlar d'aquests virus.
2: Mira, primer de tot he de dir que ja saps que sempre fem classificacions i ho encasillem tot bastant, i en el cas dels virus ho tenim molt complicat. Per què? Perquè, bé, no són éssers vius, en podríem dir. Són agents infecciosos acel·lulars.
1: Carai.
2: Cel·lulars ens diu que no són cèl·lules.
1: Exacte.
2: Que no són cèl·lules, ara veurem el que són. I els científics els han classificat, o sigui, han apartat tots els altres éssers vius i els han posat dintre un calaix, que són els acitota.
1: Llavors estan solets
2: acitota,
1: en aquest grup.
2: Estan solets, estan solets. La paraula virus, evidentment, té una etimologia llatina i fa referència a verí o substància nociva.
1: O sigui, això ja ens ho diu tot, no? Ja ens diu que aquests virus són dolents per nosaltres, pel nostre cos.
2: Són dolents, són que causen, bé, que causen enfermetats, no? Que causen coses dolentes. Els virus, de fet, podríem dir que han estat els grans desconeguts de la microbiologia durant anys i panys. Per què? Perquè no va ser fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan els investigadors van posar llum en aquesta foscor, no? En aquest calaix que no se sabia ben bé d'on venien. Es considera a Martinus Beijernik com a descobridor del primer agent víric l'any 1899, just a cavall, del segle XIX i segle XX, el qual va agafar el testimoni del científic rus Dmitri Ivanovsky, que alhora es va fer valdre del filtre inventat pel francès Charles Chamberlain, un filtre per poder aïllar aquests virus, no?
1: I per tant estudiar-los, no?
2: Agents infecciosos. Els virus, com dèiem abans, han estat un misteri durant molts i molts anys, fins que el treball d'aquests biòlegs i microbiòlegs va descobrir que els virus es tractaven d'unes estructures moleculars compostes per cadenes d'ADN o d'RNA, d'àcid desoxiribonucleic o àcid ribonucleic, i envoltades de proteïna, d'una estructura de proteïna. Per tant, no són cèl·lules, eh? Com hem dit, són estructures o agents infecciosos, amb una mida que pot variar entre els 20 i els 300 nanòmetres de diàmetre.
1: Per tant, són molt, molt, molt petits.
2: Molt petits, eh? Molt microscopis i molt petits. Amb la particularitat de que aquests agents infecciosos depenen sempre d'una altra cèl·lula, bé sigui bacteriana, vegetal o animal, per replicar-se. És a dir, per sintetitzar nous virus i tornar a infectar noves cèl·lules. És el seu mecanisme de reproducció i d'infecció. És a dir, necessiten una cèl·lula per poder viure.
1: Carai. O sigui, s'han de posar sobre un animal o sobre una persona?
2: Sobre una cèl·lula bacteriana, vegetal o animal. Pot ser de diferents tipus. Posen sobre la cèl·lula, perforen la membrana cel·lular, no? I entren dintre del citoplasma o del nucli, fins i tot, per poder replicar-se i poder crear nou virus i així anar infectant noves cèl·lules per ser aquest agent infecciós. En els virus, hem dit que estaven, que dintre tenien les cadenes de DNA o de RNA. Aquestes poden estar formades, les cadenes d'ADN, per dues cadenes o una cadena. d'ADN. Hem dit que l'ADN era aquella doble hèlix, que sí, també vam parlar en un guaita que va ser descoberta, bueno, per l'equip de Watson i Crick, ho posem entre cometes perquè hi havia una senyora que les havia descobert abans o les havia pogut fotografiar abans.
1: Però això que s'invisibilitzen, moltes vegades les dones en aquest món de la ciència.
2: Sí, en Watson no va morir no fa molt, aquest científic. Per tant, com dèiem, a les cèl·lules formades per DNA tenen dos cadenes o una cadena senzilla, i la replicació dels virus es produeix dintre del nucli de la cèl·lula. O sigui, travessen fins al nucli i allà es produeix la replicació. Per què? Perquè el nucli és on està situat el material genètic, és on està situat a l'ADN. En canvi, els virus amb ARN, que també poden estar formats per cadena doble o cadena senzilla, la replicació té lloc al citoplasma, perquè el ARN està situat al citoplasma, no està situat al nucli. I aquí és on entrem, per exemple, cèl·lules animals també, cèl·lules vegetals, però també moltes cèl·lules bacterianes. Per tant, com hem dit abans, els virus no estan considerats com organismes vius.
1: Perquè no tenen cèl·lules, no?
2: La majoria dels científics els exclouen, per tant, de la classificació biològica, aquelles classificacions que hem dit abans. Però, de totes maneres, s'han de classificar d'alguna forma.
1: Això és el que us agrada.
2: D'alguna mena, no? Ara mateix hi han reconegudes 16.213, entre cometes, espècies de virus. Qui posa els noms és el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus. Els científics que d'allò, que són viròlegs. És a dir, un viròleg és el biòleg, és l'especialitat que estudia els virus. Algunes fites dels descobriments dels virus són, per exemple, als anys 30, quan es va aconseguir aïllar, cristal·litzar i fotografiar el virus del mosaic del tabac. És un virus vegetal, que aquest virus serveix com a estudi de base dels virus. És allò que ens diu el conejillo de Índies, allò que en genètica és la mosca del vinagre, per exemple, en els virus seria el virus del mosaic del tabac, que és el que s'ha fet la majoria d'experimentació. El 1931 es va aconseguir cultivar el virus de la grip, i el 1949 el de la polio. El 1963, el de l'hepatitis B, i el 1983, l'equip de Luc Montagnier va aïllar per primer cop l'VIH, és a dir, el virus de la sida.
1: De la sida.
2: Un dels misteris més importants és l'origen dels virus.
1: Carai,
2: a la biologia,
1: eh?
2: Perquè, a diferència dels animals o plantes, aquí tenim un problema molt greu, que els virus no deixen fòssils.
1: No, clar, si no tenen estructura
2: celular, no deixen fòssils. Tot i això, la comunitat científica podem dir que treballa amb tres hipòtesis principals.
1: A veure.
2: I com acostuma a passar en ciència, potser no és vàlida una d'elles, sinó que són vàlides...
1: Carai, això pot ser, no?
2: De totes tres. Doncs va, primer... Tenim la hipòtesi del virus primer, que és un cas de coevolució. Sosté que els virus van aparèixer abans de les primeres cèl·lules o al mateix temps i serien descendents de les primeres molècules autorreplicants de ARN que flotaven en aquella sopa primordial. Coevolució. Després hi ha una altra hipòtesi que se'n diu la hipòtesi de l'escapament, que proposa que els virus són fragments d'ADN o d'ARN que es van escapar dels genomes d'organismes més grans, com bacteris i cèl·lules complexes. Serien com els gens rebels que van aprendre a moure's entre les diferents cèl·lules.
1: Van dir, nosaltres no necessitem una cèl·lula, sinó que ens movem per allà mig.
2: Ens ho fem a la nostra bola.
1: I l'última?
2: La hipòtesi de la regressió o degeneració, que suggereix que els virus van ser antigament petites cèl·lules que vivien com a paràsits dins de cèl·lules més grans, perquè de fet això dels virus és un model de parasitisme, anar de cèl·lula en cèl·lula. Clar. I replicar-se. Amb el temps van anar perdent els gens que no necessitaven, com els de la reproducció autònoma, fins que van quedar reduïts a un simple paquet d'informació genètica. I van continuar aquest parasitisme celular, en podríem dir, necessari per la seva replicació. Diem parasitisme perquè necessiten sí o sí les cèl·lules, no poden viure sense el d'allò, d'acord? Hem parlat dels virus, parlat del que són els virus, què es consideren, de què estan formats, d'aquella càpsula proteica amb el material genètic al seu interior, que necessiten les cèl·lules per replicar-se, que van a les cèl·lules, aterren, inserten el material genètic, es reprodueixen dintre la cèl·lula, i el que fan és que molts cops provoquen la lisi celular, que trenquen la cèl·lula per deixar escampar els minivirus altra vegada perquè infectin noves cèl·lules. Per això és tan nociu, i per això un virus, evidentment, ens pot arribar a matar, no? Ens pot arribar. Clar, però arribem a un punt amb tot aquest descobriment dels virus, tot aquest aïllament, tot aquest allò, que per combatre aquests virus s'inventen les vacunes.
1: Exacte, les vacunes. I què són les vacunes?
2: Són bàsicament un entrenament militar per al sistema immunitari.
1: Entrenament militar.
2: Entrenament militar, eh? Entrenament militar perquè les defenses, que és els cossos de seguretat que tenim dintre del nostre cos, puguin actuar la propera vegada que entri el virus.
1: Exacte, estiguin entrenats.
2: Estiguin entrenades, eh? Ensenyar el cos a reconèixer i combatre un virus específic sense haver de passar per la malaltia real. Quan el teu cos rep una vacuna, el sistema immunitari reacciona davant d'unes peces claus anomenades antígens, que són com la cara del DNI del virus, allò de què ponen tu DNI, doncs pues això. I el procés segueix aquests passos. Primer de tot, el reconeixement. Les cèl·lules immunitàries detecten la presència d'un intrus, que és el component de la vacuna, que normalment són els mateixos virus atenuats, o sigui...
1: Per tant, una vacuna porta el virus mig mort.
2: Porta el virus mig mort, tocadet, perquè no pugui fer molt.
1: Perquè no pugui fer molt
2: perquè
1: de mal.
2: Perquè no, si no ens estaríem fotent el virus directament. Per tant, el virus ha d'estar una mica tontadet perquè els anticossos aquests, els antígens, els reconeixin i les defenses hi puguin actuar. El segon pas és la producció d'anticossos. El cos fabrica les proteïnes específiques, anticossos, que són les que bloquegen aquest virus, les que ataquen contra el virus, no? I el tercer pas és la memòria immunitària. El cos crea cèl·lules de memòria si en el futur el virus ens intenta entrar, el sistema ja sap exactament com és, i l'elimina, evidentment, abans que pugui causar aquests danys.
1: Per tant, aquestes cèl·lules de memòria s'encarreguen de recordar, no?, com s'ha d'eliminar aquest virus.
2: Evidentment. De vacunes n'hi ha de diferents tipus. Hi ha les atenuades, que és, com he dit abans, que utilitzen un virus viu però debilitat perquè no causa la malaltia. Per exemple, la triple vírica, la del xarampió, paperes i rubeola. Hi ha les inactivades, que el virus està mort o destruït per productes químics, per exemple la de la polio o la de la grip, i de subunitats, que només utilitzen una part del virus, com la proteïna de la seva superfície, la càpsula aquella que hem dit que venia amb la proteïna, per exemple la hepatitis B o el virus del papiloma humà. Hi ha unes vacunes que et sonaran molt, que són les de l'ARN missatger.
1: A veure.
2: Aquestes es van posar de moda fa molt pocs anys, el virus de la Covid-19. Del Covid-19. En aquest cas no porten virus, donen instruccions a les cèl·lules per fabricar la proteïna del virus i generar defenses.
1: I aquestes es van crear per primera vegada amb la Covid-19 o ja n'hi havia abans?
2: Es van crear per la Covid-19. El que passa que d'aquí també tenim aquelles vacunes retrovirals que s'anomenen de retrovirus, que són les vacunes i la medicació que s'utilitza, per exemple, pel virus del SIDA, que no és vacuna perquè no existeix encara la vacuna o per l'EVIH, però sí aquests retrovirals per impedir que el virus faci
1: efecte.
2: Desenvolupi. Un altre tipus tenim les del vector viral, que aquestes també van sortir amb la del Covid-19, per exemple la de l'ARN era la de Pfizer i la de Moderna. Recuperem,
1: Els noms, sí. Noms. En aquella època tothom ja sabia els noms de les vacunes,
2: I la del vector viral utilitzen un virus inofensiu com a taxi per portar el material genètic del virus perillós al cos. En aquest cas seria unes altres vacunes, les de l'AstraZeneca, que és la del Covid-19, i la vacuna de l'Ebola. També.
1: Per tant, aquestes utilitzen un altre virus.
2: Un altre virus. Utilitzen un virus inofensiu, com un taxi, com un missatger, no?, per portar el material genètic del virus a perillós al cos.
1: Per tant, hi ha molts tipus de vacunes diferents.
2: Hi ha molts tipus de vacunes diferents. Algunes fites, per exemple, en les vacunes, és el 1937 de la de la febre groga, que va ser desenvolupada per Max Taylor, que va ser Premi Nobel, la de la grip, per Thomas Francis i Jonas Salk, la de la polio, que és aquella inactivada que hem vist abans, per en Jonas Salk, i el 1963 la del sarampió per John Enders.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquesta explicació exhaustiva dels virus, les vacunes i ara aquests últims apunts de fites d'aquest món.
2: I la importància, evidentment, de la vacunació per el que diem de la immunitat de grup. Per, ara, per exemple, fa pocs dies, o aquest cap de setmana, la setmana passada, s'ha donat a conèixer que el xarampió torna a ser endèmic a Espanya. Mm-hmm. Pels casos que hi ha tan importats com gent del país que no s'ha vacunat.
1: Per tant, aquesta importància,
2: sí,
1: de la vacuna. Doncs gràcies, Sergi, ens retrobem un altre dia en un altre guaita.
2: Fins al guaita que ve.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
2: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilà. Sóc de tercer B, de Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. Nou o vell, és el meu nino.
1: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu!
3: Ens agrada la poesia!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. És un plaer tornar a estar amb tots vosaltres aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, per a repassar aquests vells moments radiofònics que sempre ve de gust tornar a escoltar i per a recuperar velles històries d'aquest mitjà que tant estimem, la ràdio. Aquest és un programa de ràdio que parla de ràdio i que el fem junt, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve. Doncs molt content d'estar aquí amb tu de nou i amb els oients de Ràdio Sant Cugat. I, a més, avui tornem a tenir el que en dic jo festa grossa. Tornem a comptar amb la presència de l'Amador i de l'Encarna, excompanys de Ràdio Rubí, però és que, a més, avui comptarem amb la presència de la Lídia Juste, qui va ser la directora de Ràdio Rubí durant molts anys.
3: Els saludarem d'aquí uns minuts perquè comencem el programa d'avui escoltant una gravació de l'època en què jo vaig estar en aquesta emissora i de la qual en guardo molt bons records. Em refereixo al programa La Peixera, del qual en altres edicions d'aquest programa ja n'hem parlat. Aquest espai, una espècie de magazín amb música, informació cultural i un concurs que va començar a sonar a l'antena de Ràdio Rubí l'estiu del 95 i que al setembre d'aquell any i durant tres temporades va formar part de la programació d'hivern de Ràdio Rubí cada tarda de 4 a 5 de la tarda. Anem a escoltar alguns talls extrets de l'edició del dia 18 de març de 1996.
5: Ara comença La Peixera, el teu magazín de tarda presentat i dirigit per Joan Vilalta i Esteve Llop.

0: Hola, molt bona tarda. Què tal? Com va tot? Ara mateix passen 6 minuts de les 4 de la tarda i aquí tens una nova edició de La Peixera a Ràdio Rubí, el 96.0 de la freqüència modulada. Amb molt de gust, com sempre, fent-te passar una bona tarda, una bona estona des del 96.0 de la freqüència modulada. Estarem aquí fins a les 5 de la tarda fent-te companyia. Com sempre, a La Peixera, informació musical i cultural. Molt bona música de totes les èpoques i també el concurs de La Peixera. Això serà el concurs de La Peixera cap a 4:45 de la tarda. Per guanyar entrades per anar als cinemes de Sant Cugat responent unes preguntes molt senzilles. Avui dilluns 18 de març de 1996, que et sembla si comencem amb els Offspring? Des del seu darrer àlbum, l'Smash, del passat 1994, i la peça Bad Habits. A un quart, com sempre, la informació musical i cultural, aquí, a La Peixera de Ràdio Rubí.
1: Si vols participar a La Peixera, truca'ns 588 11 54.

0: Una peça deliciosa de Supertramp des de l'any 1974 i des de l'àlbum Crime of the Century. És una peça que es diu If Everyone Was Listening. Des del 1990, recordant un tema de Black Box Fantasy. 6 minuts i arribem a 3, quarts de 5 de la tarda. Recorda que pots marcar el 588-1154, 588-1154, si vols participar al concurs de la peixera, com ha fet abans el nostre company Eduardo. 588-1154, respon 5 preguntes molt senzilles i t'emportes unes entrades per anar als cinemes de Sant Cugat. Ja ho saps, vinga, truca'ns.
1: Sintonitzes La Peixera, un espai de Ràdio Rubí, emissora municipal.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem el primer tastet d'aquesta Maroteca de la Ràdio d'avui, que dediquem per complet una vegada més a Ràdio Rubí. De nou recordar que aquest dial no és l'actual, el 96.0, ara és el 99.7 a la freqüència modulada. I com sempre, Jordi, com dèiem, els canvis de veu, quina diferència amb mi mateix, ara m'escolto i dic, ostres, realment les veus canvien amb el temps, eh?
2: Sí, totalment. T'escoltava i dic, és l'Esteve, però ara perquè ja m'hi he anat acostumant a la veu que tenies fa ben bé 20 anys enrere, però sí, és cert, però passa amb tothom, no és una qüestió d'algú concret, tothom que escoltes, fins i tot els locutors que avui en dia estan al front d'emissores potents, doncs també en els seus inicis tenien unes veus que realment no s'assemblen gaire a les que tenen ara.
1: Anem a veure amb la teva veu mateix també, a veure quina diferència hi ha, i a més amb una veu telefònica, amb un mòbil de l'època dels anys 90, que evidentment el so ha canviat moltíssim de llavors fins ara. Anem a escoltar una gravació que després ens expliques tu. Primer anem a escoltar, ens situem una miqueta, Joc de Dames, el magazín de tarda de Ràdio Rubí, que així sonava als anys 90, presentat per Belén Tierno, i amb una unitat mòbil que feies tu mateix, Jordi.
3: I quan passen 40 minuts de les 5 de la tarda ens anem ràpid al carrer. El nostre company Jordi Caselles està desplaçat al mercat municipal per preguntar als rubinencs si estan preparant ja la seva festa major, que per cert comença demà. Bona tarda, Jordi.
4: Molt bona tarda, Belén. Què tal?
3: Què tal? Estàs al mercat, deia.
4: Doncs sí, estem en ple mercat de Rubí. I ens posarem a preguntar a la gent si ja té tot a punt per la festa major, doncs, al poble. A veure què han preparat, on sortiran, on aniran, etc.
3: A veure què tal.
4: A veure, el primer que trobem. Hola, bona tarda. Ja tens a punt la festa major?
5: Una miqueta a punt. No del tot, però alguna cosa.
4: Ja t'has mirat el programa, ja has triat on aniràs i tal?
5: Una mica per sobre i 4 o 5 coses puntuals.
4: Home, doncs mira, si vols te'n dono un perquè puguis mirar-t'ho millor.
5: Com merci.
4: I si puguis triar, doncs, on aniràs.
5: Com merci.
4: Què t'atrau més?
5: Poder trobar l'esbar, que és una cosa d'aquí, i el concert de...
4: Els pets,
5: de
4: no? Procés. Per què? Perquè no val un duro o perquè t'agraden els pets?
5: No, perquè ho estan fent una mica d'aquí, de Catalunya, i això va bé.
4: Molt bé. D'acord, gràcies. Adéu. Doncs, bueno, aquest ja ho té mig preparat. Hem donat un programa, a veure si pot aprofitar, doncs, a mirar-se quines activitats hi hauran i a veure què més li agrada.
1: Què recordes d'aquesta època, Jordi, d'aquestes connexions?
2: Doncs, mira, recordo d'entrada un pèl de vergonya, però que ràpidament sí que després passava, o sigui, passava ràpid. Anàvem amb un telèfon, com bé deies, no era una unitat mòbil que diguessis, mira, vaig amb tot el parapeto i un micro i allò que dius, mira, va, això et fa com una mica d'escut i vinga, allà, no? Sinó que era un xaval, jo, amb un telèfon, que dius, veria, aquest senyor qui és i d'on ve, no? No portava una samarreta que posés Ràdio Rubí. I aleshores, doncs, mira, acostar-me a la gent, haig de confessar un truc, que és que el primer noi que surt ja el tenia preparat. I a més que va ser de xiripa, que em vaig trobar un amic i vaig dir, escolta, no te'n vagis, que tu seràs el primer que surts aquí a la connexió. I a partir d'aquí, doncs, mira, a mi sempre m'agrada xerrar i dir, bueno, va, doncs a veure què surt. I, home, déu-n'hi-do, o sigui, començar aquests pinillos a la ràdio amb una unitat mòbil ja així, pam, doncs, home, doncs sí, va ser un repte. Ho vaig passar molt bé,
1: Molt bé, anem a escoltar un altre document on també surts tu en el Joc de Dames, Jordi, on feies atenció de Bill Clinton.
3: Avui, la gala del Joc de Dames, final de temporada, l'obrirà el senyor Bill Clinton, el president dels Estats Units.
6: Good night, ladies and gentlemen.
7: Bona nit a tothom i gràcies per assistir a la gala de Joc de Dames. Com a president dels Estats Units d'Amèrica, he de dir que estic molt orgullós per l'excel·lent temporada que ha tingut aquest
6: programa. Hey, wait, what are you doing? Let's see, first of all, I speak, then you translate, okay?
3: Em sembla que tenen alguns problemes.
7: Diu que primer escolti i després tradueixi, però si sempre diu el mateix, no m'ho sé de memòria.
3: Em sembla que tenen alguns problemes, senyores i senyors, tenen alguns problemes aquests, el Bill Clinton i la seva traductora, perquè sembla ser que la traductora va més avançada que ella en la traducció. Quan vulgui, senyor Clinton, pot seguir.
6: Thank you. I have to say, I'm very proud.
7: Estic molt orgullós per l'excel·lent temporada que ha tingut aquest programa. Confesso que l'he estat seguint diàriament, inclús al mig d'una reunió. Així doncs...
6: Again?
3: Un altre cop sembla ser que la traductora s'està...
7: Està bé, el deixaré que encara li donarà un atac de cor.
0: So I wish you a terrific show.
7: Així doncs, us desitjo una fantàstica gala i noves idees per la pròxima temporada.
3: Senyor Clint, a mi m'agradaria fer-li una pregunta. Ja que diu vostè que habitualment sent el joc de dames, m'agradaria que em digués si hi ha alguna secció que li agrada més que d'altra.
0: Yes, my favorite part is
7: Detective
0: Olivares.
7: Sí, la secció que més m'agrada és la del Detective Olivares. És el millor. Sí, segur que això li ho han dit als seus assessors i mai no l'ha escoltat al programa.
3: Una altra pregunta, senyor Clinton. Vostè ha trucat alguna vegada a algun concurs del joc de dames?
0: Oh, yes, a lot of times.
7: Oh, sí, un munt de vegades, però no he tingut mai èxit.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Clinton, per estar avui amb nosaltres en aquesta gala 96-97. A mi m'agradaria demanar-li que segui a aquesta primera fila d'aquest auditori i que pugui seguir ben a prop aquesta gala 96-97. Gràcies, thank you very much.
0: Not at all, and in best regards to Mr. Housemajor, who I think works here.
7: Que crec que treballa aquí. O no. Serà possible que aquest tio, a més de ser un pilota, està mal informat.
0: But what's up with you? I will never work again with this silly translator.
3: Me? Silly? Uns aplaudiments, per favor.
7: You are silly one. Stupid president.
8: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
9: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: No recordava aquest document, Jordi. Sort que l'has proporcionat, perquè jo no el recordava, no el tenia, i m'ha fet molta il·lusió tornar-ho a escoltar, això.
2: Estava guardat, però sí, m'he vist amb l'obligació de tenir-ho que recuperar i digitalitzar-ho i enviar-t'ho. Doncs el tenia i ho recordo, era una de les meves intervencions també que vaig fer en aquella època en el joc de dames. Encara en tenim algun altre així d'amagat. Eh?
1: Tenim més cosetes, també més cosetes les anirem dosificant per això, perquè el temps, com sabeu, és limitat a la ràdio, i anem ja a presentar els nostres convidats d'avui. Començarem per aquesta veu, a veure si alguns de vosaltres, oients del Vallès, almenys la recordeu.
10: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
11: Catalunya, una municipal.
12: El 2013 em sol·liciten que faci o realitzi la direcció o coordinació de la ràdio, però en aquell moment ja es comença a descapitalitzar. La paraula que utilitzaria per aquest període és refer. Refer projecte, refer plantilla, refer confiança, una situació de les que, malauradament, la ràdio no ha viscut una sola vegada, en la que cal posar-hi tota l'energia. I la hi posem. El 2013 deixem enrere l'Institut Municipal de Comunicació i es comença a configurar l'OED, Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual, Reglament de Funcionament, Consell Assessor i una figura jurídica diferent, que el que reflecteix és que 40 anys després ja no som només una emissora municipal.
1: I 40 anys després podem saludar de nou i amb molta il·lusió aquí a la Maroteca de la Ràdio a Lídia Juste. Què tal, Lídia? Com estàs?
13: Què tal? Salutacions cordials a tots. A mi també molta il·lusió acompanyar-vos. Estava escoltant aquests documents que acabeu de posar i, francament, m'han fet molta il·lusió perquè, clar, són tantes les històries, no?, i els programes que passen per la ràdio que a vegades un... doncs no els pot recordar tots, i m'ha fet moltíssima il·lusió escoltar-vos en Casellas fent la mòbil. És que el recordo, és que he recordat quan l'estava escoltant, i evidentment a tu, Esteve, amb la Peixera i altres programes que feies i que has fet en aquesta casa.
1: Molt bon record tenim tots d'aquesta època. Ho comentàvem en l'altre programa, vam estar parlant de Ràdio Rubí amb l'Encarna i la Madora, aquí saludem també. Què tal? Benvinguts de nou aquí al programa. Com esteu?
14: Hola, molt bones.
13: Hola, Amador, què tal?
14: Hola, Lídia, hola, Encarna, Jordi.
13: Com anem per les terres de Lleida?
14: Doncs aquí, a l'oest, com diem. Perfecte. Per aquí.
1: Doncs comentàvem en l'anterior programa que va ser una època per nosaltres, suposo que també l'edat influeix, no?, però que hi va haver molt bon rotllo, que hi havia total llibertat a la ràdio per fer un munt de coses i que al final potser la sensació que tenim una mica tots, que suposo que compartim, és que tu, Lídia, eres una mica com la mama de tots de la ràdio, no? Ens cuidaves molt, ens escoltaves molt i tu tens un tarannà, doncs, que ajudava que hi hagués aquest ambient tan familiar, no?
13: Si us resulta curiós, us diré que ara, que jo m'acabo de jubilar, fa molt poquet, fa un parell de mesos, els companys em deien: ui, marxa la mama, Val? Vull dir que d'alguna manera m'hi consideraven. Home, jo sempre he pensat que algú que no és capaç d'escoltar no aprèn. I potser vosaltres experimentàveu, però jo aprenia moltíssim i es veu. Vull dir, hi ha una creativitat fantàstica. Hi ha la possibilitat de fer coses molt diferents. El que ens va donar, el que ens ha donat la comunicació local, penso, almenys a Ràdio Rubí durant molts anys i crec que a molts altres llocs també, és precisament això, la possibilitat d'experimentar, de poder fer, de poder crear, de tastar i de fer-ho sense masses hàndicaps. Per tant, és fantàstic. I sí, clar, però jo he après molt de vosaltres, i evidentment ha sigut un lloc on ha passat moltíssima gent. Jo estic molt contenta perquè crec que conec gent amb molts, molts mitjans de comunicació d'aquest país nostre. Ha estat una escola a la Madora, era becari d'informatius, que quan va arribar amb aquell accent de Lleida era fantàstic. L'Encarna sempre va ser molt més que la persona que portava tots els temes d'administració de la ràdio, perquè s'hi va implicar de tal manera que participava en programes, que feia tècnica, d'espais. Crec que era això, no? Era la possibilitat de tirar endavant projectes, temporades i programacions amb idees noves i podem provar. I això és impagable. És una de les coses que a mi m'ha retingut en la comunicació local i no he marxat a d'altres mitjans, perquè penso que no hi ha aquesta llibertat.
1: Sí, estic totalment d'acord amb tu, i a més, l'avantatge també des del punt de vista estratègic que tenies tu a l'emissora és la possibilitat de conèixer moltíssima més gent que no pas amb altres mitjans, no? Perquè al final el tràfic de gent que hi ha en aquest tipus d'emissora local és enorme, i més amb el potencial que sempre ha tingut Rubí, no? Que ha sigut una emissora pionera a nivell local a Catalunya i amb unes instal·lacions espectaculars.
13: Sí, això sí que ho vam tenir. Vam tenir la sort que el 86-87 es va treure del Zulo, on estava la ràdio els seus primers anys, i les instal·lacions que es van preparar ja van ser allò, unes instal·lacions molt adequades i molt, molt ben fetes, i durant anys certament vam ser una de les emissores municipals que tenia millors instal·lacions per poder-ho fer. Però, i el que dius és cert, amb una ràdio local a més tens la possibilitat de provar tots els palos del cante, com dic jo, no? Perquè com el Casellas, que feia mòbils, però després acabava fent programes musicals i acabava fent entrevistes, i si convenia feies notícies, i la possibilitat, aquesta possibilitat de provar i de veure fins i tot on et senties a gust. Jo sempre he dit, jo vaig a Radio Fórmula, els meus coneixements musicals són bastant menors, però jo feia Radio Fórmula amb unes fitxetes, perquè llavors no sabíem tant d'anglès com sabeu ara, que teníem la transcripció fonètica dels títols de les cançons.
1: Caram.
13: per poder-ho dir correctament, vale? Perquè clar, no en sabíem prou, imagina tu. I clar, doncs tens possibilitat de provar i després et quedes, o si tens la possibilitat et quedes fent allò que més t'agrada i que més do natural tens, penso, i això sí que ho hem pogut fer. Ha estat, vamos, almenys durant tot aquest temps ha estat possible.
1: Fixa que l'altre dia estàvem escoltant Falques, que gravàvem amb l'Encarna i amb l'Amador. O sigui, que imagina't si tothom va fer de coses a Ràdio Rubí en aquells anys.
13: De tot, Vull dir, allà el primer que passava, si hi havia una necessitat, hi havia la possibilitat. També us dic una cosa, no tot era tan aleatori, perquè sí que és veritat que tu, quan tenies la gent a davant, li veies el potencial i les possibilitats a cadascú, i en un moment determinat doncs hi havia gent que gravava Falques o més Falques i gent que no, hi havia gent que feia unes coses i gent que no, perquè el que sí que és veritat és que és això, vull dir, tots tenim capacitats unes millor que les altres, i aquest també és la gran cosa que crec que ha de tenir una persona que d'alguna manera coordini o dirigeixi un equip, i és saber veure i treure el millor de cada un. Que moltes vegades això, quan es treballa amb un equip petit, la gent és molt diversa, és molt diferent, i a vegades li costa entendre, no, les qualitats que té un company, que potser doncs, és molt bo amb la part tècnica, però socialment no és tan bo a l'hora de relacionar-t'hi. I la capacitat que ha de tenir algú que estigui al front és veure quines són realment, no, les capacitats que té cadascú per enriquir el conjunt final, perquè al final és tot el conjunt.
1: Ara bé, hem de tenir en compte una cosa, eh? Tenim aquí tots els que estem parlant en aquests moments en el programa un punt en comú, que és que tots hem fet de tècnic de so de Raïces del Sur. Això ho hem fet tots. És a dir, que sí, això sí que és un lloc molt polivalent, eh?
13: No, no, no. I si fessis una enquesta per Catalunya, trobaries molta gent que ha fet de tècnic de Raïces del Sur, perquè pensa que fins l'any passat, fins i tot els estudiants en pràctiques, perquè ara tenim estudiants en pràctiques de so també, o fins ara hem tingut, doncs, el peatge, perquè primer és un programa senzill de fer, etcètera, etcètera, i per tant era factible, però vaja, sí, quasi bé tothom ha passat pel peatge de fer el control tècnic de Raïces del Sur. És un aprenentatge com un altre. O els catòlics, o les sardanes, és que...
1: Sí, són programes que donen molt de sí i que permeten, doncs, això, aquesta polivalència a nivell de tècnics.
13: Ens guanyàvem el cel, sí.
1: Molt bé, doncs anem a escoltar algunes pastilles que hem preparat per al programa d'avui. Anem a escoltar un exemple de com fèiem l'Amador i jo mateix en reportatges d'informatius, amb una simbiosi, doncs, que va ser interessant. Al final, el que portava la batuta era l'Amador, que era el periodista, però jo, doncs, portava una mica el recolzament a nivell de guió, de posar veus i també el control tècnic i el muntatge d'aquests informatius. Anem a escoltar un exemple d'un reportatge que fèiem per les eleccions de Catalunya de finals de 1995. Això va ser un reportatge que es va emetre el dia 19 de novembre de 1995.
15: Boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week, hey, everybody sing along. A boom, boom.
16: Aquest diumenge 19 de novembre se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, un altre cop anem a votar. Podem pensar que el temps passa molt de pressa i aquesta és una gran veritat. Però també ho és que cada dos per tres veiem els líders polítics fent bona cara a les càmeres de televisió per a intentar escarrapar el nombre màxim de vots per al seu partit. Podríem fer la feina rutinària d'exprimir un xic perquè de seguida en surt suc els programes dels partits polítics candidats a la presidència de la Generalitat. Però no ho farem. Per començar, el que ens interessa és saber si vostè anirà a votar.
17: Sí. No ho sé. Segurament no. No iré a votar.
18: Jo sí.
19: Sí, sí, volem, sí. Clar,
17: no sé, em sembla que al final hi aniré.
16: Pels que aneu a votar, pels que us ho repensareu, us recordem que els col·legis electorals estaran oberts de 8 del matí a 8 de la tarda. I els que exercireu el vostre dret democràtic, ja sabeu a qui votareu.
17: El PP.
20: El PP?
17: Sí, sí.
20: Claro.
17: Claríssimo. ¿Por qué? Porque es lo único que veo que puede tener un poco de futuro, porque es que lo demás, el PSOE por supuesto, no. Y lo demás que hay aquí en Cataluña, pues tampoco, no me seduce ninguno, la verdad. El PP sí.
21: Hola, yo Gastán.
22: Yo ven clar.
21: Yo ven clar.
22: De fa dies.
21: Sí, sí.
17: Sí, yo siempre lo sé.
16: A veure, els hi tornarem a repetir les dues preguntes.
20: La primera pregunta és si van ir a votar el domingo.
17: Sí.
20: I ja saben a quién.
17: Sí.
16: I després d'haver escoltat aquesta proposta tan transcendent per al desenvolupament correcte del país, sap dir-me si li cau malament algun cap de llista en concret?
17: Jordi Pujol. Pero como imagen, lo peor de... Sí, sí.
23: A mí acaban malament els del PP.
17: No sé, es que no me interesa para nada la política. Para nada. Lo siento, pero es así.
24: Este que... Roca.
21: La imatge no em preocupa a mi. Perquè jo tinc molt clar, jo tinc una persona que m'agrada i els altres no em fixo. I saps allò que ho tens molt clar i ja està, no hi ha problema.
17: El polonès, no me gusta nada.
16: I encara no té clar a qui votar, guis pels eslògans. Ara et toca a tu, portem Catalunya més lluny, vinga, perquè hem de fer que guanyi l'esquerra amb força cap a la independència per a una Catalunya plural. En té prou o en vol més? En aquests minuts hem volgut repassar de manera irònica propostes dels diferents partits que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya. El diumenge coneixerem la incògnita que ens han estat plantejant les formacions polítiques. Però recordi que és vostè qui té la paraula, amb una eina democràtica, el seu vot.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
5: 25 rubinencs que formen part del primer grup del Consell de Ciutadans estan tancats des d'aquest matí a l'Ateneu per deliberar sobre...
6: A un quart de 8 del vespre començava ahir la darrera reunió del Consell General del Pla Estratègic, una assemblea que començava amb paraules d'agraïment de l'alcalde de Rubí, Eduard Pallejà.
18: Avui s'acaba el plaç d'inscripció pels cursos d'estiu que organitza la Càmera de Teatre de Rubí. Fins ara s'ha inscrit molta gent, i Àngel Miquel, director del teatre...
22: Aquí a Rubí es va portar a terme la presentació del que serà la nova entitat del futbol sala local.
25: El pintor rubinenc Antoni Grau ha estat el guanyador del Premi Calassanç enguany, organitzat per l'Escola Pia de Terrassa.
26: Tot el que passa a la ciutat, a través de la teva ràdio. L'actualitat local al teu abast. Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i aquesta és una de les promos dels informatius de Ràdio Rubí de l'any 1997, una de les gravacions que l'Amador ens ha proporcionat. I, Amador, a veure si recordes aquesta sintonia, a veure si et sona d'alguna cosa, que estic segur que sí.
27: Ràdio Rubí, serveis informatius.
1: Molts butlletins, eh?
14: Oh, Déu-n'hi-do. I si vols, dic el que feia més gràcia. El butlletí que feia més gràcia a Ràdio Rubí, pel que comentava la Lídia, per l'accent, era el de les 4 de la tarda. Perquè deia, bona tarda, amb l'accent de Barcelona, són les 4, amb l'accent de Lleida. Llavors quedava bé una entrada a butlletí barrejant accents, que jo no m'havia donat compte mai, fins que un dia l'ha dit Lídia, m'ho va comentar, i vaig dir, quina barreja, Lídia, i tal. I em va dir, no, ja està bé, ja, ha de ser així. I dic, vale, perfecte.
13: Sí. Amador, ara tenim una noia, una periodista mallorquina, que quan presenta l'informatiu de la nit diu, bona nit, vos xerra. Pamela Martínez.
1: Fantàstic, això.
13: Pamela Martínez. I també, no? I un dia, fent una notícia, també parlava de... No és que va parlar dels dobers. I, ostres, que són diners, no? Al final vam dir, home, hi ha un punt que sí, Pamela, però hi ha un altre punt que
1: clar,
13: no
1: ens passem.
13: Segur que no.
14: Però... Una cosa és l'accent i una altra cosa és utilitzar ja paraules que no acabes d'entendre. No?
2: Encara podria dir, bona hora baixa.
13: Bona hora baixa, no? Si la deixés faria l'informatiu en mallorquí, sí, eh? Ella el reivindica. Però clar, vam dir, home, potser que no caldria. Escolta, jo comprava el reportatge, jo el tornava a comprar, aquest reportatge que hem fet del món, perquè és està molt bé i reflecteix molt bé, a més, a la ciutat de Rubí. Les coses no han canviat excessivament 25 anys després o 20 anys després.
1: Molt bé, seguim escoltant més documents. Ara anem a escoltar com eren els butlletins, que jo recordo fer la tècnica moltes vegades en directe, amb Marta Bosch i Amador Santos. La Marta Bosch, vam estar amb ella fa poc aquí en el programa, parlant en diferit, ens va fer una nota de veu on recordava aquells instants a Ràdio Rubí. Doncs aquí podem escoltar un exemple de com apareixia en antena Marta Bosch junt amb Amador.

0: Ràdio Rubí, serveis informatius.
1: Bona tarda, són les 7. La revista municipal La Ciutat comptarà a partir del número del mes d'abril amb un nou suplement de 4 pàgines adreçat als joves i redactat pels estudiants dels 4 centres d'educació secundària de la ciutat. El proper divendres 7 de març sortirà al carrer el número 6 de la revista La Ciutat i ja comptarà amb un avanç del que serà aquest nou suplement. Segons el regidor de comunicació, l'objectiu d'aquesta ampliació de la informació que fins ara contenia la revista és fer participar els joves amb continguts que puguin ser del seu interès. Per l'elaboració d'aquest suplement es compta amb un consell de redacció format per responsables dels 4 instituts de Rubí i amb la coordinació de Montserrat.

0: Catalunya i són causa també d'un elevat nombre de lesionats greus i de per vida. Cano ha explicat als micròfons d'aquesta emissora com s'han enfocat la xerrada d'avui i amb quines solucions es compta.
1: Encara tenim més cosetes per aquí. Ara anem a escoltar una crònica de l'Amador per a Com Ràdio.
2: Com Ràdio. Serveis informatius.
3: Bon dia, és la una. Us parlem Montse Costa i Maite Polo. L'aparició d'una jove de Rubí desapareguda des de diumenge pot destapar una xarxa de prostitució de menors, segons han afirmat els seus familiars. La policia ni confirma ni desmenteix aquesta hipòtesi. Rubí, Amador Alegre, bon dia.
4: Bon dia. Montserrat Cruz, de 17 anys, va ser trobada la matinada del passat dijous després de 4 dies desapareguda i les informacions són contradictòries. Mentre els familiars de la jove rubinenca manifesten que la Montserrat va estar retinguda a Terrassa els 4 dies, la Policia Nacional afirma que es va tractar d'una fugida voluntària. Segons ha explicat la tia de la jove rubinenca, Maria Jesús Alonso, la Montserrat els ha explicat que va estar tancada durant 4 dies en un prostíbul de Terrassa del que va poder fugir. La rubinenca va fer una primera declaració ahir en la que va explicar que havia marxat amb un amic. Segons els familiars, aquesta declaració no va convèncer la policia i avui la Montserrat ha prestat una segona declaració. Sempre, segons els familiars, Montserrat ha explicat que feia 2 anys que es prostituïa a Terrassa mitjançant persones relacionades amb un centre lúdic proper a la nostra ciutat. La Policia Nacional, per la seva banda, ha manifestat que la desaparició de la rubinenca va ser una fugida voluntària. Ràdio Rubí per Com Ràdio.
2: Com Ràdio. Esports.
5: Bon dia, us parla Jordi Gràcia. La llista de convocats per la tornada de la Supercopa...
1: Per cert, aquí s'acaba aquesta gravació, però el Jordi Gràcia també és un company que recordo perfectament de la meva època a Ràdio Sant Cugat i que també l'esperem un dia aquí en el programa perquè ens expliqui les seves vivències a la ràdio. Esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Avui un programa que dediquem de nou per complet a Ràdio Rubí, aquesta estimada emissora municipal, i comptem amb la fins ara la seva directora, Lídia Juste, amb Encarna Rodríguez i Amador Santos. Amador, tinc aquí algun document del qual també tu ens en podràs parlar, perquè en el programa que fa poc vam estar parlant amb vosaltres ens en vas fer referència i ara m'has proporcionat aquests documents i així podem parlar amb més coneixement. Parlaves de el primer butlletí que et va tocar fer en castellà a Ràdio Rubí després de fer-ho sempre en català.
6: La Lídia, amb molt bona idea, va haver una temporada que va proposar recuperar, perquè ja s'havia fet alguna vegada, havia explicat, va proposar recuperar l'informatiu del vespre en castellà. I a la reunió de la temporada, doncs, va comentar la seva idea i va dir, i el farà l'Amador. I llavors a mi se'm va caure tot al terra. Tot, perquè vaig pensar, un informatiu en castellà, això com ho farem? A més, dependrà de mi, jo ja em veia tota la tarda traduint. Clar, això no es podia fer, això de traduir tota la tarda un informatiu del migdia per fer-lo al vespre. I llavors fèiem els informatius en castellà, però llegint les notícies dels documents en paper que estaven en català i fèiem la traducció seguida. Sí,
1: sobre la marxa.
6: Teníem,
1: no?,
6: la notícia en català i llegíem en castellà. Clar, això vas agafar molta pràctica, sembla que no. Fins que en algun moment arriben paraules que, clar, el servei no et dona la traducció. Com, per exemple, una campanya de recollida de bolquers. Clar, campanya de recogida, de seguida ho tradueixes, però bolquers es creue. Clar, com es diu bolquers en castellà, de seguida, en 2 segons. No ho sé com ho devíem solventar, no sé què devíem dir. Igual vam dir bolquers directament en comptes de panyales. Però aquella temporada a mi em va encantar. I havíem comentat que, a més, sortíem del programa Raïces del Sur. Clar, automàticament informatiu i arrossegava molta audiència i era una responsabilitat brutal, però brutal.
1: Doncs anem escoltant d'aquests butlletins, concretament el que sonava el dia 8 d'octubre de 1997 a Ràdio Rubí.
7: Ràdio Rubí, resumen informativo. Hola, buenas tardes. La Constitución recoge en el artículo 20 que los ciudadanos tienen derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. Y comenzamos así porque ayer por la tarde nos enterábamos de la celebración

0: De una rueda de prensa por parte del político rubinense Manuel Bertolín para presentar públicamente su dimisión como miembro del Consejo de la Federación Vallesués del Partido Socialista. Y digo, nos enterábamos porque, según ha confirmado un compañero de profesión que fue el encargado de convocar a los medios de comunicación, Bertolín ordenó expresamente que esta emisora no estuviera presente en la rueda de prensa. Continuando con la Constitución, esta pone de manifiesto que la información no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Entendemos que la información es pública y nos tomamos la libertad de informarles a ustedes, a nuestros oyentes, que son al fin y al cabo a quienes nos debemos. Pasan 4 minutos de las 8:30.
1: Resumen informativo, la actualidad local a tu alcance.
0: Entramos en matèria.
2: Doncs entrem en matèria, seguim nosaltres amb la nostra matèria.
3: Sí, però Amador, felicitats, eh? Perquè...
4: Gràcies.
3: Sí, no. Resoldre com va resoldre l'entrada de l'informatiu amb la notícia del Manuel Bertolín, que no volia, és digne de tot un professional. Felicitats.
4: Jo recordo de Rubí, recordo a nivell polític, al marge de l'emissora, jo venia d'un poble molt petit, de 4.000 habitants, i arribava a una ciutat que ja d'entrada multiplicava per molt els habitants del meu poble, que a més la relació política amb la comarca era molt important. Jo recordo molt de moviment polític, moltes històries polítiques, que tu quan estàs en un poble, doncs no sé, tu tens 4 o 5 regidors i ja està, i fan el que poden, i pobles petits que ni cobren moltes vegades. Clar, arribar a un lloc que no era per mi no era una ciutat, Rubí, doncs era un poble, entre cometes, però clar, un poble amb una categoria de ciutat i un moviment polític que jo vaig quedar, però és verat, de tot el que passava a nivell polític, les baralles internes, les no internes, les dimissions, els piques...
3: Per exemple,
4: em va sorprendre molt el fet de que dos germans pertanyien a dos partits polítics diferents, que jo pensava, com deuen ser les reunions a casa seva, no?
3: Sí.
4: I em va cridar molt l'atenció a nivell polític, Rubí, per aquesta raó.
3: No, Rubí, políticament, jo crec que sempre ha estat molt variopinta, ha tingut molta quantitat de partits polítics, de representació. Rubí va tenir també fa uns anys un dels primers grups polítics en què els veïns representaven a l'Ajuntament, com era Alternativa Ciutadana, per exemple, però han tingut trànsfugues, hem tingut moments victoriosos, per dir-ho així, no? Llavors, és cert, sempre ha estat molt mogut el que ha estat el ple de l'Ajuntament de Rubí. No han tingut masses legislatures o massa mandats, millor dit, que seria el correcte, que fossin plàcids, saps? Perquè... Sí, acabaven tirant-se els plats pel cap, es trencaven els pactes, i bé, i una miqueta... Som mogudets. Tenim 25 regidors, crec, i déu-n'hi-do.
2: A Ràdio Rubí, per això, posàvem una mica d'humor fins i tot en els informatius. Recuperem ara una efemèride que ens vas explicar, Amador, en l'anterior programa que vam estar parlant amb vosaltres, en un butlletí. Hi va haver algú, no recordo si era jo, perquè la veritat és que no ho tinc molt clar, això. Va posar música, la marxa nupcial, de fons, us escoltàveu només la Marta i tu a l'estudi, i vosaltres estàveu fent el butlletí en directe. Doncs bé, a veure aquest resultat, a veure com què passava exactament a l'aire, a Ràdio Rubí, aquell 1997.
0: A partir de principis de maig ja es començarà a recollir aquest material d'higiene personal. És perquè, raó, que Rubí Solidari ha disposat diferents punts de recollida. D'entre aquests destaquen diferents escoles de la ciutat, com el Mercat Municipal i aquesta emissora. D'altra banda, us diem que l'Esbar Dansaire de Rubí presentarà demà al matí en roda de premsa els actes que tindran el lloc al llarg del decurs de la celebració del 75è aniversari de l'entitat. Tot i ser un fet destacat, encara té més rellevància pel lloc on es realitza la roda de premsa, que en aquest cas és el Palau Marc de Barcelona. Tornem amb més informació d'aquí 57 minuts, quan siguin les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Què va passar exactament amb Ador? Com va anar això? Tu deies que vas fer tu la broma que et casaves, no?
1: Sí, vam arrossegar durant uns dies, però no sé per què va sortir la idea, o no sé, que em casava. I la broma es va fer gran, molt gran, fins i tot. Vaig demanar un company del poble que enviés per fax com unes propostes de les targetes d'invitació a la boda. O sigui, em vaig currar molt bé la broma. Però, clar, arribem al butlletí aquest i comença a sonar pels auriculars. La gent només sentia la nostra veu. La Marta no, perquè és que no va arribar ni a parlar la Marta, perquè vam tancar el butlletí. Lògicament és que no podíem continuar. Sonava pels auriculars i, de fet, si escoltes la gravació amb auriculars, sents de fons la marxa nupcial. Clar, tu estàs locutant un butlletí i escoltar la marxa nupcial. Miraves al tècnic, no sé si estaves tu o qui era. Veig que comença a baixar la Lídia pel control, veig que apareix la Lídia amb una caixa. Dic, no pot ser, que rèiem, dic, ja està, hem d'acabar, és que no podíem continuar aquest butlletí. Acabem el butlletí com podem i m'apareix la Lídia amb una caixa de regal. Dic, ui, la broma se m'ha anat molt de la mà, molt. Obro la caixa i em trobo, doncs, una vaixella, plats o cols, no sé què era. Ara, bueno, he de dir que era mentida. Si vaig dir que era mentida, llavors la Lídia em diu, què et penses que no ho sabíem? Aquesta vaixella és meva, que l'he portat de casa. Dic, oh, vam riure i jo no recordava tenir aquest butlletí gravat, que dono pas, no, saludo amb la Marta i la Marta és que no s'arriba ni a escoltar.
0: No, i vas acabar molt diligentment el butlletí, eh? Va ser sí, molt correcte.
1: I recordo que la Lídia em va dir, lo que parlàvem abans d'aprendre i els consells que et donen, i em va dir, si mai et torna a passar, fes això. O sigui, acaba, saluda i marxa, perquè és que no pots arrossegar des del minut 1 fins al minut 5 o 6 que duraven els butlletins una cosa així, perquè és que no s'entendrà. Llavors, tanca el butlletí i acomiada't i fins a la propera hora, saps?
2: Realment és el que dèiem, no? Hi havia molts moments que treballàvem molt dur, però també hi havia molts moments que, bé, teníem, entre cometes, la sort, no?, de poder posar-li això, no?, aquest punt d'humor, aquest punt de trapelleria. Altres moments que jo ni me'n vaig enterar, evidentment, perquè ja procurava fer-ho quan no hi fos. A l'igual ho sabia després, però certament és això. Això també indica el que dèiem, no? Que érem un equip de gent jove, amb moltes ganes, i de la mateixa manera que érem capaços de fer aquesta prometa, érem capaços de treballar 12 hores seguides si convenia, eh? Vull dir que en aquest sentit, jo recordo, Amador, tu algunes vegades havies enllaçat el teu torn i l'altre, i que, sí. A veure, es feien moltes coses. Ens ho hem passat molt bé, hem après molt, i ens ho hem passat molt bé. Molt bé, no sé, jo estic contenta.
0: De fet, estem preparant un recull de pífies que en el final d'aquest programa, cap a una de les últimes edicions, intentarem resumir totes les que tenim, perquè la veritat és que n'hi ha moltes i es riu molt escoltant-les anys després. I anem a escoltar una cosa que no és una pífia, sinó que és una cosa divertida. En aquest cas, intervens tu, Encarna. L'altre dia en parlàvem d'unes falques del programa que jo feia de música dents a Matadepera Ràdio, que es deia Track Dents, que venia a ser com el Maquimania, però a Matadepera Ràdio. Venia a ser més o menys el mateix. Doncs tu vas intervenir en unes falques i ja he trobat la gravació. Re, un petit tast. Aquí ho tenim.
3: ¿Qué pasa, merluzo?
4: ¿Qué pasa, merluzo?
5: Que mola, eso.
3: ¿Qué te pasa en la boca?
4: ¿Qué te pasa en la boca?
3: Dice yo, no es un pez.
0: Tot això ve a cuento perquè els oients de Matadepera Ràdio d'aquest programa a mi em deien ¿Qué pasa, merluzo? ¿Qué pasa, besugo? En fi, coses d'aquestes, i vam dir, va, anem a gravar algunes. Boquerón, exacte, què passa, Boquerón?
2: Boquerón.
0: I quan t'ho vam posar tu encarnat, va faltar temps de dir, espera, vine un moment que gravarem aquí unes veus i les posarem durant el programa en directe, i mira, va ser divertit.
2: Que bo. Molt bé, que bo.
0: Ens ho passàvem molt bé. La veritat és que van ser uns anys esplèndids i els recordem amb molt de carinyo, perquè van ser espectaculars.
6: Sí, de fet, volia dir jo la part humana, no, d'això. Els que estem aquí ara ens hem conegut allà, si no vaig errat. L'amistat ha sortit d'allà. L'Esteve i jo ens vam conèixer a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí ens va unir i 25 anys després aquí estem, no? Val la pena destacar això, no? Que vosaltres dos, Amador i Encarna, en parlàveu, no?, d'aquesta part humana i aquesta calidesa. que es tenia, no? Aquell bon rotllo, que com a tot sempre hi podia haver-hi una excepció o una cosa diferent, però vaja, jo em quedo amb això, eh? I m'agrada molt quan ho explicau.
1: És que el que diu la Lídia és molt important, eh? Si no hi ha una, si no trobes aquesta relació entre les persones, és impossible fer torns com els que fèiem i fer programes. Clar, la ràdio local et permet tenir 24 hores disponibles per a tu. Llavors, arriben unes eleccions i si vols fer un megaprograma de 14 hores, el pots fer. Però, clar, no el pots fer si la gent no s'hi troba a gust, no riu, no considera que és amic de... Saps? Sí que després cadascú feia la seva vida, però si no hi ha una bona relació no pots arrossegar la gent a un treball de tantes hores seguides, moltes vegades col·laborant.
2: De les coses que ara, quan vam celebrar el 40è aniversari, el 2019, de les coses que vaig destacar i de les que de veritat m'hi han portat de més a gust de tots aquests anys a la ràdio, és precisament del capital humà, però enteneu-me, de les relacions humanes que hem sigut capaços de forjar allà a la ràdio. Durant tots aquests anys, el que parlàveu, de la quantitat de gent que hi ha passat, de les relacions personals que hem pogut establir, la gent té un bon record de Ràdio Rubí. Això és fantàstic. Jo, per mi, era tan important això com fer un bon producte. Perquè al final de tot, el que t'emportes és sobretot també aquesta part. Evidentment, tota l'altra part professional també, però la part humana, i que tu no tinguis un bon record d'un lloc perquè no has pogut establir unes bones relacions humanes, jo ho he prioritzat molt, fins i tot per sobre d'altres coses. I quan algú no ha entès bé aquest tarannà, a l'hora que m'ha tocat dirigir la ràdio, sempre vaig reivindicar que jo ho entenia d'aquesta manera i ho faria d'aquesta manera. En tot cas, si hi havia algú que entenia la manera de relacionar-se amb els companys o amb els seus subalterns, doncs endavant les atxes, però en aquest cas no era el meu cas i mentre jo decidís ho faria com creia més oportú, que no volia dir que no em sentessin cridar, no volia dir que no fessin les coses que havien de fer, però m'he sentit molt contenta de quantitat de gent durant tots aquests anys. Ostres, ens podem endur alguna cosa més? Maca? No.
0: Nosaltres, Lídia, comentàvem que a la ràdio sempre hi acabes tornant, és allò que t'enganxa molt, no? Tu no trobes a faltar ja la ràdio amb aquests mesos de desconnexió?
2: Sí, certament, eh? Més del que em pensava. Aquí a casa meva, pobres, ho estan patint, saps? Perquè em diuen, deixa de coordinar ja, que això no és la ràdio, no? Sí, clar, deixa de coordinar, que no és la ràdio. Certament, no, ho trobo a faltar. I continua, jo fent coses, jo continuo anant de tertuliana, continuo gravant les falques que necessiten, continuo fent altres coses de doblatge, que sabeu que jo també vaig fer alguna cosa de doblatge i tal, i per tant continuo fent coses. Però sí, a veure, he plegat de la ràdio per moltes raons, entre altres, potser per alleujar la pressió, però la ràdio sempre, ja em deien, Romia, no? Faràs algun programa? Dic, home, espera, un moment, deixeu-me descansar una mica, però probablement em queda alguna franja horària on no he fet programa, o sigui que m'anasso en fer-ho.
0: Que és fantàstic que almenys puguis seguir col·laborant i que puguem seguir sentint, això no té preu.
2: Però això és com vosaltres, no? No us heu desenganxat de la ràdio? Malgrat no estigueu professionalment dedicats a full a la ràdio? No.
0: Bé, ens falta l'Amador, eh? Així que hauríem de buscar la manera, sí, alguna excusa perquè tornessis a fer alguna cosa a tu, Amador.
2: Amador?
1: No ho sé. Jo no... a mi la ràdio m'agrada molt, moltíssim. M'agrada molt i tinc moltes ganes de tornar a fer ràdio. Però no sé si ara ja em posaria al davant d'un micròfon.
0: I tant,
1: no ho tinc tan clar.
0: Això és com anar amb bicicleta.
1: Han passat molts anys, ja. Estem parlant de fa 10 anys, ja.
2: Ho recuperaries força ràpid, eh? De veritat. Jo crec que el que ho té del néixer, com aquell que diu, mai ho deixa, no? Almenys això és el que es diu. Crec que sí, que ho recuperaries força ràpid. És trobar-t'hi i tenir l'opció, però Amador... Ets bastant un animal de ràdio.
1: No, si el Cuquet hi és, el Cuquet, aquí a casa estan cansats, eh? Que jo als fills els expliqui el que feia la ràdio, tal, i a vegades la dona diu, vale, ja, oblidat una mica, no? Sí, han passat molts anys, has fet altres coses, no? Però el cuquet sempre està dins. Però és això, ja cada vegada que passen més anys, ja dius, escolta, el que parlàvem també a l'altre programa, tema horaris, tema estabilitat, dius, escolta, jo vull una vida una mica tranquil·la, que moltes vegades aquest mitjà, si realment t'agrada, i possiblement la culpa és nostra mateixa, que t'hi aboques tant que acabes perdent la noció del temps, de les hores que hi estàs dedicant, perquè ho vas fer molt bé, vols fer moltes coses, i arriba un moment que has de dir, escolta, jo trio una mica d'estabilitat, tranquil·litat, uns horaris normals, saps? Però el cuquet no desapareix, està clar.
2: Ara és fer algo que ens agradi. Farem un nocturn, un programa de nit.
1: A mi m'agrada molt el nocturn. A mi m'agrada molt la pressió dels informatius. Jo vaig arribar a Ràdio Rubí, que a mi la ràdio m'agradava molt, però no m'agradava, no estava definit el programa. És més, jo vaig estudiar comunicació, l'objectiu no era fer periodisme. Però jo recordo que va ser Ràdio Rubí, l'entrar en aquella emissora, a aquelles instal·lacions, a tota aquella colla de gent treballant, tenir tantes hores de programa. Jo quan vaig escoltar bulletins que es feien a dos veus, bulletins horaris amb una emissora local, jo em vaig quedar a quadres. Vaig pensar, com pot ser? O sigui, a nivell informatiu em va semblar una bestiesa a Ràdio Rubí. I tant la Dolors com la Emma a mi em van punxar el cuquet dels informatius. I a mi els informatius m'han encantat a partir de llavors, sempre a la ràdio. Però si trio franges, a mi la nit. La ràdio, i ara que treballo moltes vegades de nit, la ràdio és una companya terrible i m'encantaria fer ràdio de nit.
0: Doncs escolta, prenem nota i si en el futur s'escau, potser podem fer alguna cosa plegats. Veig què et dic.
1: Ah, doncs vinga, som-hi.
6: Crec que tots ens quedem amb la nit, eh? L'Esteve i jo, de fet, vam començar també amb el Black Knight a Ràdio Sant Cugat a la nit, de 10 a 11.
2: La nit té un encant.
6: Sí, i tant. És canviar. Canvia totalment.
2: Ara ja dic, no hi ha excuses, eh? Ara Amador fan bulletins a 4 i 5 veus i els fan des de casa, val?
1: Clar.
2: O sigui, els fan en plena pandèmia, els fan des de casa. Vull dir, ara les tecnologies han vingut per facilitar processos. No per substituir ningú, eh? Perquè el caparró només el tenim nosaltres, les maquinetes no.
0: Això me'n recordo, com ho vas dir una vegada, Lídia, i me n'he recordat sempre, eh? Perquè és veritat. Les màquines poden fer que substitueixin alguns processos, però al final les persones hi han de ser.
2: No, i que no creen, no tenen capacitat de crear. Una màquina, ara per ara, no té aquesta capacitat de creació que té l'ésser humà. Ja dic que els processos, sí, poden fer més fàcil, sí. La tecnologia, tot ho fa més fàcil. Però la capacitat d'imaginar, de crear, de tal, el cervellet el tenim natros.
5: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs estem escoltant els últims minuts del programa d'avui de la Maroteca de la Ràdio. Us recordem la nostra adreça d'e-mail per si ens voleu adreçar qualsevol comentari, suggerència o si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu enviar. La direcció és a marotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, a marotecaradiosantcugat@gmail.com. Doncs bé, seguiríem parlant molta estona, però ho haurem de fer en un altre programa perquè ja acabem. Lídia, Encarna, Amador, gràcies per estar aquí a la Maroteca. Ha sigut un plaer i ens retrobem en un altre programa, si us sembla bé.
2: A vosaltres.
1: I tant, quan vulgueu.
2: Exacte, el plaer és tan nostre, eh? Jo crec que feu molt bona tasca de recopilació de tota aquesta informació i d'aquesta hemeroteca. Esteve, Jordi, molt bona feina, un plaer.
6: Moltes gràcies, Lídia, un plaer haver-te tingut aquí. T'he escoltat, m'hagués encantat que haguessis sigut la meva jefa durant molts anys. Mentre se't sentia, pensava, els meus jefes l'haurien d'escoltar. M'agrada molt, Lídia, de bo, eh? Tot un plaer, i a més amb professionals com sou, tots vosaltres.
0: Molt bé, doncs fins molt aviat, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
5: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: vingut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte.
1: Ah, sí, m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
3: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
1: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
3: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
1: En aquesta aventura coneixerem a la Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i el seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
3: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
1: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
3: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta. Has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caço paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta, tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt gran. Tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, merci, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro, imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai, segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust.
0: I l'àvia va contestar:
2: no necessitem gran cosa i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar.
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: què fas, àvia?
2: Us preparo un puré de blat de moro,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: he sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens.
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, a on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida que sempre deia que volia anar amb ells a Corramont. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre el mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona, com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia i jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Gotet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort. I una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida.
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a beure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
3: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
4: Oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
2: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia...
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, mal parlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
6: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat i de la llegenda que envolta la seva troballa, Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
7: Si no tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880, fa anys això, eh?
6: Sí, tant.
7: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa, però el trasllat resultà impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
6: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
7: Mm-hmm.
6: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps. Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
7: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 880,
6: sí,
7: i que, de fet, ja era negra quan la van trobar, i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra i a la humitat de la cova.
6: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda... Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat, em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè, quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics, eh?
0: No, segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és el Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, només una miqueta, que et conec.
1: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte el Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar. Ai, segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Santpedor. A Santpedor, al poble del Guardiola.
0: Del Pep Guardiola, sí.
1: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
0: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
1: I així se la van jugar els francesos.
0: Exacte.
1: No hem fet cap conte, eh? El que prometem a la gent que ens escolta, que farem aviat,
0: sí, senyor,
1: un conte del timbaler del Bruc.
0: Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, el Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
1: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
0: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre em sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat,
1: és
0: perquè
1: molt fortet, és molt fortet.
0: És que és així, sí, clar,
1: doncs,
0: que m'ho he passat bé, i tant.
1: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets, que escolten l'hora del conte, també s'ho hagin passat molt bé. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
0: Doncs ens veiem la propera setmana, així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: peix pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Toc, toc, toc. Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh.
1: Però no et desanimis, que segur que una solució...

0: Moreneta, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou, li has de donar moltes golfureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.

0: Dia i dia.
1: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
0: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
0: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
1: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
0: En aquesta aventura coneixerem a La Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
1: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
0: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
1: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta, has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caso paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'asseca amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta. Tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar...

0: Imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà casarem una paraula molt gran, tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et versolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, Mercè, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro, imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís, perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai, segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust.
0: I l'àvia va contestar:
2: no necessitem gran cosa i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar.
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: què fas, àvia?
2: Us preparo un puré de blat de moro,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: he sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens.
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, a on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida que sempre deia que volia anar amb ells a Corramunt. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre al mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona, com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia i jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Botet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort i una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust en gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida!
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a beure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
3: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
4: Oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
2: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia...
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, mal parlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més, ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
1: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat i de la llegenda que envolta la seva troballa. Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
6: Si no tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880, fa anys això, eh?
1: Sí, tant.
6: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa, però el trasllat resulta impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
1: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
6: Mm-hmm.
1: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps. Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
6: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 880,
1: sí.
6: I que, de fet, ja era negra quan la van trobar, i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra uh-huh. i a la humitat de la cova.
1: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda... Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat, em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè, quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics, eh?
0: No, segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és el Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, és una miqueta, que et conec.
1: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte el Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar. Ai, segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Sant Pedor. A Sant Pedor, al poble del Guardiola.
0: Del Pep Guardiola, sí.
1: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
0: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
1: I així se la van jugar els francesos.
0: Exacte.
1: No hem fet cap conte, eh? La que prometem a la gent que ens escolta que farem aviat.
0: Sí, senyor.
1: Un conte del timbaler del Bruc.
0: Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, el Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
1: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
0: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre em sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat,
1: és
0: perquè...
1: Molt curtet, és molt curtet.
0: És que és així, sí, clar,
1: doncs,
0: que m'ho he passat bé, i tant.
1: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets que escolten l'hora del conte també s'ho hagin passat molt bé. Uh-huh. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
0: Doncs ens veiem la propera setmana. Així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: podries ajudar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc! Hola, vaca! Em podries ajudar?
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: En pocs dies entrem en temporada de les principals espècies de l'anomenat peix blau, és a dir, peixos amb un alt contingut en greix, seitó, barat, sardina, emperador i, evidentment, la tonyina. Peixos salvatges, que, si bé en alguns casos podem trobar tot l'any, es troben en el seu millor moment durant la primavera i l'estiu. És ara quan cal apropar-se al mercat a comprar-ne, ja que es troben en el seu pic de qualitat, quantitat i, per tant, a preu més moderat. Això ho sap perfectament el Manel Guirado, que és cuiner i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
4: Moltes gràcies.
3: Avui parlem de totes aquestes espècies que estem esperant que arribi, doncs, precisament aquest moment.
4: Exacte.
3: Per poder-les consumir amb tota la seva plenitud.
4: Exacte. En fruïció, sí, sí.
3: Què tenen a favor tots aquests peixos?
4: Home, d'entrada, des d'un punt de vista nutricional, són peixos molt recomanables precisament per aquest peix, per aquest greix que tenen, el famós omega 3. Mm. És un peix insaturat, molt bé a nivell cardiovascular, etc, etc, i també, òbviament, proteïna d'alta qualitat, algunes vitamines, alguns minerals, això per una banda. Després, òbviament, organolèptic, especialment si ens centrem en la temporada, és a dir, els factors a favor de la temporada. Com que tenen més quantitat d'aquests greixos, doncs, òbviament, són més bons. És a dir, a nivell de textura són més mantegosos, són més es ressequen menys i, òbviament, ens aporten més sabor, perquè els greixos és on es capta, diguem-ne, totes les aromes i la complexitat, tenen més persistència. És a dir, estan més bons, bàsicament. I després, òbviament, des d'un punt de vista de la sostenibilitat, és millor un peix que està en temporada, que hi ha més quantitat, doncs, a consumir-lo en aquest moment, no?
3: Si ens fixem, també hi ha coses, diguem, per posar la llista de... en contra.
4: La negativa, no? Sí, sempre n'hi ha alguns. És a dir, precisament el que dèiem, no?, de la quantitat, sostenibilitat, doncs, hi ha algunes d'aquestes espècies, doncs, que va fluctuant, però que estan en alguns casos una mica en perill, o que pateixen sobreexplotació, des de la sardina, a vegades ens pensem que la sardina, el saitó, doncs, estan afectadets, i per tant s'ha de fer un consum una miqueta conscient, d'acord? Vigilar amb el tema de les mides i això, doncs, fer una miqueta de pedagogia també de cara als peixaters, preguntar d'on ve, si això ara toca, ara no toca, etc.
3: Exacte.
4: D'altra banda, doncs, en el cas de les espècies més grans, no parlaríem de sardines ni de saitons, sinó precisament, doncs, a les tonyines del Bonito del Norte, no?, que és la tonyina blanca, etc. Doncs clar, són animals que es troben a dalt de tot de la cadena tròfica, és a dir, quan ells es mengen un peix, aquest altre peix és més petit, s'ha menjat un altre peix, per tant hi ha una acumulació de contaminants, sobretot metalls pesants. Per tant, es recomana menjar-los amb moderació, és a dir, per tota la resta són excel·lents productes, però en excés, doncs, podrien ser perjudicials. I, per tant, també, doncs, criatures, embarassades, doncs, gent que està una mica delicada, també, doncs, es recomana que no consumeixin.
3: Justament ara, l'actualitat ens recorda, no?, precisament aquests factors negatius que té el peix blau, però que no són nous, vull dir que ja,
4: no,
3: ja fa temps
4: passa...
3: que ho sabem.
4: El que passa, clar, els mars estan més contaminats que antigament, per tant, doncs... cal pensar, doncs, que aquests animals ara tenen una mica més de contaminants que abans. En canvi, els petits són fantàstics. Vull dir, sardina, saitó, etc. Barat, inclús, en aquest sentit, són molt més segurs, diguem-ne.
3: Molt bé, doncs ens fixem ara en el calendari de cada espècie i així fixem una mica com els podem anar consumint.
4: Val, podem començar, per exemple, pel barat, no?, que és un peix, doncs, que a la zona del Mediterrani almenys es pesca de febrer a maig, per tant, aquí ens avancem. He començat per aquest, precisament perquè és... aprofitem ara perquè està acabant la seva millor època. És una mica una de les dues excepcions que posarem avui, d'acord? És un producte que no està amenaçat, així que podem consumir tranquil·lament des d'aquest punt de vista, i a més des d'un punt de vista de contaminants també perfecte. És un peix molt versàtil, molt gustós, jo el trobo fantàstic, i a més és un d'aquells peixos blaus que ja té una certa mida com perquè el tema de l'espina, doncs, no sigui tan problema, és a dir, és més fàcil de treure-la. Podem arribar a treure uns lloms supernets i el trobo un... És com el musclo dels peixos, és a dir, bueno, bonito, barato. No té
3: sí,
4: no té,
3: sí que és veritat,
4: no té problema.
3: És més barat que altres espècies.
4: El nom ho diu, tot i que no s'escriu així, però és un peix bastant econòmic generalment i el trobo, vaja, fantàstic. Després podríem parlar del saitó. Aquí sí que ens anem a la seva... O sigui, la seva època comença ara, doncs, si voleu, en un mes, va, i s'extén a tot l'estiu. De fet, és a l'estiu quan és la campanya de captura, que se'n va principalment a la indústria conservera, no?, doncs a l'Escala o al Cantàbric, etc, perquè és quan estan més grossos, més greixosets, i per tant són els millors per fer salats. També un peix molt saludable i per mi d'una finura incomparable per fer fregidets o per fer amb vinagre, vull dir, trobo un peix excepcional.
3: Boníssims.
4: Podríem anar ja cap a... canviem de registre, anem a la tonyina vermella. Maig-juny seria tradicionalment els mesos més importants, almenys al nostre entorn. Per què? Perquè és quan aquests peixos se'n van cap al Mediterrani desovar. Viuen generalment més a la zona de l'Atlàntic i entren a través de l'estret de Gibraltar al Mediterrani, perquè allà és on està una mica les maternitats, diguem, aquests animals. Llavors entren ja molt, molt greixosos, molt bé. De forma tradicional hi ha hagut tot el tema de l'almadrava allà a l'estret, els pescaven amb aquest sistema tradicional, però després, doncs, corren pel Mediterrani i diguem-ne, des de la costa de Cádiz fins a Catalunya i més amunt, doncs, s'ha pescat tradicionalment. A la zona de l'Ametlla de Mar, doncs, ha sigut sempre una pesca tradicional. Quan parlem d'aquest animal, del peix vermell, no confondre, perquè hi ha molt... es ven comercialment com a peix vermell, a tonyina vermella, diferents espècies. La que nosaltres volem dir, aquella tan reputada que els japonesos es maten per ella, és el Tunus tinus, que, o també anomenada el bluefin, que és la tonyina vermella, no?, que passa a l'estret. Això és un producte excepcional, però, com dèiem abans, doncs, menjar amb moderació. Val a dir que sempre s'havia dit, o fins fa poc, perdó, s'havia dit que estava molt amenaçada, ha canviat una mica. Ara hem de patir una mica de menys, tot i que la normativa europea encara no ha canviat, va una mica lenta. Ara ja no està tan amenaçada com abans, i de fet ara l'excés de tonyina pot fer amenaçar en el Mediterrani les espècies petites que es menja. Per tant, sembla ser que part del problema de la sardina i el seitó ve perquè hi ha molta tonyina i és molt voraç. Per tant, ara hauríem de restablir una mica l'equilibri menjant més tonyina. Vols que seguim en altres espècies o què?
3: Sí. Doncs és que mira, veig que ens queden unes quantes.
4: Sí, bueno, mira, la sardina precisament, mesos d'estiu, de fet Sant Joan marcaria en el nostre calendari tradicionalment l'inici de la temporada, en certa manera, per Sant Joan, doncs, sardines a la brasa i musclos. En canvi, el musclo ja es troba en el seu pic, ja quasi davallant, el musclo del delta, d'acord? Sí. Ha començat ara, aquesta setmana passada, més o menys, i jo diria que cap a quan comença a fer molta calor ja desapareix. Per tant, això, juny, juliol, ja desapareixerà. I per Sant Joan seria on es troben aquests dos productes per fer festa. Un altre producte que considerem com d'allò com molt fàcil i com molt barat, però que em sembla, bueno, la primera categoria, les sardines, és un producte molt, molt interessant.
3: I jo diria que el sorell també, no?
4: El sorell, potser a casa nostra, jo diria que té una miqueta menys de tirada, no se'l valora tant, jo crec que es valora més en altres zones de la península, però jo el trobo també molt, molt interessant. De carn una mica més ferma, deixa'm dir una mica més vasta, si vols, però és super saborós. I és un peix, per exemple, fantàstic per fer a la brasa o fregit, escabetxat. Ho aguanta tot, és molt de carn molt ferma i el trobo un dels grans desconeguts.
3: És de batalla.
4: Sí, però ben fet, jo trobo que és un peix extraordinari. A mi també m'agrada molt. Hi ha una variant, que suposo una espècie com de subvarietat, una subespècie, que és la sorella. El sorell és d'un color una mica més fosc, una mica més blavós, grisós, no tan gran, generalment doncs, pot fer uns 20 centímetres, 20 i poquets, si són grandets, mentre que la sorella és una mica més gran, a vegades una mica més ovalada de forma, i té un color més platejat amb uns reflexos grogosos. Per mi és encara més fina, si en trobeu, és molt bona, la sorella. Sorella. Uh-huh. Més a l'hora de filetejar, el ser més gran té més rendiment, és més... I aquesta, normalment, el sorell estaria, doncs, començaria a l'abril fins a octubre. S'estén bastant la seva temporada. És molt bo. Després tenim l'emperador. He de dir d'entrada, no en soc gaire fanàtic. No m'agrada gaire.
3: A mi era un dels peixos que m'agradava, però sí, m'ha deixat de...
4: Bueno, perquè n'hem menjat fins a la sacietat, com el salmó. El salmó ni el toco, eh? El salmó és un producte, diguem-ne, de piscifactoria que prové d'allà dalt, de molt lluny. I jo personalment no el recomano gaire, perquè a més d'un punt de vista organolèptic i nutricional, el ser de factoria, de piscifactoria, a mi m'aporta menys, a mi. Però bueno. L'emperador, jo crec que això, ens el van donar durant tant de temps que al final l'hem avorrit, jo el trobo una miqueta més pla. Temporada d'abril a novembre, i aquí sí que també en el Mediterrani s'ha de dir que està bastant sobreexplotat, anem en compte, és a dir, si en comprem, doncs allò que deia abans una mica de fer la feina, doncs, de preguntar als peixaters, escolta, això d'on ve?
3: No. Mm-hmm.
4: No, perquè encara no hi ha la cultura de que les peixateries realment sempre et posin d'on ve aquell peix, que de fet és obligatori.
3: I si no surt... Les etiquetes de les caixes allà...
4: A vegades.
3: Si tu les... Sí, de vegades, efectivament. Si tu vols, tu mires, i si tens curiositat real, doncs ho preguntes.
4: Sí, però crec que és interessant preguntar-ho, perquè encara que ells, òbviament, et poden dir el que tu els doni la gana, si tots comencem a preguntar d'on venen les coses, la gent se n'adona que a la gent li interessa. Llavors hi ha un canvi una mica de mentalitat.
3: Anem amb el bonítol i després passem ràpidament a la cuina?
4: Bonítol. Ojo que no parlo del bonítol del norte, que seria la tonyina blanca, que abans me l'he saltada, però em sembla més interessant el bonítol perquè és més freqüent a casa nostra. De fet, es pesca a les nostres costes i és un producte també d'un preu bastant moderat, però ja d'una mida doncs, superior al que seria un barat. Jo us diria de carn una mica més eixuta, que el barat no és tan mantegosa, per tant, a l'hora de cuinar-lo doncs, s'ha de tenir una miqueta en compte, però és molt interessant perquè una carn molt suda i ens permet moltes coccions, des del forn, passant per planxa, brasa, amb estofats o guisats, diguem-ne, tipus doncs, marmitaco, que ara en parlarem de la cuina. És un, és un, és un producte interessant. En aquest cas sí que ens n'anem ja a setembre-març, és a dir, quan se'ns acaba la resta de peixos, no?, dels que hem estat parlant i comencem a estar tristos, llavors, en principi, aquí és quan ens entra el bonítol de més qualitat.
3: Molt bé. Posem-nos a la cuina. A veure si podem fer una ullada així ràpida.
4: Vinga,
3: de quina manera podem cuinar.
4: Peix blau. Permet una àmplia varietat de tècniques, molt saborós, diguem-ne molt versàtil, tant des d'un punt de vista del que és la cuina tradicional, doncs més d'aquí, però també amb moltes opcions en quant a la influència que hem rebut de cuines, principalment la japonesa, però també la peruana, etc. Per tant, tenim un gran ventall de formes de cuinar-lo, que també depenent de l'espècie, doncs, des del meu punt de vista, algun tipus de peça s'adequa més d'una forma o l'altra. Val? D'entrada, dividir una altra vegada entre dos grans grups, és a dir, els petits i els grans. Els petits jo diria que van sencers o simplement sense espina i cap, però no dividim tant les parts perquè són tan petits que no podem fer res. Val? Però els grans sí, els grans, és a dir, una bona tonyina vermella o inclús un bonito del norte, una tonyina blanca grossa, nosaltres podem començar a tallar-los a parts i allò és com un porc, vull dir, se n'aprofita tot. Tenim la ventresca, tenim el llom, tenim la part de la cua, inclús hi ha parts del cap que són extraordinaris, com pot ser la galta, la part del morrillo, que seria una mica la nuca, aquella carn del final del cap, o del llom, tocant el cap.
3: Sí,
4: i després una part que és que està a la zona, diguem-ne, de l'extrem de la ventresca, que és la part patana, que és aquella espècie d'os que fa aquella corba.
3: Sí.
4: Això al sud, això ho tenen claríssim, i és una part que, si tu la fas sencera, sembla quasi com una cuixa de xai, la pots cuinar com una cuixa de xai.
3: És la part més gustosa, segurament. Tot el
4: és molt gustosa perquè és un múscul que treballa, que té molta infiltració de greix i de col·làgen. Llavors, tu, és una carn que permet, de fet, necessita més cocció, no la pots deixar gaire crua, perquè si no és tersa, és molt dura, però la que es cou es desfà tot el col·làgen i allò és mantega pura. És extraordinari. Són parts molt bones que aquí tot just comencem a conèixer, però que al sud i al Japó, etc., coneixen des de fa molt de temps. A partir d'aquí, planxa i brasa. Simplement, qualsevol una peça com la de la part patana feta a la brasa, un barat fet a la brasa, un bonítol fet a la brasa, òbviament les sardines fetes a la brasa, els barats fets a la brasa, el mateix a la planxa, més o menys fets, si voleu allò, només marcats, no? El famós tataki, que ja... Comencem a tenir-ne ja bastant de tataki, però queden superbons. I és una tècnica, a vegades, una mica complicada, perquè són peixos que s'assequen, però, per tant, la premissa és menys és més. És a dir, si els hem de passar per la planxa i la brasa, millor que quedin rosadets per dintre, que no pas massa fets. Fregits. Aquí jo aniria, l'ideal és fer-ho amb els peixos més petits.
3: Clar.
4: Sorells, barats, seitons, sardines, enfarinats... Qui no pugui gluten, doncs amb farina d'arròs o inclús maicena, queda fantàstic. Molt d'oli, alta temperatura i el mateix, intentar
3: i
4: no passar-nos.
3: Cruixentets.
4: I si queden per dintre una miqueta cruix, cap problema. L'escabatxat, fantàstic amb aquest tipus de peixos. Aquí us diria que tant els grans com els petits, val? També fregit previ. I després simplement creem una...
3: I es poden conservar durant dies a la nevera.
4: Sí, és una forma de conservació en el seu origen. Aquí hi ha versions inclús a un marinat, el nambanzuke, que és un escabeig japonès. Nambanzuke, de fet, és el marinat dels bàrbars del sud, és a dir, dels missioners que van arribar des de la península ibèrica pel sud del Japó. Per tant, és una adaptació de l'escabeig dels japonesos. Busqueu la recepta per internet, perquè és una alternativa a l'escabeig superfina i molt, molt bona. Confitat, és a dir, una cocció lenta amb oli, que també és una conserva en si mateix, és a dir, el típic bonito del norte envasat amb oli, no deixa de ser un confitat i una conserva alhora. I és un peix, sobretot, us diria que per les parts greixoses, tipus això que hem dit, doncs la ventresca, etc., o la part de la cua, que té molt de col·làgen, el confitat amb oli és una tècnica que va molt bé. Després, crus i marinats. Aquí us diria que especialment per les espècies i les parts de les espècies més seques, més magres, amb menys greix, com que no els coem, no deshidratem tant. Per tant, ideal per fer sashimis, tartars, aquest tipus de coses, val? Però també ceviches, que hi ha una mica de cocció amb tal, o amb vinagre, el típic envinagrat, no? Doncs el peix blau funciona molt bé. I finalment tot el món hi ha dels guisats, diguem-ne, val? Amb suc. El marmitaco...
3: Cullera.
4: Que el tradicional seria fer-ho amb la tonyina blanca, és a dir, el bonito del norte, però que amb bonito, amb per això un bonítol d'aquí, doncs també queda molt bé. Amb la part de la ventresca de la tonyina, amb el barat, queden fantàstics. I altres receptes més nostrades, com podria ser un suquet o una variant, que és el gruguillo, que és un suquet que es fa més a la zona de Tarragona cap al Delta, que el que té la característica, el color li dona el safrà, se li posa bastant de safrà, patata o no patata, partim d'un sofregit, i que es pot adaptar amb uns fideus a la cassola, pe de safrà, amb trossos de, doncs, de tonyina, de bonítol, i això és espectacular, i costa 4 duros.
3: Manel, última qüestió, una reflexió i tanquem.
4: Bé, doncs el que dèiem abans, els nostres mars, i en especial Mediterrània, pateixen una certa explotació pesquera d'algunes de les espècies. Ja hem dit, la tonyina és com la que va en el seu moment, no?, va cridar l'atenció, però que també pateixen, doncs, la sardina i el seitó. El canvi climàtic no ajuda, doncs, i és clar, si volem gaudir d'aquestes espècies i d'altres durant molt de temps, i per tant, doncs, hauríem de comprar de forma una mica responsable i conscient. Varia el tipus de peix que adquirim, ja no parlem només de blau, sinó aquells peixos que trobem que no sabem què són i que els peixaters es posen en allà perquè els hi fa il·lusió, certs tipus de peix que es considera morralla, però que alguns són molt interessants, molt barats, i que ens permeten una mica donar joc a altres espècies, no?, una mica més explotades. Comprar a temporada de proximitat i comprar sempre la quantitat adequada del que mengem, intentar que no hi hagi merma, i per tant menjar-nos-ho tot, prou de manies ja, és a dir, si podem fregir l'espineta i el cap, ens els mengem, que estan cruixents. Aprofitem-ho tot, els ous, tot.
3: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Aprofitem la temporada, sobre la veda, o sigui que
4: carpe diem,
3: aneu a mercat.
4: Exacte.
3: Manel, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé.
4: Fins la propera.

0: I ja ho sabeu, un dimecres al mes toca agafar l'agenda, agafar el marcador i preparar-nos per marcar el calendari i aquelles cites culturals de la ciutat que no ens volem perdre. Ho fem repassant l'agenda de la mà de l'Eduard Jané. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Alba. Molt content d'estar aquí altra vegada.
0: Per repassar aquesta agenda d'activitats que ens espera aquest mes, començarem, com sempre, amb la programació del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que acaba el 31 de maig, que precisament és el dia que tancarem la sessió dels Imperdibles. Tu sempre no ens fas una llista d'allò que més t'agrada, sinó de tot el que es fa a la ciutat, per si algú no està al cas. Què ens espera el Teatre Auditori Emma de Vilarasau, Sant Cugat?
1: El Teatre Auditori acaba, com deies molt bé, el 31 de maig, i jo vull començar parlant de l'última cosa que vam dir l'anterior mes, que era Maria Pagès, amb el seu espectacle d'Xeresade, que es va presentar el passat diumenge, dia 26, i va ser extraordinari, cal dir-ho, eh? Extraordinari, extraordinari. Va ser una cosa com ja m'imaginava. Però és que tenim una cosa el diumenge, dia 8, que pot ser també interessantíssima.
0: Que tenim Joel Joan, amb aquest espectacle.
1: Exacte, pot dir, tenim Joel Joan, que ha de fer de tot, perquè fa Vanya, és una adaptació de l'obra de Chekhov, feta per un anglès, pel Simon Stephens, però el que li dona amb aquest individu, amb el que casa amb el Joel Joan, és la possibilitat de ser tots els personatges.
0: Tots els papers de l'auca.
1: Això serà molt interessant. Està dirigit per un argentí, el Néstor Valente, que em sembla que treballa més aquí que no pas a l'Argentina, però això està molt bé. I el diumenge, dia 10, torna un musical al Teatre Auditori. I fixa't que dic un musical, en aquest cas, que està dirigit a la família, però jo, en canvi, em sembla que és un musical que es diu, el títol és El fil invisible, i que porta a l'escena els vincles que uneixen a les persones que estimen més enllà del temps i de l'espai. I es fan tres sessions. Està dirigida, sembla que la durada és d'una hora, una hora cada espectacle.
0: Perfecte, pels més menuts, a vegades, sí, que els hi costa estar molta més estona asseguts en una butaca.
1: Però és que passa que quan hi ha un espectacle familiar, si la família té tres nens, o tres fills, o tres filles, doncs pot haver-hi tres edats, i per tant pot ser més petits i per més grans. Però jo penso que és molt interessant. Ha rebut un premi, el Premi de Teatre de Barcelona, de l'any passat, el millor espectacle familiar i millor adaptació. I em sembla que pot ser molt interessant, jo el recomano.
0: Perfecte, i de la família passem a l'òpera.
1: Passem a l'òpera, sí. I l'òpera, en aquest cas, serà una de les òperes més representades sempre durant fa moltíssims anys des que es va estrenar, que és la Traviata, la pobra Traviata. Giuseppe Verdi, exactament. I aquesta és una obra boníssima i ja li puc dir que queden molt poques entrades.
0: Doncs toca espavilar-se.
1: Anar cap a les 7 de la tarda cap allà i veure si és possible agafar alguna entrada
0: d'aquestes alliberades a últim moment.
1: De les que s'han alliberat a últim moment, exactament.
0: Sí, senyor, a més amb la Fundació Òpera Catalunya, que sempre és sinònim de garantia i de qualitat.
1: Són molt bones i m'agradaria encara que gires més, però no ho farà per el moment, perquè hi ha un tema que es diu diners. No sé si et sona això.
0: Et sona això? Sí.
1: La pasta?
0: Sí. Maleïda sigui.
1: La pasta cansa? El diumenge 17 passa el mateix.
0: Que no hi ha entrades?
1: Entrades exaurides. Per què? Per veure Poncia, que és un personatge de l'obra de La casa de Bernat Alba, de Federico García Lorca, i en aquest cas, que aquí l'interpreta, Lolita Flores.
0: Ja està, ja tenim cartell.
1: Ja tenim cartell
0: i ja tenim entrades exaurides.
1: Ja està, i hem de fer el mateix, si en cas que vau veure, però ja veurem si això es podrà tenir. I torna la Simfònica Sant Cugat el divendres dia 22 amb un concert que jo recomano a tothom, sobretot als joves, o no tan joves, o aquells que habitualment no van a un concert de clàssica.
0: Simfònic.
1: D'això que en diem de clàssica, per entendre'ns. Però és que aquí hi ha Ravel i Brahms, però sobretot hi ha Ravel. I Ravel, si algú no està acostumat, es pot trobar un concert de piano, com en aquest cas està interpretat per un intèrpret francès molt reconegut, i el que es pot trobar és amb una música que no s'ho podia imaginar que l'educaria una orquestra simfònica. El Michel Lardet, que és el pianista, és extraordinari, ha anat per tot el món, té una carrera, em sembla, ja de quasi 40 anys voltant, des que era molt petitet, però això ho recomano.
0: Fantàstic, sota la batuta de Salvador Brotons, en aquest cas. I un salt mortal, ara,
1: un salt,
0: Eduard.
1: Un salt mortal,
0: triple, quadriple, enrere i endavant, bueno, i em tira buixó.
1: Bueno, diguem que aparent, perquè el diumenge 14 tenim una altra mena de concert amb un altre títol suggestiu, Passion Almodóvar.
0: Ah, mira, els amants del cinema potser els hi farà la viu-viu, això.
1: Això no m'ho va fer, que és primer per una cantant molt suggestiva, la Paz Vega.
0: Uh-huh.
1: El que passa que rarament doncs, aquestes entrades no estan exaurides. Jo tinc la sensació, no sé, tu què em pensaries, però probablement hi ha un problema de preu aquí.
0: Pica.
1: Pica una mica.
0: Pica una mica.
1: A veure, no és igual que un concert de la Rosalía, eh? Que val,
0: no.
1: Que val bastant més, eh?
0: També hi ha més producció sobre l'escenari, eh?
1: Exacte, exacte. Bueno, però jo penso que aquí és un repertori que reprodueix les cançons de les pel·lícules de l'Almodóvar i diu que la Paz no només les canta, sinó que les viu i les reviu. Això és interessant.
0: Doncs en
1: parlarem. I el divendres 29 torna a l'Orquestra Simfònica del Vallès, ara no amb l'òpera, que no els acompanya sempre els de l'Orquestra Simfònica, sinó amb un concert on la premsa principal és Els planetes de Gustav Holst. És una gran obra, és una obra molt interessant, i a més aquí tenim un concert estrena, concert per a piano i orquestra, del pianista Carles Marigó, que a la vegada també l'interpreta.
0: O sigui, fantàstic.
1: És el compositor i a la vegada també l'interpreta. I aquí també, amb el concert de Holst, hi ha un final que és molt, molt bonic, molt bonic, que interpreta en el cor de noies de l'Orfeó Català, que també ha tingut molt èxit últimament, ha tingut molt èxit també a l'estranger.
0: Uh-huh.
1: I també fent, amb la Rosalía fent-li també suport amb una, amb
0: tenim
1: una
0: de les seves intervencions. Tenim l'Escolania de Montserrat, tenim el cor de noies de l'Orfeó, escolta, tenim tot amb la Rosalía.
1: Que al final de la temporada ja arriba.
0: Vinga, això com, serà el 31.
1: I com arriba? Arriba amb un espectacle que jo recomano a tothom. Eh? I quan dic a tothom, vull dir a tothom. Els que li agrada la dansa i els que no, perquè es poden trobar una cosa molt especial. I en aquest cas seria el Sonoma, que és presenta, diu, en un món oníric i surrealista, del Marcos Morau, que és el director i el creador de la companyia de dansa La Veronal, amb una coreografia inspirada en la Le Surrealisme au service de la Revolution.
0: Un espectacle que, a més, també té un premi. Eh? Tenim dos guardonats aquest mes de maig al Teatre Auditori amb el Premi Nacional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. I alguna activitat més oberta al Teatre Auditori per acabar el mes, breument?
1: Hi ha alguna coseta que es va anunciar fa poc i és que hi haurà un concert especial del grup de Pròpera que presideix en Marc Sala.
0: Sí, senyor, fantàstic tenor.
1: I és el primer concert benèfic associat a la Fundació Josep Carreras.
0: Doncs
1: o sigui,
0: vinga.
1: Hi ha un conveni entre la Pròpera i la Fundació Josep Carreras i aquí hi haurà doncs, una quantitat de cantants, entre ells alguns sampoquetens, com la Laura Bresó, a sobre la Laura Bresó, que ha fet una carrera, està fent una carrera molt interessant, i el mateix Marçal també actuarà. Però també hi haurà el Quatlibet Grup Coral, el Grup Crescendo i el Cor de la Jove Escola Musical de Barcelona, que està dirigida per l'Albert Santiago, un vell d'Urgent.
0: Fixa't, tot queda a casa.
1: Ah, exactament.
0: S'acaba la temporada del Teatre Auditori, però el que segueix és el Bocamoll.
1: Home, el Bocamoll no falla mai.
0: Fes-nos 5 cèntims de què hi trobarem.
1: Cada dijous a les 8 de la tarda el Bocamoll està obert. Heu de pagar el que begueu, el que mengeu, però no heu de pagar, en principi, el que és l'actuació. I comença el dijous 7 amb Naira Desuar, en ritme amb blues. Jo, em sembla que aquesta noia és la filla d'un forestal de fa molts anys, que és el Steve Desuar, perquè em sona que el seu cognom és el mateix, doncs probablement
0: seria
1: sigui.
0: Molta casualitat, eh?
1: I
0: si
1: per
0: no?
1: La, sí, i per l'edat que té, doncs ja quadra.
0: Això és el 7 de maig, el 14 passem a Música Funk. Qui tindrem? Exacte.
1: Un grup que es diu White. En aquest cas, jo haig de dir, haig de reconèixer que no sé qui és.
0: Doncs a tocar anar-hi. Tocar anar-hi a fer...
1: Generalment, el punt mig, el nivell mitjà és molt bo. I, per tant, en aquest sentit, penso que pot funcionar. I el dijous 21, el Merol Trio, que diu en el programa que fa pop, soul i neofunk, però que no trobo res. No trobo res, vaig buscar tota la informació i em sembla que hi havia un personatge que era com una disjockey.
0: Ah.
1: I no sé exactament si és a dir jockey o si és amb un grup.
0: Doncs haurem d'anar per descobrir-ho. I tot plegat ho tanca, això sí, un duo.
1: Exacte, el dia 28. Magari, que en aquest cas sigui acordió diatònic i violí amb sol de folk. Jo diria que és quasi més per ballar que per escoltar. Però bé, això ja s'ho faran els que vagin. Els que
0: sí,
1: vagin allà,
0: el gust del consumidor.
1: Sí, que vagi. I la música clàssica segueix, eh? Segueix la música amb quasi de cambra, dijous 30, a la cambra magna del Conservatori, amb el tio Freixas, que fan un tribut a un trio històric, és Cortó, Tibó, Casals, commemorar el 150è aniversari del naixement de Pau Casals amb Tatevic Kachakian, violí Laia Puig i violoncel i l'Alba Ventura en piano. I el dijous 14 de maig, al mateix lloc, a l'Aula Magna del Conservatori, el trio Escaramuix. Ariadna Rodríguez, violí, Oriol Estivill, clarinet i Emili Brugalla, molt reconegut aquí a Sant Cugat, piano amb un programa configurat en quatre escenes. Miró, Polenc, Brigi Stravinsky, música contemporània per al segle passat.
0: N'hem parlat aquí amb l'Escola Conservatori d'aquests concerts de cambra a la Magna oberts a tothom i per acostar aquest tipus de música a tota la ciutadania i fer un altre salt, un altre estil de música diferent perquè obrim pas al jazz.
1: Exactament. I pensem que el jazz ve gent molt bona. Tenim el diumenge 17 i el diumenge 24 a les 21 hores. El primer amb el Sunset Rhythmic Kings, que és un septet molt nostre. Perquè penso una cosa, hi ha una peça emblemàtica que fan, que és el Ball de Gitanes. Amb música New Orleans. Que això és complicat. I el segon, amb el Miquel Galceran Trio, que és contrabaix, guitarra i bateria, que no us podeu perdre els aficionats al jazz, ja diria que no, inclús els que no ho sigueu. I encara hi ha màgia, eh? Encara hi ha màgia a la cafeteria del Teatre Auditori, el Màgic Pol, dissabte dia 30, dos actuacions a les 16:30 i a les 18. O sigui que, amics meus, tenim molta feina d'aquí al dia 31 de maig.
0: Doncs ens preparem per ballar aquest Ball de Gitanes a l'estiu New Orleans. Ens acomiadem i donem pas a la tertúlia política que tenim aquí els representants dels grups municipals a la Porta Eduard. Hem de deixar lloc.
1: Què dius? Actual.
0: Vinga, endavant. Fins el mes que ve.

0: Al POU parlem del pas del cometa C-2025 a Sislemon, que podria convertir-se en un dels grans espectacles astronòmics d'aquests dies a Catalunya. Amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, descobrim què són exactament els cometes, per què alguns arriben a ser visibles a simple vista i què ens poden explicar sobre els orígens del sistema solar. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinada amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions. Un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més, hi ha llunes, però és que a més, hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el Sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua. Sí. Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots les tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda al darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que n'anomenem la cua d'ions.
0: I aquesta és visible?
1: Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les cues dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament. I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant, diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
0: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, aviat podrem veure possiblement a simple vista aquest cometa, el C-2025A6 a Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, veure-la a finals d'aquest octubre?
1: Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, / 2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
0: Carai!
1: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
0: Dividim els mesos en dos.
1: En dos. Per tant, ha descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és de sèrie. Vol dir, és el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas des de l'Observatori de Mont-Lemon, per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol.

0: És a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comences a veure's des de llocs molt foscos. Però sí... continuen aquesta, o sigui, acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes ens han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari, cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en forces espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
1: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
0: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són... No sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas, crec que no coneixem encara la seva mida.
1: I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
0: Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
1: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
0: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que una estela o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
1: Al revés que els terratrèmols, per entendre's.
0: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent d'aquestes que pràcticament no existeixen, arribem a magnitud 6, 6 és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí, com molts dels estels que veiem al cel sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
1: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
0: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes, n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passen a molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, o són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, trenquen en trossos, en fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no?, i que tenim el llistó molt alt i tenim expectatives posades molt altes. I per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem. Però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. Però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
1: Últimament també m'has sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com a altres i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
0: Molt bé. Els objectes interestel·lars, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses o tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop, entre cometes, de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants, perquè com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició.
1: Què en sabem per ara del 3i barra Atlas?
0: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
1: Jo, és que jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
0: Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET. Tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses que la NASA no ho vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar. Evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades. Estem intentant entendre'l. Comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua. En fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
1: Sabem d'on ve el 3i Atlas?
0: No.
1: O quants anys pot arribar a tenir?
0: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma de U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
1: I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
0: Hi ha moltes interaccions. Quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi. També hi pot haver col·lisions. Col·lisions que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
1: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, i els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars.
0: Correcte.
1: que ens visiten.
0: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així
1: i aquests... I hauran quedat atrapats en la nostra
0: gravetat. Correcte. No anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se, i van quedar atrapats pel Sol, i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
1: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents també tota la informació que ens arribi del 3i/Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va malaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne una escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat». No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau. Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos. Els vostres preferits. A boscos encanta espantar els humans. El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves». Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. «Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. I tot i així, sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu la salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. Començarem el repàs des de Sabadell, perquè un dia més ens hem de referir a la incursió de la IA, cada vegada més present a les nostres vides, també en l'àmbit de la salut. Júlia Ramon va parlar amb el doctor Antoni Sisó, president de la CAMFIC, sobre l'ús d'aquesta eina als centres d'assistència primària. I és que, segons una enquesta recent de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el ChatGPT és una eina molt present. Continuarem aquest recorregut pel més destacat anant fins a Castellà, on ens proposaven parlar de la prevenció d'incendis al medi natural. I ho van fer amb Oriol García, cap de bombers voluntaris de Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés va conversar amb ell. I acabarem a Badalona, on vam anar a conèixer el cantaor flamenc Manuel Fernández, una conversa molt amena i propera amb Martí Villegas, que a més ens va permetre conèixer el seu art. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: La intel·ligència artificial és cada vegada més present en la nostra societat i el sector de la salut no se n'escapa. Segons una enquesta recent de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el ChatGPT és una eina molt present als centres d'atenció primària. Oi, Júlia Ramon? Bona tarda.
1: Així és, segons una enquesta feta recentment per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el ChatGPT és la principal eina d'intel·ligència artificial que utilitzen els professionals de l'atenció primària a Catalunya. Aquesta és una de les principals conclusions, però a continuació repassem aquesta enquesta fil per randa amb l'Antoni Xisó, el president. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Abans de fer saltar les alarmes, ens hem de preocupar perquè els nostres metges de família o pediatres, per exemple, utilitzin ChatGPT a la feina? En quin context s'utilitza?
2: No ens hem de preocupar, al contrari, serà una bona notícia si la utilitzen, perquè voldrà dir que voldran afinar més les seves decisions que han de ser compartides en les persones. Tothom utilitza la intel·ligència artificial. Qui digui que no la utilitza igual, resulta que no ens està dient del tot la veritat. És a dir, la ciutadania la utilitza, segurament a nivell amb eines gratuïtes, i els professionals també la utilitzem. I amb aquesta enquesta que hem fet des de la Canfic, la Canfic, també per aclarir-ho a l'audiència, és la societat científica més gran de Catalunya, plega a 5.000 metges de família, i aquesta revista, que és prou coneguda, de Lancet, va trobar valor afegit en l'enquesta que nosaltres vam tirar endavant i per això la va publicar, no? I realment la sorpresa va ser això, que ChatGPT és ara mateix l'eina més utilitzada, amb un 80% per tots aquells metges que van contestar a l'enquesta, a pesar de que tenim alguna eina d'intel·ligència artificial integrada dintre de la història clínica electrònica. I al final aquestes eines ens han d'ajudar per poder fer millor la nostra feina des d'una perspectiva clínica, ajudant-nos fins i tot a treure burocràcia que tenim dintre de la consulta fortament arrelada i que ens aniria bé, doncs, algun tipus d'eina. I la IA pot ser una eina precisament també de desburocratització, i la utilitzem també sobretot per aspectes que estan relacionats amb les cerques bibliogràfiques, en respondre preguntes, amb preguntes clíniques, per respondre a les necessitats de les persones, per poder redactar textos, informes, derivacions, preparar sessions acadèmiques i un llarg, etc. Vull dir que té moltíssima utilitat per a nosaltres.
1: Clar, però això és com tot, no? On està la fina línia entre utilitzar la IA per fer gestions més burocràtiques, per exemple, o ja influir o intercedir en diagnòstics, en resultats, en proves potser una mica més delicades o més complexes, no?
2: Bé, no ha d'intercedir, al contrari, ha de ser un element d'ajut, però hem de tenir unes premisses a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial. És a dir, la primera premissa és que quan la utilitzem hem de dir que la utilitzem. És a dir, jo definiria tres regles que podríem dir d'or en la utilització de la intel·ligència artificial. Primera és dir que la usem. Qui la utilitza o qui la utilitzi, que ho digui, que l'està utilitzant, perquè li serveix d'ajuda per arribar a un determinat diagnòstic o per interpretar una determinada prova. En segon lloc, totes aquelles respostes que la intel·ligència artificial ens dona, com que a vegades també es pot equivocar, nosaltres les hem de validar, i les validem amb coneixement. De fet, una de les dades sorprenents que ens ha sortit en l'enquesta és que pràcticament 2/3 dels que contesten i utilitzen la intel·ligència artificial són metges i metgesses de més de 50 anys. És a dir, metges i metgesses que tenen experiència en la professió i que, per tant, els resultats que els dona la intel·ligència artificial tenen un background, tenen una experiència, una motxilla de coneixement a sobre per validar, per verificar que allò que la intel·ligència artificial els hi ha donat com a resposta és no és només plausible, sinó que a més és real, no? Per tant, el primer lloc és transparència d'ús, el segon lloc és que nosaltres com a professionals validem aquell resultat, i en tercer lloc, la privacitat i la seguretat. Al final, la intel·ligència artificial no deixa de ser una caixa negra a la qual nosaltres hi podem abocar determinats procediments, proves, opinions, però sempre, absolutament sempre, la hem d'utilitzar en condicions de privacitat, sense abocar-hi dades personals que puguin identificar persones, per preservar precisament la seguretat de les històries clíniques. Llavors, insisteixo i repeteixo una altra vegada en la pregunta que em feia vostè. És a dir, utilitzar-la està bé que la utilitzem, però és una eina. És una eina més que ens ha de poder fer millors i d'alguna manera respondre millor a les necessitats sanitàries que tenen les persones.
1: Mm-hmm. Entrant una mica més en matèria, doncs, ChatGPT ha guanyat per golejada a qualsevol altra eina d'intel·ligència artificial. A què es deu això? O sigui, què explica, no?, que ChatGPT triomfi tant, amb tanta diferència?
2: Qui dispara primer, dispara primer. La dita no és aquesta, però ja ens entenem. I ChatGPT, tots més o menys ja comencem a saber que va ser creada per una empresa nord-americana que es deia OpenAI, i això va ser el novembre de l'any 2022. A partir d'aquell moment, novembre del 2022, i aviat farà 4 anys, és quan irromp amb força la intel·ligència artificial generativa, perquè alerta, intel·ligència artificial ja existia abans de la creació de ChatGPT, ja existia, però altres models d'intel·ligències artificials. Allò que és nou, a partir del novembre del 22 fins ara, allò que ens canvia i allò que ha aparegut a casa de tots i se'ns ha presentat i ha entrat per la porta i ha entrat per la finestra de casa de tots, que és la intel·ligència artificial, és el segon cognom que li posem, que és generativa. I és generativa perquè és capaç de crear contingut nou, contingut en forma d'imatges, contingut en forma de sons, de texta, de vídeos fins i tot, és a dir, és capaç, aquesta multimodalitat és el que fa que la intel·ligència artificial ens pugui donar respostes amb un format molt divers. No solament ens pot escriure un llibre, sinó que a més ens pot editar un vídeo, ens el pot crear de nou el vídeo, ens pot crear imatges de nou. Per què ha guanyat ChatGPT? Perquè va ser la primera, segurament per aquest fet, perquè va ser la primera i a partir d'aquí han anat apareixent noves eines diferents, algunes amb les seves especificitats, algunes que són millors per imatges, algunes que són millors per als vídeos, altres que són millors des d'una perspectiva científica o de revisió de literatura, i cada eina s'ha anat fent més específica per camps professionals diferents, sense menys tenir el fet de que hi ha eines com ChatGPT, que és una eina generalista, però que a més és molt potent, i que pel fet d'haver estat la primera, doncs segurament per això ha guanyat. També li he de dir una cosa, aquesta enquesta que ha estat publicada de Lancet, nosaltres la vam administrar al llarg de la primera quinzena de novembre, és a dir, ja fa uns quants mesos, no masses mesos, però fa uns quants mesos. Si aquesta enquesta l'haguéssim d'administrar avui, és possible que els resultats fossin diferents, perquè han anat apareixent moltes altres eines amb molt potencial. Per tant, jo diria que l'explicació és aquesta.
1: Mm-hmm. Un dels possibles motius seria també que és gratuïta. Potser hi ha certa reticència, no?, o hi ha una barrera a l'hora d'utilitzar eines que són de pagament, i aquesta és accessible a tothom.
2: Sempre ens costa molt pagar, per tot. No només per una eina d'intel·ligència artificial, sinó per qualsevol altra situació de la vida. És a dir, a la vida sempre ens ha costat a tots, i als que som llatins encara més, però sempre ens ha costat a tots pagar. Però el que sí que és veritat és que aquestes eines neixen inicialment free, és a dir, lliures, i per tant d'un accés absolutament universal, però aquestes eines també estan subjectes a les regles del consum i del mercat. Això significa que com més la utilitzes, doncs tu hi pots arribar a posar preu. Què és el que ha anat passant amb el temps? Amb el temps s'han anat creant noves versions molt més potents, molt més avançades, que donen resultats molt millors, molt més adaptats, a més, al que són les nostres preguntes, a les preguntes que li formulem a la intel·ligència artificial, i això, senzillament, el món de l'empresa ja ha posat preu, de manera que el que va néixer sent gratuït, doncs ara continua sent gratuït, perquè tenim moltíssimes eines que són gratuïtes, no solament ChatGPT, sinó moltes altres que en són de gratuïtes, i per contra en tenim altres que són de pagament, i el propi ChatGPT, que en aquest moment té 3 o hasta 4 models de pagament diferent, com també tenen moltes altres eines d'intel·ligència artificial.
1: Mm-hmm. I és cert que les de pagament són millors, o simplement aquesta diferència entre la gratuïtat i el pagament es deu a que et permeten fer operacions diferents?
2: No, això és cert, això és completament cert, i a pesar de que aquesta afirmació tan contundent no l'hem explicada en el nostre article de Lancet. Aquesta és una afirmació que faig en base a l'experiència que ara ja, doncs, alguns, com el meu cas, ja acumulem de gairebé 3 anys utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Efectivament, quan tu utilitzes una eina de pagament, es nota moltíssim la diferència perquè les respostes són millors, són més elaborades i a més, pots d'alguna manera formular moltes més preguntes de les que no formularies si utilitzes eines gratuïtes en les que ràpidament arribes a esgotar la capacitat d'allò que et pot respondre i que et pot produir.
1: I ja per anar acabant, posem una miqueta de pràctica, anem a posar exemples de tot el que hem dit. Ara mateix, per exemple, quines són les funcions més habituals que es fan amb IA en un centre d'atenció primària, per exemple?
2: Les que nosaltres hem detectat són la cerca, la síntesi de la literatura, de la literatura científica, en el sentit de que quan tenim un pacient al davant en el qual ens formulem determinades preguntes i volem respostes que estiguin centrades en allò que s'ha publicat, doncs fer cerca i síntesi de la literatura científica. Aquesta seria la primera tasca. La segona tasca és, sobretot per redactar textos, per editar-los, aspectes com ara escriure informes derivats de la pròpia història clínica o fer una derivació en la qual doncs, has d'explicar què és el que té el pacient. Hi hauria una tercera tasca també que és la preparació de sessions clíniques. Generalment, a molts centres d'atenció primària que tenen, acostumem en general, a tenir horaris pel matí de 8 a 3 al migdia i per la tarda de 2 a 8 de la tarda o del vespre, doncs de 2 a 3 hi ha una hora de solapament en la qual ens reunim tots els metges i acostumem a fer doncs, sessions de casos complexes o sessions de revisió bibliogràfiques. I aquesta preparació d'aquestes sessions d'actualització ens van molt bé per estar, per allò que se li demana a un metge, que és estar permanentment actualitzat, però la intel·ligència artificial ens ajuda a fer cerques molt més ràpides, molt més àgils i fins i tot hasta construir material bibliogràfic i diapositives. Suport administratiu també, o fins i tot el fet de redactar unes recomanacions amb la finalitat d'educar el pacient amb aquelles recomanacions i personalitzar-les, no? Doncs amb pacients que tinguin un problema de salut en el qual ens convingui que segueixin unes determinades pautes de conducta i, a més, personalitzar-les. Doncs això també ho podem fer a través d'eines d'intel·ligència artificial. I, per últim, i per acabar, segurament una de les que ara mateix estem analitzant com funcionarà és l'enregistrament de la conversa. És a dir, una situació que permetria al metge de família o la metgessa no haver ni tan sols de picar tecles del teclat de l'ordinador, sinó que la conversa entre el metge i el pacient, o el pacient i metge, pugui quedar enregistrada de forma convenient a la història clínica, òbviament amb el permís del pacient, de manera que això el que fa és incrementar la nostra atenció per la persona que estem escoltant i estar menys atents a la pantalla i al teclat, no? Totes aquestes eines, al final, el que han de millorar és la qualitat de l'atenció que nosaltres prestem i també ser més eficaços.
1: Doncs estarem pendents de com avancen aquestes noves utilitats, que segurament que arribaran de manera molt ràpida, i en tornarem a parlar. Antoni Sisó, moltes gràcies per haver-nos atès.
2: Molt bé, a vosaltres, a disposar.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Estem al mes d'abril i les temperatures han arribat a fregar els 30 graus en alguns llocs de la nostra geografia. Amb l'arribada de la calor també arriben els primers incendis. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Doncs, com dius, l'arribada de la calor és sinònim de l'arribada del foc. En els últims anys, amb aquest avançament, els incendis han deixat de ser una feina pràcticament exclusiva de l'estiu. I per parlar-ne del tema tenim amb nosaltres l'Oriol García, cap dels bombers voluntaris de Castellà del Vallès. Bona tarda, Oriol.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar d'incendis, potser avui, que fa un any d'aquella apagada, no?, generalitzada a Espanya, potser... Parlem una mica abans d'aquest tema, no?, de com us va anar, perquè això també per vosaltres va ser un caos, no?
2: Home, va ser un caos a l'hora de... Nosaltres estàvem ben coordinats, però a l'hora de tot el que és 112, tots els efectius, tota la xarxa mòbil i tot això, que moltes vegades t'arriben els avisos i et passen les direccions, anàvem... policia local, anàvem tots en fila quasi, carrer per carrer, per poder fer serveis. Va haver molta gent que es va quedar atrapada a ascensors, vull dir, això sí que es va patir. No som conscients de que se'n va la llum i, hòstia, ja no hi ha servei, no? Clar, ens va afectar de tal manera que no hi havia cobertura mòbil, la gent que estava atrapada dins els ascensors no podien trucar. Clar, tot el sistema, va caure tot el sistema i jo crec que vam aprendre alguna cosa, que s'ha de modernitzar moltes coses, no? A l'hora de funcionament, a l'hora de que infraestructures claus siguin autònomes, i jo crec que això ens va donar un cop de realitat i veure que faltava molta feina per fer.
1: De fet, va ser una descoordinació que vau coordinar, perquè al final...
2: Sí, sí, sí.
1: A la tornada aquesta al Paleolític, no?, de no tenir electricitat, vau poder, al final, no hi va haver aquí a Castellà, no hi va haver cap cas molt greu de res.
2: No, la sort que no. El que passa que altres municipis molt més grans, com Sabadell i d'això, sí que van tindre molt més volum de feina, sí.
1: I entrant ja en el tema dels incendis, quines són les principals causes dels incendis, sobretot forestals, que provoquem l'ésser humà, perquè al final...
2: Bueno, negligència segur. Voler fer barbacoes o voler fer alguna cosa al camp i no ser conscient de lo que estàs fent, pues és un perill. I a part, la massa forestal que arribem a tindre ara mateix als boscos, i com estan els boscos destressats de totes les ventades, de tot el que ha arribat a caure, que no s'ha arribat a retirar, i bueno, es nota que hi ha molta feina a fer de prevenció, i jo crec que la part més clau és poder gestionar el tema forestal, el tema biomassa, el que sigui, però tenim un problema bastant grossos a tota Catalunya amb el tema dels boscos, que no estan ben gestionats.
1: Perquè les pluges són molt bones, evidentment.
2: Són molt bones.
1: Les sequeres, per evitar incendis també, perquè que el terra estigui mullat sempre és sinònim, però clar, la pluja també fa créixer molt la vegetació.
2: Sí, el sotabosc i tot això és... Ara ja ens hi comencem a trobar que ha parat de cop, i ara comença a fer bastanta calor i s'està notant que s'està assecant tot, i clar, vulguis o no, ja els que ja som de l'ofici ja ens ho mirem d'una manera que...
1: Ja estem patint abans, sí, que la resta,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ja estem patint perquè, clar, vulguis o no, depèn si no cauen pluges fins després de setembre, pues clar, ja se'ns complica la història.
1: Perquè parlaves això de les temperatures, no?
2: Sí, les temperatures.
1: Han vingut abans, no?
2: Exacte.
1: I també això s'asseca tot abans, és tot més precipitat.
2: Clar, i ja s'asseca tot el sotabosc, s'assequen els arbres caiguts de les últimes ventades, i tot això no deixa ser combustible potent.
1: Perquè parlaves abans de la gestió dels boscos aquí a Catalunya. Què és el que s'hauria de fer? Perquè, clar, aquí, per exemple, aquí a Castellà, la massa forestal que tenim aquí és molt bèstia.
2: Jo crec que el problema que té molts municipis és que, per no dir el 90% o més, els terrenys o els boscos són pertanyen a algú, saps? Són privats. I clar, la gestió d'un municipi sobre un bosc privat, pues, vulguis o no, és difícil, perquè el propietari tampoc té recursos per netejar-lo, però, clar, d'alguna manera hauríem de poder gestionar-ho.
1: Clar, perquè això, parlem de que els boscos tenen un propietari,
2: sí,
1: i això ells ho hauríem de netejar, però clar, evidentment, si tens, no sé, 20 hectàrees de bosc, netejar això a un particular serà complicat.
2: No, és molt complicat, perquè el tema és que no els hi genera benefici. A lo millor són herències o tenen propietats, però que no... Realment, a lo millor els hi costa alguna cosa de gasto quan no hi guanyen res amb aquests boscos. Clar, ara mateix jo no sé ben bé com ho haurien de fer, però la gestió s'hauria de fer a través de cada municipi. A través de cada municipi mirar de gestionar o fer subvencions o fer el que sigui. Però, clar, sí que es fan franges, tinc constància i a més ho veig, de protecció a les urbanitzacions i tot això. Però, clar, a vegades no n'hi ha prou amb això, perquè a vegades la parcel·la del costat de la casa que tinc o que tingui alguna persona, pues, no està net. I això és un problema. Això és un foc que pots tindre i et pot acabar cremant alguna cosa teva o afectar la vivenda.
1: Perquè parlaves ara que en l'àmbit local, no?, s'hauria de fer alguna
2: cosa. Sí.
1: Al final es fa el que es pot, no?
2: Es fa.
1: Però quines mesures s'haurien de prendre en aquest aspecte a nivell local? Perquè, clar, si els propietaris no ho fan...
2: Bueno, a nivell local jo crec que tot el que sigui parcel·les privades que puguin netejar ells mateixos s'haurien de netejar. El que són hectàrees de bosc és molt difícil gestionar-ho i hauran de treure algun decret tipus Generalitat o dir alguna cosa de que s'hauran d'obligar a netejar, perquè tard o d'hora ens estem allargant el patiment, saps? Perquè al final tard o d'hora cremarà. Tots els boscos cremen.
1: Sí, sí, sí, evidentment. Malauradament és una mica així. Perquè més a nivell de l'àmbit familiar, quines mesures podem prendre? Si tens una casa, suposo que s'ha de netejar tot el jardí, no?
2: Això és una cosa importantíssima. Totes les persones que visquin a el que siguin urbanitzacions han de tindre molt clar que el seu perímetre de protecció és el seu recinte de la vivenda. I han de tindre molt, molt net el recinte, sota bosc, els arbres, tindre'ls lluny de la... si pot ser lluny de les cases, perquè tot això és que irradi el foc sobre la casa i això ens complica la feina. En cas d'atrapament, jo sempre, i des de fa molts anys que Bombers ho diu, hem de confinar. Tot el que sigui, quan hi ha un foc en una urbanització, el confinament és bàsic. Una casa feta de totxos i formigó i arrebossat i tot això t'ho aguanta. T'aguanta perfectament tancar-ho tot i aguantar el màxim possible dins de la vivenda fins que passi el foc. Si el perímetre i tot el que és la vivenda tens el pati net, això ens ajuda molt. Perquè, clar, imagina que tenim un foc i anem tots els equips d'emergències cap a apagar-los i ens creuem tota la gent que vol marxar de les urbanitzacions. Això ens complica la feina i pot haver atrapaments, i això és el que no volem. I fa temps que ja es diu, això de confinament, i que quan passi el foc, perquè avui en dia els focs són molt ràpids de passar, vull dir, passen molt ràpids i tenim temps després de mirar els danys materials que hi hagin, però una edificació no la tirarà, no la cremarà mai.
1: De fet, una altra mesura que en aquests últims anys hem estat veient és el tancament de camins, de l'espai de boscós, sobretot, més efectiu que això, al final.
2: Sí, sí, sí.
1: A tots ens agrada sortir, no? Però, clar, si és... Bueno,
2: és que...
1: Que qualsevol espurna, no?, pot provocar un incendi.
2: Sí, sí, sí. I esperem que no sigui complicat aquest estiu, però, bueno, si ens mirem ara mateix com està evolucionant, estem veient que s'està complicant la cosa. Si no cauen pluges... Tindrem un estiu complicat.
1: Perquè ara que parlem del bosc, quines indicacions s'haurien de seguir? Si un excursionista, una persona que està passejant pel bosc, veu, es troba amb un incendi? O una columna de fum? O...
2: Sobretot 112. Trucar 112, donar dades concretes d'on són, quin és el lloc i, si poden, ubicacions per poder el més ràpid possible arribar al lloc. Clar, si ens centren ben bé on és, nosaltres ja pels camins principals mirem d'arribar de seguida que podem, perquè tots ja anem coordinats, els camions i tots els vehicles coordinats amb GPS i el que és el Field Maps, que és un programa de mapes a escala tant de municipi com de bosc per poder arribar.
1: Perquè la pregunta del milió, ara que parles de coordinació, teniu els mitjans suficients per fer la vostra feina? Perquè, ostres, que fer una feina que us jugueu la vida directament.
2: Bueno, hi ha vegades que, bueno, ens costa tindre els efectius necessaris. Però sí que és veritat que a Castellà encara tenim un camió nou. Normalment tenim tres vehicles forestals, que són BRPs. Ara mateix en tenim dos, perquè un està espatllat, però el nou el tenim, i tenim un altre que, bueno, en principi podríem fer com a mínim dues sortides. De seguida arribaria a Sabadell, apoyo de qualsevol, i la veritat és que tenim Terrassa al costat també i altres parcs.
1: I la sort és que hi ha molts parcs, no? Sí. Ho vam poder veure aquí a l'últim incendi, sí, aquell, sí, a la Llera del Riu. I parlant d'això, no?, d'aquest incendi, per exemple, que vam poder estar nosaltres allà, la topografia, ostres, aquí deu ser una cosa una mica complicada, aquí a Castellà, no?, sobretot, sí, sí. I els voltants de Sabadell, Terrassa, tot això, no?, que hi ha molta muntanya, això és la topografia, les pendents, i el que deies, no?, la velocitat, sobretot, de propagació,
2: sí, sí, sí.
1: Això us deu complicar moltíssim la vida, més.
2: Home, ens complica bastant, i clar, els escarpats a vegades no són zones fàcils d'entrar, però bueno... es nota, i els focs vam tindre el d'un canyà a baix, al pont de Terrassa, cap a baix, cap a el que és la depuradora. Allà se'ns va complicar també perquè els horts tenen, clar, barraques i tenen,
1: sí, sí,
2: tenen camping gas.
1: Vam poder veure que hi havia camping gas allà, que a mi em va sobtar moltíssim, perquè dius, ostres...
2: Sí, era un foc forestal, però al final quasi ens teníem de vigilar aviam què petava. Però bueno, després aquí cap a la carretera de Sant Llorenç, també l'altre foc que vam tindre se'ns va complicar, va estar a punt de saltar el que és la carretera, però bueno, vam arribar prou ràpids i amb, conjuntament amb Sabadell, que vam poder controlar-ho.
1: Quin consell donaríem a la gent que s'està escoltant per no provocar incendis? Incendis moltes vegades fortuïts, després ja està l'altre tema, i els piròmans els que són provocats, però quins consells podríem donar a la nostra audiència?
2: Home, tot el que sigui a menys de 500 metres de bosc, res de fer foc. I si ho has de fer, has de tindre permís, o ha d'haver algú allà per poder-hi estar en cas d'emergència. Ara és complicat, ara és complicat. Ens estem avançant a dir, hòstia, vigilem amb qualsevol cosa que es faci, però, clar, no deixa de ser el més correcte, de dir, hòstia, vigilem aviam què fem al bosc.

0: allà.
1: Mm-hmm. Al final és una mica tenir sentit comú, no?
0: Sí, sí, sí. Està claríssim que sí.
1: Doncs Oriol García, cap dels bombers voluntaris de Castellà, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Connectats i donar-nos aquests consells i explicar-nos com està el tema, perquè al final és un tema que és el medi natural i això necessitaré a tothom.
0: Oh, i tant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: A Badalona, el flamenc és present en moltes llars. En alguna d'aquestes, en Manuel Fernández en va créixer des de ben petit escoltant aquesta música. La seva passió pel flamenc l'ha portat a cantar arreu d'Espanya i a publicar diversos discos. En Manuel, però, també és molt conegut a la seva ciutat per una causa solidària. Per parlar de tot això, avui el tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda, Carme. Estic amb el Manuel Fernández, cantaor flamenc. Què tal, Manuel? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal?

0: Manuel Fernández, jo t'escric com a cantaor, però com ens has dit tu, podries ser una persona que no ha parat d'aprendre en tota la seva vida. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
1: A ti sempre, moltíssimes gràcies per contar conmigo, gràcies.

0: És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

Res no és mesquí, ni que por és isarda, ni és fosca l'aventura.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Mata de Pera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del blog En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat, i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el Salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del Salt. I per fer-ho abordarem el Salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Olletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i ara hi vas fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el Salt a certa distància, fins a arribar al mateix Salt. Un cop ets al Salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web en Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. I és una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser calma el temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del Parc Natural de la Zona Volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és, si algú vol fer un viatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.
2: Sendes.
0: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona
3: Maria,
0: tarda.
3: Déu us guard, com anem?
0: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
3: Un embargussament.
0: No. Sí, eh? I és que avui anem amb allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi, de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
3: Sí.
0: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
3: Continuarem parlant de rere països, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
0: Uh-huh.
3: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al Coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Mont Magastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
0: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
3: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10 i mig de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI, amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la Constitució del Comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la fe que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ouvens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista tots aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral, d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del tumult que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
0: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
3: 14 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps?
3: Jo hi posaria, per anar tranquil, unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No ens n'aniríem més enllà d'1 i mig sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
0: I acabem amb les referències. Wikiloc.
3: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
0: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat, amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
3: A reveure.
2: Sendes.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme. Rere seu, una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora. Un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar i que, a més, podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere com un element més de la muntanya i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge en vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu que us vendran allà doncs, per fer doncs, un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixin mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef, i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula, i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasseria més petita, però que també val la pena, si esteu per allà, a visitar-la. És zona de cerveses, i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són d'abadia, però a més només fabricades per gent de l'església.
0: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Us convidem un dia més a compartir amb nosaltres aquest espai de ràdio pensat per a la reflexió, la pausa i, sobretot, per a la descoberta de noves perspectives.
1: En un món que sovint va massa de pressa, aquí ens agrada baixar el ritme per fixar-nos en aquelles idees i projectes que ens fan créixer i que ens ajuden a entendre millor l'entorn que ens envolta.
0: Avui explorarem camins que ens porten cap al benestar, la creativitat i el creixement personal a través de veus expertes, testimonis inspiradors i una selecció musical per connectar amb el millor que tenim.
1: Us acompanyarem amb molta il·lusió per encomanar-vos ganes de fer, ganes de viure i ganes d'inspirar-nos.

0: Doncs avui a l'Inspira hem decidit que volem creuar l'Atlàntic, almenys amb la veu, per rebre la Denise. Ella és una autora xilena i una de les veus més actives en la mentoria per a dones en el món de la intel·ligència artificial. Com que està a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, estem provant de connectar amb ella. Hi ha doncs un canvi d'horari, tenim el tema de la videotrucada i estem intentant doncs connectar-nos, a veure si ens veiem, si ens sentim, que això de la tecnologia doncs ja sabem com és. A veure si Denis, a veure si l'escoltem. Si ens escolta. Provant un moment.
1: Carmen, creua l'Atlàntic.
0: Quina paciència, que tinc moltes ganes de conèixer-la.
1: Creua l'Atlàntic.
0: Denise Goldfarb, per favor.
1: Són 8 hores de diferència, eh?
0: Sí.
1: Que...
0: Déu-n'hi-do. I la Denise va estar aquí pel Mobile World Congress, és Denise Goldfarb, que tu que vas d'esdeveniment amb esdeveniment, vas estar l'altre dia a un esdeveniment de la Vanessa
1: Després
0: Garduño.
1: Després t'ho explicaré, perquè tenim aquí a la Denise ja,
0: ai,
1: tota preparada.
0: Bé. Denise Goldfarb, ara sí. Hola, buenas tardes.
2: Hola.
0: Ahora sí, te escuchamos.
1: Bienvenida. Aquí es buenas tardes. Aquí es buenas tardes. ¿En Chile es buenos días?
2: Buenas tardes.
1: También.
2: Bueno, son las 12:10, sí.
1: Muy bien.
2: Sí, hola.
0: Denise, bienvenida a Radio Rubí. Estábamos aquí comentando pues que hace unas semanas estuviste para el Mobile World Congress, que no pudimos tenerte con nosotras, pero hoy por fin sí. Tenemos muchas ganas de hablar de todos los proyectos que llevas y sobre todo del mundo de la mujer dentro de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Se dice que la IA es el futuro realmente, pero también el presente, ya lo tenemos aquí. Tú trabajas para que ese futuro no deje a las mujeres atrás. ¿Por qué es tan crítico que las mujeres no solo usen la IA, sino que también lideren su creación? Denise.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
2: Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
1: Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
2: Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
1: Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
2: French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en successos, una última hora. Els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs actual, la xifra ja supera la de tot l'any passat. Precisament avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens amplia aquesta informació Carme De Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més, és més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com lidiar ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o en un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem a la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint també amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos. Demanar ajuda a aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions d'aquesta unitat de suport són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
0: I seguim parlant, en aquest cas, en matèria educativa, i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hort s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de Vandellòs. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
3: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hort de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
7: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
3: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de l'organització Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió. I en aquest cas els està portant cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a l'expedició ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir, doncs, el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukashek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa social X que Abukashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Ávila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detecció dels dos activistes és il·legal.
0: I obrim el bloc de successos ampliant-vos la informació d'aquesta última hora que ens arribava des d'Esplugues de Llobregat, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 d'aquest matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Allà mateix s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I seguim en aquesta plana, ja que un motorista ha mort avui al migdia, al matí, disculpin, en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona.
2: Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com està anant precisament l'ocupació.
2: Ahir, dia 1 de maig, es va tancar la temporada a l'estació d'esquí de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir un total de 157 dies. Tot un rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
8: Esquiar amb banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
9: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
8: A la platja, justament, han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
10: És segona residència, sobretot, i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estaran un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
8: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
11: Nosaltres estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
8: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I anem fins a Tarragona, on seguim repassant aquesta ocupació i on els hotelers de la zona allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
2: Els visitants tenen un perfil similar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
13: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits també, no?
12: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament per facilitar l'accés per la temporada de l'estiu.
2: A més, concretament a Cubelles es suma a la llista de municipis on han instal·lat una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona més detalls que era l'Àries.
14: tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les sis previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
15: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
14: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
16: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
14: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre les conseqüències d'aquest mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls des d'Olot Televisió.
17: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
18: A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
17: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: I obrim bloc cultural amb la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebra durant aquest cap de setmana amb actes i tastos des del divendres 1 de maig fins a aquest diumenge. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. Com estan en aquesta segona jornada de la Fira?
19: Bon dia, doncs aquest segon dia de la 31a edició de la Fira del Vi i Mercat de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat continua funcionant i el públic ha continuat venint a la fira. Des d'ahir fins diumenge es poden tastar prop de 130 referències d'una setantena de cellers de la Déu Montsant, la denominació d'origen qualificada Priorat al cor de Falset, però també en diferents cellers de la comarca. Tot i el cel ennuvolat i el risc de pluja, els visitants han omplert i omplen, com us dèiem, aquest matí el recinte firal. Des de l'organització esperen superar els 35.000 visitants durant els 3 dies de la fira.
0: Doncs esperem que acabeu de gaudir una molt bona fira i, sobretot, que us doni treva aquesta possible pluja. I parlem de Ginestar, que ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent.
2: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc Més Ginesta, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I seguim anant al mateix festival, en el festival Estrenes, ja que avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts.
2: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té ja totes les entrades exaurides.
0: I ens anem fins a Penelles, a la Noguera, ja que la creativitat arriba un any més a aquest municipi en una nova edició del Gargar Festival de Murals i d'Art Rural.
2: El certamen de referència d'art mural contemporani reuneix fins aquest diumenge 10 artistes nacionals i internacionals per transformar els carrers en un espai de cultura i denúncia social amb projectes artístics que destaquen per la seva diversitat de llenguatges. Així, professionals de l'art mural han plasmat la importància de la figura femenina al camp i l'entorn rural, així com la necessitat de tenir cura del medi ambient i els animals.
0: Són les 2:20, moment de conèixer l'actualitat esportiva del nostre país.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
2: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Els blancs, com diem, s'enfronten a un Espanyol molt necessitat de guanyar i que comença a fer números per a no complicar-se molt la permanència.
0: Qui s'ha complicat la vida és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
2: Els gironins van perdre 3 punts vitals per la lluita per la permanència. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives. Queda restant encara el que passi a la resta de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa guanya per la mínima a casa de l'Alcorcón. Els escapulats segueixen amb opcions a disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir l'objectiu de disputar-se pujar a segona divisió. I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posicions de descens, és el Nàstic de Tarragona.
2: Jugar avui contra el ja descendit Sevilla B a partir d'un 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reuen aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
21: Y el partido de Marbella también, en teoría, debería de haber estado ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
20: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
2: I demà, 6:45, serà el torn del Sabadell, que haurà de defensar el liderat al camp del Múrcia.
0: En futbol femení, a la Lliga F, avui ha jugat el Badalona Women, que ha rebut a l'Atlètic Club de Palamós. Tenim en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García. Bon dia, com ha anat aquest partit?
22: Bon dia, doncs males notícies pel Badalona Women, que perd el seu tercer partit consecutiu. Ho va fer fa 2 setmanes contra el Barça, la passada contra l'Atlètic de Madrid i aquesta ha caigut també contra l'Atlètic de Bilbao. En un moment que deia Marbella Estela per via del partit que seria clau perquè l'equip, tot i ja tenir la salvació a la butxaca, volia quedar per sobre de les basques, no ha estat possible perquè l'Atlètic Club ha estat molt superior, sobretot a través d'una pressió que no ha permès fins als últims 10 minuts de partit, on el Badalona Women sí que s'ha volcat en atac, passar aquesta pressió i, per tant, poder construir jugades d'atac. Per tant, el partit ha quedat 0-1, amb un gol solitari d'Anne Azcona, que al minut 35 s'ha avançat al marcador i a partir d'aquí no ha estat capaç el Badalona Women de reaccionar. Tot i així, als instants finals, ha tingut una ocasió claríssima Estefania Benini, que ha salvat la defensa de l'Atlètic de Bilbao a la línia de gol. Per tant, des de que s'han salvat les jugadores, han baixat una mica les prestacions. Els últims partits no ha sortit les coses com pretenia Marbella C. En queden 3 per endavant per intentar arreglar-ho i acabar la Lliga amb millors sensacions. La setmana vinent, derbi català contra l'Espanyol, d'aquí a 2 setmanes el Real Madrid i l'última jornada per tancar la Lliga contra el Levante.
0: Doncs moltes gràcies, John, per aquesta crònica. I repassem la resta de resultats de la jornada.
2: I és que ahir va ser el torn també de l'Espanyol, que va perdre contra la Lama per 3-1. Dimecres el Barça juga al Johan Cruyff contra el Llevant, però abans recordem que les de Pere Romeu tenen una cita al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en les semifinals de la Champions, que es juguen demà a 4:45.
0: I recuperem que demà a 12:45 del migdia, partides en majúscules a la Tercera Federació. Badalona, l'Hospitalet, un partit per a la segona plaça. Els badalonins són segons i els riberencs quarts i només els separen 3 punts. I avui a les 4 de la tarda el Martinenc està al capdamunt de la Lliga Elite, rep el Sabadell B.
2: Aquest duel d'històrics el podreu seguir com sempre en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I a la Lliga CB aquesta tarda la penya s'enfronta a les 6 de la tarda a l'Unicaja de Màlaga, al Palau Olímpic, amb la baixa d'Anté Tòmic. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
4: El darrer entrenament del Joventut va servir sobretot de reflexió per intentar corregir errors. Guillem Vives, però, ha portat calma i ha destacat que l'equip no es deixarà anar i que no poden mostrar la imatge que van oferir contra el Breogán. Vives no ha pogut justificar el moment de l'equip a la baixa de Tomic, peça fonamental del Joventut. Sense Tomic, la penya ha perdut 5 dels últims 7 partits. I tot i que té clar el paper que té dins la plantilla, diu que no pot ser excusa.
5: Tu què preferiries, jugar amb l'Ante o sense? Doncs no és només pel que aporta visual, sinó també el que no es veu, i no crec que hi hagi ningú a la Lliga CB, que malgrat els 39 anys de l'Ante, que no vulgui l'Ante Tomic en el seu equip. Llavors, que no podem posar excuses perquè no hi és l'Ante, no ens les posem.
4: Simon Birgander continua el seu procés de recuperació i tot i que ja va jugar Lugo, encara no s'està entrenant amb normalitat amb la resta d'equip. Dissabte sí que jugarà contra l'Unicaja.
2: Dos equips catalans que també juguen avui, el Bàsquet Girona i el Jaió Pos Lleida, que s'enfronten al Saragossa i al San Pablo Burgos, respectivament.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
24: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
25: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
24: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
25: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
24: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
25: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
26: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera pensada Nauma, que vol dir suavitat. La dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491-3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
27: L'enjoc és
28: futbol,
27: bàsquet,
28: hoquei,
27: handbol,
28: waterpolo,
27: tenis taula,
28: rugbi,
27: voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
28: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
29: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia. Són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 registrats durant tot el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg. I des del sector turístic valoren positivament com estan anant, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament, doncs, anem a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat, amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat.
2: Cap a les 11, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Els Mossos investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
0: I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. Els blaugranes seran campions si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid punxa demà al camp de l'Espanyol. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs, la xifra ja supera la de tot l'any passat, precisament. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens n'amplia tota la informació Carme de Fez.
4: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez-Leston és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
5: L'assetjament escolar està més, és més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any. És a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com lidiar ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
4: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
5: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen, és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa, o deixem a la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig falta respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
4: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.

0: de l'Infant, on l'Escola Valdelors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
1: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir el riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de Vandellòs. Des de Ràdio L'Hospitalet, Maria Ribas.
2: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Valdelors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
3: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
2: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de la flotilla Global Summit, ja que l'organització Open Arms ha hagut de rescatar 12 activistes que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els està portant cap a l'illa de Creta.
1: L'organització, que donava suport logístic i sanitari, ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: I en paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukashek i Tiago Avila ja han arribat a Israel i que seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
1: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa X que Abukashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Avila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui dissabte un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons han informat el mateix cos de la policia catalana que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima.
1: Cap a les 11 del matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I també un motorista ha mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la V5301, al Brull, a Osona.
1: Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I ens anem fins a Lleida, on la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon, durant la festa major de la Universitat de Lleida.
1: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i després d'identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren com està anant precisament aquestes vacances.
1: Ahir, 1 de maig, es va tancar la temporada d'esquí a l'estació de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir fins a 557 dies. Un autèntic rècord, ens ho explica Norma Lebrero.

0: esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
1: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, bon estiu a tothom.
0: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
2: És segona residència, sobretot, i Francesc per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
0: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
3: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
0: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
4: I seguim repassant l'ocupació a Tarragona, on els hotelers allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
5: Els visitants tenen un perfil familiar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
6: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
7: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits també, no?
6: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
4: I com us dèiem, un dels principals destins d'aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament, per facilitar l'accés per a la temporada de l'estiu.
5: A més, concretament, el municipi de Cubelles es suma a la llista d'aquests on s'han instal·lat on s'instal·la una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona tots els detalls que era l'Àries.
8: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en 2 setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
9: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
8: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb 3 taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
10: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
8: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella s'assuma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
4: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre conseqüències del mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
5: una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls els companys d'Olot Televisió.
11: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
12: A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
11: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
4: Les escoles agràries obren les seves portes per donar a conèixer els diferents estudis en formació agroalimentària de cara al curs vinent.
5: A pocs dies perquè comencin les preinscripcions, els 15 centres públics que hi ha repartits pel territori conviden a visitar les seves instal·lacions en jornades programades i amb cita prèvia. En total s'oferiran 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions es poden fer del 26 de maig a l'1 de juny. Ens amplia la informació Sònia Kerr.
13: L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ofereix el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal i també el grau mitjà en producció agropecuària. Actualment hi ha 74 alumnes inscrits i així és com valoren la seva experiència alguns d'ells.
14: Quan vaig acabar l'ESO vaig veure que me volia quedar a casa, que tinc una granja intensiva de vedells i llavors vaig investigar a veure quines opcions hi havia i vaig decidir per aquí a Vallfogona de Balaguer. He vist que hi ha més diversificació del que em pensava. També tenim hivernacle, també inseminem.
15: En aquesta escola tenim totes les espècies, pràcticament cavalls, porcs, conills, i et donen l'opció doncs, de tocar una mica tot el sector.
13: L'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners ofereix l'únic grau mitjà forestal de les comarques gironines. També disposa d'una àmplia oferta de formació contínua en arboricultura, per exemple, o motosserra per a jardiners. Tots dos previstos per aquest mes de maig, igual que la jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 9. Anna Ferrer és una del centenar d'alumnes inscrits ara mateix en aquesta escola agrària.
16: A grans trets es fa una mica tot el que té a veure amb el bosc i el forestal. Fem bízums, que són exàmens d'identificació, i bueno, entendre també com funciona la natura i com podem ajudar-la nosaltres a ser el que és, sense entorpir-la.
13: En total, a Catalunya, les escoles agràries oferiran el curs vinent 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions seran del 26 de maig a l'1 de juny.
4: I no sortim del sector agroalimentari, en aquest cas anem amb la pesca, ja que la flota d'arrossegament de Palamós va pescar l'any passat un 28% menys de gamba vermella a causa de la quota restrictiva que imposa la Unió Europea.
5: Malgrat tot, els pescadors palamosins van poder mantenir el nivell de facturació perquè el producte es va vendre a més bon preu. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: Això és perquè el preu mitjà de la gamba de Palamós durant l'any passat va superar els 47 euros per quilo, el més alt dels últims 12 anys, i més de 5,5 euros per quilo més alt que el que es va pagar el 2024. Miquel Mir, patró major de la confraria de pescadors de Palamós, parla del pes de la gamba vermella en el negoci de l'arrossegament al municipi.
18: Això és vital per la confraria de Palamós, és vital. Cada port té les seves característiques. Aquí a Palamós, per sort, perquè tenim aquest producte que ens suposa molts d'ingressos, que si te limiten als quilos de gamba, doncs t'estan limitant la teva font de vida.
17: Els pescadors de Palamós van capturar l'any passat 68 tones i mitja de gamba, que van suposar un ingrés de 3.200.000 euros. La gamba vermella suposa prop del 40% de la facturació total de l'any de la confraria palamosina.
4: I obrim bloc cultural amb Ginestà, que ha engegat nova gira ahir divendres al marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent.
5: A Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc més ginestà, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts, com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
4: I avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts en el marc del mateix festival Estrenes.
5: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té totes les entrades exaurides.
4: Són les 2:51 minuts, moment per conèixer la crònica en esports del nostre país.
19: Notícies en xarxa. Esports.
4: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
5: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix la victòria al camp de l'Espanyol. Recordem que els blanquiblaus estan molt necessitats de guanyar i ja comencen a fer números per no complicar-se massa la permanència.
4: Qui es va complicar la vida ahir és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
5: Els gironins van perdre 3 punts vitals en la lluita per la salvació. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives i a falta, a més, de saber el que passa a la resta de partits de la jornada.
4: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa va guanyar per la mínima a casa de l'Alcorcón.
5: Els escapulats segueixen amb opcions de disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir aquest objectiu.
4: I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posició de descens, és el Nàstic de Tarragona.
5: Juga avui contra el ja descendit Sevilla B a 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada de la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
21: Y el partido de Marbella también, en teoría, debería de haber estado ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
20: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
5: I demà el Sabadell tancarà la jornada defensant el liderat i en aquest cas la posició d'ascens directe davant del Múrcia.
4: I anem a la Lliga ACB, on a 6:45 començarà el bàsquet Girona-Saragossa, un duel entre 11è i 14è. Ens porta la prèvia del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
22: El bàsquet Girona rep avui a la jornada 29 de la Lliga el Casademont-Saragossa amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives i mantenir-se en la lluita per la desena posició que li podria permetre jugar a Europa la temporada que ve. Per la seva part, els aragonesos sumen 2 victòries seguides i voldran una tercera per mantenir distàncies respecte a la zona de descens. Ara bé, no comptaran amb una de les seves estrelles, el base Trybel Haynes, lesionat de la mà esquerra des del mes de febrer, ni amb l'atlètic escorta DJ Stephens. Tot i així, els homes de Moncho Fernández hauran de vigilar amb el potencial ofensiu del seu rival, sobretot amb la dupla que formen Santi Justa, quart màxim anotador de la Lliga, i Devin Robinson, a més de l'experiència del pivot montenegrí Bojan Dublevic. Per part gironina, segueixen de baixa Fjellerup, Maric i Juan Fernández, però debutarà Fontejau el pivot canadenc James Carney, que ja va fer un bon debut la setmana passada a les Illes Canàries. A l'anada, victòria del bàsquet Girona. Veurem si avui, a partir de 6:45, torna a repetir-se.
5: A 6:45 jugarà el bàsquet Girona i mitja hora abans començarà el partit de la Penya, que s'enfronta a l'Unicaja de Màlaga al Palau Olímpic amb la baixa important d'Ante Tomic. A les 9 de la nit serà el torn del Jaiobos Lleida, que s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos, i el Baxi Manresa i el Barça jugaran els seus compromisos en la jornada de demà diumenge.
4: I anem al bàsquet femení, on l'Espart Girona empata contra el Leganés i haurà de guanyar a Fontejau.
5: Les gironines van visitar la pista madrilenya amb les baixes de l'MVP Mariam Koulibaly per lesió, així com les de Laura Quevedo i Marta Canella, i van sortir d'aquest maig amb un insòlit empat com, i ja que no hi va haver pròrroga perquè l'eliminatòria de quarts de final és d'anada i tornada i es dona per bo aquest resultat i tot s'haurà de decidir demà a Fontajau.
4: I seguim en bàsquet, en aquest cas a la tercera, on el Pujol Mollerussa, després d'aconseguir la primera posició del grup, amb 23 victòries en 26 jornades, avui disputa l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Club Prat.
5: Aquest partit el podreu seguir a partir de les 6:10 en directe a través de la xarxa Més.
4: Ja en un últim apunt de patinatge artístic, el grup Show Gran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera. El grup competirà durant tot aquest pont a Itàlia. Fins aquí les notícies en xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: tries? Visita jotrio.cat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.

Avui m'agradaria compartir una idea molt simple, però que, si la deixem entrar, pot canviar profundament la manera com vivim. No trobeu estrany i gairebé miraculós el present? Si ho mirem bé, no hi ha cap altre lloc on anar que el present. Sempre és ara. Sempre és aquí. No obstant, passem gran part del dia pensant en el que vindrà després, en el que farem més tard, en el que farem demà, la setmana vinent, com si aquest després fos més important que aquest instant. Però hi ha una cosa curiosa. Aquest després mai arriba tal com l'imaginem, i quan arriba ja no és després, ja és ara. De fet, ningú ha viscut mai cap altre moment que no sigui aquest. Mai. Ni tu, ni jo, ni ningú. I tot i així, vivim com si el moment següent fos més important, com si la vida comencés una mica més endavant. Recordo una vegada un taller que vam fer amb l'amic Daniel Gavarró. Teníem un grup d'unes 30 persones i la dinàmica només la coneixíem el Daniel i jo i estava pactada. I en un moment donat els dèiem, ara farem una dinàmica molt interessant. I dèiem, el que passa és que ens falta un bafle per fer-la. Llavors jo m'aixecava, anava a buscar el bafle, estava 2 o 3 minuts per anar a buscar el bafle, mentrestant la gent s'estava esperant allà, amb el Daniel allà, i tornava cap de 2 o 3 minutets. Cap de 2 o 3 minutets, quan ja teníem el bafle, i, ostres, ara ens falta el cable que m'he descuidat, tornava a marxar, i tornava cap de 2 o 3 minutets més amb el cable. Llavors dèiem, ostres, ara no arriba, falta una llarguis, a buscar. Total, que la dinàmica no estava a punt de començar fins al cap de 15 minuts, i la gent ja estava impacientant-se. I quan ja semblava que ho teníem tot a punt per començar, simplement dèiem, la dinàmica ja s'acaba d'acabar. La dinàmica era tot això d'aquí. Evidentment, era plantejar aquesta qüestió. La pregunta que vam plantejar després del grup era quan comença la vida? Estaven esperant que passés alguna cosa extraordinària, una dinàmica que fos molt xula, i no arribava mai. I mentre estaven esperant aquesta dinàmica, s'estaven perdent el més important, la vida que estava passant en aquell moment. És com quan prenem un cafè, però en realitat no hi som. Estem pensant en la següent tasca, en el correu que hem de contestar, en tot el que tenim pendent, i aquell cafè simplement passa, no el vivim. O quan estem amb algú a qui estimem, però una part de nosaltres ja és en una altra banda, i aquell moment, que era únic i preciós, no torna. I no torna no perquè el temps passi, sinó perquè no hi érem del tot. El present és l'únic que realment tenim, si és que tenim alguna cosa, clar. No com una idea, sinó com una experiència viva. I potser el veritable canvi no és fer res diferent, sinó adonar-nos d'això una vegada i una altra. Que no hi ha cap allà. Que no hi ha cap després. Que la vida sempre està passant aquí. Ara.

0: doncs, mantenir l'esquena el més recta possible, eh? Però a la vegada relaxada, eh? Que no estiguem tensos. Val? Doncs som-hi. Tanquem els ulls, inspirem pel nas profundament, retenim 2 o 3 segons aquest aire, prenem consciència del do rebut i lentament, molt lentament, el deixem anar. Molt lentament, molt lentament, fins que quedem buits, aguantem aquí un parell de segons, deixem espai per tornar a rebre aquest alè de vida, tornem a inspirar pel nas. A poc, retenim l'aire 2 o 3 segons, prenem consciència del do i deixem anar suaument, molt a poc, l'aire pel nas. Deixem anar profundament fins que quedem altra vegada buits. Retenim i ens preparem per rebre el do. Tornem a respirar. Inhalem profundament. Retenim. Prenem consciència del do rebut i l'entreguem. Deixem-ne l'aire a poc. Retenim. I ara, quan inspirem, ens podem dir tranquil·litat. Retenim. I quan deixem-ne l'aire, somriem. Retenim un parell de segons. Tornem a inspirar i ens diem moment present. Aguantem l'aire un parell de segons i quan deixem-ne l'aire ens diem instant meravellós.
1: Muchísimas gracias, Jordan, por este momento de respirar de forma consciente. Y aquí podríamos hacernos una pregunta muy simple. ¿Cuál era nuestro estado interior abans de hacer esta práctica de respiración?
0: Sí.
1: Y ahora, después de haberla practicado de la forma en que lo has fet, ¿no? Y cómo nos ayuda, ¿cuál es mi estado interior del 1 al 5? Siendo el 1, pues, no ha cambiado, y el 5, que hemos cambiado nuestra mirada, nuestro estado interior, y que estamos muy mejor, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y es una pregunta muy simple que nos podemos hacer para ver la fuerza y el poder que tienen el respirar de forma consciente y sobre todo con estos 4 tiempos de la respiración que tiene mucha fuerza.
0: Sí, sí. És per això, no, Mireia, que quan tu abans has dit que era mestre de vida, jo penso que aquests 4 temps de la respiració com que els hauríem d'aplicar amb tot, no? Aquest deixar espai perquè vinguin les coses, prendre en consciència del do rebut i després no quedar-nos, no? Si ens quedem això que ens dona vida, ens morim. només ho hem d'entregar perquè continuï fluint tot, no? I jo, bueno, des de ja fa molts anys, no?, que també del Thich Nhat Hanh vaig aprendre aquesta petita meditació, no?, de que a vegades quan veig que no estic connectat o que no estic en el present, doncs em dic, inspiro i em dic tranquil·litat, Jordan, tranquil·litat. I quan deixo anar l'aire, somric, no? Somriure. Llavors torno a inspirar, moment present, i miro on sóc, què estic fent. I quan deixo anar l'aire em dic a mi mateix, és instant meravellós, no? Tot allò que vivim amb consciència pot esdevenir un instant meravellós. I això és meditar, també, eh? I això és meditar.
1: És una meditació activa. Y fijaos, ¿no?, cómo a veces las cosas más simples, más sencillas, como respirar conscientemente o estar un estona en la naturaleza, pues son las cosas que más nos pacifican, nos aquietan y nos conectan con la vida. Y nosotros sentimos esta necesidad, esta importancia, ¿no?, de poder simplificar nuestras vidas, nuestra vida cotidiana, y de esta manera pues poder celebrar y disfrutar la vida que ya se nos regala en cada instante, aquí y ahora.
0: Doncs molt bé, doncs esperem que el que us hem compartit avui, no?,

0: la natura i la respiració, doncs us inspiri, eh? Us inspiri en la vostra pròpia vida i us enviem una forta abraçada des del Pirineu.
1: Ubuntu!
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Clàudia, gràcies, Jordan, Mireia, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, el bo que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fuons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon tal? Dia a tothom, bé.
0: A veure, molt què bé. Portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta,
0: molt
1: dels
0: bé.
1: Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa molt, bolognesa, la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va.
1: Sí? Doncs, tipa sí. Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, vale.
1: Clar, perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya... Jo me
0: Vinga,
1: la menjo
0: doncs,
1: perfectament.
0: Vinga, doncs anem a veure els ingredients, doncs, Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya hi posarem la pasta de la lasanya i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Amb un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res. Eh?
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí.
0: És no que la vedella a vegades queda una mica forta.
1: Una mica reixut,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir...
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors, una ceba, per allà, una mica grossa, de 300 grams, ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Com tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomaca d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè... Tu,
0: he ronçat el nas,
1: tu ja
0: eh?
1: Ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé, per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu però un pols, eh? Ni mitja cullerada... Vale. De postres
0: perquè es nota molt de seguida,
1: una
0: eh?
1: Mica de canyella i queda molt bo. Llavors aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat com és natural, oli, sal i pebre. I per la beixamel un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, 4 cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig, que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta carn i faig la beixamel d'això.
0: I
1: esclar, té el gust de la ceba. Per això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan...
0: Hi posa ceba, sí.
1: Hi fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre li posava de ceba.
1: Jo no, perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí hi ha la ceba, hi ha la tomaca, i poses un parell o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb això.
0: Molt bé,
1: i un pessic de nou noscada. Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllador del petit i la ratllo una mica.
0: Molt poca, també, no?
1: Molt poca, eh? I, bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'una en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Val.
1: Perquè
0: Clar,
1: queda molt recremada.
0: També deia això de l'ova de llei, perquè esclar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que ja agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo, sí. Jo m'agrada tallat petit, eh? Tallat va, petit. Va. I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta. Mm. La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si ja no queda la carn tan recremada
1: no,
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo.
1: Jo amb els macarrons i tot ho faig així.
0: Val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs, la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla ho va aixafant, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Ah.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no, no la tapi ni res.
1: Aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi
0: sí,
1: ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant i llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la vas aixafant, i llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: I els omplim. La pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Eh? Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn a què hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res, i llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn
1: repetir, i si te'n sobra d'aquesta carn, guarda-la.
0: La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema. Val. I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja em faig un quilo,
0: ah,
1: i penso
0: bé.
1: Així, aquest quart de quilo, si me'n sobra, ja la tindré per un altre dia. Perquè la bolognesa és bona, bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir, i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat. I el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Vale. Jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt
1: sí.
0: O no?
1: Bueno, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo, mentre ja tinc això, li poso i uns 20 o 22 minuts, a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí.
0: Perquè jo últimament he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn.
1: Que n'hi havia massa. Has temereja tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí.
0: Veritat, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc en un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no.
0: O no? Ho fas en
1: no.
0: La deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera i si és un dia d'aquells de pressa la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però bueno.
1: Com que la tens en un tàper tapat i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment, la poses a la paella i també hi tires una mica darrere de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com ja
1: birranci,
0: la llet aquesta com, i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un sí. Bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca, en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa.
0: Amorosa.
1: Sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients.
1: Doncs...
0: De lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Val. Molt bé, vinga. Els
1: doncs, mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o 3, jo sempre li poso tallada petita. Un
0: all porro, que
1: la ceba,
0: molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida,
0: sí.
1: Un pols de canyella, si no en teniu un pols ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí. I després la traiem, eh? No, va, ens recordem de treure-la. Un raig de birranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns vegui, n'hi posarem més o menys.
0: No. Ja sabeu que hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua.
0: Ah, vale.
1: Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o 3 de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-el.
0: Va, molt bé.
1: Llavors, amb aquest mateix oli, farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ah, va bé. N'ha de posar-ho a poc a poc, això, Joana,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte. Llavors, quan ho tinguem, i anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou moscada, si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada,
0: molt
1: no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano
1: ratllada.
0: Que...
1: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que,
0: sí.
1: I la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit, sí, un de més gran.
0: Sí, sí. Mare meva, aquesta cuina que
1: aquell
0: més maca.
1: Aquell petit i una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
1: Vinga, fins la setmana
0: adéu,
1: vinent.
0: Bon dia.
2: Continguts en xarxa. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
3: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades no podrem menjar correctament depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podrien millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles VI i VII? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé. Ara ve la setmana?
1: Sí, sí, sí. Ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou team hivern, doncs pues bueno... Pues...
0: Jo sóc bastant team hivern.
1: Sí, bueno, doncs pues ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tot, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depèn a qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quina qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys i segons
0: Esperanza
1: Aguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, mi arma, doncs ja que ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part... després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que... són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya... Espanya... porta a... que mira que no sé on deixes Espanya com per perdre-la. Com...
0: Mira que és gran,
1: Mira que és gran, tio.
0: Mira que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és M. Rajoy, vale, però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui, però ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets i puguem més...
0: època de melons... Potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser parlat una mica de la batalla d'Oyer, o parlar una mica, no, doncs de Gala Placídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Canelo Palitos. Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
1: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
0: Oh, no!
1: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que és, cita, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat a la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
0: Que a certa persona li feia il·lusió.
1: Sí,
0: no?
1: Que, clar, quan tu has de fingir que ets... Que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària en la història d'Espanya, que són els visigots. I, per tant, aquesta llista dels Reis Gots, com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no?, de vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
0: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
1: Bé, doncs clar, serem molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics...
0: Bàrbars.
1: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no?, des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a l'actual illa de Gotland, no?, i des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no?, el Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment, dins del món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites. No? Llavors, a vegades, parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés d'aculturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no?, del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no?, amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els hem dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
0: Molt bé, i els visigots, com arriben a la península Ibèrica?
1: En Renfe segur que no.
0: No es pot arribar enlloc, en Renfe.
1: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
0: Ah?
1: Uneix ciutats visigodes. Segur, perquè quan parlem del centralisme, estem tecnificant en les xarxes de comunicació de l'antic Granada de Toledo, com no podria ser.
0: Com no? No pot ser d'una altra manera, per manera. Favor.
1: Si estigués el Sergio aquí, parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
0: Ja s'escoltarà el programa.
1: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, definitiu perquè no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu...
0: El suïciden una mica.
1: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no?, que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades. No? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist. No? Per exemple, participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci.
0: Oh.
1: Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
0: Matar emperadors sempre bé.
1: En general, i si són romans,
0: encara,
1: doncs, encara donen bonus.
0: Doble de punts.
1: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
0: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
1: Sí, de fet estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
0: Però no.
1: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles. No? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir ja tope con ello, l'exèrcit romà, una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis, l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
0: També va morir un emperador, no?
1: Sí. Bueno, dic que sí, però no sé. Suposo que sí.
0: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba...
1: Ah, sí, sí, clar, devia ser...
0: Que no era tan valent.
1: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia. Val. Potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
0: Espero que enretes la segona.
1: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
0: Me catxis.
1: Perquè anava massa lent.
0: No ho podem confirmar,
1: No sé, jo, des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
0: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
1: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no? Posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saqueig històrics de Roma, no? Dels gals, del segle III abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més... més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
0: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
1: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no?, si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim al segle, finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi, no? Signaran un contracte de... un foedus i bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles, una mica com les comissions obreres del...
0: Oh, a veure...
1: els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
0: Sí.
1: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
0: Molt bé,
1: no?
0: Vale.
1: Doncs els visigots...
0: M'ha encantat, això.
1: Bueno, escolta...
0: Sí.
1: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta, o els suborna, o poseu la paraula que vulgueu,
0: Sí.
1: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els alans, els sueus i els vàndals.
0: Hòstia, com les paraules, m'ha encantat.
1: Tres pobles que havien travessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, no, primer moment, pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i a l'Ant, no? Que acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racon occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves... Bueno, no sempre Roma de perdre. Lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
0: Paraules majors, eh?
1: Paraules majors.
0: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
1: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Bueno, són francos. I seran expulsats de la Gàlia, no? Arran de la batalla de Bouillé, el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec. No sé.
0: A mi em sona.
1: A mi em sona que sí. No, vam perdre el moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions o conservades en el segle X o XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots, i bueno, pues, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment? És a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI.
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no?, i en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Per primer, pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península, no? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i, per tant, no, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt fragmentàries i molt puntuals. I, per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no, o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no?, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i, per exemple, s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no?, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
0: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
1: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no?, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no?, en espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits llogarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no? Especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser, si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no? Perquè diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
0: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
1: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix.
0: Sí.
1: No? Perquè, clar, perquè, repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns dels visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdex legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots no deixen de ser una elit, una petita elit guerrera que s'admet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de rei, de lleis, l'Alex Romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tota aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'Imperi Romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrianisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallets.
0: És exactament per això.
1: És exactament per això.
0: Se sap.
1: Bé, són cristians, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen al catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
0: fent-se passar per...
1: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
0: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
1: No, però bueno, o sigui...
0: No, està fantàstic.
1: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre-sud de la Gàlia. No? No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvillé contra els francs, no?
0: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
1: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la peça, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... millor que algú, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
0: Uau! Que concret!
1: Això, a vegades, guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha una, en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. O sigui, un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
0: O sigui, si no, passa... no és un error del 2%.
1: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent... quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística no serveix de res. Mm-hmm. I amb l'estadística tampoc serveix de res.
0: Però, com que ens agrada arriscar... Bueno,
1: si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat d'afirmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
0: Déu-n'hi-do.
1: 3 milions. 3 milionets, no està malament. Dels quals, sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Mm-hmm. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però, clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
0: Va bé.
1: I, per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
0: figuretes no?
1: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver-hi ningú que faci exercici de visigots.
0: No sé, Albert, però algú segur que
1: ho fa. Jo sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra, o tires per la banda fantàstica o de marines espacials, o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra República Romana, però tu creus que hi ha gent que diu a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
0: Jo m'apostaria alguna cosa
1: amb algú... Amb un filtre terrós, sempre.
0: Home, no? per favor. Segur que algú pinta figuretes de visigots.
1: Sí.
0: Se les imprimeix ell en 3D.
1: No? Ah, també podria ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
0: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
1: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot... superbé.
0: Sí.
1: Menjant a l'hipòdrom.
0: No, això no li va anar
1: gaire. Això no li va quedar anar gaire bé. Penseu, si no us ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
0: Fem època, de tot aquí, recordem.
1: Època, sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'Imperi Occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així... potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espanya. Espanya.
0: Espanya.
1: Sí. Que és com diu com un cocker espaniel, pues igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no? Que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no? Resistirà més temps com a punt bizantí. Però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits

0: ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i, sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no, acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no, també lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leo Vigil, hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la Legió, o no?
1: O alguna cabra li posen el nom, no?
0: La Vigilda, Sara, llavors.
1: Ah, la Vigilda.
0: La Vigilda o Recareda.
1: Recareda, bueno,
0: sí. Mira. Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre ull. No sé.
1: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
0: O sempre li pots dir muerte, ja que ets el nòvio de la muerte.
1: Ah, també.
0: I qui és muerte, la cabra? Saluda, guapa.
1: He conegut una persona,
0: sí, a veure,
1: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la legión.
0: Ah, només tenen una?
1: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
0: Baldomero?
1: Sí. Que era un boc. No?
0: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
1: Té,
0: sí, no, és una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista de patrimoni, que diria l'UNESCO, immaterial de la...
1: Què va fer Recaret, Alberto?
0: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
1: Anem lents.
0: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Quantes erres? Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
1: I amb aquesta decisió, què canvia?
0: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals. No? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals. No? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran reavifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
1: Des de que va néixer Jesús,
0: perquè
1: no?
0: Sí, perquè de cop i volta... No, tu, és... La gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
1: Vale.
0: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte i no trobes. No trobes.
1: Intentes buscar una...
0: No trobes cafè d'especialitat. Ah, intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
1: Ara entenem-lo abans.
0: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquesta serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
1: Vale.
0: Recòpolis.
1: Molt bé.
0: Podria haver-li dit Recaredopolis.
1: Podria.
0: Però és molt llarg.
1: Gràcies, Recaret.
0: En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
1: Perfecte.
0: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot

0: tot del centre, centre nord de la Meseta.
1: I això passarà a tot arreu?
0: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de patró d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de patró d'assentament, també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm. no? Són menys evidents, potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII. No? Fins als 730, 740, no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta, molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això, el frenopàtic el seu.
1: I com són possibles aquests canvis?
0: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també. Si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una xarxa de ciutats, i tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, hi haurà intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja es portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment, un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant, que significa el control del nord de la península, no? On asturs, bascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg de tot el segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia, amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat. No? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels bascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols i fins al segle X. Quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals. Però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astur.
1: I la situació millorarà amb el pas del temps?
0: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè que tu estàs a la trentena i llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O per exemple, és molt divertit perquè per la seva banda els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els exèrcits islàmics.
1: Vaja, vaja.
0: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
1: Oh, 100 anys abans, eh?
0: I per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre nord de la península Ibèrica no era idíl·lica.
1: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
0: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, a algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Uh-huh. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo viola, totes aquelles mentides.
2: Sí.
0: I a qui atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat, bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: rato y verás. A ver qué me dice después, su payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap...
1: Gairebé.
2: Tothom que tingui edat per... Bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno. So Payaso forma part de... Crec que és el setè disc d'estudi d'Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heavyata sortint de l'aigua. Sí? Ara l'Adri diu que sí, que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Roba Iniesta per sentir Extremoduro, i per tant... No és aquesta. Aquesta és jo minoria absoluta. Però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades. No? S'ha calculat que no més d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pacte amb els musulmans, i una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Judicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà una tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX, amb menys veu de l'habitual, típiques coses.

Ah, no ens havíem adonat, no ens havíem adonat que ahir era festa, era la festa del treball. Vosaltres, els que treballeu, no us feu càrrec de la maledicció de la gent jubilada. Perquè hem perdut aquella il·lusió de oh, aquesta setmana el divendres és festa. Ui, aquesta setmana curta. Ja no sabem el que són fer vacances. Ni un pont. Saps allò que deies? Oh, que bé, aquesta setmana hi ha pont. No! Ja no ho tenim. Arriba un moment que tot això ho perds. I clar, jo pensava que ahir era un dia doncs, com, dels meus, com qualsevol altre, i te trobes que no. En fi, i avui pont, clar, i arribat aquí a l'emissora, sempre tapaïda de gent, i clar, i avui tothom està de pont. Tens els que fan guàrdia, clar, que no es veuen tampoc. En fi, avui anem a fer un programa especial, com podem, com podrem, amb la veu que ens queda, la veu que tenim, sobre versions, perquè ja sabeu que per versions, les nostres. Avui fem un programa de diversions de 1976 i comencem amb aquesta cançó.

Efectivament, ens referim a Stevie Wonder, que aquell any, el 1976, va publicar el meravellós Songs of the Key of the Life, amb cançons com aquesta, Sir Duke. I clar, versions n'hi ha moltes, però jo, que sóc un col·leccionista de versions, aprecio molt, moltíssim, a tots aquells que agafen una cançó d'un estil i sense gairebé tocar-la la fan d'un altre estil totalment diferent. I això és el que es fa a la nostra banda resident, els meravellosos Pink Turtle, de convertir aquest tema funky en un tema swing. Sí, tal com ho sentiu. Així que us deixo amb Sir Duke, versió Pink Turtle. Aquí et teniu. Bombau, but you do back to him.

No em negareu que era una versió un tant peculiar, oi?

I seguim, seguim amb les cançons de Stevie Wonder de 1976, del mateix àlbum aquest, Isn't She Lovely. Doncs us hem dut una versió d'un clàssic ja, un clàssic del jazz, com és Freddie Cool, que ens versionava aquest Isn't She Lovely d'aquesta manera.

quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades, nois, no sé com acabarem perquè cada vegada tinc menys veu, quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades vam parlar d'aquesta cançó. Sorry seems to be the hardest word. Ho sento, és la paraula més difícil de dir. Elton John. Una gran balada d'Elton John. No us la canviarem d'estil perquè seria un crim, però aquí tenim el gran versionador, com és, com era, dissortadament ja no és entre nosaltres, Joe Cocker, que va fer aquesta versió tan sentida, tan esgarrifosa d'aquest Sorry Seems to Be the Hardest Word, Joe Cocker.

I mercès a una pel·lícula 20 anys després, Seal ens oferia la versió d'aquest tema, mercès a la pel·lícula Space Jam. Els que teníeu criatures a aquella època la recordeu perfectament. Fly Like an Eagle, versió Seal.

que és molt probable que la majoria de vosaltres recordeu més la versió que no passa aquest tema original, Serenade, de l'àlbum Fly Like an Eagle de Steve Miller-Brand. I reconeixeu, evidentment, la versió feta pels murcians M-Clan, M-Clan. El 1999, crec recordar. Doncs efectivament, aquí la teniu. M-Clan, llamando a la tierra.

De ben segur que aquesta cançó no estava a la playlist dels tripulants de la missió espacial de fa 4 dies. No, no, com a mínim no deurien saber una paraula de castellà. En fi, us he portat aquesta, però... aviam, atenció, un moment.

Sí, sí, sí, sí, té una mica de trampa, perquè aquesta cançó no és del 1976, tampoc aquesta versió és d'aquell any, però és el que moltes vegades hem dit, que una versió es fa de vegades molt més famosa que la versió original. La versió original sí es va publicar el 1976 i no era pas Joe Cocker, era ella,

Efectivament, és les que teniu la uipa ben fina, és Etta James. I era del seu àlbum de 1976, Etta is Better and Never. Corrigeixo. Etta is Better de Neva. I feia aquesta versió, aquesta primera versió de You Can Leave Your Head On, que després Joe Cocker, o millor dit, la pel·lícula 9 setmanes i mitja, va popularitzar, eh que sí? Bé, doncs és una cançó del 76, portem una versió d'una cançó del 76, però no la de Joe Cocker, que ja la coneixeu, sinó d'una altra pel·lícula, no 9 setmanes i mitja, si Full Monty, una versió que interpretava Tom Jones a Full Monty. Aquí la teniu.

Com no havíem de parlar de la música disco el 76, oi? Era The Tramps, era Disco Inferno. Inferno. Doncs la marxa de la música disco, millorar no es pot millorar. Ara bé, la força sí que es pot millorar. Disco Inferno, atenció, atenció, amb Tina Turner.

De les versions, lo fàcil és tenir tot el respecte al món, ser bon músic i tractar d'imitar com foten gairebé totes les tribut bands de les cançons, no? Però agafar una cançó i, sense modificar-la, passar-la de música disco a rock and roll és fotut, eh? Difícil. No tothom ho pot fer. D'aquesta cançó tan sofisticada de ABBA, d'aquest Dancing Queen plena de cordes i de matisos disco, a convertir-ho en un rock garajero, com van fer els californians Yeehoos el 2001, és força complicat. Comproveu-lo vosaltres mateixos. Aquí ho teniu.

En Josep Maria Elvira fou possiblement una de les persones que més em va ensenyar en música. Van ser una mica més de 20 anys de relació, una mica més de 20 anys de compartir, compartir músiques, compartir vivències. Però de tant en tant jo també li ensenyava alguna cosa. Aquesta, la versió que us porto d'aquesta cançó, el primer que recordo quan li vaig posar és que la que portava 40-50 segons, ell estava aquí, en aquest mateix estudi, es va aixecar i es va posar a ballar. Josep Maria Elvira li agradava ballar, li agradava la música. I a mi m'agradava la seva companyia. I m'agradava veure'l com movia el cap, fent moure una melena imaginària quan sonava en Status Quo, o quan es deixava dur per la música, com la versió que us porto d'aquesta cançó, quan la va sentir. És Hotel California, sens dubte l'èxit més gran del 1976. Bé, va ser més del 77 que del 76, perquè el disc va sortir a les acaballes del 76. Però sens dubte va ser la cançó de 1976. I jo us porto una versió que dic, versionar Hotel California, impossible. Fer-la millor, més impossible encara. Però el nostre grup resident, Pink Turtle, ho va aconseguir. I de quina manera? També li vas ensenyar a Eva Caro. I Eva Caro, estic segur que si estàs sentint aquest programa, en quan soni, Pink Turtle es posarà a ballar. Perquè a Eva Caro li agrada el swing. O sigui, per tots vosaltres en general, però sobretot, per en Josep Maria Elvira, allà on sigui. I per Eva Caro, aquí aquest programa, jo personalment estimem amb tot el nostre cor, va dedicada a aquesta versió d'Hotel California. I amb això, Pep Alier, encantat d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres. Us espero aquí dissabte vinent per acabar de rematar 1976. M'he deixat algunes coses al tinter, coses que vull compartir molt especialment. Mil gràcies per la vostra companyia. Us deixo amb Pink Turtle i el seu Hotel California. Reiem, reiem això. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori a Vilarassau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Amigues i amics del Rock and Classics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició d'aquest programa que, com sempre, gaudeix mirant enrere i recopilant les millors cançons de la història del pop i del rock. Avui recuperem una línia que ja vam encetar programes enrere. Recuperem el treball, l'edició del 50è aniversari de Wish You Were Here de Pink Floyd.

0: perquè l'any 2025 es van celebrar els 50 anys d'aquest mític treball de la banda britànica Pink Floyd, un disc que es va enregistrar entre els mesos de gener i de juliol del 1975 als mítics estudis Abbey Road de Londres i que es va publicar el 12 de setembre del 1975. Fa mesos ja en varen parlar precisament amb motiu de la publicació d'aquesta edició especial d'aquest disc, que va ser molt interessant de descobrir. Però quan vam enregistrar aquell programa només havien sortit alguns singles d'avançament del treball, no havia sortit el treball sencer, i com que ja fa temps que disposem d'ell vam pensar, bé, estaria bé poder aprofundir en aquesta qüestió perquè és un dels discos més interessants i més sorprenents d'aquesta banda britànica, Pink Floyd. És un disc que es va dedicar pràcticament al complet a l'exmembre de la banda Syd Barrett, va ser el membre fundador i el líder els primers anys amb una psicodèlia que anava imperant a Londres i que es va fer molt famosa, però Syd Barrett va començar a tenir problemes mentals i finalment va haver d'abandonar la banda. En el seu lloc hi va aparèixer un gran guitarrista i cantant, David Gilmour, que a partir d'aquells moments, parlem de finals dels 60, va formar part de forma indissoluble de Pink Floyd. Bé, doncs, anem a agafar aquesta carpeta de nou, aquesta edició especial dels 50 anys de Wish You Were Here de Pink Floyd, i l'anem a desgranar una mica complementant aquesta edició d'avui del Rock and Classics amb alguna gravació més. Començarem amb una versió instrumental primerenca que apareix en aquest disc especial. Shine On You Crazy Diamond Early Instrumental Version Rock Mix, és a dir, una mescla molt bàsica del que eren les primeres proves, les primeres gravacions a l'estudi Abbey Road de Shine On You Crazy Diamond.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: el teu DJ et punxa els èxits de tots els temps.
1: Cada setmana et servim una ració de clàssics del rock. Música gourmet a Rock and Classics.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Molt interessant escoltar aquestes versions fins ara inèdites de les sessions de gravació del disc Wish You Were Here. Atenció, enregistrat entre gener i juliol del 1975 als Abbey Road Studios de Londres. Es tracta, en aquest cas, això que hem escoltat, és una de les primeres versions, una versió, podríem dir, primerenca, instrumental, sense veus, de Shine On You Crazy Diamond, el tema principal d'aquest disc Wish You Were Here. I ja que citem Wish You Were Here, doncs anem a escoltar la Take One, la primera presa de gravació d'aquesta cançó, que és una de les més recordades de la discografia de Pink Floyd. Una versió, doncs, molt més neta del que la coneixíem, sense tants efectes de so. Era la primera presa que es feia a l'estudi Abbey Road. Wish You Were Here.

Seguim en aquest especial 50è aniversari del disc Wish You Were Here de Pink Floyd. Desitjaria que fossis aquí. Un disc dedicat a Syd Barrett, membre fundador de Pink Floyd, que ja feia doncs més de mitja dècada que no formava part de les files de la banda britànica i la resta de membres van decidir dedicar-li per complet tot aquest disc. Anem ara a escoltar una cançó que ja vam escoltar en una versió demo i en aquest cas anem a escoltar la primera versió demo enregistrada d'aquest tema original de Roger Waters, The Machine Song.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llull.
1: El Rock and Classics avui revisant l'edició 50è aniversari d'aquest gran disc de Pink Floyd, Wish You Were Here. Anem a escoltar el tema que dona títol precisament a aquest àlbum de nou. Abans l'hem escoltat en la seva primera presa, doncs ara anem a escoltar una mescla nova en la qual la versió instrumental i veus de fons són les mateixes que apareixen en el disc oficial original del 1975, però en aquest cas es tracta d'una versió nova amb una guitarra estil posada a sobre de la mescla de la cançó. Així doncs, un punt de vista més country diferent d'aquesta gran cançó. Wish You Were Here.

0: Els números 1 del rock de tots els temps.
1: Just believe in me.
0: Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
2: Amigues, amics, ens acostem al final d'aquest Rock en Clàssics d'avui que hem dedicat de nou a aquest gran disc de Pink Floyd, Wish You Were Here. Un disc amb molts efectes de so innovadors a l'estudi, però amb una producció molt més austera que no pas la que havíem fet 2 anys abans amb el gran exitàs de Dark Side of the Moon. Era un repte que els britànics Pink Floyd tornessin a fer un disc que fos sonat. No ho va ser tant com el seu predecessor, ni molt menys, però sí que, per exemple, per part d'alguns membres de Pink Floyd, com el mateix David Gilmour, és un dels seus discos més apreciats del catàleg de Pink Floyd. Jo també us puc dir que per mi és un dels més ben recordats, l'he escoltat moltíssimes vegades, i tot i que, evidentment, The Dark Side of the Moon sorprèn, potser a mi em va arribar més al fons Wish You Were Here per la seva capacitat de transmetre doncs, aquestes idees sobre les persones que tenen problemes mentals en relació a la figura de Syd Barrett. Per tant, doncs, em va semblar molt, molt escaient, també per aquests llargs solos de guitarra elèctrica i per aquesta sensació que podríem dir que es tracta en certs passatges d'un disc entre funky i jazz, una cosa molt interessant en aquella època de rock progressiu dels anys 70, doncs que podia ser potser una mica més pesat d'escoltar, no?, amb aquests llargs passatges instrumentals. Marxarem en una versió en viu de Wish You Were Here, enregistrat en el treball Pulse, que es va publicar el 1995, un treball doble, que recollia la gira mundial de presentació del treball, que només un any abans havien publicat els britànics. Es deia de Division Bell, una gira que va passar precisament per Barcelona aquell 1994 i en la qual doncs, jo vaig estar-hi present en el concert de la ciutat de Barcelona. Escoltarem aquesta versió de Wish You Were Here en viu i després escoltarem un fragment d'una versió molt interessant del famós tema Echoes, un tema que formava part del seu treball Medal, publicat el 1971. Va ser un dels primers discos amb una qualitat sonora fora del normal, de la mà dels britànics, i en aquest cas escoltarem aquesta versió enregistrada en directe a Pompeia, en una pel·lícula-concert que, sense públic, van enregistrar a les mítiques restes romanes de Pompeia a principis dels 70, els Pink Floyd. També va tornar al primer pla musical aquestes gravacions a Pompeia anys després, perquè es van restaurar totes les gravacions filmogràfiques i es va fer una estrena als cinemes amb so restaurat i amb mescles noves. Anem a escoltar precisament la mescla que es va fer l'any 2016 d'aquest àudio tan interessant, la interpretació sencera d'Echoes des de Live at Pompeii amb Pink Floyd. Amb aquests dos temes marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim disponibles a la majoria de plataformes de podcasting, amb el podcast Rock N Clàssics, i que també seguim a l'antena de més de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada Lleida, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Eduard Blau, Paul Millier i Georges Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'estrena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christophe Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther, paper el de Charlotte per mezzo-soprano o soprano amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i, posteriorment, marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra es va acabar traduint en un augment dels suïcidis al país germànic, fet que repetiria amb l'expansió del títol arreu d'Europa. Però més enllà d'aquest fet tràgic, Massenet es va preocupar de dotar aquesta partitura de moments emblemàtics que encara avui dia causen un gran efecte en el públic. No obstant això, hi ha detalls realistes, com la insistent melodia d'una cançó nadalenca que el pare de la protagonista ensenya als seus nets amb ple estiu i que es transformarà en el tema final de l'obra quan arriba precisament al Nadal. En aquest sentit, vocalment, els personatges canten amb una tendència a lluir la zona aguda, fet que d'alguna manera anuncia l'estil verista que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, l'agutzil vidu ensenyant als seus fills una Nadala sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare fa poc va morir. Així doncs, és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Lagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

Sophie intenta animar Werther després de descobrir el casament entre Charlotte i Albert. Diu que el convida, Sophie, a un ball. L'amable Sophie és la soprano Patricia Petivon i Werther, de nou, Roberto Alagna.

Malgrat les amables paraules de Sophie, Werther rebutja aquesta invitació d'anar al ball amb ella i li parla de l'amor que sent encara per Charlotte. De fet, quan Charlotte surt de l'església, Werther li parla del primer cop que van trobar-se. Charlotte li suplica que no intenti tornar-la a veure fins al dia de Nadal, així els dos podran reflexionar sobre la seva situació. Werther pensa en suïcidar-se, però surt immediatament quan Sophie el saluda. Charlotte consola la plorosa Sophie, que no pot comprendre un capteniment tan cruel com el de Werther. Ara Albert s'adona que Werther s'estima Charlotte.

A l'inici del tercer acte del Werther de Massenet, Charlotte es troba sola a casa la nit de Nadal. Passa el temps a llegir les cartes de Werther, pensant en ell i imaginant la manera en què podrà demanar-li que s'allunyi d'ella per sempre. Aquests pensaments omplen de tristesa a Charlotte, que és consolada per la seva germana, Sophie. Giorgio és Charlotte.

De sobte apareix Werther i mentre ell li llegeix els seus poemes, Charlotte s'adona que encara està enamorada. S'abracen durant un moment, però ràpidament ella l'acomiada.

Després d'aquesta separació, Werther se'n va amb pensaments de suïcidi. Abans de marxar, es mira a la biblioteca i recorda la inspiració del poeta i la molta inspiració trobada en les traduccions. És aquesta, segur, la més popular escena del títol. Canta el tenor canari Alfredo Kraus.

Després d'aquesta emblemàtica escena, Albert retorna a casa i troba la seva dona trastornada. Werther ha enviat un missatge a Albert demanant-li les seves pistoles amb l'excusa de necessitar-les per un llarg viatge. Albert envia un criat amb les pistoles i Charlotte, en saber-ho, té una terrible premonició i s'afanya en trobar a Werther. Hampson és Albert i Giorgio, Charlotte.

0: Tec de final de l'òpera Werther de Jules Massenet, ens hem traslladat fins a l'apartament de Werther. Charlotte ha arribat massa tard. Werther és mig mort a causa de les ferides del tret de la pistola. Ella el consola declarant-li el seu amor. Li demana perdó, un perdó que arriba però massa tard. Fora, se senten ara els infants cantant una nadala. I així és com mor Werther i també com és el final del títol més cèlebre del catàleg de Jules Massenet, l'òpera que del 2 al 17 de maig podrem veure al Gran Teatre de Liceu, aquest Werther. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí d'Onyà en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Aboukeshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida en guany a les carreteres catalanes. I d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. A partir de les 9, els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'En joc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Primera oportunitat de títol de Lliga pel Barça.
3: Els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna. Serà avui a partir de les 9 del vespre i demà l'Espanyol aconsegueix puntuar contra el Real Madrid.
2: Més futbol. L'AEM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals a la classificació guanyaven i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a la segona federació. El descens, a més, implica també el descens de l'AMB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça B s'ha proclamat campió de primera de segona federació i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: També en futbol, el Nàstic s'aferra a la categoria.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació i l'Europa. Amb la victòria d'ahir es referma en places de playoff.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigas per 3-1, els dos punts de marge sobre les Rozas han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vilassana per 0-3. El conjunt català acaba sense descendir, per tant no hi haurà cap català que perdi la categoria i la propera temporada, per tant, hi haurà un català més.
2: Són les 8 i 5, marxem de ronda. Actualitzar marcadors aquesta hora dissabte 2 de maig de 2026. Alguns partits en joc. A partir de les 9 estarem pendents del partit del Barça al Sadar, al camp de l'Osasuna. Si guanya el Barça, demà ja podria ser campió de Lliga. Tenim 11 del conjunt de Hansi Flick.
3: Sí, aquest és l'11 pel que aposta Hansi Flick davant d'Osasuna. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric.
2: Doncs aquests són els 11 jugadors escollits per Hansi Flick per aquest importantíssim partit al camp de l'Osasuna. A tot això, més futbol, segona federació masculina, grup tercer, última jornada, partit ja intranscendent per l'Espanyol B.
3: Sí, de moment no hi ha gols en aquest partit. S'enfronta a l'Atlético Baleares a minut 78 ja de partit i aquest 0-0 al marcador.
2: I més futbol, el Lliga Elite, 28a jornada, estaven pendents d'un parell de partits que encara s'estaven jugant.
3: Sí, teníem el duel entre el Castelldefels i el Sant Mauro, ha començat a 2:15 de la tarda aquest partit. De moment està guanyant el Sant Mauro per 0-2. I un altre partit que tenim en joc és el duel entre el Sant Joan Atlètic Montcada i el Vilafranca, està guanyant el Vilafranca per 0-1.
2: I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 29a jornada, el bàsquet Girona, que rebia a la Saragossa des de 6:45 de la tarda. Girona FM, a Marc Treserres, bona tarda.
4: Bona tarda, companys. Doncs bé, ara el partit una mica complicat. El Girona segueix guanyant, va de 13. Tot i així, ha arribat a tenir un avantatge de 30 punts a mitjans del segon quart amb una excel·lent primera part ofensiva on l'equip ha ratllat la perfecció, sobretot des de la llarga distància, 12 triples, pràcticament sense error, i això li ha permès tenir aquest avantatge tan ampli que ha anat perdent, però progressivament amb el pas dels minuts, el Saragossa ha seguit batallant, fins i tot s'ha arribat a col·locar 10 en més d'una ocasió, i ara mateix, a 5:49 pel final, el Girona ha de tancar el partit a través de la defensa, 81-68 per ara.
2: Doncs de moment el partit força controlat, però encara no tancat per part del bàsquet Girona. Tot això hauria d'haver acabat el partit de la penya, però estan havent-hi molts problemes.
3: Sí, de fet ja ha començat tard aquest partit davant de l'Unicaja per problemes al marcador. Han intentat solucionar-ho, ha arrencat el partit, però el partit ara mateix està aturat amb el marcador de 53-33. Veurem si es pot continuar jugant, perquè ja ho diem, molts problemes amb l'electrònic.
2: Doncs així estan les coses. A partir de les 9 a Lleida visita la pista del Burgos. I no deixem el bàsquet, perquè la play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa avui juga el partit d'anada dels quarts de final per Lima Horta.
3: Sí, un Lima Horta que s'enfronta en aquest quarts de final, en aquesta anada, a l'Unicaja Mijas. De moment està guanyant el Lima Horta 51-45 quan ja ha finalitzat el tercer període.
2: I avui també passem pel futbol americà, i és que s'està disputant l'Spanish Bowl a Badalona i els Badalona Dracs s'enfronten als Black Demons. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bona tarda.
5: Bona tarda. L'estadi municipal de Badalona, momentàniament victòria de l'equip madrileny, LG OLED Las Rozas, que va guanyant per 21-7 al marcador. Molt bon partit dels madrilenys, els Dracs, que hauran de remuntar al segon temps.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.

0: 9 minuts amb els de l'Enjoc els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol i és que tenim diverses cites. Per exemple, la primera masculina, 34a jornada, on el Barça avui pot donar un cop de sobre la taula, ja gairebé definitiu, per guanyar la Lliga.
1: Sí, de fet, el Barça jugarà a partir de les 9 del vespre al camp de l'Osasuna. Veurem si aconsegueix la victòria, però si el Barça aconsegueix la victòria, demà podria ser ja campió de Lliga. Depèn el que faci un altre equip català. L'Espanyol, a partir de les 9 del vespre, rep la visita del Real Madrid. Si l'Espanyol aconsegueix puntuar, és a dir, un empat o una victòria, doncs li donaria ja directament el títol al Barça en aquesta jornada. Una jornada en què el Girona va jugar divendres i va perdre davant de la Mallorca per 0-1.
0: Doncs el Barça, a partir de les 9, que juga al Sadar, a Pamplona, buscant una victòria per posar ja tota la pressió del món al Real Madrid, que demà, com ens deia l'Anna, visita el camp de l'Espanyol. Això sí, el tècnic Hansi Flick deia a la roda de premsa prèvia al partit que només vol centrar-se en el partit que juguen els seus homes.
2: Només tenim aquest partit al cap. Volem guanyar. Juguem contra un equip amb molta experiència a la seva plantilla. Serà complicat, també pel gran ambient que hi ha a l'estadi. Per nosaltres serà important jugar al mateix nivell que en el partit a Getafe, on vam defensar bé com a equip i ofensivament vam aprofitar els espais que ens van deixar. Espero un partit similar. Així que ens centrem només en el nostre partit i no vull parlar d'altres que hagin de venir.
0: Doncs el Barça que ha de fer de moment primer la feina aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Per cert, tot el dia ha estat plovent. Veurem com estarà la gespa de la Sadar de cara a aquest partit. Un Barça que, passi el que passi avui, demà mirarà de retruc el que faci l'Espanyol davant del Real Madrid. Un Espanyol absolutament necessitat de punts. Continua sense guanyar tot de l'any. Ara és 12 amb 39 punts i de moment estaria 5 per sobre del descens. Però ahir el Mallorca va guanyar davant del Girona, per tant atrapa els gironins i queda a només un punt de l'Espanyol i tot s'està estrenyent en aquesta zona baixa. Manolo González ha parlat aquesta tarda en la roda de premsa prèvia al partit, en la visita de l'equip blanc, i diu això sobre el partit de demà.
3: Bueno, el vestidor està... està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà, que és el dia ideal, potser. El que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, tot que penso demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
0: I, evidentment, a Manolo González també se li ha preguntat per aquesta possibilitat de donar-li demà la Lliga al Barça. Insistim, si avui el Barça guanya a Pamplona i demà l'Espanyol puntua davant del Real Madrid, encara que sigui un empat, la Lliga serà blaugrana. Això és el que deia Manolo.
3: Sí, la verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
0: Doncs això deia Manolo González. I a tot això, ahir el Girona es va complicar i molt la vida amb aquesta derrota 0-1 davant del Mallorca, un dels rivals directes. De fet, el conjunt balear atrapa a la classificació els gironins, empatats amb 38 punts i per gol average de moment el Mallorca estaria per sobre. Un Girona ara de moment té 4 punts de marge respecte al descens que marca el Sevilla, però el Sevilla encara ha de jugar el seu partit, el de dilluns. Per tant, es pot complicar i molt la situació per al conjunt gironí. Girona FM, a Pau Villafanyem.
4: El Girona perd contra el Mallorca i es segueix complicant la vida. El conjunt gironí ensopega de nou davant una oportunitat de fer un pas de gegant cap a la permanència. Un solitari gol de Samu Costa al final de la primera meitat, aprofitant una errada defensiva greu, va ser suficient per tombar un Girona que va tenir ocasions però va tornar a faltar l'efectivitat de cares a porteria. A la segona meitat el guió va canviar però no va ser suficient. Michel Sánchez, al finalitzar el partit, es mostrava convençut que poden donar-li la volta a la situació.
5: Hem merescut més, però futbol has de tenir a fer i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca
6: aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
4: Un Girona que segueix depenent d'ell mateix, però que estarà a l'espera del que facin els rivals per veure la distància amb el descens, amb quatre finals que tindrà encara per davant.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: Un quart de nou del vespre, de seguida parlem de la Champions femenina, que demà el Barça rep el Bayern de Múnich, però abans, última hora, Anna, hi ha novetats des de Badalona.
1: Sí, ja ho deien, que feia estona que estava el partit entre l'Assis de Joventut i l'Unicaja aturat per problemes de l'electrònic, doncs finalment s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè sembla que no ho han pogut solucionar. El marcador era de 53-33 favorable a la penya, però com diem, s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè no han pogut arreglar doncs el marcador.
0: Doncs s'haurà de fixar una data per disputar la segona part, perquè la suspensió ha arribat al temps de descans. I com dèiem, demà partides al Camp Nou, semifinals, tornada al Barça buscant la final.
1: El Barça necessita la victòria perquè va acabar empatant a un davant del Bayern de Múnich a l'anada. Per tant, demà espera una d'aquelles tardes importants al Camp Nou. A partir de 4:45 de la tarda, aquest Barça-Bayern de Múnich a la final. Ja espera l'Olímpic de Lió, ha guanyat a l'Arsenal. Recordem que havia perdut a l'anada 2-1, avui ha guanyat 3-1. Per tant, remunta al conjunt francès i per tant ja està a la final classificat. Serà el 23 de maig a Oslo, aquesta final, on el Barça espera classificar-se demà.
0: Doncs al minut 86, ha arribat el gol de la victòria de l'Olímpic de Lió, que recordem, entrena Jonathan Giraldez, l'ex de Barça. Per tant, han eliminat a les campiones, l'Arsenal de Mariona Caldente, que recordem l'any passat van guanyar la final al Barça. I el Barça que buscarà aquesta victòria demà al Camp Nou, amb un Camp Nou que segur estarà ple de gom a gom davant del Bayern de Múnich, buscant la setena semifinal, la setena final de Champions, volem dir, i sisena de consecutiva. Avui en roda de premsa prèvia del partit hem escoltat a la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret.
8: Jo crec que l'últim partit el Bayern va jugar molt bé, han sigut molt intel·ligents, han tancat el partit per dins, que és com a nosaltres també ens agrada jugar, però sabem llegir el partit també i sabem fer les coses bé i creiem que el Bayern intentarà fer el mateix, que és tancar per dins, i nosaltres tenim els nostres secrets i intentarem fer el millor que podem. Ens esperem un partit amb molta qualitat, amb molt competitiu, però és això, i crec que hem de pensar a nosaltres i en el que hem fet tota la temporada i canviar una cosa o altra de cara a l'últim partit i això.
0: Doncs aquí Quica Nazaret amb un català espectacular. I també ha parlat en roda de premsa Pere Romeu, que ha confirmat, per cert, que Aitana Bonmatí entra a la convocatòria. Veurem si ja té uns minuts o no la jugadora de Sant Pere de Ribes, i ha valorat així aquest partit de demà davant del Bayern.
9: No estic al cap del seu entrenador ni he estat present en les seves sessions prepartit, però tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ens van fer el partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent. A diferència que nosaltres ja hem viscut el partit i ja hem sabut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir, les hem entrenat durant la setmana. Estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà es repetiran aquí al Camp Nou. Nosaltres demà estem a una nova oportunitat per classificar-nos per la final de la Champions. Això és increïblement espectacular. No, evidentment no diré que és un èxit, perquè llavors tots direu, no, si demà no guanyem, tal, tu dius que és un èxit a les semifinals. No, no estic dient això, estic dient que té molt mèrit el que s'ha fet i que si demà l'equip està molt a prop de tornar a classificar-se per la final de la Champions, tindrà molt, molt, molt, molt mèrit, i jo, creieu-me, que ho analitzo veient d'on venim i tot el que portem fent, crec que s'estan fent les coses superbé i s'han de gaudir aquestes coses.
0: 8 i 19 minuts. Evidentment, com que el Barça juga a Champions, no juga el seu partit de la jornada 27 aquest cap de setmana. Ja ho han fet, i de fet, amb sengles derrotes, Badalona i Espanyol.
1: Sí, han perdut els dos equips. L'Espanyol ha caigut al camp de la Lama per 3-1, això va ser ahir, i avui ha jugat el Badalona Women i ha perdut 0-1 davant l'Atlètic Club. Com deies, el Barça tenia que jugar el seu partit endavant del Llevant. Aquest Barça-Llevant s'haurà de jugar al 6 de maig a 6:45 de la tarda. Recordem, Espanyol i Badalona avui menjar salvats i el Barça, doncs, campió.
0: Doncs el Badalona, que ha caigut avui davant de l'Atlètic Club en un partit, podríem dir, intranscendent. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia.
10: El Badalona Women confirma la seva tercera derrota consecutiva a la Lliga després de no poder superar l'Atlètic Club de Bilbao. Amb un club basc, després d'un gol d'Azcon al minut 35, ha anat per davant durant tot el partit i tan sols ha aconseguit el Badalona Women dominar els últims 10 minuts en els que Estefania Benini ha tingut una ocasió claríssima que a punt ha estat de significar l'empat. Tot i així, en general, qui ha estat el dominador ha estat l'Atlètic de Bilbao. Potser per això la millor jugadora del partit en clau badalonina ha estat Carla Abdón, la portera que de fet s'ha emportat l'MVP. Escoltem les seves sensacions després del partit.
11: El primer minuto nos ha costado bastante entrar, sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor el balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, se nos vuelve a escapar.
10: Amb un Badalona Women que ja té la salvació a la butxaca i ara que només li queden 3 partits de Lliga. La setmana que ve, derbi català contra l'Espanyol.
0: Un Espanyol que, com dèiem, ahir va perdre al camp de la Lama. El pitjor de la derrota, intranscendent, és la lesió greu d'Anna Torrodà, que haurà de passar pel quiròfan. La jugadora que s'ha confirmat avui que pateix un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Serà operada la setmana vinent, per tant, molts ànims, molta força per l'Anna Torrodà. I, com dèiem, derrota 3-1 al camp de l'Alama, que valoraven així, amb molta autocrítica, la jugadora Cristina Baudet i l'entrenadora Sara Monforte.
12: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ellas nada más recibían el balón, jugaban el largo, y las vigilancias. Creo que ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho, y eso ha sido lo que nos ha perjudicado, sobre todo al principio de la primera y segunda parte.
13: Nosotros no tenim excusa. Estic gaire enfadada, o sea, molt enfadada. Sabíem perfectament a què jugava la Lama, no hem estat bé ni a nivell defensiu, ni a vigilància ni a presentes pèrdua, ni hem estat de cara a la porta, perquè crec que en 4 ocasions, però tampoc hem acabat de patrocinar-les. Llavors marxo desaguda, perquè crec que, bueno, d'aquí a final de temporada tenim que buscar la manera de motivar-nos. No podem deixar-nos portar, i sabreu sobretot pues, per l'escut que defensem, que crec que avui no ho hem fet com tocava, i des d'aquí us donaré una mica perdó a l'afició, perquè a mi m'agrada que el meu equip defensi aquests colors que les mereix.
0: Vinga, i baixem una categoria, parlem de la Primera Federació Femenina. Ha acabat avui, aquesta tarda, amb jornada unificada, amb l'alegria de la títol de Lliga aconseguit pel Barça B, però amb la deserció del descens de l'AEM, que acompanya l'Europa en aquest descens de Segona Federació.
1: Sí, hi ha 3 equips catalans en aquesta categoria. Europa i AEM acaben baixant a Segona Federació, i el Barça B, que acaba proclamant-se campió. I això que avui el Barça B doncs, no ha passat de l'empat a 2 amb l'Alba Fundación. L'Europa ha guanyat 2-0 davant del Betis, i qui ha perdut ha estat l'AEM davant del València per 4-2. Això de retruc fa que l'AEM B, després ho explicarem, doncs, perdi també la categoria i baixi a Tercera Federació.
0: Uns 13 temporades seguides portava l'AEM a Primera Federació Femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, després de fer un històric tercer lloc l'any passat i fer play-off ja 2 temporades seguides. Doncs avui ha baixat de manera sorprenent. A la transmissió que feien els companys de Lleida en Joc a la web de Segre, el tècnic Rubén López estava absolutament destrossat.
14: Jo enfonsat i... I l'equip també. És, bueno, no és injust, al final és esport, no hem nascut guanyar avui. I, bueno, malauradament els altres resultats tampoc ens han acompanyat, no hem tingut ni una miqueta de sort. I, bueno, al final tothom ho ha vist, hem baixat. És que no em surt una altra cosa que que agrair a les jugadores el seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demano disculpes i poc més. Bueno, al final portava una dinàmica molt bona. Avui, després d'empatar un al minut 47, era optimista. La segona part no hem estat bé, no hem estat encertades. Tot el que escoltàvem no era positiu i tampoc ajudava. I bueno, no ha pogut ser. Ho hem intentat, de veritat, amb totes les nostres forces. Que ningú dubti que ho hem intentat fins a l'últim segon. Esperant també un miracle a Tenerife que no ha arribat. I ja està. És que no puc dir gaire cosa més. Al final, el compromís meu amb la EM des de que ha arribat, des dels anys, ha sigut molt gran. Les jugadores també tenen un increïble sentiment per la EM i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips o seguir a la EM. Però és veritat que som molt de l'EM tothom i ara mateix ho sentim molt per l'EM, no? Per lo personal és queda un segon pla.
0: Doncs molts ànims a la família de l'EM. Déu-n'hi-do, la temporada pel que fa al futbol lleidatà, amb descensos dels equips masculins del Lleida, de l'Atlètic Lleida i ara també de l'EM. I a tot això, l'Europa s'acomiada de la Lliga i de la categoria amb una victòria 2-0 balsàmica sobre el Betis. Així la valora l'entrenadora Nani Aces.
15: Una primera part jo crec que una mica més tímides, o tímids els dos equips inclús. Segona part jo crec que l'Europa ha deixat molt clar que avui no es volia deixar anar, que volia acabar bé la temporada i que a més no només això, volia acabar en diferència de dos per passar el Betis. Bueno, això, l'orgull que han tret fins al darrer moment, avui no era un partit fàcil, al final estem descendides, això fa mal i portem setmanes intentant treballar la part emocional i avui l'equip jo crec que s'ha deixat veure una mica el que volíem fer al final. Acabar millor que la primera volta, era un equip que a l'anada ens va guanyar 3-1, ens va guanyar molt bé i avui jo crec que ha deixat molt clar l'equip que volia estar per sobre. L'afició és una cosa que tenim aquí a l'Europa, és marca de la casa, les jugadores estan molt agraïdes i al final és una cosa que volen conservar, tot i baixar de categoria, i al final era el mínim que podíem fer avui, agrair a la gent que ha estat amb nosaltres tot l'any i sobretot intentar que ens acompanyin també l'any que ve, que és quan de veritat tornarem a necessitar la gent.
0: I tot això, el pròxim divendres a 6:15 a Vilanova, final de la Copa Catalunya, precisament entre Europa i AEM, els dos equips que han perdut la categoria. Com dèiem de retruc, la MB, que estava a segona federació femenina i que s'havia salvat, acaba baixant perquè baixa el primer equip. Vinga, 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera pensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69 491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat doncs, amb aquesta primera federació femenina, on avui s'ha consumat el descens de l'AEM. Ja coneixíem de feia setmanes el de l'Europa. I avui també s'ha proclamat campió de Lliga, tot i que no pot pujar el Barça B. Qui aspira a jugar l'any que ve aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, i de moment ha començat bé les semifinals.
2: Sí, aspira a ser el segon català, perquè és el que dèiem, només el Barça Atlètic doncs es manté en aquesta categoria. De moment ha començat bé, com deies, ha guanyat el Saragossa per 1-2 en aquesta anada de semifinals, i el partit de tornada serà com a local.
1: Doncs el diumenge vinent, a les 11, serà aquest partit de tornada. Si supera ronda, encara hauria de superar una segona eliminatòria, també a doble partit, per jugar a Primera Federació Femenina l'any vinent. Però avui, de moment, doncs gran victòria per 1-2 a Saragossa per començar a certificar o encarrilar, en certa manera, aquest accés a la gran final del play-off. Ara res, fa uns minutets hem pogut parlar amb el tècnic de l'Ona Sant Adrià, en Miqui Uller, que ens valorava així aquest triomf.
3: L'equip ha respost de manera molt, molt, molt, molt madura, amb molta experiència, i estic molt content. Potser la primera part doncs, hi ha hagut algunes situacions d'elles que podia haver fet alguna cosa i alguna situació de gol. Nosaltres també hem tingut diverses. La segona part hem començat una mica relaxades i ha arribat al seu gol. I a mi el que més m'agrada és com ha reaccionat l'equip, que reacciona amb un córner, després reacciona en diverses situacions d'àrea, i al final, 5 minuts, acabem de ficar el segon gol. Un equip que al final no deixen de ser joves, deixen de ser nenes petites, i l'escenari i tot, i el context, doncs, no han pogut amb elles, i això al final és el més important. A banda de que, evidentment, vols guanyar i vols pujar i tot això, i aquestes aquí, crec que com han competit avui i com s'han pres tot això i tot el play-off ara mateix, és el que ens fa créixer. Falta tancar-ho a casa, que no serà gens fàcil.
1: Doncs de moment molt ben encarrilada aquesta eliminatòria per Ona Sant Adrià amb aquesta victòria a Saragossa, 1-2. I qui està intentant pujar, però en aquest cas una categoria per sota, a segona federació femenina, és el Barça C.
2: De moment ha començat doncs, aquesta promoció d'ascens a segona federació. Davant del Gijón, en aquest partit d'anada, el Barça C ha acabat empatant a 2.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: 8 i 33 minuts, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 35a jornada, on de moment està anant la cosa força bé, perquè ja tenim dues victòries catalanes al sac.
2: Sí, la del divendres per 0-1 de l'Europa al camp de l'Alcorcón, el manté a la zona de play-off de promoció de descens. El Nàstic ha aconseguit una important victòria davant de la Sevilla Atlètica aquesta tarda. Ha acabat guanyant 2-1 i això fa que de moment surti de la zona de descens. I demà serà el torn del Sabadell, rebrà la visita del Múrcia a partir d'un quart de set de la tarda doncs, per acabar-se d'aferrar aquesta primera posició que li donaria doncs, l'ascens directe.
1: Doncs aquesta tarda el Nàstic ha aconseguit una victòria treballada, patida, a última hora davant del Sevilla Atlètic, davant del CUE, i ja ha descendit, però de moment li serveix, en espera del que facin demà tant el Tarazona com Juventud Torremolinos, doncs, per sortir de la zona de descens a la que havia caigut la setmana passada. Victòria treballadíssima, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bona nit des del nou estadi Costa Daurada. 3 punts molt valuosos que ha aconseguit el Nàstic de Tarragona, derrotat finalment 2-1 al Sevilla Atlètic. Amb aquest gol, minut 96, del capità Òscar Sanz, tot carregat d'èpica, amb el cap amb una vena. 4 punts li han posat al capità del Nàstic de Tarragona, però tot així ha rematat de cap un córner, una centrada de Jaume Jardí, i ha fet pujar el marcador al 2-1, que es convertia en resultat definitiu. Òscar Sanz, bona nit.
5: Bona nit, Tere.
4: Un gol que ha semblat que el feies més amb el cor, amb tota la teva ànima, que d'una altra manera.
5: Sí, al final, cuando hay un balón parado y más en los últimos minutos, y pues al final es un gol que mete todo el estadio animando, es de todo el equipo, ahí pues hay que ir con todo y pues mira, he tenido suerte y bueno, la celebración ha sido un poco eso, ¿no? Que es un gol que hemos empujado todos y bueno, lo hemos podido sacar adelante.
4: No sé si us ha ajudat aquesta celebració o la manera en què s'ha guanyat alliberar tota la tensió que portàveu acumulada per aquesta zona, per aquest moment perillós que viu el Nàstic.
5: Sí, al final, pues lógicamente está siendo un año duro y pues las semanas pues son difíciles, pero bueno, es la situación que estamos ahora, hay que tirar para adelante, quedan tres finales, desde ya pensando en Tarazona y bueno, con la mentalidad pues de sacar todos los partidos y semana a semana.
4: Com es preveu aquest partit a Tarazona, on el Nàstic no ha guanyat encara mai? Serà una altra lluita aferrissada, de cosa de dos, perquè entre aquests dos equips està també la lluita per la permanencia.
5: Totalmente. Aparte de una final, pues es un rival directo y pues ahí hay que jugar con guerreros, ya lo sabemos, y sacarlo sí o sí, como esta semana. Y desde, ya te digo, ya el equipo ya está pensando en Tarazona y vamos a ganar ahí.
4: Deia Pablo Alfaro que demà seràs la fotografia de portada de tots els diaris, de les pàgines web, per tota la heroïcitat que representava aquesta victòria, que no sé si és una mica una metàfora del que està vivint el Nàstic de Tarazona. Tarragona, que ho intenta, que li costa, però que al final ho aconsegueix.
5: Bueno, sí, la verdad que este año nos está costando, se nos ha dado situaciones complicadas y bueno, el reflejo de los últimos partidos que lo hemos sacado en el último minuto, pues bueno, al final hay que luchar hasta el final y creer, y al final pues bueno, hemos tenido el premio, unos tres puntos muy importantes y que nos sirven también para coger fuerza, ánimo y sin relajarse ir a por la siguiente semana.
4: Gracias, Óscar.
5: A tú.
4: Doncs l'Òscar Sanz, que s'emporta els quatre punts del cap, de la ferida del cap i els tres punts que ha significat aquesta victòria davant del Sevilla Atlètic. El Nàstic s'avançava en el marcador al minut 42, gol en pròpia d'un defensa del Sevilla Atlètic. Als quatre minuts de la represa era el Sevilla Atlètic que empatava el partit i el Nàstic ha pogut vèncer al final, com dèiem, en temps de descompte al minut 90. Amb 6.390 persones avui al nou estadi Costa Daurada, l'equip de Tarragona ha aconseguit sumar 43 punts a la classificació, dormirà en zona de salvació a l'espera del que facin demà el Joventut Torremolinos i el Tarazona en els seus respectius partits. La pròxima cita serà diumenge vinent a les 4 de la tarda al camp del Tarazona. És tot des del nou estadi. Bona nit.
1: Bona nit, Tere, gràcies. Bona victòria del Nàstic. Bona victòria ahir de l'Europa al Corcón, 0-1, treballadíssima amb un gol de Jordi Cano, qui si no, 19 dianes ja del Pichichi escapulat per situar el conjunt de la Vila de Gràcia a la quarta plaça. De moment avança el Villarreal B en espera del que facin demà els groguets davant de l'Hèrcules. Una victòria que valorava i molt, perquè va haver de patir molt a la segona meitat el conjunt escapulat, el seu tècnic, Adai Benítez.
6: No puc amagar la felicitat que tinc perquè vinc al camp de... Pues per mi, d'uns dels millors equips de la categoria, d'un de la Zelanda, que quan comença la temporada dius aquest equip, si no estan tastat primers, serà per coses extraesportives, però futbol té això, futbol al final, només m'agrada el futbol, és que vens aquí, jugues contra un equip que

0: tot tipus de futbol i no, no hi ha una altra, no hi ha una altra manera. Crec que també ha de joc ofensiu, no amb la finalització, el Corcón ha fet un partit extraordinari i pues, per això em fa més feliç encara.
1: I a veure si completem demà aquesta jornada perfecta dels catalans de Primera Federació Masculina amb una victòria del Sabadell davant del Múrcia. Un quart de set, un partit en què el Sabadell defensa el lideratge, recuperat la setmana passada, té 2 punts més que l'Eldense i 3 més que l'Atlético Madrileño. Si demà guanyés el conjunt arlequinat, estaria a 3 partits d'aconseguir el títol i l'ascens directe a segona divisió. Ferran Costa, tècnic arlequinat, diu això.
2: Estem, com tu dius, entrant al mes de maig. Mirem enrere, mirem totes les coses que ja hem aconseguit aquesta temporada, que les hem viscut, que les hem hagut de lluitar molt, que quedaran i passen a formar part de la història d'aquest meravellós escut, i no ens pesa res. El dia a dia és boníssim, ens ho passem molt bé, ens agrada estar junts, treballem com a cabrons, i és el moment de la temporada, et diria, on més energia tenim, perquè ens ho estem passant molt bé, estem gaudint molt del que fem, ho sentim molt, estem en el millor lloc possible per viure el que estem visquent.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: I a les 8 i 40 minuts parlem de segona federació masculina, grup tercer, última jornada. Avui ja s'ha avançat un partit que no tenia cap transcendència classificatòria.
4: Era el duel entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balears. El partit semblava que acabaria amb l'empat a 0 al marcador, però finalment l'Atlètic Balears ha aconseguit marcar i, per tant, doncs, l'Espanyol B, que no ha pogut puntuar en aquesta última jornada, ha perdut 0-1.
1: Acabarà sí o sí desè, amb 44 punts, perquè ja no hi ha possibilitat que cap equip el superi, i el gruix de la jornada es juga demà amb coses importants en joc, perquè tenim equips catalans que aspiren a fer el play-off, com el Reus, com el Barça Atlètic, i també la salvació de l'Olot pendent. Aquests són els partits de demà de diumenge, tots a les 12.
4: Exacte, a les 12 aquests partits, Olot-València-Mestalla, Andratx-Atlètic-Lleida, Castelló-B-Girona-B, Sant Andreu-Barbastre, Terrassa-Reus i Torrent-Barça-Atlètic.
1: Doncs el Sant Andreu, que celebrarà demà el Narcís ara davant del Barbastre, la consecució del títol aconseguit ara fa un parell de setmanes. També la gran notícia d'aquesta setmana, de que hi haurà gespa natural al Narcís Sala i, per tant, el Sant Andreu podrà continuar el seu estadi la pròxima temporada a Primera Federació Masculina, i per la tarda també hi haurà rua de celebració a partir de les 5 davant del Narcís Sala i visita la parròquia Sant Andreu del Palomar i a la plaça Orfila, on serà el final de festa. Amb tot aquest context i ja sense res en joc, això és el que diu un dels jugadors que pot tenir demà minuts, Raúl García Alejo.
5: Bueno, al final és l'últim partit a Lliga, a casa, que normalment la gent està una mica més relaxada, però nosaltres intentarem treure la victòria a l'última casa, amb l'afició, i per una millor celebració després a plaça Orfila. La veritat que una bogeria, o sigui, això normalment no es viu, i és un orgull poder celebrar aquestes coses, i més amb el grup i l'equip que hem tingut aquest any.
1: Doncs a la Sant Andreu demà, dia de festa grossa. Ah, també vol ser festa grossa demà a Reus. En aquest cas, el Reus visita el camp del Terrassa, que ja no es juga res. A les 12, un Reus, que ara mateix és 5è, amb 52 punts, per tant, en zona de play-off, empatat amb el Barça Atlètic, que li podria arribar a treure aquesta posició, però també el Reus amb possibilitats de superar l'Alcoià si l'Alcoià perdés i ells guanyen el seu partit. En qualsevol cas, un Reus que busca sí o sí la victòria per aconseguir el play-off. I de la seva banda, el Terrassa, ja sense res en joc, es vol acomiadar de la seva afició. Això diu el tècnic agarenc Oriol Alsina.
6: Crec que he intentat mentalitzar, perquè evidentment va ser un cop dur de no poder jugar-se coses a l'última jornada, però els futbolistes estan mentalitzats que ens queda un partit i que la temporada acaba quan haguem acabat aquest partit. I ara doncs, tenim 3 punts en joc que poden decidir, en aquest cas, 3 posicions a la classificació, perquè ja per allà barrejat el Girona, crec que l'Espanyol i el València, i ens juguem doncs, això, no? I al final et queda en el teu currículum, sobretot dels futbolistes, en quina posició han acabat, i volem acabar el millor possible doncs, a l'últim partit per donar una bona imatge. Sabem que el rival juga moltíssim, que juga a play-off amb el Barça, sabem que hi haurà molta gent, que el qual ens motiva encara més.
1: Doncs ben pendent d'aquest Terrassa-Reus estarà el Barça Atlètic, que juga al camp del Torrent, un equip ja de la zona baixa, doncs

0: sense possibilitats de salvació, ja va descendir ara fa unes setmanes, i per tant el Barça Atlètic necessita sí o sí guanyar, o en aquest cas necessita fer millor resultat que el que faci el Reus al camp del Terrassa. Juliano Belletti, tècnic del filial blaugrana.
1: Hemos hecho lo que teníamos que hacer, estar 100% concentrados en trabajar bien la semana, trabajar bien el partido, defensivamente y ofensivamente, para tener confianza suficiente de ir ahí e intentar ganar. Se ha notado que el equipo ha estado bastante concentrado, la exigencia ha sido buena, siguen con la misma competitividad de otras semanas, es decir, sabemos lo que tiene que pasar fuera de nuestro partido para clasificarnos para los playoffs, pero ante todo esto, hacer lo que tenemos nosotros, que es intentar ganar el partido.
0: I un altre partit amb moltíssima transcendència per als equips catalans demà, també a les 12, Olot-València-Mestalla. Un Olot que ara mateix, de moment, estaria en zona de salvació, en plaça de salvació, en 39 punts, però també en 39, i el Castelló ve en plaça d'eliminatòria de permanència, i en 37, l'Ibiza-Illes Pitiuses. Si l'Olot guanya, no s'ha de preocupar de res, depèn de si mateix. Si no guanya, haurà de mirar aquests partits dels dos rivals directes per veure què passa, si acaba caient en play-out o fins i tot en descens directe. La bona notícia, com dèiem, que depenen de si mateix, i això ho valora molt el tècnic Roger Vidal, a banda del capità Pedro del Campo, doncs que espera demà guanyar el partit.
2: És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana. Ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser, i hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables, i ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números, i no, només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
3: Des de la Unió, des del grup, nosaltres som conscients que si ens ajudem, que si pensem més en el company que en nosaltres mateixos, sabem que la força d'aquest equip està en això i que en això som espectaculars. Per tant, durant tota la setmana crec que li hem de donar molta importància al company, crec que ens hem de cuidar molt i crec que hem de mantenir aquest bon vincle per això, no? Doncs perquè cadascú se senti còmode i se senti amb confiança i amb seguretat com per donar el millor d'ell mateix i ajudar que l'equip avanci en el partit.
4: En joc.
0: Vinga, 8:46, parlem de tercera divisió, grup 5è, penúltima jornada. Ja tenim el Manresa campió, us ho explicàvem el diumenge passat en aquest programa, però encara hi ha coses en joc tant a la part alta com a la part baixa. Aquests són els partits tots en jornada unificada.
5: Sí, precisament el campió, el Manresa, s'enfronta amb un dels equips de la part alta de la classificació, el Cornellà. Aquest Cornellà-Manresa, dos quarts d'una del migdia, com la resta de partits amb aquesta jornada unificada, com deies. Vilanova, Can Vidalet, l'Escala, Lleida, Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, Badalona, l'Hospitalet, Muntanyesa, Vic, Cerdanyola, Peralada, Vilassar de Mar, Tona i Sant Cristòbal, Europa B.
0: Doncs el Cornellà, que rep la visita del campió del Manresa, un Manresa que ja no juga res, però el Cornellà sí que juga, i molt, perquè ara mateix és de tercera a la classificació amb 56 punts, a un puntet del Badalona, que recordem, aquesta setmana ha fet fora Pedro Dolera, i té dos de marge el Cornellà sobre l'Hospi, doncs que el persegueix per intentar treure-li la posició. Recordem que en funció de la posició, el creuament, teòricament, per als play-offs és més favorable. Per tant, el Cornellà, que vol derrotar el campió per continuar optant a la segona plaça. Això diu el seu tècnic, Ignasi Sanabra.
6: Es cierto que nos hemos quedado sin opciones al título. Felicitar al Manresa, creo que es merecedor del título. A partir de ahí, centrados en lo que podemos controlar, llegar bien al playoff. Lo primero es tener la mejor plaza, que te da una serie de ventajas, y a por ello vamos. Creo que nosotros hemos tenido momentos muy buenos de juego, pero no hemos sido capaces de sostenerlo en el tiempo. Y luego no hemos sido capaces de superar las adversidades que a todos los equipos se les plantean durante el año. Prepararnos para un playoff que va a ser apasionante. Hemos de confiar en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros futbolistas, en nuestro staff, porque estamos capacitados y sin ningún miedo vamos a por ello.
0: Doncs déu-n'hi-do la jornada, perquè si el Cornellà tercer rep el campió, el primer, doncs el Badalona segon rep el quart a l'Hospi. Un altre partidàs, a més serà el primer partit a la banqueta del Badalona de Mikel Aparren, que és el tècnic que ha estat escollit per substituir Pedro Dolera, que aquesta setmana, com dèiem, ha estat destituït. Precisament Mikel Aparren doncs valora el partit i aquest debut, i de la seva banda l'entrenador de l'OSPI, Sergio Juste, també fa una valoració al respecte.
4: El club es decide que sea yo el indicado, y a partir de ahí lo que yo creo que emocionalmente el equipo estará en un momento en el que yo creo que tiene que asentarse. No hay varitas mágicas, lo que sí hay es un trabajo detrás del equipo anterior brutal. A veces no llegan los resultados, son situaciones que pueden darse, ya lo sabemos los que estamos en este mundo, pero bueno, a todo lo que se estaba haciendo al final es intentar buscar qué creemos que necesita el equipo, qué creemos que podemos aportar como cuerpo técnico, pero aquí la clave son los jugadores.
7: Bueno, pues amb moltes ganes, il·lusió, i bueno, al final que tu dius, no? Fa setmanes pues, ho haguéssim firmat, està així amb aquesta situació ara mateix. I bueno, això el que t'acabo de dir, il·lusió, ganes, i que sigui ja diumenge per intentar pues, treure aquests tres punts que ens donarien una mica aquesta il·lusió, aquesta força per intentar pues, treure la segona posició, però bueno, partit a partit, sempre dic el mateix, i primer Badalona i això.
0: Doncs partides Badalona-Ospi que podrem seguir demà a l'enjoc doncs, a través de les plataforma, la xarxa Més i de les televisions locals. I un partit ja interessant serà l'Escala Lleida, amb el Lleida ja descendit. És un dels equips que en aquest cas perd la categoria, però a la zona doncs, baixa. Recordem que Can Vidalet té 33 punts, Sant Cristóbal 34, Cerdanyola 30... per tant, encara hi ha coses en joc. El Vic 29, com diem, en aquesta jornada encara poden passar moltes coses. A Jordi Cortés, de cara a aquest penúltim partit de Lliga, encara ja descendits, diu que per respecte a la competició vol anar a competir.
8: L'equip està preparant amb les mateixes ganes. Per sort, només són dues setmanes les que venim per davant, no? I aquesta ja està quasi acabada. Perquè sí que és veritat que sempre és dur entrenar amb pocs objectius esportius a la vista, no? Però l'equip està tranquil, amb la consciència tranquil·la, per haver-ho donat tot i sobre haver-ho subvistat tot dins del camp fins a l'últim dia, ja m'havia sentit la consciència molt tranquil·la.
0: I a la Lliga Elite, jornada número 28, el Martinenc té el ascens a tocar. Aquests són els marcadors d'aquest dissabte.
5: Sí, tenim encara dos partits en joc ara mateix. Són el Sant Joan Atlètic Montcada Vilafranca. De moment, 1-1 al marcador en aquest duel. I també tenim en joc el Sant Feliuenc Valls. També 1-1 ara mateix aquest partit. Ja queda poquet perquè finalitzin. Els marcadors ja definitius. El Martinenc ha guanyat 1-0 al Sabadell B. L'Horta s'ha imposat a la Ciutat Cooperativa per 4-1. Empat a 1 entre Atlètic, Sant Just i Júpiter, i el Sant Mauro ha guanyat el Castelldefels fa res ben pocs minuts per 0-2 als Canyars.
0: Doncs a la Martinenc, gràcies a un gol solitari d'Àlex Otero, que guanya i que pràcticament té l'ascens a tocar en espera d'un recurs del partit de la setmana passada a la Pobla de Mafumet. Àlex Otero, què deia això?
9: Molt bon partit, l'equip ha fet un esforç avui brutal, hem tret 3 punts, portaria 0, així que molt content. Sí, no, molt content. 3 punts, un gol personal. Bueno, això sempre suma per l'equip, per mi personalment, i a seguir, res més.
0: I demà dos partits més.
5: Sí, a les 12 del migdia el Rubí Prat, i a la tarda a les 5 Manlleu Poble de Mafumet.
0: Futbol sala, s'està disputant la final a 8 de la Copa de la Reina a Móstoles. Ahir el Rubí, que va caure eliminat a quarts de final. Ràdio Rubí, Toni Bravo.
10: El resultat 0-5 no reflecteix el valor del que ha aconseguit l'equip, que ha competit en un escenari reservat als millors clubs de futbol sala estatal. Escoltem a l'entrenador rubinenc de l'Esportiu Rubí Femení, Jordi Archilla.
11: El premi era ser-hi aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar, i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
10: El partit va començar amb un ritme altíssim per part de l'Alcorcón, que va marcar el primer gol abans del minut 5, un cop dur, que va obligar les de Jordi Archilla a resistir des del primer instant. Tot i això, l'equip va aguantar durant bona part de la primera meitat, però la pressió constant, la qualitat individual de les madrilenyes van acabar trencant el partit. Al descans, el marcador ja era de 0-3, resultat que evidenciava la dificultat de sortir de la seva pressió i de generar ocasions. A la represa, l'esportiu rubí femení va intentar alliberar-se una mica més, però l'Alcorcón va mantenir el domini, va ampliar el marcador fins al 0-5 final. Tot i la diferència, les jugadores de l'esportiu rubí no van deixar d'intentar-ho en cap moment. L'actitud va ser impecable. L'escenari, el ritme, la dimensió del rival van pesar, però l'equip va competir amb dignitat fins al final.
11: Vaig dir que ho havien donat tot, que estava, no tenia res a dir negatiu. Ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no?, on estàvem i en què ens havíem guanyat a estar aquí.
10: L'estada de 3 dies a Madrid també és part del valor de l'experiència, viatge, entrenament, convivència, la sensació de formar part de la festa gran del futbol sala femení. El tècnic rubinenc reconeix que havia decepció per no haver pogut competir més, però a data d'avui, en perspectiva, el grup entén perfectament la magnitud del repte i el mèrit d'haver arribat fins a aquests vuitens de la Copa de la Reina.
0: I a la primera masculina, 28a jornada, un empat i una derrota per als catalans.
5: Sí, ahir a l'Indústria Santa Coloma va perdre la pista del Palma per 5-0 i aquesta tarda el Barça s'ha enfrontat al Peníscola. Anava guanyant el Barça, anava dominant d'un gol, de dos fins i tot, però al final el Peníscola ha acabat empatant amb aquest 5-5.
0: Dos punts que fan que el Pozo Murcia atrapi el Barça a la classificació amb 66 punts i el divendres vinent al Palau Barça-Pozo Murcia, o sigui, partidàs. Així valora l'empat d'avui al tècnic Javi Rodríguez.
12: Bueno, creo que es un partido complicado, dadas las condiciones en las que llegábamos, de mucho cansancio, de no haber podido descansar bien. Sabíamos que iba a ser un partido que nos iba a costar muchísimo, sabíamos que si nos poníamos por delante teníamos mucho ganas en este partido de hoy. Se han puesto 0-1, se han puesto 1-2 al descanso, el portero de ellos ha estado sensacional, pero es que no puedo quitarle un ápice del orgulloso que estoy de este equipo, de cómo ha trabajado, de cómo ha peleado, de estar fundidos y que querían más.
0: Doncs, déu-n'hi-do, aquest divendres, aquest partit entre Barça i Pozo Murcia, empatats amb 66 punts pel lideratge de la Lliga regular. Indústries, de moment, està en zona de play-off, 8è amb 40 punts, un més que Valdepeñas, però això sí, amb dos partits més. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb el bàsquet, l'handbol, el waterpolo, molts esports, com sempre, aquí al joc.
13: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
16: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
17: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
16: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
17: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
18: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
19: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
18: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
19: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
18: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
19: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
20: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
21: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
22: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
23: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
24: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
18: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Summit Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes que estan a més en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. D'altra banda, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs anterior. Coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort avui en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, i d'aquestes 15 eren motoristes. En l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sim Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I aquí a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. I tanquem amb els esports. El Barça juga des d'aquesta hora al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: Ja en joc el partit amb la primera oportunitat de títol pel Barça.
3: Sí, els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna, un duel que ha començat res fa 3 minuts i que de moment empat a 0 al marcador. I a més, aquesta victòria del Barça hauria d'anar sumada a que l'Espanyol demà aconsegueixi puntuar contra el Real Madrid. Això donaria ja el títol de Lliga al Barça.
2: A la primera federació femenina, males notícies perquè la EM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals de la classificació guanyaven, i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la EMB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça bé s'ha proclamat campió de primera, i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: Més futbol, però en aquest cas primera federació masculina, el Nàstic, que s'aferra a la salvació.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació, i l'Europa, amb la victòria d'ahir, es referma en places de play-off pel títol.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigues per 3-1, els dos punts de marge sobre les Roses han estat suficients per mantenir la categoria ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vilassana per 0-3. El conjunt català acaba, cap conjunt català acaba descendit i, per tant, la propera temporada hi haurà un català més.
2: 9:05, marxem de ronda. Anem a repassar marcadors de partits que estan en joc ara mateix, començant pel partit del Sadar, on el Barça vol apropar-se una miqueta més al títol de Lliga.
3: Sí, de moment aquest partit ja ha començat, 4 minuts 5 gairebé ja de partit, 0-0 al marcador. Si et sembla, repassem l'11 pel que ha apostat Hansi Flick per aquest partit: Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric. Aquests són els 11 jugadors que estan jugant ara mateix al Sadar davant Osasuna.
2: A la Lliga Elite teníem pendents un parell de finals a la jornada número 28.
3: Sí, tenim un partit que encara no ha acabat, és el Sant Juan Atlètic Montcada davant del Vilafranca. Al minut 84, el Sant Juan Atlètic Montcada ha fet el 2-1. Fins aquell moment hi havia l'empat a 1 al marcador. Encara no ha acabat aquest duel. El Castelldefels ha acabat perdent davant del Sant Mauro 0-2 als Canyars. I també ha acabat el duel entre el Sant Feliuenc i el Valls amb empat a 1.
2: Doncs mira, anem cap allà per veure com ha estat aquest partit amb el company de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit des de les Grasses. Un partit èpic fins al final. Al final, repartiment de punts entre el Sant Feliuenc i la Unió Esportiva Valls. Un Sant Feliuenc que s'avançava en el minut 20 després d'una jugada estratègia obra de Pau. Portaven el domini dels primers 45 minuts amb un Valls que, després de rebre el gol, fins i tot el Sant Feliuenc hagués pogut ampliar l'avantatge, però al final les marxava als vestidors amb l'1-0 favorable als locals. En la segona part, Àlex González ha fet canvis i en el minut 16, la sortida d'un córner picat des de la cantonada a l'esquerra per Hugo Gómez, l'ha aprofitat Òscar Morell per superar el porter Toni. A partir d'aquí, una mitja hora totalment boja, amb accions en tots els costats. Semblava que el Valls fins i tot podia transformar l'1-2, però en els últims 5 minuts el Sant Feliuenc s'aferrava a l'èpica i fins i tot a l'última jugada del partit, amb gairebé tot a punt de xiular-se, hagués pogut transformar el 2-1. Al final, la Unió Esportiva Valls, que acaba la jornada amb novena posició, amb un total de 35 punts, i el Sant Feliuenc, que continuarà cué de la classificació amb 29 punts, encara no ha descendit a la primera catalana, però amb poques opcions de conservar la categoria. La setmana que ve, la Unió Esportiva Valls jugarà a casa el Vila amb l'Horta, també un rival directe que ha guanyat avui per 4-1 amb la Ciutat Cooperativa. En cas de guanyar el conjunt ballenc, gairebé aquesta permanència que està costant a la Lliga Elite seria un fet.
2: Gràcies, David. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Pel que fa al bàsquet, Lliga CB, 29a jornada, al marge d'aquesta suspensió per als problemes del marcador, l'Olímpic de Badalona, el partit de la Penya, estaven pendents del final del Girona i de l'inici del Lleida.
3: Sí, el Girona ha acabat guanyant 90-81 davant Casademunt Saragossa i en aquests moments ha començat a les 9. El duel entre el Sant Pablo Burgos i el Hajo Post Lleida, de moment 8-7 favorable al conjunt local.
2: I el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, partit d'anada de quarts de final, que ha fet a Lima Horta?
3: Doncs ha guanyat, de moment domina aquesta eliminatòria, s'ha imposat a l'Unicaja Mijas per 64-59.
2: Doncs bones notícies, tot obert, això sí, de cara al partit de tornada. I acabem aquesta ronda passant novament per Badalona, pel futbol americà i per aquesta final de l'Spanish Bowl entre Badalona Dracs i Black Demons. Remunten els Badalona Dracs després del primer marcador parcial que ens donaves fa una estona. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
5: Doncs no, Ignasi, de moment que no remunten els Badalona Dracs. Falten 6 minuts per acabar el partit. El marcador és de 27-13, favorable pel conjunt madrileny. S'està complicant i molt la remuntada dels Badalona Dracs perquè no estan acabant d'arribar de la manera precisa a la zona de 3 quarts per intentar completar un touchdown que a hores d'ara podria donar una mínima esperança al conjunt badaloní. Si la cosa no canvia, els Black Demons de Rozas, que es proclamarien campions d'Espanya un any més.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: Vinga, 9 minuts, gairebé 10, de fet, parlem de bàsquet, parlem de la Lliga CB, 29a jornada, on, de moment, tenim un únic resultat definitiu, perquè, com dèiem, el partit de la Penya s'ha suspès i el de Lleida acaba de començar.
3: Sí, tenim un duel acabat en presència catalana i, a més, en victòria, perquè el bàsquet a Girona s'han portat el triomf per 90-81 davant de la Casa Damunt a Saragossa. La penya, com dèiem, amb problemes a l'Electrònic, ja ha començat més tard aquest partit davant de l'Unicaja, doncs finalment s'ha hagut de suspendre quan el marcador era de 53-33. I tenim en joc ja des de les 9 el duel entre el San Pablo Burgos i el Hayo Post Lleida, de moment per darrere el marcador al conjunt lleidatà, però d'un únic punt de diferència, 10-9.
2: Doncs la penya, que guanyava de 20 punts davant de l'Unicaja, estava fent un molt bon partit, un partit espectacular, però el partit no ha pogut continuar. De fet, ja li havia costat començar. Què ha passat? Com ha anat tot plegat? Radio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
6: Bona nit. El Joventut Unicaja no s'ha pogut acabar. S'ha hagut de suspendre i encara està pendent de saber quin dia es podrà disputar. Perquè l'Unicaja, recordem, dijous vinent té la Final Four de la FIBA Champions League aquí precisament a Badalona. Una casualitat que no ha permès que hagi pogut quedar-se per disputar demà la resta de la partit. Només s'han jugat els primers 20 minuts, que ja havien començat amb mitja hora de retard per problemes amb el videomarcador i amb el rellotge del temps. Tot i arribar a la mitja part amb 20 punts de diferència a favor de la penya, 53-33, a la mitja part ha tornat a patar el videomarcador i ja no s'ha pogut solucionar. S'ha allargat durant pràcticament una hora l'intent de recuperar-ho, amb intent també des de l'afició per animar el temps, que no parava. Els jugadors s'han escalfat una i dues vegades, s'han aturat, han tornat a escalfar-se. Al final han decidit que marxava l'Unicaja, que m'ha agafat un vol aquest vespre, l'agafa a 11:15 per tornar a Màlaga i concentrar-se de cara a la Final Four de dijous. Per tant, Joventut Unicaja suspès, una cosa mai vista a Badalona, i jo no recordo, a la Lliga CB.
2: Doncs Déu-n'hi-do, i això a dies barra setmanes de que es disputi la final a 8 europea. Finalment la penya no hi serà. I vinga, més partits, això sí, aquest sí que ha acabat el partit del bàsquet Girona, important victòria davant del Saragossa. Girona FM, Marta Serres.
7: El bàsquet Girona ha aconseguit la 13a victòria de la temporada, guanyant 90-81 al Casademont Saragossa, en un partit en què l'equip ha ratllat la perfecció ofensivament parlant, a la primera meitat amb 12 triples anotats i 58 punts. No ha tingut res a fer el conjunt aragonès en aquest àmbit, tot i que a la segona part, com que ells també s'hi jugaven moltíssim, assegurar la permanència, han lluitat el partit. De fet, han aconseguit bons parcials a la segona part i han posat l'ai al cor al Girona, que ha vist com el seu rival s'ha col·locat només a 6 a 3 minuts pel final. Tot i així, l'equip ja no ha comès més errors i ha aconseguit segellar la victòria que, com dèiem, fa que matemàticament hagin assolit la permanència a l'ACB una temporada més.
2: Doncs això deia després de la partida el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
8: Hem fet una segona part dolenta, amb moltes pèrdues, amb males decisions. Hem intentat resoldre des de l'aspecte individual situacions col·lectives, i a l'altre costat hem fet una primera part increïble. Hem jugat fantàstic, hem passat la pilota, hem trobat cistelles molt fàcils per les passades, hem fet un treball defensiu fantàstic i hem guanyat. Per tant, felicitar l'equip per l'esforç, perquè és complicat des del punt de vista mental fer frente a un equip que està tornant al marcador. I bueno, hem fet la 13a victòria, per tant, molt contents i a treballar.
2: Doncs bona victòria del Girona davant del Saragossa per situar-se a la 10a plaça. 13 victòries en 29 partits. Per tant, trenquen a més una ratxa de 3 derrotes seguides. Demà diumenge serà el torn tant del Baxi Manresa com del Barça.
3: Sí, jugarà al migdia a les 12. El Baxi Manresa rebrà la visita del València i a la tarda a les 7 el Barça rep la visita del Gran Canària.
2: Doncs el Baxi Manresa que busca una victòria complicada davant del València, segon classificat, doncs per intentar allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
9: Bueno, el rival, puedo que decir, teniendo en cuenta lo bien que está jugando toda la temporada y la progresión que lleva el equipo en las dos últimas temporadas. Primero con un estilo muy definido y después compitiendo muy bien en todas las competiciones que tiene. Está jugando un playoff espectacular ahora mismo, está en una muy buena forma bueno, es una dificultad máxima, pero nos debemos enfocarnos en nosotros mismos, sobre todo en mejorar cosas básicas y hacerlas muy bien durante todo el partido. Y bueno, pues nos viene el Valencia, bueno, pues mejor imposible para tener un reto colectivo, individual, i mejorar aquestes coses bàsiques defensives i ofensives.
2: Doncs a les 12 aquest Manresa-València i a les 7 el Barça que rep el Gran Canària, un Barça ubicat a la quarta plaça ara mateix, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits i doncs que busca reformar-se en aquesta plaça que li va treure el Baskonia la setmana passada. Juan Núñez, jugador blaugrana, diu això.
10: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido. Y preparando el partido, creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de parar mañana. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí. Y luego, bueno, yo creo que la llegada de nuevo entrenador les ha hecho cambiar esa energía y de hecho han ganado los dos últimos partidos contra rivales buenos. Entonces, bueno, será un partido duro en el que tenemos que salir desde el principio a morir.

0: 9 i 16 minuts i a tot això, demà diumenge viurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més un partit transcendental per a l'Uni Girona.
1: Sí, recordem, es va classificar per jugar pel play-off pel títol, demà tornada dels quarts de final. Recordem que el partit d'anada va acabar amb empat a 82 davant del Leganés, doncs demà a partir d'un quart menys 5 de 7 de la tarda, la tornada en directe a l'enjoc Esparra-Girona-Leganés.
0: Doncs ho veurem i n'estarem ben atents, evidentment, perquè l'Uni Girona ha de guanyar el partit sí o sí després d'aquest empat, no sé si dir sorprenent, a la pista de la Leganés. I qui intenta pujar a la Lliga Femenina Endesa, avui ha jugat el partit d'anar als quarts de final, és el Lima Horta.
1: I de moment, bé les coses pel Lima Horta, perquè ha guanyat aquest partit d'anada, s'enfrontava a l'Unicaja Mijas i ha guanyat 64 a 59.
0: Doncs bona victòria per al conjunt barceloní, buscant doncs ascendir a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. Més promocions d'ascens, en aquest cas a Lliga Femenina Challenge, diguem-ne que a la segona màxima categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines. S'està disputant l'eliminatòria de campions i avui hi ha hagut l'anada, no li ha anat massa bé al GEC.
1: No, ha perdut el GEC davant del Maristes Corunya per 58 a 71. És l'anada, recordem, evidentment, que hi ha el partit de tornada, però en cas de no passar aquesta eliminatòria, el GEC quedaria repescat en una segona eliminatòria, doncs, per intentar seguir lluitant, doncs, per aquest ascens a Lliga Femenina Challenge.
0: Doncs com ha anat aquest partit? Què li ha passat al GEC per perdre de 13 punts? Girona FM, Jan Torrent.
2: El GEC Pacisa ha perdut a casa 58 a 71 el primer partit de la final de la Lliga Femenina 2 contra Maristes Corunya. Les locals han començat molt nervioses, respecte que les visitants han aprofitat per posar la primera petita diferència en el marcador amb el 0-5. En el transcurs del primer quart, el GEC Pacisa s'ha anat trobant sobre el parquet, passant del 2-8 en el marcador al 8-8. El 6-0 de parcial ha sigut l'inici dels primers bons minuts de l'equip de Pau Fuster. El 19-13 en el marcador ha reflectit les bones sensacions. En el segon període, les gallegues han retallat diferències gràcies a 5 punts consecutius. Els dos equips s'han estudiat molt i durant 4 minuts no hi ha hagut cap punt, mantenint el 21-18. Després de minuts espessos, ha arribat l'encert local posant la màxima del partit en el 27-18. Aquests 9 punts de diferència ha durat molt poc perquè a través de dos triples el Maristes Corunya ha retallat diferències. L'embranzida visitant ha continuat fins a acabar en la primera part aconseguint un petit avantatge amb el 33-35. En el tercer quart ha continuat la igualtat en el marcador i el parquet. Cap dels dos equips ha aconseguit marxar a l'electrònica de manera definitiva fins als minuts finals. Un 2-1 de la capitana Vale González donava un cop sobre la taula amb el 44-43 quan semblava que les de Fernando Buendía aconseguint implementar el seu joc. L'últim quart ha començat amb un petit avantatge pel GEC amb el 49-46 en l'electrònic. Un triple del Corunya i un contraatac ha capgirat el marcador que feia diversos minuts que no es movia. El tècnic del GEC Pacisa, Pau Fuster, ho ha aturat per posar ordre. Des de l'inici del duel, els visitants no aconseguien un avantatge de més de 2 punts. Un triple a falta de 3 minuts de Jiménez posava la màxima dels visitants amb el 52-58. El GEC va respondre ràpidament, però l'encert visitant continuava sumant des de la llarga distància. Una pilota perduda del GEC ha sentenciat el primer partit per a les gallegues amb el 58-71. La tornada de la final es jugarà el pròxim dissabte 9 de maig a les 5 de la tarda.
0: Doncs això deien després del partit una de les jugadores del GEC, Vanessa González, i el tècnic Pau Fuster.
3: Se'ns ha fet una mica llarg el partit, però bueno, hi hem estat molt carregades de faltes també al final i així, però bueno, jo crec que hem de pensar que queden 40 minuts i doncs, que no ens passi això allà i que tenia energia per tot el partit. Elles han estat molt encertades a l'últim i nosaltres no, i ha sigut uns mals minuts i elles ho han sabut aprofitar i ja està, però bueno, ens queda un.
4: Elles han ajustat molt la seva defensa, s'han posat molt més dures del que havien sigut a la primera part i a partir d'aquí doncs, ens hem equivocat segurament en algunes accions i hem impactat potser massa contra la seva defensa i hem deixat de generar els avantatges que havíem generat a la primera part i que ens han permès, no? Doncs anar anotant i estar més dintre del partit del que marca el resultat del marcador final.
0: Doncs a veure si el GEC té opcions de remuntar 13 punts a Corunya, serà força complicat. I més play-offs d'ascens. En aquest cas, a la segona FEB masculina, avui s'ha disputat el partit d'anada pel campionat de conferència.
1: El duel entre el Mollerussa i el Prat s'ha acabat emportant la victòria al Mollerussa per 79 a 73.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, i que també han seguit de ben a prop els companys del Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: Victòria per 79-73 del Club Bàsquet Mollerussa davant el Club Bàsquet Prat en aquesta anada de l'eliminatòria de campions en la fase d'ascens a segona federació. Un Mollerussa que està satisfet després d'aconseguir una petita passa en aquesta eliminatòria, victòria curta però victòria al cap i a la fi, que s'ha celebrat i moltíssim en un pavelló municipal ple fins la bandera i també amb una 60ena d'aficionats del Club Bàsquet Prat. Més enllà d'un inici d'anada i tornada en el conjunt potablava, el Prat ha arribat a situar un 8-13 amb un espectacular Thomas Smallwood d'inici. El Mollerussa en línies generals ha dominat el partit i ha capgirat l'escenari, especialment en el segon quart. Al descans guanyava el conjunt de la província de Lleida de 11 punts, 40-29. El Prat, més amb ofici segurament que amb un joc brillant, però ha sabut neutralitzar la situació, apropar-se fins i tot a 3 punts al tram final de l'encontre, però el Mollerussa finalment, com dèiem, guanya de 6. Pau Serrate està ara amb 26 punts, màxim anotador del Prat, Thomas Smallwood amb 20. Per tant, eliminatòria molt igualada però amb lleugera avantatge per a Mollerussa. Escoltem els seus tècnics, Marc Díaz per part del Mollerussa, Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat.
6: Al final sabem que és una eliminatòria de 80 minuts, que seria, és una eliminatòria molt dura com ha mostrat el partit. Estic molt orgullós del meu equip perquè penso que en molts moments hem controlat el pla de partit que volíem i ha sortit tot bastant bé, i si no ho hem anat ajustant, i penso que tots els jugadors han aportat, i supercontent per l'afició. Això ha sigut un espectacle, tenir tota aquesta gentada aquí animant-nos és un impuls enorme i estic molt orgullós, molt agraït.
7: Bueno, la veritat és que bastant cabrejat perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere i ens hem precipitat. I quan hem volgut entrar al partit ja era tard. No me'n vaig content, la veritat.
5: Avantatge, per tant, de 6 punts per al Mollerussa, que haurà d'afrontar la tornada al Joan Busquets, on hi haurà un autobús d'aficionats del Molle, i també ja han fet tant jugadors com entrenador Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat una crida al ple al Joan Busquets perquè l'ambient sigui com a mínim igual que el que hem viscut avui en el duel d'anada, i per intentar fer aquest puntet d'efecte per tenir encara més opcions de remuntada. Recordem, 6 punts de diferència, avantatge provisional per al Mollerussa en aquest partit d'anada al duel de campions del grup C.
0: I ahir divendres es va disputar l'All-Star de la Supercopa a Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Bona tarda. Ahir divendres es va celebrar al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic l'All-Star de Copa Catalunya de Bàsquet, la màxima categoria del bàsquet català. Dos equips, l'equip Lima i l'equip Magenta, sortits de les votacions de capitans i entrenadors dels equips de Supercopa, van competir en un format diferent i espectacular. 8 jugadors i 8 jugadores van enfrontar, dos quarts les noies i dos quarts els nois, en un match espectacular on va premiar l'espectacle, amb un festival de triples i molts intents d'alley-oop. L'equip Magenta, que es va imposar en els 4 quarts, va acabar guanyant per 126-108, amb una bona estrena d'innovacions com el valor doble de les cistelles els darrers 2 minuts de cada quart. A la mitja part es va celebrar un concurs de triples, que es va emportar Marc Travé, del Montgat, guanyant a la final absoluta Judit Moya, del Cerdanyola, campiona en categoria femenina. Marta Urbano, jugadora del Roser, i de l'equip Magenta, màxima encistelladora entre les fèmines.
9: Bueno, molt bé, molt bé. Jo crec que és una festa del bàsquet, és una tradició de cada any, noves cares, nous jugadors, noves jugadores. Crec que aquest format també dona una mica de dinamisme, al final no es fa tan pesat, la gent s'ha quedat fins al final del partit. Bueno, molt bé, molt bé. Jo m'ho he passat molt bé avui, totalment, totalment. A més, no tens pressió, és això, no tens la pressió de guanyar o perdre, sempre guanyar mola una mica més, no? Però no, molt, molt divertit, molt divertit.
8: Rafael Melgarejo, del Sant Feliuenc, va ser amb 24 punts el màxim encistellador del maig.
10: Sí, vale, bastante atractivo el evento, bastante contento y la participación que hemos tenido hoy. Muy buena la programación, todo ha salido como nos han inscrito, nos han invitado, y contento porque vinimos a disfrutar, pero bueno, nos llevamos la victoria. De eso se trata, ¿no? Del espectáculo, y yo creo que el formato estuvo bastante bien. Participamos los dos equipos mixtos, uno por un lado y uno por el otro, pero nos ayudamos entre los dos. I bastant atractiu el format, me gustó.
8: Amb entrada gratuïta, la Festa Vic va ser total, amb un gran ambient i molt públic al Castell d'Emplanes, amb la transmissió en directe de la Xarxa Més.
0: Vinga, ràpidament repassem a l'actualitat de l'handbol. A la Lliga Asobal, ahir va jugar el Granollers.
1: Va acabar guanyant 33-25 davant el Frigorífico Morrazo. El Barça ja havia jugat el seu partit el 15 d'abril. Havia acabat guanyant el Conca en aquesta jornada, el partit corresponent d'aquesta jornada.
0: Això va dir el tècnic Antonio Ramà.
11: Doncs s'ha notat una mica aquesta tensió, no? Aquesta pressió la tenien per ser les coses. Tenien moltes ganes, un partit que havent fet les coses o sent una miqueta més efectiu de l'atac, podria haver trencat abans i podria haver tingut un marcador que més pujat. Al final és un equip que no té les coses difícils, que va molt bé el contra un, que defensa, que té molt bona punteria. Jo penso que l'equip ha donat un tomb al que volia fer i molt content per la victòria.
0: A la plata masculina, penúltima jornada pel Barça Atlètic.
1: Ha guanyat 27-26 el Burgos.
0: I a la divisió d'honor or femenina, penúltima jornada pel Lleida.
1: Ha guanyat 32-29 el Caja Rural Cleva.
0: Així estan les coses pel que fa a l'handbol. No marxeu, 3 minuts i més esports aquí a l'Enjoc.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
14: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Sí!

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. És moment de parlar d'hoquei patins. Avui hem viscut l'última jornada de la lliga regular en l'hoquei lliga femenina, 26a jornada, i ens ha deixat, sobretot, la gran notícia de la salvació, ara sí, ja matemàtica, de l'Alpicat. Aquests són els marcadors de la jornada.
2: Sí, tot i que ha acabat perdent l'Alpicat davant del Vigues per 3-1, però l'ha ajudat la victòria del Vilassana davant les Rutes per 0-3, que ha fet bo els dos punts de diferència que tenia respecte a les Rutes a la classificació. Per tant, cap català perd la categoria, i això vol dir que la temporada vinent hi haurà un català més a l'hoquei lliga Iberdrola. Victòria del Manlleu golejar davant del Mieres per 1-10. El Telecable ha guanyat el Sant Cugat per 0-2. I la victòria del Cerdanyola se l'ha acabat emportant de la pista del Palau per 2-3.
1: Doncs a la Vilassana, que ha guanyat a la pista de les Roses, li ha fet un favor a l'Alpicat i ha refermat aquesta primera posició claríssima a la lliga regular, que farà que s'enfronti al quart, que és el Palau. Per tant, tindrem duel català. El 23 de maig començarà les semifinals del playoff, el millor de 3 a la pista del Vilassana. Vilassana Palau, abans recordem, pròxim divendres, Vilassana Fraga a les semis de Champions a Coimbra, i la setmana següent encara hi haurà la Copa de la Reina. Per tant, moltes coses a disputar per part d'un Vilassana que ho pot guanyar tot. Avui, l'Anna Freixa parlava amb la Maria Porta, la jugadora del Vilassana, que ha anunciat aquests dies que es retirarà, i això ens deia.
3: Contentes per acabar primeres de la fase regular. Realment crec que és un premi, doncs, a la feina ben feta que hem fet durant l'any, perquè crec que hem tingut partits complicats, hem tingut moments complicats i hem sumat en pistes molt complicades. Sí que és veritat, doncs, que l'Alpicat per nosaltres, o sigui, sí que és veritat que l'Alpicat, doncs, s'ha salvat gràcies als nostres 3 punts, però al final bueno, és el que ja està. O sigui, nosaltres sabíem que anàvem aquí a les Roces i anàvem sí o sí a sumar els 3 punts. No pensàvem en si l'Alpicat se podria salvar o no, però al final contenta perquè s'hagi salvat, doncs, un equip de Lleida, de casa nostra, i que es pugui, doncs, repetir també el derbi, doncs, un any més de la categoria.
1: I a tot això, el Palau, que serà el rival del Vilassana, ha caigut davant del Cerdanyola, 2-3, un Cerdanyola que encara té opcions de jugar a competicions europees en funció de com vagi el repartiment, en aquest cas, de les places. Després del partit, aquest 2-3 del Cerdanyola a la pista del Palau, això deien els entrenadors Queco Iglesias i Sergi Coll.
4: Después de una temporada larga y, bueno, tener un poco, estar posicionadas en la cuarta plaza, pues nos ha llevado a hacer un partido más de voluntad que de cabeza. Nos faltó un pelín de concentración, bueno, por un partido que se nos había puesto de cara de inicio y que estábamos dominando, pues minuto a minuto, pues hemos ido perdiendo el sitio y bueno, al final se lo ha llevado el Cerdanyola.
5: Com sempre mana el resultat, és molt bona, perquè acabem guanyant una pista molt complicada. L'equip ha sabut fer les coses que tocaven en tot moment, tot i començar per darrere en el marcador, i al final ens hem acabat imposant en un partit que jo ja preveia que seria així d'intens i així d'atractiu, i crec que no ha decepcionat en aquest sentit, i per tant, molt content per la victòria.
1: Doncs a Vilassana Palau, com dèiem, una de les semifinals. L'altra la jugaran el Fraga i el Telecable, un conjunt de Gijón que avui s'ha imposat 0-2 a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Ignasi Riera.
6: Finalitzada l'última jornada de la Lliga Hockey Iberdrola entre l'hoquei patins Sant Cugat i el Telecable de Gijón, amb resultat negatiu pels locals, que han perdut 0-2 en aquesta última jornada. Estem amb Borja Ferrer, l'entrenador de l'Oxigen Sant Cugat. Com has vist el partit, Borja?
7: No, l'he vist que hem patit molt, ens ha costat molt la sortida de bola, un equip amb molt de talent, molt físic, molt, molt complet, i sí que, bueno, a través de la defensa, doncs, hem anat creixent mica en mica i hem tingut poques ocasions, no hem estat efectives, i el Gijón, pues, òbviament, ha plasmat la seva superioritat.
6: Amb aquesta derrota queden novens a la classificació. Com valores una mica tota la temporada en la Lliga Iberdrola?
7: Bueno, la valoro simplement bé, ¿vale? Perquè està clar que per treure una, o sigui, per poder dir que era una temporada notable, doncs, ostres, o fins i tot excel·lent, hauríem d'haver fet o guanyat la UIC Cup o tornar-nos a haver classificat per Europa, no? Sí, la veritat que és una temporada pues, de transició on les jugadores joves han agafat més protagonisme en l'equip, però bueno, són excuses. Al cap i a la fi és una temporada que ve i ja està, i l'any que ve doncs, a buscar més nota.
6: Moltes gràcies, Borja. Doncs fins aquí la temporada de la Hockey Lliga Iberdrola amb el Sant Cugat col·locat en novena posició.
1: I com us dèiem, la gran notícia de la jornada, la salvació de l'Alpicat, tot i perdre a la pista de la Vigas i Riells, doncs la derrota de les Roses davant del Vilassana ha acabat ajudant el conjunt lleidatà. La seva capitana, Arantxa González, estava ben contenta, ens ho deia aquesta tarda.
8: Bueno, tot i haver acabat una mica amb un gust agredolç, sí que és veritat que per nosaltres és un orgull pues, haver pogut mantindre la permanència, tot i que no sigui guanyant l'últim partit. Però vam fer la feina a casa la setmana anterior i sabíem que la nostra afició sempre ens acompanya i no només al final és un premi per nosaltres, sinó per tota l'afició que porta apoyant-nos tota la temporada. I bueno, al final poder seguir a Hockey Lliga un any més és per nosaltres com intentar deixar de ser les novates de la categoria, per dir-ho d'alguna manera, i pues, poder enfrontar nous objectius i mirar una mica més endavant, veure com creixem també. O sigui, un altre any a Hockey Lliga sense haver de fer el sube-baja, que es diu de quan puges-baixes, pues, és una manera d'enriquir també l'equip, les jugadores, el club, donar nom, que hi hagi un altre cop un derbi a nivell de Lleida. Pues, també és una manera de fer nom, de fer conèixer la població, de fer conèixer l'esport i pues, que tot això pugui arribar pues, més lluny i sobretot pues, enriquir a la base que es curteix, diguéssim, de veure partits i de tenir pues, el nivell que tens i de poder tenir jugadores pues, que comencen a entrenar amb Hockey Lliga i així una mica. Així que al final, bàsicament, pues, un orgull i molt contenta pues, de poder seguir a Hockey Lliga.
1: I 37 minuts, això pel que fa a l'Hockey Lliga Femenina. A la masculina, ahir divendres es va jugar en jornada unificada l'última jornada de la Lliga regular i tot es tanca amb aquests marcadors.
2: Amb la victòria golejada del Barça 8-4 davant del Ribes, el Calafell va guanyar el Cerdanyola 4-1, empat a 2 entre el Sant Just i el Xum. El Reus el Lleida es va imposar al Reus per 6-7, empat a 3 entre Noia i Caldes i victòria de l'Igualada davant del Voltregà per 5-2.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Liceo empatat a punts amb el Barça, però amb millor gol a Veraix, ha acabat campió de la Lliga regular i ja tenim definits els quarts de final, que seran Liceo Lleida, Barça Noia, Igualada Calafell i Reus Voltregà. Aquests seran els partits que jugaran als quarts de final. Recordem, a partir del 16 de maig començaran aquests quarts de final. Recordem que ja sabíem que Caldes, Sant Just i Cerdanyola, tres equips catalans, perden la categoria. Ahir el Barça acaba golejant Ribes i això deien després del partit el tècnic Ricard Ares i el jugador Ferran Font.
9: Hem fet la feina que era guanyar el partit i esperar la derrota en una altra pista no ha passat, però bé, hem certificat la segona posició i després de la Champions doncs ja arrenca el play-off amb un rival dur com el Noia. Sabem que tenim el factor casa tant a les quarts com a les semis i per tant, bueno, pas a pas, ara ja a centrar-nos en la final eight.
10: Bé, hem aconseguit la victòria, que és el que volíem. Crec que hem donat un pas endavant amb atac, hem sigut més contundents. Crec que hauríem d'haver sigut més contundents.

0: A tres partits. Com va anar aquest resultat? La nova ràdio, Aleix Pérez.
1: El Reus Deportiu tanca la fase regular amb una derrota davant el Lleida per 6-7. El conjunt reusenc ha firmat una primera part molt solvent amb les dienes de Martí Casas i Marzo i els primers compassos del partit. Jordi Badia ha retallat distàncies després d'una bona recuperació a camp rival, encara que Guillem Jansà ha posat de penal el 3-1 abans del descans. Carles Casas ha posat el quart per roig i negres, però Sebas Moncusi s'ha erigit com el millor jugador del partit amb dues dienes consecutives per posar el 4-3. Martí Casas, el jugador de Mataró, ha aprofitat a una falta directa per posar el cinquè, encara que Badia i Ojeda han posat la igualada a 5. Moncusi ha firmat el seu hat-trick a 4 minuts i mig pel final i Miguelet ha posat el setè pels lleidatans. Després ha servit el penal convertit per Martí Casas als últims segons. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Brasília.
2: Bueno, jo penso que el Lleida s'ha pogut aprofitar les errades que hem comès nosaltres amb molta eficiència i ha sabut jugar el seu partit. Penso que nosaltres avui havíem de guanyar per tot el que estàvem proposant. Si havia de passar algun dia això que ha passat avui, millor que passés avui.
1: Els Roig i Negres acaben la fase regular en cinquena posició i es batran amb el Calafell i el millor de tres amb el factor pista en contra. En un futur més immediat jugaran aquest dimecres als quarts de final de la Champions League davant el Benfica.
0: Sí, i dijous el Barça davant de l'Sporting. Als quarts de final de la Lliga, per cert, els matisem, Liceo, Lleida i Barça Noia, com dèiem, i Igualada, Voltregà i Calafell, Reus. Un altre partit que es va jugar ahir, el Noia Caldes, 3-3, empat entre aquests dos equips. Després del partit escoltàvem Aleix Esteller i Xus Fernández, que retira.
3: Sí, és un partit estrany perquè cap dels dos equips no jugava amb res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Però sí que és veritat que també hi havia el tema del Xus, saps? Molts som companys seus, hem sigut companys seus i també era un partit d'una sensació una miqueta estranya i penso que els primers minuts marcarien molt el devenir del partit i penso que no hem entrat ben com potser hauríem d'haver entrat i això ens ha afectat una miqueta, sobretot amb la dinàmica del partit.
4: Quin final, no?
5: No.
4: Molt content. Pagaria per tornar a acabar així, de veritat. No, molt content. Sí, crec que han fet dos o tres pals, no? I després hi ha hagut alguna jugada que potser els àrbits podrien haver pitat alguna cosa més, però bé, nosaltres portàvem una dinàmica molt, molt bona, hem fet una segona volta molt bona. Ens ha penalitzat la primera volta, però bé, veníem aquí a competir igual que la setmana passada i penso que ho hem fet molt bé.
0: Doncs així està l'hoquei Lliga Masculina en espera, com dèiem, a partir del 16 de maig, als quarts de final del play-off pel títol. I amb més competicions que estan arribant ja a prop del seu final. L'hoquei Lliga Plata, Grup Nord, jornada número 20, amb aquests marcadors avui dissabte.
6: Sí, tenim tres partits que ja han finalitzat. L'empat a 4 entre la Companyia de Maria i el Vic. El Sant Cugat en el duel directe amb l'Alpicat per aconseguir la salvació. S'ha acabat emportant la victòria del Sant Cugat 5-3. Per tant, s'assegura ja la permanència perquè són 6 punts de diferència respecte a l'Alpicat quan en queden 6 per disputar-se i, a més, doncs, amb l'Averaix ha guanyat. I el duel entre el Gec i el Mataró ha acabat amb empat a 2.
0: I demà diumenge dos partits més, a més un partidàs per la primera plaça que podrem veure a l'enjoc.
6: Sí, el duel entre el Lloret i el Manlleu. El Manlleu és el líder amb 40 punts, el Lloret és segon amb 38, per tant, aquí la primera posició en joc, recordem, puja directament al primer i el segon fa promoció amb el segon de l'altre grup. També demà, això serà a partir d'un quart menys 5 de la tarda en directe a l'enjoc i a les 8 del vespre el Reus B Tordera.
0: I pel que fa al grup sud, 20a jornada, 3 partits avui dissabte.
6: Sí, encara tenim un que està en joc, que és el duel entre el Palafrugell i l'Igualada B. De moment, 2-2 d'aquest partit. Mira, acaba de finalitzar 2-2 aquest partit. Recordem que l'Igualada B és el líder indiscutible, amb 46 punts. Ara mateix segon el Vilafranca i el Palafrugell, després d'aquest empat, doncs, és a la quarta posició. La resta de partits, el Vilafranca guanyava i, per tant, doncs, aconsegueix aquesta segona posició. S'ha imposat a l'Alcoi per 1-6 i victòria del Girona davant del Congrés per 3-1.
0: I demà dimensi dos partits més.
6: A 1:15 del migdia, Barça Atlètic Vendrell i a 1:00 Espanyol Olot.
7: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: I pel que fa al waterpolo, no hi ha divisió d'honor femenina per disputar partits internacionals, però sí l'última jornada de la Lliga regular a la masculina amb aquests marcadors.
6: El duel entre el Cavall i el Sant Andreu s'ha resolt a la tanda de penals després de l'empat de 12.

0: portar la victòria al Cavalla, 16 a 15, per tant, un punt pel Sant Andreu i dos pel Cavalla. El Sabadell acaba guanyant l'Echeide per 12 a 20. El duel entre el Mediterrani i el Barceloneta se l'han portat al Barceloneta 5 a 24. El Catalunya-Mataró ha acabat amb victòria del Mataró 10 a 20. I el duel entre el Terrassa i el Rubí se l'han portat al Rubí per 14 a 15.
1: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa?
2: Festival ofensiu, 29 gols i la salvació del Rubí a la butxaca. El conjunt ballesà donant la sorpresa després de guanyar el Club Natació Terrassa per 14 a 15. El que semblava a l'inici del partit, doncs una mica de sona les orelles del Club Natació Terrassa afrontant aquest partit, s'ha convertit en una realitat, i és que el conjunt del Rubí ha estat dominant tot el partit, i excepte el tram final, on el Terrassa ha pogut neutralitzar aquest avantatge del conjunt rubinenc. El conjunt del Rubí, aprofitant les errades en atac i també la contra, han pogut aconseguir la victòria que necessitaven aquests punts per poder aconseguir la salvació, i és que el Terrassa ha tingut a les seves mans l'opció de poder empatar i portar el partit a la tanda de penals, però finalment el Rubí ha aprofitat les seves oportunitats i amb aquest resultat de 14 a 15 finalment ha aconseguit aquests 3 punts en una victòria molt celebrada a la piscina de l'Àrea Olímpica. El Club Natació Terrassa ja pensa en la competició de Lliga en quant al play-off. Un Sergi Mora que s'ha mostrat molt crític amb l'actuació del seu equip i diu que els partits s'han d'afrontar al 100%, i també ha demanat disculpes a l'afició garenca.
1: I demà diumenge hi haurà un últim partit a la divisió d'honor masculina de waterpolo.
0: A 3:45, Boadilla, Barcelona.
1: I en tenis taula, superdivisió masculina, penúltima jornada amb aquests marcadors.
0: Ahir divendres, aquests resultats, a Borges va llir un empat a 3, l'Hospitalet va guanyar l'Alzira 0-4 i l'Escala va perdre davant del Priego per 0-4.
1: Com va anar aquest partit, Ràdio L'Escala, Ivan García?
3: Adeu amb el cap ben alt del club tenis taula Serra Escala a la superdivisió masculina. El conjunt escalenc s'ha acomiadat de l'elit a casa amb una derrota clara per 0-4 contra el Cacassur, l'actual campió. Malgrat que el descens ja estava certificat des de la jornada anterior, l'afició no fallava i omplia la sala polivalent per acomiadar l'equip de la màxima categoria. Ha estat una temporada de lluita desigual. La majoria d'equips han duplicat el pressupost dels empordanesos. Si a això li sumem les absències del taiwanès Xiguayé, un dels millors palistes de la Lliga, i els problemes de salut mental d'Iker González, la salvació s'ha tornat impossible. David González, delegat del CER.
4: Per molt que entreni, per molt que m'esforci, per molt que hi posi tot, és difícil de poder... Tot i que aquestes últimes temporades doncs, hem sigut competitius i hem tret bastants punts, més dels que ens pensàvem que podíem arribar a treure.
3: L'Escala posa fi, doncs, a una etapa d'or a la màxima categoria. El darrer descens va ser la temporada 2013-2014. Ara tocarà refer-se per tornar-ho a intentar.
1: I avui ha jugat l'Olot.
0: Ha acabat guanyant el Pontevedra per 0-4.
1: I a la superdivisió femenina de tenis taula, penúltima jornada.
0: Hi havia dos partits ahir que es van disputar en divendres. El Vic va guanyar 4-1 al Jaén i el Tramuntana Figueres va perdre 1-4 davant del Burgos.
1: On va anar el triomf del Vic? Ràdio Vic, Pep Portet.
5: El Girbau Vic tenis taula es va imposar ahir per 4-1 a l'UJC Jaén, segon classificat en un maig més ajustat del que reflecteix el marcador final. El partit va començar amb una victòria fàcil de Japonova davant la jove Martina Sanz per 3-0. El Girbau Vic va empatar el partit amb el triomf de Honoka Kawakita davant Paula Bueno per 3-1, però sense molta sensació de superioritat per part de la jugadora japonesa. Gaby Fejer va posar les d'Osona per davant guanyant Sara Ramírez per 3-0, tot i que els tres jocs van ser molt igualats. Martina Sanz es va refer d'un mal primer joc davant Paula Bueno, que va guanyar 11-6, i la jove jugadora maresmenca del Girbau Vic va capgirar-ho del tot per guanyar per 3-1 i posar el 3-1 al marcador. Gaby Fejer, en el maig decisiu, no va donar cap opció a Japonova, imposant-se per 3-0. Fejer destacava la importància del triomf i la bona aportació de les joves, a més de no mostrar-se massa contenta amb el seu joc, tot i les dues victòries.
6: Sí, la veritat que no ha sigut tan fàcil amb el que sembla 4-1. Jo sabia que la Sofia no jugaria ja aquesta al Mundial, llavors no vam canviar tampoc el partit perquè no jugui ella, i mira, les lletres ens han sortit superbé i al final hem aconseguit guanyar el partit. També he de dir que estic molt orgullosa de les joves de casa, tant la Martina, la Irina, la Sílvia, la Camila, perquè estan fent una gran temporada.
7: El triomf torna a posar les biguetanes en posició europea, plaça que s'hauran de jugar a la darrera jornada al local del Clíniques, a Linares, amb tres equips lluitant per una única posició europea.
8: El reportatge en joc.
1: Dani Juncadella és un pilot d'automobilisme d'una llarga trajectòria que aquesta temporada ha aconseguit debutar a la Hypercar, la categoria reina del Mundial de Resistència. En paral·lel, Juncadella forma equip amb el campió del món d'automobilisme Max Verstappen en una altra categoria del món del motor, a la GT World Challenge Europe Endurance Cup. El 16 de maig disputaran junts una prova mítica a les 24 hores de Nürburgring. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Liaga.
9: El pilot barceloní Dani Juncadella Pérez Sala, de 35 anys, va debutar el passat 18 d'abril a la màxima categoria del Campionat Mundial de Resistència, la Hypercar. Ho va fer en un circuit de renom, Imola, Itàlia, i al volant d'un cotxe nou en el Mundial, un Genesis desenvolupat per Hyundai.
10: Home, és un somni per mi estar a la categoria número 1 del món de resistència, i la veritat és que tenim ja des d'un principi molt bones sensacions amb el cotxe. Crec que hem començat amb el peu just i bueno, ara queda molt de temps per davant per desenvolupar aquest cotxe i fer-ho realment competitiu.
9: Seran un total de 8 curses en aquesta primera experiència de Juncadella a la Hypercar. El fet de debutar en la categoria i de conduir un cotxe que també és nou fan que el pilot català sigui prudent quan parla dels objectius per a la temporada.
10: Jo crec que sobretot créixer pas a pas. La intenció no és... No em fico al final cap pressió per tema de resultats, perquè sabem que és un camí llarg i ja competim contra marques que porten molts anys desenvolupant un cotxe i bueno, sabem que al principi serà difícil, però crec que podem somiar per fer algun bon resultat a final d'any.
9: El projecte de Genesis té com a ambaixador un pilot mític, el belga Jackie Ix, dues vegades subcampió del món de Fórmula 1 i 6 vegades guanyador de les 24 hores de Le Mans.
10: Bueno, al final Jackie és una figura que és una figura molt important per la marca, però crec que a nivell de competició del cotxe, òbviament, pues ara ja no és que tingui cap influència sobre el desenvolupament del cotxe, però òbviament estar rodejat de gent com el Jackie sempre és un honor i és un tio brutal, la veritat, i bueno, poder tenir-ho tan a prop, i la veritat és que té una passió increïble per les carreres, perquè està sempre amb nosaltres, o sigui que és bestial.
9: En paral·lel a la Hypercar, Dani Juncadella participa en altres projectes del món del motor. El més destacat és el GT World Challenge Europe Endurance Cup, un campionat en què forma part de l'equip Mercedes-AMG, liderat pel tetracampió del món de Fórmula 1, Max Verstappen. El 16 de maig competeixen a les 24 hores de Nürburgring.
10: Sí, molt bé, la veritat és que per mi és un somni poder córrer amb ell una carrera tan important, i que per ell és el primer any que la fa, i que compti amb mi també és un honor, i també és un fruit de tot el treball d'aquests últims anys, i bueno, és que és una persona bestial, també una mica com el Jackie X, un superapassionat de les carreres, de la competició, del màxim nivell, i té unes ganes brutals de competir allà, i per mi poder compartir el cotxe amb ell pues és únic, i la veritat és que moltes ganes d'estar allà en Nürburgring competint.
9: Dani Juncadella és fill de Javier Juncadella, expilot de ral·lis i fórmules dels anys 70, i nebot de Luis Pérez Sala, expilot de Fórmula 1. Es pot dir que l'automobilisme li ve de família.
10: Sí, la veritat és que tant el meu pare com per part de la meva mare, el meu oncle, han competit a màxim nivell. Però jo realment recordo els meus inicis com... que a mi em va trucar l'atenció la Fórmula 1 i la competició de cotxes, més per del Fernando Alonso, perquè jo seguia la Fórmula 1 i ell va ser el primer espanyol que va realment fer un resultat supercompetitiu, que va guanyar una carrera, i recordo que quan va passar això vaig pensar, ostres, jo vull ser com el Fernando Alonso.
9: De la seva extensa carrera en el món del motor, Juncadella destaca un moment, la victòria al Gran Premi de Macau de Fórmula 3 l'any 2011.
10: Sí, jo he tingut èxits molt especials en la meva carrera esportiva, però segurament el més, el que millor recordo i I que per mi és un moment únic, és guanyar el Gran Premi de Macau el 2011. És un Gran Premi de la Fórmula 3 que és considerat com el campionat del món i antigament aquella carrera pràcticament significava signar un contracte a la Fórmula 1. Després, ja els meus anys ja va canviar una mica i no t'ho assegurava del tot, però bueno, va ser un moment únic. Encara sóc l'únic espanyol d'haver guanyat aquest Gran Premi i és una cursa única que guardo realment amb especial estima i és un Gran Premi únic.
9: La Fórmula 1 no va arribar i això li va provocar una decepció que per sort ja ha superat, però sí que està vinculat a aquesta competició com a pilot de proves de diversos constructors.
10: Sí, vaig estar a Force India al seu moment, també a Williams, Fórmula 1, després vaig estar al simulador de Mercedes i el de McLaren, a Fórmula 1 ja més endavant, i aquests últims 2 anys amb Aston Martin al simulador, també fent algun test amb el cotxe i òbviament, pues, estar en contacte amb el món de la Fórmula 1 per mi sempre és interessant perquè estàs treballant amb els millors del món i és superespecial i és algo que sempre valoro.
9: Hi ha alguna prova o especialitat que no hagi disputat? De fet, n'hi ha una que no descarta provar en el futur. Una pista, es corre pel desert.
10: Jo crec que hi ha moltes que no he experimentat, però que m'agradaria viure. La veritat és que no ho tinc del tot clar. La Fórmula 1 mai m'ha interessat del tot. La IndyCar tampoc, però algo que sí que ja més endavant em pot interessar és el Dakar. No, un cotxe, això segur.
1: Vinga, recta final del programa. Descans al Sadar, Osasuna 0, Barça 0. Descans a la Lliga CB, Burgos 47, Lleida 55. I ha acabat el partit de futbol americà, Badalona Dracs 13, Black Demons 27. No tenim temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliac, el control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
8: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
11: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a la ZEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: El que ens fa avançar no és només arribar més lluny, sinó la necessitat d'entendre el que sentim, de posar paraules al que ens passa i de compartir-ho. Per això, festes com la de Sant Jordi ens recorden que les històries també ens sostenen, perquè d'una manera o altra, tant si mirem la lluna com si obrim un llibre, el que busquem és el mateix, no sentir-nos tan petits ni tan sols.
2: Bon dia a tots i a totes. Els andorrans, que han celebrat aquests dies també el Sant Jordi, reben avui a un dels seus dos copínceps. El que trepitjarà Andorra serà Emmanuel Macron, que hi viatja per segona vegada, en aquesta ocasió també sense la seva dona Brigitte, per motius d'agenda d'ella. Aquest canvi de darrera hora ens l'ha comunicat el nostre company del Cruïlla d'Europa, Gabriel Vázquez, que, com saben, ens parla cada setmana des d'Andorra, i aquesta vegada no ho podrà fer, no podrà estar amb nosaltres degut a tot aquest degut a aquests fets que ell haurà de cobrir. Macron tractarà amb les autoritats andorranes dos temes molt polítics, l'avortament i l'acord d'associació amb la Unió Europea. Ja hi dedicarem un programa a la forma de governar-se del país veí amb aquests dos copínceps, Macron per França i Lluís Serrano Pentinat, el bisbe d'Urgell, que ho és per l'estat espanyol. Ara escoltarem els nostres convidats. La primera és l'Esther Reyes, autora del llibre El corazón del WhatsApp, que us van presentar la setmana passada per fer un tast del Sant Jordi d'enguany. El llibre és de l'editorial Círculo Rojo, s'està traduint al català i el trobareu a les llibreries. El tema és l'acompanyament als malalts en els últims dies de la seva vida. Com ja sabeu, el pare de l'Esther, que va tenir un càncer de pàncreas, se'l va emportar aquesta malaltia amb 37 dies. El llibre explica l'acompanyament que la filla, la família i sobretot el personal del centre sanitari li van fer des del servei d'oncologia de l'Hospital de Mataró. Això és el que ens deia l'Esther.
1: Bon dia, Teresa. Bon dia, Gabriel. Bueno, gràcies per l'acollida que em vau fer al Cruïlla d'Europa. Us volia fer saber que encara estic processant tot el que he viscut aquest Sant Jordi. El llibre s'acaba de publicar i no sabia gaire què esperar. I al final doncs, ha anat molt, molt millor del que m'imaginava. He pogut estar signant a Barcelona, a la parada de l'editorial Círculo Rojo, i vaig ser a la Fira de Mataró. Em va emocionar moltíssim veure els meus llibres a les parades de les llibreries barrejats amb autors importants. I bueno, el més bonic, sens dubte, ha estat la gent que s'apropava, que preguntava, que compartia i que d'alguna manera connectava amb la història. Pel que fa a les vendes, doncs, bueno, encara no tenim dades tancades, però el llibre va sortir fa només un mes i ja em queda menys de la meitat de l'estoc inicial. Així que estic supercontenta. De cara al futur, doncs, tinc moltes ganes de seguir fent-lo créixer, de fer presentacions i que pugui arribar més gent, perquè al final va d'això, d'acompanyar. Una abraçada a Teresa i Gabriel i moltes gràcies pel vostre suport.
2: Moltes gràcies, Esther, per aquestes paraules. I ara li preguntarem al convidat que tenim aquí a l'estudi, en Ramon Navas. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Tu has fet algun llibre?
3: Sí, un llibre sobre la meva dona, de Cometes i Asteroids.
2: Com
3: de l'editorial...
2: Em sembla...
3: És l'editorial Marcombo, i el llibre es diu Observació de Cometes i Asteroids, crec. El nom del llibre és curiós.
2: Fa molts dies, que molts anys que l'has fet?
3: No.
2: I ja no te'n recordes, ai senyor, que anem no. malament.
3: Sé de lo que va, el títol és anecdòtic per mi. Sóc una mica caòtic en aquest aspecte.
2: Molt bé, molt bé. Doncs, en Ramon Naves, ja el coneixeu els nostres oients, viu a Premià de Dalt?
3: No, a Cabrils, a Cabrils.
2: Ah, Cabrils. Cabrils. Molt bé. Tens un...
3: Però també tenia un observatori a Premià de Dalt.
2: Exacte, però ara un observatori. Sí. Val, val, val. I com és que has fet aquest canvi? Potser veus millor la lluna?
3: No, perquè actualment visc a Cabrils. L'altre era el que era casa dels meus pares i és on vaig començar.
2: Molt bé. En Ramon Naves, ell és un científic. Ell sempre li agrada dir aficionat.
3: Sí, perquè no per cobro. No. Una cosa és el que un sap i l'altra és si cobra per lo que fa. Jo, com no cobro per lo que faig, sóc aficionat.
2: Però per mi, com que tu saps del que parles, sí, ets un científic. Val? Ell és un científic que estudia els fenòmens físics del cosmos, utilitza telescopis, satèl·lits i moltes altres coses per entendre l'origen, l'evolució i el comportament de l'espai.
3: Sí.
2: Que sí? Sí, és important. I penso que les persones no en fem tant de cas com...
3: És bastant el gran desconegut. Jo crec que anys enrere l'astronomia estava com més en voga. Poder per la carrera lunar al principi, als anys 70, 80, i ara... I ara torna a reflotar amb lo de la lluna, poder, sí.
2: Clar. No, està clar que nosaltres l'hem portat aquí al Cruïlla d'Europa per analitzar l'Artemis 2, l'Artemis 2. Entre aquest programa i els dos darrers de la temporada, que farem el 22 i el 29 de juny, en tornarem a parlar.
3: Sí.
2: Sobretot de com deixem el món preparat per aquest eclipsi solar del 12 d'agost.
3: Sí, del 12 d'agost, sí.
2: Molt bé, molt bé. Ara aquí el que hem de dir és que tu ens en faràs una valoració. Com ha anat aquest? Perquè jo ho he seguit bastant.
3: El tema de tornar a la Lluna és sobretot perquè ha tornat una carrera espacial. La carrera espacial abans va ser contra la Unió Soviètica i aquest cop és contra la Xina.
2: Contra?
3: Sí.
2: I tu m'agrada perquè ho dius, contra.
3: Contra. És un tema de molt bàsic, de demostrar superioritat militar, amagada de tecnologia, de recursos, perquè se suposa que a la Lluna hi ha uns recursos que ara per ara no són gaire útils, però podrien ser-ho. Llavors, els xinesos tenen la virtut de que fan tot un plan a molt llarg termini i el posen per escrit. I normalment compleixen el que escriuen. A diferència d'altra gent, els xinesos, quan posen un pla, tu el vas seguint i veus que si per tal any deien que farien un coet tal, ja l'han fet. Han anat complint els passos a poc a poc. I el 2030 els xinesos aterraran a la Lluna.
2: 2030.
3: I llavors la por dels americans és, vale, els xinesos aterraran a la Lluna i nosaltres què fem de mentres? Pues els ha agafat una mica, no diré per sorpresa, però sí que estan corrent per intentar arribar abans que el 2030 a la Lluna. I tot el que hem vist al projecte Artemis és bàsicament intentar arribar a la Lluna abans que els xinesos.
2: Per tant, que ens hem tornat...
3: Hem tornat a la carrera espacial. Amb una gran diferència, i és que actualment a la Lluna, amb la tecnologia actual, és molt més econòmic que als anys 60, 70, que va ser una proesa i un gasto espectacular. Va ser una despesa tan gran que va hipotecar part de l'economia dels Estats Units. El que passa és que per ells allò era, vamos, imprescindible fer-ho. Té molt mèrit que es logrés en els anys 70, perquè hi ha gent que diu, home, si ara no hi podem anar, com és que hi van poder anar? Bueno, perquè van dedicar una quantitat de recursos extraordinaris. Ara, el mal és que hem tornat a la Lluna i la gent diu, oi, per què no hem aterrat? Bueno, doncs perquè les naus que han d'aterrar no les tenim fabricades encara. I perquè el coet que hi ha anat és un coet que ha fet la NASA i és caríssim. És molt més econòmic que el Saturno 5, però és caríssim. I ara es vol involucrar els milionaris del món dels Estats Units, entre ells l'Elon Musk, que és un d'ells, i l'altre és el Bezos, Amazon i SpaceX. Vale. A l'any que ve, en teoria, han de començar a fer proves i, per dir-ho d'alguna manera, han jugat a diversificar les cartes. Llavors, li han dit al Bezos, tu fes una nau per poder descendir a la Lluna. Aquesta nau s'està construint, està molt verda. I a l'Elon Musk li han dit, el teu coet més gran que fas, a veure que també pugui anar a la Lluna. Tots dos estan a veure qui és el primer amb provar aquesta tecnologia i per poder aterrar a la Lluna. Perquè el coet de la NASA, tal com està concebut, el que pot és portar-lo fins a la Lluna, però no pot aterrar i després despegar de la Lluna. Aquest pas ens falta. I aquest pas serà privat.
2: Ah, privat. No privat. Seran a l'Artemis 3, que ja...
3: No, a l'Artemis 3 els portarà fins allà, però així com en el seu dia vam anar amb un únic coet i que hi havia dues persones... No, ara es vol anar una mica més a lo gran i la idea és que vagi... De moment a l'Artemis, que jo crec que no té gaire futur a l'Artemis, en fi, perquè surt caríssim. Surt molt més barat si ho contracten a l'Elon Musk o a l'altre, amb el Bezos. Això sortirà més econòmic. Es tracta que l'empresa privada s'involucri, la NASA els està enxufant calés perquè espavilin. Fins ara anava una mica més adelantat a l'Elon Musk, les últimes proves d'un coet que en realitat no està relacionat, però no té res a veure amb això, del Bezos, pues, no ha sigut tot lo acertat, que ha tingut alguns fallos, amb lo qual hi ha molta... No sabem si els americans lograran anar a la Lluna o tornar a la Lluna abans que els xinesos. Això està...
2: S'omples d'incògnites.
3: Sí, no? Sí. No, hi ha una sèrie d'hites que es tenien que haver fet que porten retard. És cert que últimament les coses que ha fet SpaceX li han sortit millor i el coet de... Per dir-ho d'alguna manera, per anar a la Lluna podem anar d'una manera més cutre amb un coetet més senzillet, que seria el que està desenvolupant el Bezos, però que està molt ben fet, o podem intentar tornar una mica a lo grande amb l'Elon Musk, amb un coet gegantí que podria... En fi. Però... Els dos estan verds.
2: Val.
3: Bueno, és que falten molt pocs anys pel 2030. Amb aquest temps que queda estaran... tindrem aquesta tecnologia, sí. Ara, la idea és anar a la Lluna, no com es va anar. Anar a la Lluna, vale, ja he anat, ja. No, es tracta d'anar a la Lluna, fer unes bases allà, extreure recursos de la Lluna. A la Lluna hi ha un component estrany, que es diu Heli-3, que ara per ara no serveix per res. Però si algun dia tenim reactors de fusió nuclear, que és un sistema de produir energia que salvaria bastant energèticament el món, a l'Heli-3 aquí no n'hi ha i a la Lluna està ple. Llavors seria poder d'entrada el recurs més valiós que obtenir de la Lluna. I aquí diu que anem a la Lluna per això. De cara al futur, de dir, necessitarem aquest Heli-3, el primer que domini l'Heli-3 es farà... És com el nou petroli. Això si logrem algun dia la fusió nuclear, que no s'ha lograt i portem més de 50 anys intentant-ho.
2: Doncs ara intenta fer comprendre a l'audiència el valor de la tasca dels astronautes, que no n'has parlat encara.
3: Sí.
2: I, per tant, d'aquests quatre persones,
3: sí,
2: tres homes i una dona,
3: sí,
2: primera vegada que hi va una dona...
3: Sí. Aquí hi ha una mica de màrqueting, ja que hem d'anar a la Lluna. I deixarem clar que... Tenim la tecnologia actual justa per orbitar la Lluna, ni orbitar, perquè van donar com mitja volta, doncs ja que anem a omplir d'il·lusió, en teoria, el públic americà i el públic mundial de que tornem a la Lluna, anem a fer-ho pues, amb el màxim de... Com diria? De correcció possible. Posem una persona de color, posem una dona...
2: Això és el màrqueting.
3: Jo crec que és màrqueting, que em sembla molt bé, eh? Vull dir, no n'estic gens en contra, però el que vull dir és que s'havia d'omplir més una cosa que és anar a la Lluna a mitges, perquè anar a la Lluna, donar-li la volta i tornar, no és anar a la Lluna. Ens ho hem venut com que hem regressat, hem tornat a la Lluna. Va, tornarem a la Lluna el dia que la trepitgem i despeguem d'ella. Fins ara... Bueno,
2: 2030, segons...
3: Hauria de ser abans del 2030 per guanyar els xinesos. Fa falta que els xinesos compleixin els seus plans, però els xinesos són bastant serios quan publiquen les coses i els plans xinesos no han parat de complir-se. Llavors, això és el que els atabala.
2: El programa Apolo,
3: sí,
2: del 70, sí, 80, va ser considerat un dels episodis més interessants de l'exploració espacial.
3: Sí.
2: A tu què t'ha cridat l'atenció d'aquest exemple de l'Artemis
3: sí.
2: 2?
3: El que m'ha cridat l'atenció, no tant del coet Artemis, que faria, donaria per tota una xerrada, és un coet que per mi està fet a peces reciclades dels transbordadors espacials, i sol per això ja em sembla una mica un error, però tenim la gràcia de poder tornar a la Lluna és que ara podem fer-ho a, diuen, una dècima part, una centèsima part del preu que es va anar.
2: Yeah.
3: Lo qual ens ha de fer recapacitar de que anar a la Lluna als anys 70 va ser algo realment excepcional, que si no fos per la Guerra Freda amb la Unió Soviètica no s'hagués produït.
2: Yeah. I com continuarà aquesta carrera espacial?
3: Jo crec que continuarà amb empreses privades, sobretot amb empreses privades, i sempre i quan ens vendran turisme a la Lluna, segurament, ens vendran... A veure, els primers que aniran no seran turistes, els primers que aniran seran científics.
2: Seràs tu, probablement.
3: No, jo no hi vull anar a la Lluna. A la Lluna m'agrada molt veure la falta de l'Scobi, però això de pujar amb un coet falta molt. A part de que serà per millorar-hi al principi, això està clar.
2: Bueno.
3: Però primer, científics, després bases, i després, algun hotel a la Lluna, pues, sembla un somni, però es pot.
2: Algun hotel?
3: Un hotel, una cosa... La Lluna no és un lloc per... A la Lluna no hi ha atmosfera, a la Lluna, en fi, les temperatures que hi ha a fora ronden de menys 200 graus a més 120 graus, vull dir que... És un lloc molt inhòspit, en realitat,
2: Molt bé.
3: Molt inhòspit, sí.
2: Doncs, Ramon, no cal que te'n vagis, perquè ara tenim els altres dos convidats, la Maria i el Joan Antoni. Us els presentarem tot seguit. I li preguntarem si a les escoles, perquè serà un tema d'escoles i habitatge, s'ensenya suficientment el cel als alumnes.
3: Poc s'ensenya, poc.

0: Molt bé, i el tercer tema d'aquesta setmana del nostre programa Cruïlla d'Europa és la guia dels centres educatius pel dret a l'habitatge. Gràcies, Maria Major, per ser aquí.
1: Hola,
0: gràcies,
1: Teresa.
0: Joan Antoni.
1: Hola, per Teresa, bon dia.
0: Sí, no, molt agraïda perquè és una guia fantàstica. I ara jo li estava preguntant en el convidat d'abans. Veiem, si per fer, per ensenyar el tema, per ensenyar els temes d'habitatge als alumnes, que ells també puguin opinar. No sé si es fa molt o poc a les escoles, ara ho sabrem. Per mirar el cel no es fa gaire, que no?
2: No, de tant en tant em criden en algun col·le, normalment el meu fill, la meva germana, familiars, perquè pues a l'hora del pati aprofitem i ensenyem el sol, que és el que normalment es pot veure a l'escola de dia, no? O a vegades inclús la lluna.
1: Molt bé.
2: Són temes que, bueno, ajuden a escampar la boira, també.
0: Escampar la boira de qui? Dels professors?
2: Del I dels alumnes.
1: I del cel.
2: Jo sempre dic que podem agradar l'astronomia perquè com el món que toquem és un desastre, allà dalt tot va d'una altra manera.
0: Molt bé.
2: És una manera d'escampar la boira.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs nosaltres presentarem avui, que per això tenim aquí els dos convidats, aquesta guia que jo l'he trobada magnífica, és molt teòrica, i ara si això es pot
1: portar a terme... No, però la segona part és pràctica, eh? Mm-hmm.
0: Sí, sí, però pràctica vol dir que s'ha de veure fet.
1: Home, això ja és una altra cosa.
3: Durant l'any 2025 han fet molta feina a Barcelona.
0: Sí, sí, sí. Quan
3: s'han guiat molt
0: d'aquesta
3: feina feta.
0: Sí, segur. Però tenim aquí en el nostre estudi en Joan Antoni Pereira, de l'entitat Mataró Acull, i a la Maria Major, que li agrada presentar-se com una mestra jubilada.
1: De Mataró Acull, també.
0: De Mataró Acull.
1: També, les dues coses.
0: Fantàstic.
1: Mestra jubilada i de Mataró Acull.
0: Molt bé. I que fas feina al barri de Rocafonda, tota
1: sí,
0: la que pots.
1: Sí, del meu estimadíssim barri.
0: Exacte. Llavors, jo t'he sentit dir una frase interessant que dius: una criatura no té por, no té per què tenir por a patir un neguit de si es quedarà sense casa, si no es quedarà sense casa, etc. Entrevistes, coses que jo he buscat per preparar aquesta xerrada, no té perquè una criatura... Explica'ns el...
1: A veure, ara us parla la mestra jubilada i lligant una mica amb el que tu dius i l'últim que he sentit...
0: Amb el que tu dius?
1: El que en Ramon ha dit... que inclús hi ha uns privats que estan fent com una cursa entre dos i gastant milions de milions de milions,
2: sí.
1: Mentre tant als Estats Units, i ho comentàvem amb en Joan, és una societat malalta de desigualtat, d'injustícies, de drogadiccions que venen més de la misèria,
2: sí,
1: que d'altra cosa. Que sembla... Quin món estem? I mirant a casa nostra, quin món estem, que tenim infants aquí a Mataró i a tot Catalunya i a tot l'Estat, i més enllà, però centrem-nos en Mataró i Catalunya, que no saben si aquesta nit dormiran a casa. A mi m'esgarrifa pensar que hi hagi un jutge que permeti un desnonament on hi ha menors. Ja, amb adults ja és greu, eh? No vull minimitzar-ho, però és que amb infants... És d'una injustícia, d'una manca de drets humans dels infants terrible, terrible. I davant d'això, grups de mestres conscients, a qui nosaltres admirem molt des de Mataró Acull, s'han aixecat, s'han organitzat i han dit: no pot ser tenir a l'aula un nen que li estic ensenyant una equació a segon grau o li estic dient que miri el sol o la lluna o si farà sol o si farà vent i que no sàpiga, perquè tenen una amenaça molt clara de desnonament aquell mateix dia, perquè normalment les famílies, quan hi ha un desnonament, envien el nen a l'escola. No volen que sigui present en aquest acte tan humiliant. I els nens són a l'escola, però saben que a casa seva hi ha un drama, no? Llavors, com ho podem permetre?
0: Sí, sí.
1: Una societat on tothom hauria de tenir un plat senzill, però un plat cada dia, una casa cada dia i un treball cada dia. Com ho hem canviat tot d'aquesta manera tan perversa? I perdoneu, però és que
0: no,
1: aquest
0: no,
1: tema
0: no.
1: M'encén una mica.
0: No, no, no, no, no. Joan Antoni?
3: A mi que m'agrada parlar de realitats, no? O sigui, ja, la llei ho diu molt clarament, no? O sigui, diu que si una família és vulnerable i no té alternativa habitacional, no es deuria de produir el desnonament, no? I això passa cada dia, no? La setmana que ve fotran al carrer una família amb tres nanos petits i els hi han donat dues setmanes perquè es busquin la vida. I jo l'altre dia en una assemblea del sindicat els hi preguntava, no? Érem 30 o 40, no? Si tenim en compte que dintre de dues setmanes una família amb tres nanos sortirà fora fent xarxa, es cuidarà algú? Algú li oferirà la seva casa? No va respondre ningú. Té curiositat,
0: no? Va respondre ningú? En quin context era?
3: No, em refereixo. Jo sempre els dic, si no fem comunitat, en el moment que estem vivint, o sigui, si no ens ajudem, permetirem que les criatures se'n vagin a una habitació o a un cotxe o al carrer, que és el que està passant cada dia, no? O sigui, l'altre dia van parar 7 persones, un altre de Sausi, amb un noi que tenen un noi de 16 anys, no? O sigui, i hagués vingut a la seva casa i ja no tenia casa. O sigui, i això passa cada dia, no? I estan vulnerant la llei contínuament. O sigui, i com diu, aquesta guia està emparada amb Nacions Unides, no? O sigui, amb el respecte dels drets humans reconegut, no?
0: La teníem aquí perquè es veu en la pantalla. Tu potser no l'havies vista.
1: No, aquella ja es veu, que
0: sí. Aquesta és una guia, com diu les mateixes pàgines, és una crida a l'acció.
1: Sí.
0: I això és molt important. I llavors, per mi, m'agradaria que ens la presentéssiu, que expliquéssiu les parts que té,
1: sí,
0: que expliquéssiu el que s'ha pogut fer fins ara i que l'anirem comentant perquè tingui intenció de poder parlar-ne d'alguns dels projectes.
1: Sí, el que primer hem d'explicar és d'on surt aquesta guia.
0: Sí, clar, naturalment, perquè esteu aquí.
1: Sí, i ara ho explico.
0: Sí, sí.
1: Davant d'una mestra, una altra, una altra, una altra, una de preescolar, una de secundària, una de primària, que veu el patiment del seu alumne o dels seus alumnes i sovint una família que calla, que està nerviosa, que el nano nota, hi ha un canvi d'actitud a l'aula, però que no explica res, perquè les famílies tenen vergonya moltes vegades de passar per aquest pas. Quan no són culpables, la majoria de vegades se senten com culpables. I llavors, un mestre, un altre d'aquí i d'allà, es van anar com trobant i organitzant per fer un moviment en defensa de l'alumnat. Per mi, i ara ho parlo com a mestra jubilada, aquests mestres em mereixen una admiració absoluta perquè és l'essència de la pedagogia.
0: Exacte.
1: Quina és l'essència de la pedagogia?
0: Sí, sí, no és només ensenyar.
1: Que l'infant que tens al davant estigui el millor possible perquè pugui aprendre el millor possible, perquè si no està bé, i per tant sempre hem d'anar a buscar les causes dels problemes dels alumnes. Llavors aquests grups de mestres dispersos un aquí, un allà, sobretot va sortir de Salt, que sabeu, sí, la situació, sí, sí, social d'aquesta vila, i de Barcelona. Llavors varen fer com uns grups que es diu docents.
0: Sal, explica una mica, perquè fem el programa per la gent.
1: Salt era una vila propera a Girona, amb molt bona aigua, amb molt de prats i molt de camps, molt de conreus, però hi van anar arribant moltíssimes famílies immigrades, que moltes d'elles treballen a Girona i voltants, però que viuen a Salt.
0: I passen ja el 40%.
1: Sí, sí, i Salt és una població de molta immigració pobra, no ho oblidem.
0: Si fos
1: immigració rica, seria una altra cosa.
0: Exacte, com els teus amics.
1: Sí. Llavors, aquest moviment docents va agafar, com que eren de grups geogràfics diferents, varen agafar, els imitant una mica el nostre Lamin, que Lamin posa't bo aviat, que està...
0: Lamin Yamal.
1: Lamin Yamal, que està de baixa per lesió, van agafar, en comptes de fer com en Lamin, que agafava, per exemple, 0, 8, 3, sí, 0, 4, sí, sí, sí, els tres últims números, el moviment aquest de 200 ha agafat els tres primers números.
0: 0,
1: llavors, el 0, 80 és Barcelona, i mira, jo, si voleu, Catalunya Central i Salt. Aquests, com que són de Girona, tenen l'U7U, 90, Barcelona 0, 80, Lleida 250, Vallès 0,84, l'Hospitalet 0,89, Maresme, nosaltres i Mataró 0,83, Vallès Occidental 0,82, Vilanova i la Geltrú 0,88, Santa Coloma de Gramenet, Camp de Tarragona i Osona. Ho dic perquè veieu que són petits moviments, però sí, a tot Catalunya i molt coordinats.
0: Per tant, el vostre defensar... és el col·lectiu 083.
1: 200 083.
0: 083.
1: Llavors, sobretot els de Barcelona, que com sempre són els més potents, han elaborat aquesta guia per ajudar mestres i escoles i sobretot per animar-los. Perquè, és clar, davant d'una monstruositat tan gran, què fa el mestre? Que ja té prou feina amb l'aula i tots els problemes que veiem aquests dies amb les vagues reivindicatives que fan, no? Doncs aquest és l'origen, i tu pots explicar si vols.
3: Bueno, es tracta, sí, es tracta una miqueta...
1: Ajuda, és una ajuda, la guia.
3: Es tracta una miqueta que cada col·legi que es vulgui implicar faci el seu protocol, que no ha de ser un protocol fitxe, sinó en funció de l'entorn que tingui cadascú, no? I que intentin, sobretot, és, a part de protegir el nano, que siguin capaços de fer xarxa, no? O sigui, per exemple, jo he tingut experiències amb algun col·le d'aquí, o sigui, un parell de col·les, que et truquen demanant-te què poden fer quan tenen una família que la desnonarà, no? Faltar arribar una miqueta més, però bueno, que comencin a trucar-te i és una miqueta començar a fer un protocol, no? Ja n'hi ha un parell d'escoles que ens han cridat al sindicat, per dir d'una manera, per explicar què és 083 o què és el sindicat d'habitatge, no? Llavors, és important, sobretot, com deia, no? O sigui, és que no quedi invisibilitat aquesta situació dels nanos i d'adolescents, no? O sigui, perquè, i que hem de començar també a les aules a parlar de l'habitatge digne, no? Sense cap problema, no? O sigui, igual que hem introduït la violència de gènere, el racisme i companyia, hem de començar a parlar d'habitatge digne,
0: sí, sí,
3: una cosa normal i que està passant, no? O sigui, que no mirem amb una altra mirada diferent a la gent
2: que
3: no pot, no?
2: Qui ha de construir aquests habitatges dignes? De qui és responsabilitat? Pregunto. Aquest és el mal, els... una mica directament, els ajuntaments s'omplen la boca de que construiran un tant per cent d'habitatges socials. La veritat, tu tens una propietat, la vens, poso un carrer al Poblenou, s'ha de guardar al revés, que a Barcelona es guarda el 30%, si no recordo malament, de
3: sí, i aquí protecció... Sí, i aquí també, 30%...
2: Vale, a Poblenou es guarda el 70% per protecció oficial. Quina és la crua realitat que... Llavors no es fan vivendes, es fan oficines, perquè si has de competir amb Barcelona, els constructors... Jo no sé de qui és la culpa, o sigui, no... A veure si m'explico, però quan fas una normativa has de ser conscient de que si a la part de Barcelona guardes el 30% i a Poblenou guardes el 70%, pues els constructors no tocaran Poblenou. Per tant, a Poblenou no s'està fent pràcticament vivenda social. I després hi ha una altra cosa, el que obliga o el que posa aquesta llei, diu, sí, sí, fareu això, però els beneficis i els costos els ha de pagar el constructor, el que fa la llei a l'Estat se renta les mans, vull dir que és molt fàcil sempre, ara sembla que estigui defensant els constructors, però no és això.
0: No.
2: El que vull dir és que és molt fàcil dir que s'ha de fer una cosa i després no posar els mitjans,
0: sí,
2: és a dir, poder amb els impostos de tots ens hem d'involucrar. El problema més greu que tenim, que és l'habitatge, pues segurament. Però els polítics estan per una altra.
1: Sí, jo estic d'acord amb tu, però també és ben cert que durant molts, molts anys els constructors han tingut uns guanys i un lucre que era absolutament exagerat i que els agradaria continuar igual. Llavors, tu, és un negoci. Evidentment,
2: no
1: ho dic.
2: Jo soc constructor, eh?
1: No, ja ho sé. No, és una reflexió. Però vull dir que ara, que els hi han, potser els han reduït una miqueta aquest guany especulatiu, que és la base de tota la problemàtica que tenim, i, per exemple, Rocafonda n'és un cas claríssim...
2: Però si no ho fem amb tot l'Estat, els constructors se'n van a Madrid. Bueno, estan construint a Madrid i a Catalunya no s'està fent.
1: Ja s'ho trobaran.
0: Aquí venim per parlar
1: d'aquesta
0: guia.
1: Per mi ja s'ho trobaran a Madrid.
0: Ja.
1: Les injustícies sempre, després es paguen molt cares.
2: Sí.
1: Les injustícies són suïcides pel que mateix que les fa. I aquest senyor Elon Musk i tots aquests algun dia trobaran el càstig. El càstig
2: no,
1: o
2: el... No sé si el
1: bueno,
2: trobaran.
1: És igual, el trobaran.
0: Però veiem...
3: Està clar és que si som capaços d'organitzar-nos i l'escola és prioritària,
0: sempre dic,
3: no? Que l'escola és el futur de qualsevol país, no?
2: Sí,
3: o sigui, si incorporem valors i parlem de l'habitatge, per exemple, Mataró és aquest any l'economia social, no? per què no apostem per les cooperatives?
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Fent una miqueta de front al capitalisme, no? Es comença a fer, defensant els nanos, comencem a fer un altre tipus de vivenda, no?
2: D'acord amb que l'educació és...
3: I els ajuntaments poden fer més de lo que fan, o sea, i no ho fan, no? O sea, i per exemple, jo sempre dic, no? Que sàpiguen que cada desahuci que hi ha, la Generalitat pot comprar o pot delegar a l'Ajuntament perquè ho compri. I ho compren a millor preu, no? I no ho fan.
2: I no ho fan.
3: I no ho fan perquè sí, sí, sí. Hi ha gent dintre i això per ell és un problema, no? Sí. Perquè no afronten la realitat. Aquest és el problema, no?
0: I anem, què hi pot fer? Què hi fa l'escola? Què hi pot fer l'escola que vosaltres expliqueu tan...
1: Hi ha una coseta important, que és la figura de la directora de l'escola o del director. El director és reconegut, un director nomenat, com tots, és autoritat pública amb tot allò que tingui a veure amb els infants. Per exemple, un director pot demanar, i té una autoritat, un semàfor davant de la seva escola per la seguretat viària als nens. No pot demanar un semàfor a Baix Mar, per exemple, perquè allà ja no li toca. Però tot el que tingui a veure amb la millora dels seus infants, dels infants dels quals n'és responsable, i penseu que constitucionalment un mestre és com un pare. Mentre té els alumnes sota l'aula, ha de fer com un pare, és a dir, vetllar pel fill. Té una, a part del tema d'aprenentatge, té tot un tema de cura d'aquell infant. Llavors, ara hi ha molts directors, n'hi ha, i cada vegada n'hi ha més, que fan cartes des d'aquesta autoritat pública que li dona el seu càrrec, cartes al jutge dient... Aquí tenim un infant de tal edat, tal, tal, tal, que sembla que està pendent de desnonament. Jo demano, per exemple, una petitíssima cosa que fan, però que és molt important a la vida acadèmica d'un infant, és dir, retrasi aquest desnonament com a mínim fins a final de curs. Que la cria... Perquè, és clar, a tu et desnonen i et donen un pis turístic durant un mes a Malgrat de Mar. Aquella criatura que va a una escola de Mataró, ja veus la mare aixecant-se a les 6 del matí, agafant el tren, acompanyant el nen a l'escola, a Mataró. I això, així, eh? No estem parlant d'un cas aïllat.
0: No. M'agrada que ho expliquis i que expliquis...
1: No, perquè és real, oi, Joan? Ens hi hem trobat a molts. Com a mínim, que aquest senyor, que normalment és un fons voltor, que guanya mils de milions especulatius a l'any, com a mínim, s'esperi una miqueta, que tampoc hi perdrà res. I, en canvi, l'infant i la seva família hi perden molt. Uh-huh. Per tant, es va veient quin poder té l'escola organitzada. Un mestre no pot fer res, un grup de mestres d'un institut o d'una escola primària pot fer més, i molts mestres de moltes escoles i molts instituts ja tenen una força ciutadana com per fer-se sentir. Uh-huh. I això, aquesta guia, és per ajudar les escoles a engrescar-se, a entrar en aquest camí de defensa de la infantesa.
0: Digues, Joan Antoni.
3: Sí. O sea, una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, el director s'ha de creure que és una autoritat pública, no?
0: Clar, i no s'ho creus...
1: Sí, ara cada vegada més.
0: Cada vegada més.
1: Sí, no, i amb altres coses sí que ho fan, eh?
3: I que ells el que tenen i el que estan defensant, i ho han de dir al jutge, és el dret a l'educació. I quan no tenen sostre no hi ha dret a l'educació, no? Llavors han de ser capaços, ells, les associacions de veïns del barri, els sindicats, a fer escrits al jutge, no a serveis socials. Fins ara el que fan quasi tots és, els treballadors socials és enviar informes a serveis socials, no? No, hem d'arribar al jutge, que potser se'l passarà per on vulgui, no? Però segurament que sensibilitzarà molt més que estigui dient un mestre que no pas que diguem nosaltres, no? Llavors hem d'aconseguir que facin aquest tipus de cartes, no? Per parar desahucis, no? Quan tenim nens.
1: Uh-huh. I no és absolutament...

0: pleníssim d'altres reivindicacions, entre les quals hi ha això. És a dir, per què els mestres demanen més recursos? Perquè què fas amb una criatura que té un desnonament? Necessita una treballadora social, necessita un seguiment, necessita potser unes visites al psicòleg, necessita poder atendre amb calma la família i estar una hora consolant-los d'aquell drama que estan passant. El mestre no pot fer això, i a més l'escola i la planificació, les colònies i l'atenció a la diversitat cada dia més gran a l'aula. Llavors, per això, la vaga, en certa manera, també té a veure amb aquesta manca de recursos per atendre situacions socials terribles en la qual l'infant, per una banda, pateix i per una altra banda, necessita molts recursos per ser ben atès. És a dir, que la vaga també té a veure amb aquesta disfunció social tan greu que vivim i que repercuteix a la vida quotidiana de cada dia de cada mestre de Catalunya.
1: Uh-huh. Sí. La gent s'ha d'enterar que darrere d'un desauci hi ha nanos. No? Jo he treballat en una escola, dos desaucis, i és molt fort, eh? O sigui, que el director vingui al desauci, se'n vagi cap a la comitiva i li parli de nens. Això no ho fem amb els desnonaments, no? O sigui, llavors aconsegueix això, no? Però és que els deixin com a mínim fins que acabi el curs, no? I aquesta mateixa escola ha pagat hostal, quan els hi fotien fora, perquè estiguessin, i la treballadora social, buscant pis o habitacions fora. Quan els feien fora. Bueno, quan ja estaven fora, estaven a l'hostal, els hi pagaven més d'una setmana, i la treballadora social amb ella, treballant al carrer a veure si trobaven habitacions o algun pis de lloguer, no? Això és el que haurien de fer, no? Xarxa entre tots, perquè quan tenim aquest desnonament, la majoria de les vegades s'aniran fora, no? Però no els podem deixar sols, no? O sigui, ni el nen a l'escola hem de continuar cuidant i apuntar-la, si no tenen calés, que facin esports, esplais i tot això, no? Llavors, és importantíssim fer aquest tipus de xarxa, no? O sigui, no els hem de protegir, per dir-ho.
0: També és cert que hi ha molt voluntariat i molta solidaritat anònima en el món del magisteri i de les AFA. Aquí hi ha un paper molt important, sí, d'aquella, sí, sí, dona que un dia estàs a la porta esperant tu el teu fill i ell el seu i està plorant i li preguntes per què plora i té confiança per explicar, perquè en molts casos, i sobretot quan a més hi ha problema d'idioma, hi ha problema de diversitat cultural, el més fàcil és tancar-te, però tancant-te no aconsegueixes la solidaritat. I en aquest moment hi ha molta solidaritat, cada vegada més, de famílies. O sigui, és molt maco, no?, perquè hi ha molts llocs que realment aquestes famílies que estan en risc de desnonament tenen el suport de l'entorn escolar. És que, a més, hi ha una cosa molt important. Sense el col·lectiu no som res.
2: Clar.
0: És a dir, sense tenir... Bueno, hi ha una frase aquella que diu que un infant no l'educa, no s'educa sol, l'educa la tribu. La tribu vol dir l'escola, la família, el poble, el club d'esports, el cau, el casal d'infants, el que sigui.
2: Sí, sí. Diguem, d'aquests col·lectius, per exemple, 083, en aquest cas perquè parlem, però n'hi ha per tot Catalunya.
0: Sí, n'hi ha per tot.
2: I això és important remarcar-ho. Hi ha molts joves, mestres.
0: Sí, sí, clar. Sí.
2: Ho dic perquè...
1: Quasi tots.
2: Ho dic, sí, perquè és, sí, important fer la distinció de que també tothom...
0: No, home, jo penso que...
1: Sí, el problema moltes vegades és que tenen moltes ganes, són mestres a nivell individual que estan dintre del col·lectiu 083, com ho fan arribar al claustre, no? O sigui, el 083 ha fet una web on penjaran, o sigui, guies de com afrontar un desnonament, o sigui, en funció de la situació, no? O sigui, perquè els col·legis es puguin informar i tindre protocols, no? Però els hi fa por, o sigui, perquè no saben com reaccionaran, o sigui, les direccions... si parlem d'això del claustre, no, no? Haurien de parlar de l'habitatge del claustre, no? I després baixar, no? Però si fa por encara. Perquè llavors somien que potser que tenen... estan de contracte o estan de...
0: Clar, és que també tenen...
1: I tenen moltes ganes, però dius, ostres, com s'ho prendran, no?
0: O sigui, com a tot arreu, com a tota la societat...
2: No,
0: també,
2: però és important, parlem d'aquest col·lectiu i deixar-ho ben clar.
0: I el que passa que també la gent que fa de mestre jove també té que si és interina, que si les oposicions, que si els desplaçaments, hi ha gent que està una setmana a cada escola, mentre ets substitut vas d'aquí cap allà, allà no pot quallar res. És a dir, també hi ha tot... És que si parléssim dels problemes del sistema educatiu són tan grans i a vegades tan sense raó i tant herències del

0: segle XIX, que el segle XXI són impossibles d'acceptar, com és tot aquest sistema d'oposicions i de... Però això ja seria anar molt lluny.
1: Farem un altre programa.
0: Però en aquest cas s'entén molt bé les vagues cada dia més grans i cada dia més fortes. No hi havia hagut mai, mai. Jo vaig ser 41 anys mestre, sempre a Mataró, i no havia vist mai una vaga d'un 85%. Jo, per exemple, en una etapa de la meva vida vaig fer vaga en una escola de 25. Jo. I quan dic jo, vull dir una persona, amb tot el que això representava, no? De crítica dels companys, de tot això. Ara, quan vam guanyar, els beneficis van ser per tots els que havien estat sense fer vaga, vull dir, és igual. Però que hi ha moltes escoles molt diferents, n'hi ha que la direcció va al davant de tot, n'hi ha que la direcció va al darrere, i després també hem de tenir en compte un altre problema molt greu, i és el desbordament absolut que porta a una gran ineficàcia dels serveis socials municipals. És a dir, a vegades hi ha mestres o aquests orientadors socials de les escoles que truquen i busquen, i la treballadora social municipal, que hi és i que està treballant, però que no pot atendre. És a dir, si tenim una societat tan desigual,
1: és important dir-ho.
0: Hem d'entendre aquesta realitat i posar-li mitjans. Per què no fer-ho? A part de la crueltat que tens cap a les víctimes, és un suïcidi. Ara venint ho dèiem, Estats Units és una societat malalta, perquè en comptes d'atendre les desigualtats, intentar anar-les minimitzant, hi ha tots aquests bojos que gasten, malgasten, dilapiden diners i diners, que a més no són seus, sinó que són fruit de prendre el pèl i de prendre els diners a altra gent, perquè ningú n'és ric. I llavors, la prioritat d'una ciutat és treballar per l'equitat i per la igualtat, que és el que porta la dignitat i la plenitud de vida dels que vivim aquí.
1: En Ramon, que bueno, vol dir alguna cosa?
2: Jo crec que, òbviament, el problema és que la societat amb la que vivim està malalta.
0: Sí,
2: i no ho volem reconèixer. És a dir, hi ha unes desigualtats...
1: I tenim un científic que ho reconeix.
2: Sí, i per això observo el cel, perquè com el d'aquí no té solució... en fi, és una
0: doncs
2: mica això.
0: Doncs està molt bé això, que ens donis esperança des del cel.
2: Penso que l'escola li recau tots uns problemes, perquè és com la base. Si mirem els països que funcionen millor, Noruega, Suècia, els països escandinaus, què és el millor que tenen? L'educació és espectacular. Sí. Espectacular. Tots els recursos van per allà. Es paguen moltíssims impostos, sí. Jo he estat a Noruega i és un país, per mi, formidable. Formidable. L'únic que no té bo és el clima. Però tot el que més és excepcional. I l'escola és brutal. I Finlàndia, i Suècia... També. Finlàndia és espectacular.
0: L'altre dia em deia, una escola bressol...
3: Millors professionals tenen que estar a l'escola, no?
2: Sí, clar. Exacte.
3: I hi ha un consens, i hi ha un consens polític que no es parla de l'escola.
2: Sí, sí. No, I no es toca la manera d'ensenyar, perquè funciona des de fa molts. Sí. I puja l'altre polític de torn i no ho canvia, perquè això és el que ens ha fet...
0: Sí, però, per exemple, a Finlàndia em deien, una escola de preescolar, 20 alumnes. Jo li vaig dir, 20 alumnes, tants? Diu, sí, hi ha quatre persones a l'aula.
2: Sí, sí.
0: O sigui, hi ha 20 alumnes, però quatre persones, que un agafa el nen, l'altre ajuda aquell que té espina bífida i està tot el dia... Perquè, és clar, per exemple, he estat en una escola que hi havia un alumne amb espina bífida, un nen superintel·ligent, però gairebé immòbil. Com treballes? Aquesta criatura necessita un cuidador, no pot la mestra amb 25 més i el nen... És a dir, en aquest moment... Afortunadament, a l'escola hi va tothom, afortunadament, però això demana uns recursos que no s'està disposat ni el govern català ni el govern espanyol a donar. I mentre no ho facin, cada vegada anirem pitjor com a societat, perquè és una pilota que et torna i et pica, no? Uh-huh. Com més desigualtat, més violència. Ara, quina animalada aquesta de posar Mossos de paisà a les escoles. Tu creus que això arregla el problema? El que arregla és educadors socials, és logopedes, és psicòlegs. Això arregla els problemes, no el mosso allà a la porta.
2: Diners, s'ha d'invertir molts diners a l'escola.
0: És una animalada, però bé, això és un sou. Doncs aquest sou que el destinin a un altre perfil professional.
2: L'escola després és la formació professional, que tampoc funciona. Jo tenia empresa i agafar treballadors avui en dia vol dir que tu els hi has d'ensenyar, eh? Perquè lo que, sí. En fi, era costa molt.
3: Falta la vinculació de l'escola a l'empresa.
2: És brutal.
3: Si no fan les pràctiques a l'empresa.
2: No, i arriba una cosa que no havia passat mai, i és que parles amb empresaris i et diuen, no, si quan trobo una persona de 50 anys, abans la denostava, ara la vaig a buscar, perquè aquest tio té un ofici.
0: Té ofici.
2: I dius, és no, hem fet moltes coses malament, no sé, però...
0: Sí, hem de millorar, jo crec que hem de fer molta autocrítica.
3: Jo sempre dic que de pas que defensem els nanos, si a les escoles no eduquem en valors, amb un entorn que tenim ara de partits que el que fan és crear odi...
2: Odi. Les redes socials estan plenes d'odi.
3: Jo, per exemple, dic, quan vaig amb desauci i veig 5 furgons dels Mossos d'Esquadra, què pensa que estan creant? Odi. Aquests nanos pujaran, odiant.
2: Sí, odiant.
3: Odiant, no? Llavors, en vez de ser al revés, no? Que ells es posin l'altre dia, perquè va fer un així, me vuelves a señalar i és una altra... Una barbaritat, tranquils, no? Llavors, hem d'inculcar molts valors, no? Uh-huh. I l'habitatge digne és un valor, no? I que des de petits vegin que això s'ha d'evitar.
1: I això en les classes, de quina manera s'ensenyarà?
3: Hi ha moltes... Mira, jo me'n recordo que vam fer una xerrada a les 6 mandies, que van vindre aquesta gent del 080, i tenen tècniques de jugant, s'acaben donant compte de que tenen un problema a casa, no? Sí. Llavors, a partir d'aquí, amb molta discreció i amb molta intimitat, a través de tutories...
0: Molt de respecte.
3: Comencen a buscar i tutories amb els pares i companyia, comencen a veure com el poden ajudar, no? O sigui, hi ha tècniques molt facilones
0: que... Penso que és un moviment admirable.
3: Però hem d'introduir el discurs de l'habitatge, no? O sigui, hem de parlar...
1: Quin percentatge, perquè els nostres oients ho entenguin, de mestres hi deuen haver en aquests col·lectius?
0: Jo crec que en aquest moment no es pot saber.
3: Poqueta cosa.
1: No sé, no
3: es pot saber. És significatiu. No és significatiu.
0: Hi ha molta casuística. Potser tu no hi estàs i tot el plegat tens un alumne que té aquest problema, llavors ja connectes. El que sí que puc dir és que n'hi ha uns quants que hi estan a totes. Sí. Sobretot la gent de Barcelona. Estan fent unes coordinadores de 40 o 50 escoles de Barcelona i també s'ha de dir amb algunes escoles concertades de capellans i de monges. Però, esclar, també hi ha canalla.
1: Clar.
0: I tampoc tothom és ni pobre ni immigrant. El que fan fora de casa està arribant, com que hi ha gent que no arriba a final de mes i no paga el lloguer, catalana i classe mitjana. Ja veurem els nostres fills i els nostres nets quin habitatge tindran. És a dir, no és un problema, aquí no hem parlat ni un moment, ara l'he tret jo la paraula de persones nouvingudes, perquè no són les úniques víctimes, ni molt menys. És el que dic, és com una malaltia que va agafant cada vegada una epidèmia capes més amples de la societat. Mm-hmm. I l'escola hi té un gran paper i són admirables.
3: I recordem, per exemple, que els desaucis, el 77%, són de gent que no pot pagar el lloguer.
0: No són d'ocupació.
3: Llavors, què vol dir? Que aquesta gent normalment no arriba al desauci, però sí que estan patint, els nanos, els mateixos, i són gent d'aquí, també, no? O sigui, que no és només la gent migrada, no? O sigui,
1: molt bé, doncs us agraeixo molt que hàgiu vingut. Dir que la setmana vinent, que és el Dia d'Europa, el dia 9, el dissabte de la setmana següent, nosaltres en parlarem ja el dilluns, el dilluns pròxim, a veure si això, a part de Finlàndia, que has dit tu,
3: Països nòrdics.
2: Els països nòrdics són extraordinaris.
1: S'arregla d'alguna manera.
2: Molt aprendre.
3: Si no. Mira, jo l'altre dia em trobava amb la Bea, que és la regidora d'educació d'aquí de Mataró.
1: La Bea?
0: La Bea Delgado.
3: La Beatriu Delgado.
0: Sí.
3: I li deia, quedaré un dia amb tu per parlar d'això. Per veure com ho veuen ells, no? O sigui, també m'interessa veure què...
0: El govern local.
3: A veure si posen facilitats o dius, no em fiquis problemes, no?
1: I ara digues la resposta.
0: No? Jo encara no ho hem fet.
3: No, se li dic, et trucaré un dia, és veïna.
0: Impensable, en Joan.
3: Jo el dia de Sant Jordi sempre l'aprofito per fer política.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies. En Pere ja ens està dient que se'ns està acabant el temps. Per tant, que moltes gràcies a tots els nostres oients i sobretot a vosaltres quatre per haver estat aquí, vosaltres tres i jo.
0: Clar, vinga, tots quatre, som quatre.
1: Exacte. Gràcies, eh?
0: Gràcies a vosaltres per tenir...
1: Sí, tornarem a parlar-ne,
0: aquesta sensibilitat vers aquestes problemàtiques
1: que... No, però tornarem a parlar, segur,
0: que són invisibles a vegades, però són gravíssimes.
1: I tant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern, que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2:15 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Jim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Interior. Dia. Estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, o que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
3: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
2: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
3: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
2: Va.
4: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
2: Ja, ho sé.
4: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que òbviament tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
3: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
4: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
2: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
4: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Moristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
2: Bàsicament on estan els focus, també.
4: No, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tant, tots els guionistes.
2: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
4: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està de despatxos. I això és també per la visibilitat.
3: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
4: i sembla que
3: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
4: Totalment.
2: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
3: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
4: és
3: mal.
4: Bonic.
3: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
4: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
2: Que
4: em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
3: sí,
4: més.
3: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
4: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una... i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees, primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
2: l'escaleta, saps? Aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure,
4: no,
2: com hem fet al principi, bueno, no, interior, dia, pam, pam, pam.
4: Hi ha gent que potser ho fa, però...
2: No, d'això no, vull parlar, no, també, dels mètodes, no? Perquè sí, segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí, però aquella habitació,
4: no?
2: L'ordinador plena de post-its, escena 1, tal, personatge, bueno, tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
3: Home, romàntic, té-lo just, fer post-its, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
2: com
3: a
2: mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
3: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs fer créixer cada part perquè no sigui doncs al final el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després quan l'acabes de llegir dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt és molt, molt frustrant en el fons perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
2: No, ningú li agrada,
3: està clar. Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
4: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
2: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics, com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí, i de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
4: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
2: No crec que vinguin a queixar-se, encara... si no, bueno, m'avises i faré un bueno, guió jo d'exorcismes.
4: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encorsetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
2: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
3: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
2: En aquest cas segur que no et truquen.
3: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
4: clar,
3: i jo...
4: Llavors,
3: passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, exacte, ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
2: Clar, clar, estàs compositant.
4: Nosaltres sí, nosaltres busquem sempre una mica...
3: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat, si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa, és que... moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació amb situacions molt similars.
2: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
3: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte. És a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
2: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
4: Yeah.
2: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
3: Si vols ja començo jo.
4: Vale.
2: Vinga, ara és quan gravo i després...
4: Només graves quan parlem de productors i d'escriptura no has gravat res.
2: Després fem un remake.
3: Després em dupleu i reescriurem el que
2: farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
3: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
2: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
3: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
4: Vale.
2: Com veus,
4: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com vull dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
2: Tendeixen a arriscar poc, potser.
4: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot, el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
2: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
4: O sigui... Sí, però la manera...
3: I famílies...
4: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules... una mica també. Potser ell al fer cine autor té més llibertat.
3: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció... No he tingut jo aquesta realitat.
4: No has fet sèries per TV3.
3: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
4: Final, ja.
3: I llavors jo, d'aquí ve una mica també quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
4: no es podrà fer.
3: Clar.
4: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
3: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
2: Sí, clar.
3: O dos, o una... La setmana abans de rodar...
4: Que sí.
3: Vinga, aviam què fem.
2: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
3: Sí.
2: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pul·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
4: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges en plan... pues estupendo tot.
2: Bueno, si s'està bueno. Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
4: sí,
2: molt.
4: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius, ai, a vegades dius, ah...
2: Bueno, clar, perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
4: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'has de no obviar algun detall o algun matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
3: Sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
4: Però
3: i
4: no contradius
3: que...
4: la directora.
3: Home, clar. Intento que no, esclar.
2: O com a mínim no allà davant de tots.
3: No,
4: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
3: Home...
2: Ah, però potser no parla del moviment, eh? Del vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé.
4: Bueno, no sé.
2: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
3: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom, i a vegades, si l'equip veu que la directora o el director està molt pues, enfocat en una cosa i necessiten pues, respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït doncs, això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, pues, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica, evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres, doncs sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
4: Sí.
3: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
4: Sí. L'escrip és la nostra...
3: Si hi ha, o si no, si hi ha un coach també, o una coach, sempre pot ser de... No? De hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
4: Ho vam canviar.
3: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema.
4: Clar. Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
2: Clar, penses que en necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
4: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
2: clar,
4: sé.
2: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no? Sí. Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
3: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent amb certa no, vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui,
4: sí,
3: si tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, doncs dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això... Jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
4: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, Però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
2: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
4: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, o que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant...

0: la directora està allà, evidentment, buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs
1: sí.
0: Pues,
2: potser també
0: ja
2: troba,
0: teniu aquesta dinàmica
3: sí,
0: una mica construïda.
3: Idees,
0: de, perquè t'has passat pues, això cada dia de, no, del procés d'escriptura, us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en
3: molt
0: aquest
3: útil,
0: sentit.
3: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
2: saps? Sí.
3: Potser és superútil.
2: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no vol sí, potser,
3: ja
2: no.
0: Tant de bo, sí.
2: Associació.
3: Ja
2: associació. Què és el que fa i com lluita pels drets i no sé si deures dels guionistes?
0: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser clixé, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no? Un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
3: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal, no sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal, segona vegada o tercera ja?
0: No, vaig ser per un president pont entre dos.
3: Ah, bueno, això que fem
0: però
3: també.
0: Però ara sóc president, diguéssim.
3: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms, i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions, pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests sí, no, van, no, no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa, no els heu mencionat,
0: sí, sí. No t'han convidat a una gala.
3: No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, okay, algú diu.
2: És que estaven els influencers, clar, clar.
3: Que t'ajudin.

0: Una mica, no?
1: Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors. I, bueno, està molt bé.
2: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
1: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
2: Parlar el productor, no?
1: O clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'ho encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i un Gaudí, deu sumar.
0: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
1: Sí, el Goya era direcció novel,
0: sí.
1: No?
2: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
0: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
2: Ah, és veritat.
1: Sí.
0: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
2: cèlebre
0: ara mateix.
2: Sí, sí, sí. I
0: és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar a ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
1: Presenta...
2: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el
0: conviden. I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
2: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
1: Total.
2: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquest guionista, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
1: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
0: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
1: Progressivament,
0: doncs, exacte,
1: també.
0: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no clar. Siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
1: molt,
0: què.
1: No?
0: També m'agradaria
2: ara
0: provar de fer-les.
2: Ara per Transformers 8, eh?
0: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
2: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest clixé que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
1: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine d'autor també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
0: Moltíssim.
1: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
2: Més comercial, tot i
1: sí.
2: Social, més comercial.
1: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
0: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
1: no,
0: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
1: sí,
0: tot i ser cinema d'autor
1: sí,
0: i tot i tenir certes
1: sí.
0: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor... És fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera
1: circuit,
0: hem
1: no?
0: descobert exacte una fórmula sí. Que sabem que això ens pot funcionar, llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no?
2: Mm-hmm. Però... Bueno, sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt, però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
1: Directores.
2: Òbviament sí. No farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
0: Aquí sí. També hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors... s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
2: ho sembla, potser.
0: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat sol.
2: No, i que amb Malandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
0: Exacte.
2: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars, sí, perquè hi ha una feina similar
1: estiu,
2: darrere.
1: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, mm-hmm. Jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té un estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els protes diners en assajar, en fer càstings enormes i tal.
0: Clar, és que tu has de molt de temps abans a començar
1: canvi,
0: a buscar
1: sí.
0: aquesta noia, aquest noi, sí. aquesta família, construir-les, sí. després assajar, sí. gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar,
1: sí,
2: clar,
1: assaja
2: clar.
1: Molt, i perquè jo l'altre vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar a la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent clar. De família, li has de pagar a la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
2: Clar, clar.
1: Saps? Sí, sí.
2: Agafa més vertigen.
1: Sí.
2: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu. I en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
1: Vinga.
2: Però hem d'acabar perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. En esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre les jugadores dins i fora de la pista. I ja estan obertes les inscripcions per participar en la 9a edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits, que es disputa el dissabte 9 de maig, de 9 a 2:15 de 2 de la matinada per nois i noies, des de primer fins a quart d'ESO, a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar online i el cost de cada inscripció és de 50 euros per equip. Inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, el 91.5 de la FM. Un dia més en aquesta aventura radiofònica que tantes vegades hem dit, que tantes vegades hem mencionat, que ens encanta això de poder recordar vells talls, tant en B baixa com en B de Barcelona, de la ràdio, de tota la història de la ràdio, dels seus personatges, de les seves sintonies, els seus programes. És un recopilatori que de veritat és una tasca superimportant i que necessitem per fer-la a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, doncs encantat d'estar de nou aquí, doncs això, parlant de ràdio, recuperant talls antics, escoltant... Això fa molta gràcia, és com un regal, eh? Quan et donen algun document que fins i tot no et saben dir ni què hi surt, o sí. Per exemple, una entrevista ens va passar fa poc amb un oient, ens va facilitar una entrevista a Ràdio 4, crec recordar, gravació dels inicis de Ràdio 4, que em deia, entrevisten a tal persona però no sé de què va això. I aleshores vas investigant, en aquest cas vam parlar, com no, amb Sintoniki, i des de l'altra ràdio ens va facilitar informació de què anava aquell tall, que a més en aquest cas ja no el van passar en lloc perquè l'arxiu sonor ja el tenia, no? Aquesta feina d'investigació és realment apassionant. Ara, això sí, ens porta molt de temps, ens ha portat molt de temps durant aquests 4 anys, i per això i per altres factors, doncs al final ja no tenim temps de continuar, però evidentment esperonem els nostres oients a seguir ajudant-nos en aquesta tasca. Si teniu alguna gravació que creieu que pot ser rellevant, i us diem que rellevant vol dir que no està enlloc, que només la té aquella persona, doncs ens ho faciliteu, ens ho dieu, i nosaltres doncs us agrairem eternament aquesta col·laboració. Com sempre diem, per què són talls únics? Doncs perquè la ràdio fa molts anys s'emetia i en molts casos no s'enregistrava i, per tant, s'emetia en directe i, si no ho escoltaves en aquell moment radiofònic passava a la història. Però, és clar, des del moment que van aparèixer als anys 60 les cintes de caset, doncs molta gent, des de casa seva, de forma molt ràpida i fàcil, podia enregistrar allò que s'emetia. I és curiós, però gràcies a aquestes gravacions que s'han conservat durant molts anys i que s'han emmagatzemat en cases particulars, ara podem estar fent programes com aquest i ara podem nodrir de gravacions històriques a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. Així doncs, com us dèiem, us animem a que ens ajudeu a la cerca d'aquests àudios.
3: Que fins i tot nosaltres mateixos, Esteve, qui ens ho havia de dir? Quan tu i jo teníem 15, 16, 17, 18, 19... que estàvem registrant en les nostres cintes coses que escoltàvem a la ràdio, i qui ens havia de dir que això serviria tots aquests anys després per fer aquest programa, no? Perquè és cert que moltes coses que gravaves sí que les tornaves a escoltar, però fins a un punt. Hi havia un moment que allò deies, bueno, això queda guardat aquí, però no ho escolto més, o me n'oblido, entre cometes, però tampoc ho esborro, es queda aquí.
4: Clar.
3: I això jo crec que és algo que ja tant tu com jo teníem dins el cap.
4: Bé, perquè també hi ha aquell moment que hem comentat aquí molts cops, que és allò de enregistro a sobre d'aquesta cinta això que em ve més de gust en aquell moment. I a mi m'havia passat moltes vegades, ara quan vaig estar aquests anys digitalitzant tot el meu fons, comprovar que en alguna cinta de caseta la caràtula veia gravació de no sé què, i llavors estava tatxat i apareixia una altra cosa, no? I dius, ostres, quina llàstima no poder conservar aquella gravació inicial que vaig fer. Però clar, les cintes eren cares i, per tant, doncs, de vegades calia fer això. També recordaràs un element que teníem a Ràdio Sant Cugat, que era l'esborrador de cintes, que no era més que un gran imant elèctric que tu el posaves en marxa, posaves una mica per allà sobre la cinta, li feies unes quantes voltes i ja està. Sí, que és un element que ara no té cap mena de sentit, no?
3: No, però aquella, recordo allò perquè feia gràcia que era una mica gurú, no? Poso la cinta, faig així uns moviments i s'ha esborrat.
4: Sí,
3: que compte, que allà hi posaves, t'hi apropaves amb la cartera o veses i se t'han acabat les targetes de crèdit i tot això.
4: Exacte, sense anar més lluny. Fins que no van aparèixer les targetes de crèdit o dèbit amb xip, això passava. Això passava perquè, per exemple, a mi em tornava boig la meva dona, que em venia i em diu... no em va la targeta, a veure si em pot gestionar en duplicat. Jo no ho entenia. I al final un dia vaig arribar a la conclusió quan ella obria el bolso i veia que tenia un anclatge, un tancament d'aquests magnètic. I dic, ja està, ja sé per què se t'esborren les targetes. I ningú ho ha pensat mai, això, perquè això segueix passant.
3: Sí, totalment cert. Bé, escolta'm, deixa'm fer un apunt. Les fundes de mòbils, algunes que són tipus cartera, que porten com un passador, que és amimant, compte, també amb això.
4: Sí.
3: Que jo he sentit sorollets interns en un mòbil per culpa d'estar ficat en una funda que tenia un imant. I també fins que no ho vaig descobrir, i sort, gràcies a que tinc una vida molt fina, vaig dir, qui és aquest sorollet? I era la funda.
4: Caram.
3: Que provocava certa, vés a saber, interferència interna, bé, una cosa superestranya. En fi, doncs això.
4: Bé, escolta'm, ara tenim un document per començar que val molt la pena perquè fa molt de temps que no anem a Can Ràdio Joventut a escoltar el Peques. I en aquest cas anem a escoltar un Basté, un Jordi Basté ja una mica més grandet, era ja l'època final de la seva col·laboració amb Ràdio Joventut. Anem al 16 de juliol de 1983.
5: I aquests són uns petits apunts perquè vosaltres, joves que esteu aquí a Barcelona i voleu passar-se una mica, una estona una mica bé, una mica divertida, doncs ho podeu fer. Precisament no consisteix tot estant fora de Barcelona, estiuejant fora la costa o la muntanya. Aquí a Barcelona hi ha espectacles, hi ha balls, hi ha espais a més gratuïts perquè us ho podeu passar bé. Oi que sí, Jordi?
6: Sí, sense cap dubte.
5: Però sembla que te'n vas fora, però hi ha molta gent que està aquí a Barcelona i que s'ha de quedar aquí i hem de buscar espectacles i buscar balls.
6: Exacte, i per tots els nanos, dir tan sols que aquesta tarda a partir de les 6 al CRM, per favor, tots que puguin anar-hi, i els preus populars, 20 duros tan sols pels nanos, hi ha el segon mític Ciutat de Barcelona amb participació d'atletes de destacada élite, com poden ser l'Edwin Moses, arribat precisament dels Estats Units, on és ell mateix el plusmarquista mundial de 400 metres tanca.
5: Molt bé, Jordi. Peques fent-se ressò de tots els espectacles, de tots els esports que tenen lloc aquí a Barcelona. Manca un minut perquè siguin les 11. Faltando un minuto para que sean las 11, peques, Radio Cadena se despide de todos vosotros hasta el próximo sábado. Deseamos que paséis un feliz fin de semana, que el calor sea leve y que si os vais fuera de vacaciones os lo paséis muy bien y nos volvamos a encontrar cuando volváis. Y si no, si estáis aquí en Barcelona, pues ya lo sabéis. El próximo sábado de 9 a 11, sintonía Radio Cadena, peques. Chao, feliz fin de semana. Adiós.
4: Doncs aquí teníem aquest Peques, Ràdio Joventut. No recordava jo ara, Jordi, el nom de la locutora, però jo diria que es deia Maria José, segons ens va dir. La Marta del Cerro, que és la meva companya de feina fora de la ràdio, que em va facilitar aquesta gravació, que va fer la seva mare, qui per cert va traspassar fa poc, i que ens ha permès aquí a la Maroteca de la Ràdio poder recuperar aquests documents únics. Un Baster, doncs com dèiem, amb una veu ja molt més semblant a l'actual, ja no era adolescent, ja era pràcticament, si no calculo... Sí, sí, era ja major d'edat, i hem vist una veu que ja ens sona molt més a l'actual i en català, a més. I fixa't que el comiat del programa per això s'ha fet en castellà, eh? És a dir, que hi havia aquest pas del català en castellà en un segon, eh? Ràdio Joventut.
3: Sí, hi ha hagut un gir així d'idioma, de cop. M'ha fet gràcia en Baster que ja se li notava, pots identificar la seva veu, i de la seva manera de parlar, quan ha deixat anar el per favor, que no sé... Això, això encara ho fa servir ara, eh?
4: I fixa't, ara estava pensant, eh? Això és del 16 de juliol de 1983, no sé com tinc aquesta data aquí, no sé com la vaig localitzar, sí. Però pel que sembla, podria ser un final de temporada del Peques, per la, el final de la temporada d'hivern i el principi de la temporada d'estiu, però és que, a més, recordem que a partir d'aquells instants, el Jordi Basté, segons ens va explicar l'entrevista que li van fer aquí al programa, ell va opositar per Catalunya Ràdio, que començava... De fet, ja havia començat. Va començar el juny del 83, les emissions Catalunya Ràdio. Per tant, molt probablement aquesta sigui una de les últimes intervencions de Jordi Basté en el Peques de Ràdio Joventut. I ara estic pensant que aquest document encara no li hem facilitat, per tant, li sí? farem arribar perquè és interessant.
3: Doncs, a veure què ens en pot dir. A veure si recorda preguntar-li també el nom de la locutora. A veure si ho fa.
4: A veure... A veure, jo diria que és Maria José, però no recordo ara el cognom. El cognom que vam parlar aquí, que era una actora de doblatge i que ja estava exercint en aquells moments. Bé, buscarem la informació per refrescar-ho. Ja que estàvem parlant del Peques de Ràdio Joventut, anem ara amb una modalitat publicitària de la qual vam parlar fa poc aquí el programa, que és la menció. I escoltem la menció que feia de el, que posava els diners en aquest programa a nivell de publicitat, que era una casa, si recordeu, de cafès.
7: Con una tacita de única punto, qué delicia, qué café, café, café. Únic, el café natural, reconfortante para los momentos felices. Únic, únic, únic. Sí, señora, es el café que se nota ya al abrir la despensa. Porque usted la abre y el aroma de Únic empieza a invadir toda la casa. ¿Qué le cuento cuando después usted pone su Únic molidito en el agua y hace café? Oh, tremendamente interesante, porque es el aroma de lo mejor del mundo. ¿Saben ustedes por qué estoy hablando tanto? Porque es que todo este rato lo llevan entre Esteban y...
8: María Luisa, Marta y Antonio sí, intentando para... desenredar.
7: Cuenta, cuenta, ¿desenredar el qué?
8: Los dos auriculares, los hilos del auricular, los cables.
7: Pues todo este tiempo han tardado, ¿sí? Conexión, ya.
8: Va. Ahora ya.
9: Sintonizan Radio Cadena.
4: Bé, doncs aquí escoltàvem aquesta menció, que és allò que diem, és com una falca de publicitat feta en directe, que cada vegada és diferent i que pot fer referència a alguna cosa del moment, del dia, fins i tot. Vull dir que curiós, això. Doncs seguim amb més documents històrics de la ràdio de casa nostra. Ara anem a escoltar una successió de falques de publicitat i de jingles de diferents emissores. Comencem amb una falca de publicitat del diari de la publicació ABC.
10: Ahora, en Barcelona, a partir de las 7 de la mañana, encontrará el diario ABC en su puesto de periódicos. ABC, prestigio de la prensa de España. Ahora en Barcelona, a las 7 de la mañana.
2: La Maroteca de la Ràdio.
11: Los tiempos de los calvos
12: pasaron a la historia.
11: Los tiempos de las pelucas sueltas
12: pasaron a la historia.
11: Ahora los problemas de la calvicie se solucionan con...
12: Cabellos fijos Biocapelli.
11: Biocapelli, otra historia.
12: Y esta vez en serio.
11: Biocapelli ha importado el más revolucionario sistema internacional para solucionar definitivamente los problemas del hombre que no tiene pelo.
12: Cabellos fijos.
11: Solución única, personal e intransferible.
12: Tome nota.
11: Biocapelli.
12: Teléfono 318-9186.
11: Llame sin compromiso al teléfono 318-9186. 186 pidiendo información.
12: Nuevo sistema cabellos fijos.
11: Todo queda entre Biocapelli y usted.
12: Ronda Universidad 33, segundo primera.
2: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
13: Donde hay vida, está el correo. Un correo vivo y joven, con más opinión, más información, más reportajes, más correo. Si quiere estar informado, entérese. El nuevo correo catalán, el pulso de Cataluña.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
14: Señor, señora, ¿quieren vender un piso? ¿No saben a quién dirigirse? Tenemos la solución. Siga nuestras instrucciones al pie de la letra.
15: Salga a la calle, diríjase al kiosco o librería más próximo, compre el periódico de Cataluña y vea la sección Pequeños Anuncios.
14: En los pequeños anuncios de El Periódico figuran las empresas más serias, solo las más serias en la compra-venta de pisos.
15: Elija cualquiera, seguro que acertará.
14: Pequeños Anuncios de El Periódico, muy serios.
2: La Maroteca de la Ràdio.
10: La calidad es un desafío permanente que Leche Pascual conquista día tras día haciendo las cosas bien hechas. Exigiendo la más alta calidad a la leche en origen, enfriándola a 4 grados en el momento del ordeño, recogiéndola diariamente en cisternas isotérmicas, rechazando la leche que no supera los estrictos controles de calidad de Leche Pascual. Y además, sometiendo a la leche a la uperización, una innovación tecnológica de vanguardia que en solo 2 segundos y 4 décimas elimina los gérmenes nocivos, pero conserva todas sus grandes propiedades nutritivas. Y ese sabor único, distinto, insuperable, que ha proporcionado a Leche Pascual su indiscutible éxito en España y en el mundo. El triunfo de la calidad. Una calidad sin fronteras, que ciertamente tiene su precio. Solo por un poco más, disfrute la calidad de Leche Pascual. Leche Pascual, calidad sin fronteras.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Doncs hem fet una recopilació de falques de publicitat històriques, perquè déu-n'hi-do, estem parlant de 40 anys en la majoria de casos que es van emetre. Hem començat amb una falca de la publicació ABC del 1984, Biocapelli del 1981, que ara en parlem amb el Jordi, El Correo Catalán, una publicació que ja no existeix, del 1984, El Periódico, aquest diari sí que existeix, de l'any 1980, la falca, i una de Pascual, que parla del procés d'uperització.
3: Operització.
4: Oi que sí, es diu així?
3: D'òpera, vols dir?
4: No, no, amu. Del 1984 era aquesta falca. Bé, Biocapelli, atenció, que es comença a parlar dels implants de cabells. Clar, això és una cosa molt novedosa, llavors, eh? Parlem de fa 40 anys.
3: Doncs, escolta, que em pensava que això era molt més nou, eh?
4: Doncs ja veus, no.
3: Escolta, saps que Biocapelli, Salon, que ara hi ha un Instagram que es diu així? Imagina't, eh?
4: Però té alguna cosa a veure o no?
3: Doncs no ho sé, perquè clar, és un Insta... No, sí, és un tema de perruqueria, evidentment.
4: Ah, val.
3: Però no... Això d'implants... Però a mi em fa gràcia sempre buscar aquests negocis si encara continuen, eh?
4: Bé, ja saps que ara ja...
3: difícil.
4: A països d'una altra esfera, estem parlant del nord d'Àfrica, bàsicament, Turquia, doncs hi ha llocs que tu vas allà i que per un preu mòdic et fan una cosa espectacular.
3: Espectacular,
4: per tant, no sé si té molt futur al nostre país, ho desconec.
3: Fixa't que Biocapelli implantes, o són implants de biofibres capilars, és una alternativa a l'ingert capilar. Compte, que això és una cosa diferent. Diu, doncs implanten fibres sintètiques biocompatibles amb el cabell, per obtenir així una major densitat capilar de forma ràpida i amb uns resultats naturals. O sigui, és una cosa diferent, són biofibres capilars. O sigui, no és allò que coneixíem com l'injerto capilar, l'ingert, no?, en català. És curiós, eh? O sigui, no és el que ens estàvem pensant, o com a mi no és el que jo pensava, que era allò de que t'agafen un cabell de debò i te'ls van ficant, sinó que és una espècie de fibra sintètica, que té que ser biocompatible amb tu. Ui. Fa una mica de por, vist així, això. O sigui, són de plàstic, bàsicament. Són cabells artificials.
4: Com els de les nines, o les perruques.
3: Sí, una cosa així, Així. Sí. Ja, doncs necessita una espècie de raspall metàl·lic, no?, per pentinar-t'ho, això.
4: Bé, seguim amb més documents històrics. Ara anem a jingles. Anem a Ràdio Rubí, i en aquest cas, no sé si es tractava d'un jingle d'aquests de Com Ràdio.
16: Ràdio Rubí, 96.0 FM.
17: Com ràdio.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: I després hem anat amb un dels jingles actuals de Catalunya Ràdio que encara són vigents. Digues, Jordi.
3: Com m'agrada.
4: Com ràdio.
3: De Ràdio Rubí, que jo el tinc també enregistrat, del de Com Ràdio.
4: És que no m'estranyaria que això que acabem de punxar sigui una gravació teva, eh?
3: Ah,
4: podria ser, podria ser.
3: Jo, per mi, jo el tinc, eh? Sí, sí.
4: Molt bé, doncs ja que estàvem escoltant el jingle de Catalunya Ràdio, anem enrere en el temps, viatgem el dia 1 de març de 1993 i anem a escoltar un dels nostres referents radiofònics, Miquel Calçada i Olivella, el Pasta Cansa de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Estem fent preguntes que esperem que tinguin resposta a través dels nostres tres concursants d'avui, que són la Mercè Canyelles, bon dia, bona hora.
19: Bon dia.
18: Del Maresme, Premià de Dalt. És la primera vegada que vens, Mercè?
19: No.
18: Ja havies vingut altres vegades?
19: Jo he vingut una vegada.
18: I què havíem fet?
19: No havíem fet res.
18: Res de res, no vam fer?
19: No.
18: Però si ho veiem més sort. En Francesc, llaurador de 21 anys de Reus, bon dia.
20: Bon dia.
18: Tot correcte?
20: Tot correcte.
18: Primera vegada que vens, també?
20: Exacte.
18: I en Joan Carles Gatiu, de Lleida?
20: Sí, també la primera vegada.
18: També, això és fantàstic, molt bé. Doncs, Mercè, si està amable de fer girar el bombo, i sabem en quina posició sortiran avui els nostres concursants, que sabeu que han escrit una postal a la Diagonal 614 a Barcelona 08021 per venir a concursar. Digue'm,
19: ella.
18: Mercè, ella de Lleida, Joan Carles Gatiu, és el primer concursant. S'ha de prema.
19: Té.
18: Té de Tarragona, Francesc Llaurador, i per tant l'última seràs tu, Mercè Canyelles, de Premià de Dalt. Molt bé, Joan Carles, a què te dediques?
20: Sí. En aquest moment estic aturat.
18: Estàs aturat? I abans a què te dedicaves?
20: Home, he fet d'administratiu.
18: Administratiu. Aquest era el tema. Estàs voltant per l'IEM en aquests moments, una mica.
20: Sí.
18: Molt bé, Joan Carles, i saps com funciona això? Tens aquí tres sobres. Pots triar l'1, el 2 o el 3?
20: L'1 mateix.
18: L'1?
20: Sí.
18: Quan t'ho diguis, comencem.
20: Pasta cansa.
18: Molta sort. Eh?
21: Primera Gràcies. Pregunta. 500 pessetes en joc.
18: Racó poètic. M'estic tot el dia mirant el sostre. M'estic tot el dia mirant el sostre, pensant en tot això nostre, de com ens pot deixar així, frustrat, de com em pots deixar així, frustrat i fet un pobre pollastre. M'estic tot el dia mirant el sostre amb l'única companyia del coixí i unes taques d'humitat a la paret que semblen un quadre abstracte. M'estic tot el dia mirant el sostre, buscant una explicació del desastre, d'aquesta gran calamitat que ha resultat el nostre encontre. Pots fer un verset que rimi amb m'estic tot el dia mirant lo sostre, pastagansa. Verset tipus pasteller, eh?
20: No, home, tant. Quan no estic mirant el rostre, passo la tarda mirant el sostre.
18: M'estic tot el dia...
20: Mirant el sostre.
18: Mirant el sostre, molt bé, noi. Un diu, jo badem, badem, i l'altre diu, Vilanova, Vila i Geltrú, Vilanova, Vila i Geltrú, sí. Vilanova, Vila i Geltrú, per tant, molt dolent. Anem per la cinquena pregunta.
21: Cinquena pregunta. 4.000 pessetes en joc.
18: Diari d'una noia del Putxet. Sonava per la ràdio No Woman No Cry del Bon Marley. Saps què m'he imaginat, diari meu? Doncs m'he imaginat que ballava reggae amb el meu amor, en Carles Cuní. Situa't, diari meu, estic en un altre ple com un ou en una illa paradisíaca del Carib. Jo t'ho he posat un vestit vermell, molt curt i molt senyit, i m'estic assegut a la barra prenent un Bloody Mary. Aleshores entra el meu amor, Carles Cuní, que porta uns pantalons blancs i una camisa amb palmeres, i només de veure'm s'acosta cap a mi. Aleshores em demana si vull ballar, jo accepto i anem al centre de la pista, i bé, aleshores el meu somni es comença a posar accent, perquè és clar, el ritme és el reggae, és un ball molt eròtic en què les parelles no només uneixen els braços o les mans, i fa molta calor, i en fi, som al Carib, jo estic tan boja pel Carles Cuní, és un somni tan superfantàstic, diari meu, tot i que no goso explicar-te els detalls, et diré que sempre acaba dins del mar, i que el meu vestit vermell es veu mig arrugat damunt la sorra. Adéu, diari meu, Verònica.
1: D'entre els molts invents que ha donat la història de la humanitat, n'hi ha un que no es va fer especialment famós per raons inexplicables. L'invent en qüestió és l'ofici d'obridor de suplements dominicals. Com el seu propi nom indica, aquest ofici consistia que quan s'anava a comprar un diari el diumenge, una persona propera al quiosquer desprecintava els suplements, evitant d'aquesta manera el terrible problema que suposa per molta gent rebentar el plàstic, ja que molts s'hi deixen les dents o es passen dues hores buscant la pestanya per estirar. Tot i així, l'invent no va prosperar perquè aquests obridors podien desprecintar 2, 6, 20 diaris, però quan arribaven a més de 30 els agafava una crisi nerviosa similar a la que pot passar si s'escolta tota la discografia d'Alberto Cortés. Parlant de diaris, si en un diari veiessin que, parlant de la sèrie Sea Quest i en concret del seu dofí estrella, estiguéssim parlant de la sèrie aquesta Sea Quest i del dofí aquest estrella que és un dels protagonistes de la sèrie, amb quin nom l'anomenarien? És a dir, com es diu el dofí de la sèrie Sea Quest? Possibilitat A, Einstein. Possibilitat B, Darwin. Possibilitat C, Quest. Possibilitat D, Mendy Ondo. Està cansat. Ens acomiadem i tornarem aquí a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Les salutacions a tot l'equip que fa possible el programa. Fins dilluns. Feu molta bona. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Des de Catalunya Ràdio, 1 de març de 1993, el Pasta Gansa amb Miquel Calzada i Uli Vella. Em feies unes apreciacions, Jordi, fora de micròfon, sobre sí. El to tan especial del Miquel, eh?
4: Bé, sí, company. Bueno, comentar que no estic una mica cansat de tantes coses, però vaja, tot bé.
3: Clar, recordem que ell no solament estava a Catalunya Ràdio fent un munt de coses, sinó que ja havia arreglat Flash FM amb Carles Cuny, que també estava encara a l'antena de Catalunya Ràdio i va estar fins l'any 96 amb La nit dels ignorants, sinó que a més el Miquel també estava a TV3 fent el Persones Humanes i altres espais que havia fet anteriorment. És a dir, que déu-n'hi-do el nivell d'estrès, déu-n'hi-do.
4: Sí, no, fèiem broma perquè aquest estil que té el Mikimoto és com... Sembla que no tingui ganes de fer el programa, no? Està així com cansat, però... Això és el seu estil i és un estil que és marca de la casa, no? És una etiqueta que no hi ha confusió cada vegada que la sents.
3: Seguim amb més documents històrics de ràdio. Ara anem al juliol del 1990. Anem a escoltar un fragment de la radiofórmula de Ràdio Club 25, un document que ens proporciona Mario Azañedo.
5: Atención, mucha atención. Supermercados del Tresillo, el fabricante más importante de España, ahora con una promoción más importante todavía. Si compra un Tresillo de 99.500 masiva y transporte, te regalamos una moto de cross valorada en 150.000 pesetas. Increíble, ¿verdad? Ven rápidamente a Supermercados del Tresillo, los de la Ucha, no te confundas.
6: En Barcelona, carretera de San 117, Avenida Meridiana 408 y Guipúzcoa 144.
5: En Sabadell, Gran Vía 47.
6: En Parets, carretera nacional 152, kilómetro 22,5.
5: En Hospitalet, Avenida Torrente Gornal 38.
6: Y en San Feliu, Laureano Miró 353.
7: Aquí pondremos una amplia zona de espera. Mejoraremos la señalización de vías y andenes. Todo este espacio para galerías comerciales. Allí la cafetería y el sistema de señales. Todo nuevo. El restaurante allá arriba. ¿Y la discoteca dónde?
8: Estamos remodelando la estación de Francia para usted. En marzo del 92 se la ofreceremos nueva. Ya verá.
7: Renfe. Mejora tu tren de vida.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Sempre m'ha semblat enginyós poder posar tantes i tantes falques de publicitat, en aquest cas a Ràdio Club 25, i mesclar això amb la música i que l'oient no se'n vagi. És una cosa realment difícil perquè la quantitat d'impactes publicitaris que hi havia era realment notable.
2: Sí, sí, ho era. Clar, com l'enganxes, no? La publicitat sembla que durant els anys no ha canviat gaire, en el sentit de, ara et dic per on vaig, de... aquesta molèstia, no? Sembla com aquesta molèstia que m'interromp el que jo estava escoltant o veient. Crec que en alguns casos ha evolucionat, clar, la ràdio és vital, la publicitat, no? Perquè viu d'això, principalment, no? La televisió potser ha canviat. Jo vaig fer el símil de que quan van aparèixer ja doncs, totes les... els decos de televisió digital a través de les plataformes de telefonia principalment, no? I que et permetia enregistrar programes i veure'ls després, vaig pensar, ostres, ja no vaig empassar els anuncis. O sigui, ja puc passar els anuncis quan ho fan. No? Això amb la ràdio, home, no és així, però saps per on vaig, més o menys? És una cosa que no ha canviat en el temps.
1: Sí, sí. El que passa que en directe és això. Al final, entre cometes, t'ho has de menjar, i aquesta és la gràcia, no?
2: Exacte.
1: Perquè d'aquesta manera els que posen diners perquè els seus productes i serveis arribin als oients o als telespectadors, en el cas de la televisió, doncs, com a mínim, és segur que hi haurà, segons estimacions d'audiència, etc., X persones que escoltaran o veuran el teu anunci. Per tant, aquesta és la virtut encara d'aquests mitjans, no?
2: És així tal qual. És així. La virtut, sobretot, és que no es faci pesat, i a vegades costa, que tots ho hem dit, posen masses anuncis. Clar, que a més, quan això et coincideix en que vas al cotxe, el temps que tu trigues a anar a treballar, dius, bueno, és que he estat escoltant només anuncis, no he pogut sentir res més. No?
1: Sí, sí.
2: Però vaja. Que durin els anuncis perquè d'això es viu, eh?
1: Exacte. Bé, doncs seguim amb un altre tipus de ràdio, amb ràdio local. Anem a Rockwall, el programa que feia aquesta casa ràdio Sant Cugat, Ivan Medina, i anem al que va ser l'última edició d'aquest programa l'any 2000.
3: Ara, a Ràdio Sant Cugat, Rockwall.
4: Benvolguts companys, benvolguts oients, benvinguts a una altra edició del Rockwall. Avui, per ser l'última de l'any 2000. Déu meu, com passa el temps, eh? Semblava que hi començàvem i avui ja estem acabant. I és com cada dimarts aquí, des de les 9 fins a les 2 del vespre, i els 90.5 de la FM. Tot una hora que t'estarem acompanyant, o per almenys ho intentarem, amb la millor música del rock and roll. A ser avui, doncs, l'últim programa, el que farem serà, doncs, recapitular una mica els principis dels 50 fins a l'actualitat dels anys 90. És a dir, que tocarem les 4 últimes dècades. I com hem contat abans, doncs tot això durant tota aquesta hora aquí us volant amb un 5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat. Recordem, no obstant, que hi ha dues línies obertes, són el 93-675-1587, 93-675-1588. Dues línies a les quals et pots adreçar amb dues finalitats. La primera és la següent. La primera és perquè et truquis i demanes qualsevol tema de la història del rock and roll. Si podem posar-te-la avui, doncs encara millor. Mira, sí que acabaríem bé l'any, no? Truques, ens demanes un tema, si te'l podem trobar i te'l podem posar abans de que acabi el 2000, què més vols? I a què més vols? I la segona, i molt important, ja que avui acaba el termini, és a dir, dintre de 3 horetes, ja no podràs tocar més per entrar a sorteig d'una gran panera de Ràdio Sant Cugat, en la qual col·laboren doncs, tots els locals d'aquí de Sant Cugat del Vallès. I la veritat és que està molt bé, perquè estàs posada ahí a la porta i cada vegada que entro i la veig, dic, Déu meu, si me la pogués menjar, si em pogués tocar a mi. Doncs tot això a través del 93-675-1587, 93-675-1588. Durant tota aquesta hora, tot un servidor que t'estarà acompanyant, Ivan Medina. Comencem amb el primer tema avui dels anys 50. Jerry Lee Lewis amb el seu Great Balls of Fire.

No et sona això? A mi la veritat és que sí, eh? És una versió de fa molt poc. És la de Hotel California dels Eagles. Una versió, per cert, molt bona i en directe. Enregistrada, doncs, fa poquet, eh? Fa... Mira, espera, t'ho miro. Fa exactament... 3 anys. 3 anys d'aquesta versió. Hotel California dels Eagles. Anteriorment havíem escoltat el Fortnite Son dels Creedence Clearwater Revival. I posteriorment doncs, escoltarem un altre temàs. Eagles, Hotel California. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. The best of Guns N' Roses Live. Així és com es titula el doble compacte del qual traiem aquest tema. La veritat són grups d'aquests que a vegades et fa molta, molta ràbia de que s'hagin separat i no haver-los vist en directe. Però, de veritat, jo ganes en tenia i moltes, eh? Després de sentir temes com aquests, m'entro unes ganes d'anar a concerts com aquests. Jo, des d'agut el temps, em sap molt de greu, però em traia el tema. Farem una cosa. Sí, mira, és una altra manera que t'enganxi, no? El primer tema de l'any 2001, no sé si per vosaltres, perquè com es diuen tantes coses, no sé si és el segle que ve, no ho és el mil·lenni que ve, no ho és, però el que està clar és que és l'any que ve. El primer tema del primer Rock World de l'any que ve el deixarem amb aquest tema, el de Knocking on Heaven's Door, el qual l'escoltarem en directe perquè ja l'últim tro és molt bo, eh? Deixem una mica aquest tema de banda i si posem l'altre que està dedicat cap al Nadal, que és el qual pensava posar, és del Bruce Springsteen, i és un tema que ja, com us he dit abans, m'estranyaria moltíssim que l'hàgiu escoltat perquè no és inèdit, però ben bé. Aquest tema s'anomena Santa Claus is coming to town. Santa Claus, Papa Noel, ve cap a la ciutat. Amb aquest tema ens despedim, salutacions ben, ben cordials, diva Medina, ha sigut tot un plaer. Acompanyar-te tant durant tota aquesta hora com durant tot l'any. Espero que ens veiem l'any que ve. Com sempre, dimarts de 9 a 10 del vespre a les 91.5 de l'FM Ràdio Sant Cugat. Aquest tema el dedico a moltíssima gent, a tota aquella gent que ens ha anat escoltant tant aquest programa com tots els anteriors, ja que gràcies a ells no s'ho hauria pogut fer possible, com és normal.

0: Coming to Town. Bruce Springsteen and the E Street Band. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Bon dia, són les 7 del matí.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
4: No toquis el dial, que tu t'ho has dit.
5: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
6: Swing Flash.
7: La Maroteca de la Ràdio.
8: Una petita apreciació sobre el tall que us hem punjat. Es tractava de l'última edició de l'any 2000, és a dir, desembre del 2000, d'aquest programa Rock World d'Ivan Medina. Una veu, Jordi, tu que jo hem pogut escoltar diverses gravacions aquí de l'Ivan, que ja es notava una mica més com la d'ara, però encara no. És a dir, encara no. Era una persona en creixement, eh?
9: Sí, sí, encara no és la definitiva.
8: Sí, sí.
9: Sí, l'hem escoltat diverses vegades i el que sí que ja apuntava és la seva manera de locutar, diria sempre amb aquest to alegre. Bé, que ha de ser així, no? A veure, si estàs fent ràdio no aniràs amb un to de pessimista, no? Tot i que n'hi ha també. Més que pessimista, escèptic, eh? Diguem tots escèptics que tant tu que jo sabem qui estem parlant, de qui estic parlant, vull dir, quan parlem d'un to escèptic a l'hora de vegades de locutar. Però l'Ivan ja es notava aquesta, diguem, disbauxa que porta ell també una mica sobretot quan el vam entrevistar es va notar.
8: Sí, sí, un to alegre, desenfadat, poc ortodox i divertit, sí. I enginyós, per què no dir-ho, eh? Ja que parlàvem de l'Ivan Medina, ara us proposo escoltar un document que no va sortir enlloc, perquè crec recordar que em va explicar l'Ivan que va fer una entrevista a l'excompanya també de Ràdio Sant Cugat, Gemma Montero, perquè servia pel seu treball de final de carrera. Així doncs, un document realment sucós. Anem a escoltar aquesta entrevista que no tenim referenciada, però que deu tenir ja prop de 25 anys d'història.
10: Bé, doncs aquesta nit tenim aquí a la Gemma Montero, excompanya de Ràdio Sant Cugat, i que quan estava aquí ja va començar a fer els seus petits pinets a la Com Ràdio, i en aquest cas amb 27 anys i 6 ja dedicats en aquesta professió, és a dir, a la de locució, està triomfant a l'emissora RAC1, portant a terme un programa que porta com a nom Café Baviera i que s'emet de dilluns a divendres, de 12:15 a 1 del vespre, acompanyant, per tant, en Xavier Bosch. Bona nit, Gemma. Per què vas escollir la ràdio i no un altre mitjà de comunicació?
11: Perquè la ràdio sempre m'ha agradat molt, l'he viscut molt des de petita, perquè a casa la meva mare l'escoltava molt, i perquè crec que és el mitjà més especial. La televisió no m'agrada, crec que és molt, molt mecànica i molt freda, i la premsa està bé, però em dóna la sensació que tu no reps el que llegeix la gent, no tens contacte amb els lectors, en canvi la ràdio sí. La ràdio sents doncs, la gent que fa comentaris, depèn del programa sempre doncs, pots tenir trucades o no, però sents la gent com molt més a prop, que és el que a mi m'agrada, no? Treballar en el que sigui, però mantenir sempre el contacte amb la gent. I dels mitjans de comunicació, la ràdio és el que millor m'ho permetia, i sobretot per això, perquè l'he viscut des de petita i perquè té aquesta màgia que ens agrada a tots, i a tots els que en fem ràdio doncs ens costa deixar-ho, i sempre la mantenim si podem.
10: Perquè quan vas veure realment el que era el món de la ràdio, et va decepcionar o sobtar, o ja te l'imaginaves una mica així?
11: No, a veure, quan passes per la facultat de periodisme, ràdio fas poqueta per motius d'horaris i motius doncs, de facultat, diversos motius, no? Però sí que et fas una idea de com poden arribar a ser les coses. I quan t'hi poses, descobreixes més coses, n'aprens més, però en el meu cas a mi no em va decebre ni em va desagradar ni vaig tenir cap decepció important. Al contrari, em va enganxar i si continues perquè m'agrada, no?
10: Perquè a Ràdio Sant Cugat, que ha sigut un exemple d'una ràdio local, o la ràdio local per on has passat, què n'has après?
11: Moltes coses, sobretot el treball del dia a dia, el mecanitzar una mica i aprendre a improvisar, que la ràdio és molt important, treballar en equip, perquè fins aleshores les feines que havia fet molt poquetes eren en equip, que és el que a mi més m'agrada, i a Ràdio Sant Cugat, com tu dius, és una ràdio local, però amb molta empenta. I el plantejament dels programes esportius que s'hi fan estan plantejats de manera, doncs, diria que professional. I és una molt bona escola per aprendre moltíssimes coses. Jo crec que la base important del que és com fer bona ràdio, jo l'he après a Ràdio Sant Cugat.
10: Perquè creus que és necessari haver passat per un mitjà local?
11: A veure, hi ha moltes maneres d'arribar a una ràdio

0: o l'àmbit català hi ha moltes maneres. Passar per una ràdio local n'és una i jo crec que és molt bona. La millor, és que no hi ha un millor camí. El millor camí és el que et va bé a tu. Però jo sé de gent que no ho ha fet el salt directament, és a dir, ha passat per la facultat i ja de seguida ha fitxat per una ràdio o un mitjà gran, i també li ha anat bé, eh? Jo crec que el millor camí no existeix, sinó que tu te l'has d'anar fent.
1: Home, sí, però suposo que es deu notar una mica d'experiència i en portes.
0: Sí, sí, home, sempre és un filtre, o sempre és un graó més. No puges tres de cop, sinó que en puges un i no et canses més, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però ja et dic, per mi sí que ha estat important, no sé què m'hauria passat o com haurien anat les coses si no hagués estat així. Però ja et dic, hi ha gent que no ho ha fet d'altres maneres i també li ha anat bé. Jo ho recomano, això sí, jo personalment ho recomano per una mica saber on estan les teves limitacions, també, perquè a mesura que vas aprenent i vas pujant, potser trobes coses. El que em preguntaves abans, si em va decebre, no? A mi no, però potser hi ha gent que sí. Aleshores, si vas fent camí i a meitat de camí ja veus que el paisatge no t'agrada, doncs tornes cap a casa, no? I en aquest sentit, anar a una ràdio local o començar des de baix et pot ajudar en això, no? Que potser el camí que has pres no és el correcte, no és el que a tu més t'agrada, i ho pots comprovar sense haver d'arribar al final, no?
1: Què vas pensar? No sé, el primer cop al dirigir-te a un públic, doncs, molt més gran, molt més massiu, de no dirigir-te a una ràdio local, que et dirigeixes possiblement, doncs, a un poble i poca cosa més, que, no sé, què et va passar en aquests moments pel cap?
0: Mira, en el meu cas és que sóc una persona que davant d'un micròfon em costa molt posar-me nerviosa o que em passi alguna cosa. Fora de micro ja és una altra història, però amb un micròfon davant jo em sento molt més segura i la veritat és que potser el que em sobtava més era l'estudi, que era un estudi molt gran i tenia el tècnic una mica lluny, era menys familiar, per dir-ho d'alguna manera, que a Ràdio Sant Cugat, no? Però la feina la portava ben feta i tenia moltes ganes de fer ràdio perquè feia dies, feia setmanes que no em feia, no? Per mi va suposar, home, el primer dia, pensa que quan comences el primer dia, en realitat no és el primer dia perquè ja portes programes pilots fets abans, cosa que a una ràdio local no passa. Aquí no pots llançar-te a la piscina, sinó que durant uns dies ja ho portes preparat i n'has fet uns quants. Per tant, el primer dia ja anaves una mica rodat i jo particularment, bastant tranquil·la.
1: Com et van tractar els companys de RAC1 quan, no sé, quan vas començar-hi per allà?
0: Doncs en el nostre cas tots començàvem nous al mateix temps, perquè pensa que RAC1 és una mesura que tot just porta un any i mig funcionant, una mica més, i tots vam començar el mes d'agost de l'any 2000, de l'any passat. Per tant, tots érem nous, tots arribàvem aquí a veure una mica l'expectativa, a veure qui és aquest, qui és l'altre, que farem aquí, quan durarem, quin serà el programa, de què parlarem, i tots estàvem una mica amb l'interrogant allò dibuixat al front, no? Però per sort, doncs ens portem tots molt bé i l'acollida d'uns als altres ha estat molt bona.
1: La filosofia també, suposo, de la ràdio també pot arribar a influenciar la gent que hi treballa? És a dir, que els teus comentaris puguin...
0: La tendència d'una
1: emissora? Sí, puguin diferenciar-se els seus comentaris a l'hora, doncs, de fer uns comentaris en un tipus de ràdio, de fer-los en un altre tipus de ràdio.
0: Sí, bé, lògicament això ho has de tenir molt, molt present si vol conservar la feina, no?, bàsicament. Clar que influeix, però no només a les ràdios grans, a les ràdios petites també, les ràdios locals sí, també, sí. També tenen, doncs, el seu llibre d'instruccions, per dir-ho d'alguna manera, no? Però això passa sempre. Jo crec que mitjans independents no existeixen.
1: Els típics comentaris sobre la gent dels components de secció d'esports,
0: sí.
1: Que eren, no sé, però almenys aquí una ràdio local com a Ràdio Sant Cugat, que eren allò d'esports, no sé, ho pot fer tothom o no fan res, o... també hi sorgeixen a una emissora com RAC1?
0: Bueno, sempre hi ha aquest pensament de dir la gent d'esports s'ocupa d'una cosa que no és important, els esports no són importants, no? O això ho pot fer qualsevol, o quina tonteria. Això pensa molta gent que no li agrada l'esport o gent que no s'hi ha fixat. Jo crec que és el contrari. Nosaltres, els periodistes esportius, crec que podríem fer informatius normals, d'informació general, mitjanament bé. Perquè pensa que tots uns més que altres. Abans de fer esports també hem fet informació general. Mm. En canvi, al revés, jo crec que seria impossible. Una persona que durant tota la seva vida, sigui vida professional, siguin 2 o sigui 50 anys, és igual, només política o economia o societat o cultura i no sap esports, no sortiria davant, no se'n sortiria de retransmetre un partit, de fer una crònica d'una competició, no podria.
1: Quin és el teu gran somni com a periodista? Sent una mica així ambiciosa, què t'agradaria arribar-hi?
0: El meu defecte és ser poc ambiciosa, no? Però el somni que tenia era poder dedicar-me a la ràdio i viure de la ràdio. Uh-huh. I això ja ho tinc, això ja ho he aconseguit. Què em queda ara? Doncs continuar fent-ho. Uh-huh. No ho perdeu. Continuar dedicant-me a la ràdio, fent micròfon, fer directe i continuar aprenent.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Gemma Montero, entrevistada pel nostre excompany Ivan Medina en aquest document sonor únic. Una Gemma Montero que ja estava treballant aleshores a RAC1. I Jordi, estem acabant ja el nostre programa d'avui i abans de marxar, què et sembla recordar les nostres vies de contacte?
4: Doncs vinga, maroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp,
3: que és el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Marxarem amb un document propi, amb una gravació del 23 de setembre de 2024 a Formentera Ràdio. Jo des de fa alguns mesos estic realitzant diverses edicions del programa Despertador de Formentera Ràdio, que es diu Desperta Formentera. Amb aquest document marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera Maroteca.
4: Gràcies. Fins la propera vegada.
5: Formentera Ràdio presenta Desperta Formentera amb Esteve Allò, de 6 a 10 del matí.
3: Molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Desperta Formentera a Formentera Ràdio, avui dilluns 30 de setembre de 2024, el darrer dia del tercer trimestre i el dia en el que ja han passat 273 dies d'aquest any. Avui és Santa Raquel, Sant Jeroni i Sant Gregori. L'any 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar el nou projecte de nou estatut d'autonomia amb el vot favorable de tots els partits, excepte el PP. Al final, ja sabeu com va acabar, com a paper mullat. El 1888, Jacques l'Esbudellador assassina les seves tercera i quarta víctimes, Elizabeth Stride i Catherine Eddowes. I el 1960, als Estats Units, es va estrenar la sèrie de dibuixos animats de Flintstones, els Picapedra. Això va ser a la cadena de televisió ABC. A l'apartat de naixements, recordem que el 1914 va néixer Llàtzer Escarceller, actor de cinema, teatre i televisió, l'avi de Televisió de Catalunya. El 1960 va néixer a Barcelona Víctor Amela, periodista de La Vanguardia. El 1969 va néixer a Sant Lluís, a Menorca, Alicia Cintas, física teòrica i investigadora. I el 1924 va néixer a New Orleans, a Louisiana, als Estats Units, Truman Capote, escriptor, que va morir el 1984. A l'apartat de necrològiques, recordem que l'any 1955 ens va deixar l'actor James Dean, un nord-americà que va ser molt famós amb només 3 pel·lícules i que moria amb només 24 anys. Aquestes són algunes efemèrides del dia d'avui, 30 de setembre de 2024. I ara el Desperta Formentera, una mica de música per amenitzar aquesta hora de 6 a 7 del matí, començant com sempre amb bona energia. Ja us vol dir programes enrere que el 24 de setembre de 1991 es va publicar el segon llarga durada dels nord-americans Nirvana, el disc es deia Nevermind, i la primera cançó, el primer tema de la cara B d'aquest treball val realment molt la pena. Per començar amb energia, com us dèiem, Drain You.

0: Serveis informatius de Formentera Ràdio.
1: Molt bon dia. Salutacions d'Esteve Llop. Benvinguts al temps de l'actualitat local a la 101.3 FM i al web formenteraradio.es. També ens podeu seguir en altaveus intel·ligents Alexa i a les aplicacions de telèfon mòbil disponibles a Android i iOS. Des de les 6 del matí us estem explicant l'actualitat de la nostra illa en aquesta jornada del 23 de setembre de 2024. Repassem els titulars del dia. L'Institut d'Educació Secundària Marc Ferrer necessita 9 docents una setmana després d'haver començat el curs. El fiscal demana 7 anys de presó per un home marroquí major d'edat per una agressió sexual que va tenir lloc a Formentera el gener de 2021. L'església de Sant Francesc acollirà el diumenge el concert Veus dels Freus a Formentera, amb música coral i instrumental. Formentera Ràdio supera els 15.000 seguidors a les seves xarxes socials. Horizonte de Sucesos, exposició de l'artista Juan Moreno, es podrà visitar a la sala d'exposicions Ajuntament Vell des d'avui fins al 5 d'octubre. El Comitè de Seguretat de l'onzena triatló de Formentera va adoptar la decisió de suspendre la celebració de la prova a causa d'una declaració d'alerta taronja per part del Servei d'Emergències del Govern de les Illes. I el Consell Insular de Formentera presenta la primera edició del Formentera Sona Festival, que englobarà diferents estils musicals. Abans d'aprofundir en aquestes informacions, el titular del temps ens el porta, com sempre, Jordi Carbó. Bon dia, Jordi.
2: Bon dia. Comencem la setmana amb un estat del cel canviant, estones de sol, però també moments en què hi haurà molts núvols i fins i tot amb algun xàfec, però de molt curta durada i no afectarà a tot Silla. No esperem massa vent i temperatura màxima al voltant dels 25 graus després d'una mínima que ha baixat amb facilitat dels 20.
1: Moltes gràcies, Jordi. Doncs anem a veure com evoluciona el temps a les properes hores. I ara sí, anem a fer un repàs exhaustiu de les notícies d'avui.

0: Com us dèiem, l'Institut d'Educació Secundària Marc Ferrer necessita 9 docents una setmana després d'haver començat el curs. El passat 11 de setembre van començar les classes a l'Institut Marc Ferrer amb la manca de 13 docents d'una plantilla de 89 professionals, dels quals 62 són interins. En els darrers dies s'han incorporat 4 professionals nous, amb el que el dèficit ara mateix és de 9 docents. Falten 3 docents de matemàtiques per impartir classes tant a ESO com a batxillerat, un d'administració d'empreses que hauria de donar lliçó a ESO i FP, un d'economia d'ESO i batxillerat, un per a llengua i literatura catalana d'ESO i batxillerat, i un altre per atendre els alumnes d'informàtica d'ESO i batxillerat. També falten 2 docents més per als certificats de professionalitat, si bé aquestes formacions començaran el mes de novembre. En aquest cas, manquen 2 professors a mitja jornada, un per ensenyar informàtica i un altre per a l'assignatura de manteniment de vehicles. Del total de vacants, n'hi ha 5 que ja han set assignades, les 3 de matemàtiques, la d'administració d'empreses i la d'economia, però encara no compten amb l'acceptació del docent. La resta, sumant un total de 3 places, 2 jornades completes i 2 mitges, ni tan sols disposen de cap aspirant. A aquestes vacants ara s'hi ha de sumar una baixa de darrera hora d'un docent en l'assignatura de català. Segons informa la Conselleria Balear d'Educació, la setmana passada es va obrir el termini ordinari per atorgar més places. Quan els alumnes tenen una classe que encara no disposa de docent, el centre intenta que un altre professor pugui impartir la lliçó. La manca de professorat a Formentera és un tema recurrent cada inici de curs, tot i que, en aquesta ocasió, el nombre de places sense cobrir és molt menor que en altres cursos, gràcies a la declaració de molt difícil...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT i Intersindical, han anunciat aquest dimarts la convocatòria de 3 jornades de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori entre els mesos de maig i juny. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria 5 dies d'aturada. A més, també hi ha plantejades 2 dies de vaga a les escoles Bressol, una a escala estatal, i l'altra de la plataforma 03. Els sindicats convocats avisen que sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat i demanen a Educació una rectificació profunda i immediata. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten recursos necessaris i no transformen el dia a dia.